amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyant.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a...

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació mantenen el pols i continuen aquest dimecres el cicle d'aturades amb una vaga territorial al Penedès i al Baix Llobregat. Es preveuen talls de carretera i aquest migdia hi haurà concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Les posicions entre el govern i els sindicats continuen enrocades. De cara a la taula sectorial de demà dijous, el sindicat USTEC hi proposarà un augment salarial de 400 euros que els podria fer desconvocar les vagues. Tot i això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ja els avisa que no es poden fer peticions de màxims.
2: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: La vaga d'ahir dimarts a tot el sector educatiu de Catalunya va tenir un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el govern. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Aquesta tarda compareixeran al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea de mestres i professors. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia sobre aquests fets i el sindicat USTEC n'està preparant una altra.
1: La inflació als Estats Units es dispara fins al 3,8%. És la taxa interanual més alta dels últims 3 anys, amb la guerra a l'Orient Mitjà afectant de ple els preus de l'energia. Donald Trump insisteix a treure-hi ferro i diu que és un efecte passatger. Ho ha dit poc abans de començar el seu viatge cap a la Xina, país que visitarà dijous i divendres.
4: Els afectats per l'antivirus que estan fent quarantena en un hospital de Madrid podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la prova PCR. El Ministeri de Sanitat flexibilitza així el protocol hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Les acusacions pel crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat, Santi Laiglesia, pels delictes d'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. La Fiscalia i la família de Jubany coincideixen a demanar que s'aparti de la causa, de manera provisional, l'altre investigat, Xavi Jiménez. L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada, de fet, dels seus lectors.
4: Barnes, que té 80 anys i és autor de títols com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha sigut senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta d'aquesta emissora.
5: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè...

0: Club Blaugrana pel cas Negreira. El president del Real Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà, això sí, a la reelecció.
1: A la prèvia de l'Alavés-Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol, Atlètic Club de Bilbao.
0: Espanyol i Girona queden provisionalment al llindar del descens després del Celta 2, Llevant 3 d'aquest dimarts. També jugats Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per a la Lliga de Campions, i Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
1: I el Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga ACB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79.
2: Fins aquí les notícies. Les

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 13 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura serà més baixa. Ja sabeu que aquesta setmana tindrem una davallada important de la temperatura. Per tant, abrigueu-vos si heu de sortir de casa. Ho estem dient un 13 de maig. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Matiners, avui a Sant Sadurní d'Anoia veuran sortir el sol a les 6:36 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 27 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui recordem aquesta cita de Stevie Wonder que diu: no importa qui siguis, l'important és què fas amb la teva vida i com tractes els altres.
0: Avui és el nostre protagonista perquè hi ha moltes maneres de començar el dia, però avui us proposem sortir del llit una cançó que traspua tendresa i amor per tots els quatre costats.

0: de Stephen Hathaway Morris, o senzillament Stevie Wonder. És un cantautor i activista social i un dels artistes amb més pes de la mítica companyia discogràfica Motown. Les xifres ho diuen tot, eh? Wonder ha venut més de 100 milions de discos a tot el món. Podríem fer, de fet, un repàs extens de la seva carrera, però avui he pensat que qui millor ens el pot descriure és un cantant i compositor català que tots coneixeu. Us parlo del Manu Guix. El Manu és fan absolut de Stevie Wonder i sempre li he sentit dir que li encantaria veure'l en directe. I això va passar, i no fa massa. Per tant, qui millor que ell perquè ens expliqui i ens parli de Stevie Wonder. Manu Guix, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Jo vaig tenir la sort de veure Stevie Wonder en directe el 10 de juliol de l'any passat a Cardiff. I va ser, sens dubte, el millor concert de la meva vida. Vaig trobar un Stevie Wonder que...

0: li costa caminar, però que quan se senta els teclats i el piano i es posa a cantar, és que segueix mantenint exactament la mateixa vitalitat, el mateix to de veu. Em va semblar una autèntica animalada, acompanyada, estava acompanyat d'uns músics espectaculars, i va ser un concert que recordaré tota la meva vida. No vaig parar de plorar en tot el concert. Un petó.
1: Tot dit i res més a afegir. Donem corda al dimarts, millor dit, donem corda al dimecres, felicitant Stevie Wonder. Avui bufarà 76 espelmes, i tant de bo avui us soni el telèfon i us diguin: trucava per dir-te t'estimo. Aquesta sí que serà una bona manera d'engegar el matí.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon dimecres.
3: Molt bon dia.
1: Què tal, com estàs?
3: Doncs molt bé, i vos?
1: Bé, aquí a punt per escoltar què ens heu preparat a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, què hem preparat nosaltres i què ens va deixar ahir Florentino Pérez en una roda de premsa històrica. Sí. Jo crec que és la més esperpèntica que he vist mai, però vaja, aquí que cadascú respongui el seu, amb tot el que va dir, tot contra qui va atacar i què passarà al Madrid a partir d'ara. Farem una hora esportiva especial i anirem incorporant alguna de les persones que van atacar, també periodistes de l'ABC, també tindrem Fonsi Loaiza, que és un dels periodistes que més ha escrit contra Florentino Pérez, i d'això en farem, com et deia, l'hora esportiva, perquè és un dia que quedarà marcat a la història del Madrid i del periodisme espanyol de ben segur. També
1: segur.
4: Estarem atents a les mobilitzacions de mestres i professors, avui concentrades a la zona del Penedès i al Baix Llobregat, i també parlarem amb el director de la Fundació DAM, perquè celebren el 150 aniversari aquest
1: dissabte. I tant.
4: I a les 11, Sopa de Cabra. Estrena documental, 40 anys de trajectòria. Tindrem el director del documental, el Jordi Call, el Gerard Quintana i el Josep Pio. Per tant, avui ocuparan més d'una cadira, no només la cadira de Lara García.
1: Oh,
4: els entrevistats. Avui la Lara no tindrà aquest privilegi. Oh. I acabarem amb l'humor pendent, si és que ja es pot fer més riure que tornar a posar mitja horeta de roda de premsa a Florentino d'ahir, que insisteixo, va ser increïble.
1: Déu-n'hi-do. Segurament serà una de les imatges que ens deixa aquest 2026, i no en positiu, precisament.
4: Jo he vist centenars de roda de premsa i no exagero amb la xifra, perquè és la meva feina. No havia vist mai res igual.
1: Ep, alerta, Dada Maiol no anirà per aquí avui.
4: Ja veurem.
1: Ui. Noies, heu escalfant a la banda.
5: Has estat molt hàbil aquí.
1: Que això anirà de futbol. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
1: 3 minuts, un quart de 6 del matí, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. Àlex Bosch, bon dia.
6: Bon dia, matiners.
1: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
6: Doncs mira, entre altres coses, que Google ha presentat aquesta nit algunes de les novetats de la versió 17 del seu sistema operatiu
1: Android. A veure,
6: Android.
1: Molt bé.
6: Té un parell de novetats interessants. Una es diu Screen Reactions. És una eina que permet gravar a través de la càmera del mòbil les teves reaccions quan, per exemple, veus un vídeo.
1: Mm-hmm.
6: I alhora grava també el vídeo que estàs veient al mòbil.
1: Val. És a dir, com una pantalla partida, per
6: sí,
1: entendre'ns.
6: Sí, és un tot plegat pensat per fer publicacions a TikTok o Instagram.
1: Molt
6: bé. La gent que sap de què va això, segur que entès perfectament l'eina, Screen Reactions. I ara la bona. També ha anunciat una eina que es diu Pause Point.
1: Pause Point?
6: Sí.
1: I de què va això?
6: És una eina que Google planteja per millorar el benestar digital de l'usuari. Explico com funciona Pause Point. Detecta quines són les aplicacions a les quals estàs més enganxat.
1: Ah.
6: Pregunta quina?
1: M'ho preguntes a mi? Instagram i TikTok.
6: Instagram, per exemple, Instagram o TikTok.
1: Jo doncs, soc com un adolescent, Àlex.
6: Sí, jo també. Jo t'hauria contestat el mateix. Instagram, TikTok no, però t'hauria contestat Instagram. Doncs, quan tu prems Instagram, el que et fa aquesta eina és aturar-t'ho 10 segons.
1: T'atura
6: 10 segons i et dona temps per, entre altres coses, proposar-te coses com exercicis de respiració o que, com a alternativa, et plantegis la possibilitat d'escoltar un audiollibre.
1: M'encanta!
5: És molt xulo!
1: És a dir, alerta que tornes una altra vegada
6: que estàs enganxat,
1: a una de les teves addiccions al mòbil.
6: Què tal si escoltes un audiollibre o fas uns exercicis de respiració?
1: L'altra cosa és que li fotem cas després al que ens digui el mòbil.
6: Em sembla que no.
1: Gràcies, Àlex. Va, fins ara. Adéu. En emissió conjunta, com cada dia, també a través de DICAT. Bon dia als que ens escolteu a través de les freqüències DICAT i també a aquestes hores del matí. Volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor perquè el 2025 es va registrar un increment d'un 71% en el consum de continguts en català a les xarxes socials. És la conclusió d'un estudi d'Accent Obert i La Fera, que apunta que la principal causa és l'augment d'activitat de perfils ja existents. Potser al final serà possible ser usuari d'Instagram, TikTok i YouTube sense necessitat de canviar de llengua.
1: Bones notícies per començar el matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. I aquestes hores també, Marta, volem saber de què parlarem poc.
5: Doncs que Messi es veu que no pare de comprar coses a Catalunya.
7: Solo quería presentarme, saludarlo, que se sepa que acá estamos para crecer, para ayudarlo en todo lo que nos haga falta. Tenemos mucha ilusión en que no presente.
5: L'últim que sabíem és que es va comprar al club de futbol del Cornellà i ara es veu que l'última adquisició ha sigut les galeries Wagner per 11 milions i mig.
1: Quatre dronetes, per res, Leo Messi, això.
5: No, res. Són unes oficines que estan aquí just al costat de la ràdio, de fet a la plaça Wagner, aquí al Geoparc. Portaven i han passat moltíssimes vegades per davant quan anem a comprar cafè. Portaven 33 anys abandonades i ara doncs l'argentí ha decidit rescatar-les.
8: Què mira, bobo?
5: No, és la primera vegada que Messi inverteix al mercat d'oficines de la ciutat. De fet, l'exfutbolista del Barça també va explotar fa uns anys unes altres oficines, en aquest cas que estaven ubicades a l'antiga Esquerra de l'Eixample, que això és molt a prop de l'Hospital Clínic.
8: Vic al Barça i vic a Catalunya.
1: Ah, escolta'm, és que al final l'hauran de fer president de la Generalitat.
5: Alcalde. Al ritme que va.
1: O alcalde de la ciutat.
5: Alcalde de Barcelona, com a mínim.
1: Multipropietari.
5: Ah, que aprengui una mica català. I ja ho tindríem tot.
1: Doncs mira, bona reflexió,
5: sí,
1: Marta.
5: Molt bé.
1: Bones notícies, per cert, per engegar el matí, Lara, i amb bones dades, sobretot.
9: Doncs sí, és que Espanya ha desbancat a Malta i se situa per primera vegada a la història com a millor país d'Europa en drets LGTBI. La nova direcció de MAP Arcoiris, que és la major organització internacional LGTB, destaca la lluita decidida, diuen, del govern central contra els intents de l'extrema dreta de posar en risc la legislació. En un comunicat, l'entitat assegura que la valentia política continua sent la resposta més eficaç per combatre les agressions contra el col·lectiu.
1: Doncs mira, bones noticietes, perquè tal com està el panorama últimament i amb el 2026 que portem, sempre intentem que aquest primer cafè vingui carregat amb algunes bones notícies i amb Bot Serra, que mai sabem en el seu metavers particular de què ens parlarà. Anem a escoltar. Quin motiu tenim per saltar del llit, Ot Serra? Bon dia.
10: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida a les fotografies i vídeos de record. Els formats VHS o Super 8 han quedat obsolets, però hi ha maneres de recuperar el material antic. El Diari de Girona ha parlat amb els impulsors de Galeria 35, un negoci de revelatge de fotografies i digitalització de cintes que compleix 50 anys. Tenen platós per fer sessions fotogràfiques, ofereixen serveis de reportatges a l'exterior i, naturalment, també imprimeixen fotos digitals.
11: En un any calculem que la gent, els més importants són entre unes 100, 150, 200 fotos màxim, que són vacances, celebracions, events, activitats. No hem de tenir moltes i moltes imatges de tot, vull dir, una petita selecció de cada cosa perquè puguem recordar és suficient.
10: Van néixer a Banyoles i avui també tenen botigues a Girona, Figueres i Vic. Per molts anys.
1: Recuperar VHS, entre d'altres. Jo tinc uns quants VHS a casa que si els hagués de passar digital crec que m'espantaria. De les primeres feines, de...
5: Que mona!
1: Quina
5: gràcia.
1: La meva adolescència...
5: Oh, i passa'l, sisplau.
1: Sí, tant, ara mateix. Posarem aquí l'estudi amb un DVD mentre anem fent els matiners.
5: Ai, doncs mira, a vegades...
1: Amb l'ulup, coses de la meva vida.
5: Vull dir, per veure anuncis, et veiem a tu.
1: Molt bé. M'ho pensaré. Però està bé que hi hagi botigues com aquesta que recuperin alguns formats d'imatge, en aquest cas com el VHS, que ja no acostumem a utilitzar. Moment a aquestes hores del matí per desplegar la nostra revista del cor i saber com batega el cor aquest matí, l'Anna.
9: Batega Manolo García, que ha reaparegut després de l'aparatosa caiguda que va tenir aquest cap de setmana en ple concert amb l'último de la fila, ha explicat que està bé, que no es va fer molt mal, i s'ha mostrat indignat per la volada que ha tingut tot plegat a les xarxes.
12: me parece feo porque, no sé, yo, no sé, soy fan de Paul McCartney, por decir, y a mí me dicen, veo, oye, Paul McCartney, y a mí me entra congoja, me entra una angustia. Es muy feo que por dinero, porque lo hacen por dinero, para monetizar, como se dice, una palabra horrible también, para que la gente clique, miles y miles de personas, por morro, por curiosidad o por preocupación, oye, pues este muchacho a mí me cae bien, ¿qué le ha pasado? Tal. Meter el miedo, meter la congoja, meter la angustia en la gente es punible, o sea, tendría que ser denunciable y los gobiernos tendrían que hacer algo al respecto.
1: Amb pipadíssim i amb tota la raó del món, Manolo García, amb aquestes imatges que també es van fer virals, aquesta tirada en platja, que per uns moments vaig pensar està fent un Joan Dausà.
5: Ara, ara, totalment. És que ho anava a dir, totalment.
1: Podríem fer tertúlia.
5: Podríem quedar que aquests, un cafè.
1: Que es tiren en platja als escenaris. I el Cor Alerta ja no batega. Oi. Entre Max Iglesias i Stephanie Cayo.
5: Tots dos van coincidir al rodatge, eh? Recordem de la pel·lícula Hasta que nos volvamos a encontrar, es van enamorar, però ara Max Iglesias ja se'l relaciona amb l'actriu Aitana Sánchez-Gijón i Stephanie Cayo ara està sortint amb Alejandro Sanz.
1: Tot queda a casa, tu, escolta. Sí. El que deixa un l'agafa l'altre, saps?
5: Vinga, este patí, vinga.
1: Exacte.
5: Així. Bueno, s'ha d'anar combinant, tu. Els dos han refet, evidentment, la seva vida sentimental i quan li han preguntat a Cayo si podria viure sense amor, ella contesta això.
13: No,
5: jamás. I quan li pregunten com té el cor, atents al que diu.
13: Pleno en esta partida.
1: Com que ha dit?
5: Se n'enriu ja mateixa. Torna, a veure, podem tornar a posar.
1: És que no ho sento, a veure.
13: Pleno y no está partido.
5: Pleno y no está partido.
1: Ah!
5: Allí. Fem picadeta d'ullet.
1: A quina cançó?
5: A corajón.
1: A corajón partido. És que m'encanta, perquè és que...
5: Se n'enriu ella mateix, se m'agrada molt el vídeo.
1: Saps aquella gent que fa connexions entre les persones, els actors i actrius i cantants? Escolta'm, podries fotre allà un mapa d'aquest va estar amb aquest, perquè va deixar-la amb aquesta i aquest va agafar l'altre i tomba que gira, que tot queda molt recollidet.
5: Tomba que gira.
1: Exacte, en 9 minuts pràcticament arribem a 5:45 del matí. Quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Pérez Cruz va cantar-nos en directe Mar d'Anna Catalina, un dels temes del seu últim disc.

0: Estic imaginant molta gent ara que s'està despertant, que ha posat la ràdio i, escolta'm, amb aquesta cançó és impossible que no comencis bé al matí, Marta.
1: I tant. Bon humor i bon relló. Mira sempre.
0: Ella com ho ven.
1: Un dia com avui, un 13 de maig del 1967, The Supremes aconseguia col·locar aquest tema de Happening al seu desè senzill, el número 1 de la llista dels Estats Units, amb aquest tema. Un tema, per cert, que també forma part de la pel·lícula del 1967 que porta el mateix nom. Va ser, de fet, l'últim tema sota el nom de la banda de Supremes, ja que el grup després va canviar el seu nom a Diana Ross and the Supremes abans del següent llançament.

0: Ara us saludem des dels matiners de Catalunya Ràdio. Ara, per això, passem de suprems a connectar-nos amb els astres. Per favor, agafem-nos de les mans. Provoquem energia positiva perquè hem de saber precisament quin dia ens espera astrològicament parlant, i ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui dimecres 13 de maig la lluna entra a Àries, i quan la lluna passa per aquest signe, alguna cosa dins nostra es desperta. Hi ha més ganes de moure'ns, d'actuar, de començar, de fer el primer pas. Però compte, valentia no vol dir anar a la guerra per qualsevol cosa. Avui pot haver-hi impuls, però també convé triar bé on posem l'energia. No totes les batalles mereixen la nostra força. Així que mou-te, atreveix-te, però no et deixis arrossegar per la irreflexió. Que tingueu molt bon dia.
0: Déu-n'hi-do els missatgets últimament intensos que ens envia Astrocat.cat, eh?
2: És que ho saben tot.
0: Ho saben tot i més. Per tant, estigueu alerta als astres, i sobretot el que ens expliquen cada dia en Sergi i la Cristina. I alerta, agafa aire, Lara, perquè tenim uns quants personatges que avui...
3: Clar, ahir no hi havia ningú. Avui hi ha molta gent.
0: Ahir hi havia el Frenkie de Jong i ja està. Ja està, però avui...
3: Bueno, avui hi ha un reguitzell de persones.
0: Sí, exacte, i segons Lara García, només una persona hi celebrava.
2: Ahir només va ser així.
3: Si hi ha algú que truqui, van trucar? No.
0: Potser perquè estaven adormits, també t'ho dic al matí. Però avui és una cosa que no es pot aguantar.
3: Comencem felicitant l'actor Ferran Renyer, perquè avui en fa 76. Un altre actor català, en aquest cas Jordi Sánchez, que avui farà 62 espelmes. I encara un actor més, aquest una mica més internacional. Us parlem de Robert Pattinson, que celebrarà que avui en fa 40. I del món de la interpretació, el de la música. Felicitem Stevie Wonder, que arriba als 76 anys. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'exfutbolista Yaya Touré, que va néixer el 1983 i fa 43 anys.
4: I tu, per què matines?
5: No, ara mateix no caigo, no.
4: Explica'ns-ho.
5: A veure, me dame el papel.
4: 93-201-7474.
5: A quina ràdio?
4: Catalunya Ràdio.
5: Molt bé.
0: A veure, hem de recordar que això ho escric jo i que només et vaig posar l'any.
2: Sí.
0: I la Lara aquí ha fet un càlcul matemàtic ràpid en directe perquè això quedés bé i perquè no hi hagués cap problema. Que va... L'exfutbolista Yaya Touré, que avui
2: fa
0: 1983.
2: És un vampir.
0: És que són les coses a vegades de picar... La...
3: No passa res.
0: Però escolta, molt ben salvat això, Lara. Et dedico aquesta cançó de Jennifer López.
2: Gràcies.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11, parlarem de Tornar enrere, el nou documental sobre Sopa de Cabra. A la tarda, ens preguntem què se n'ha fet de Carmela Marchante amb Abraham Oriols. I també rebrem una nova masterclass d'història d'Enric Alpena. Al Catalunya Nit conversarem amb el cantant Ivan Ferreiro abans del seu concert demà al Sant Jordi Club.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 13 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment també de repassar els titulars d'aquesta primera hora del matí. Avui recordem nova jornada de vaga a l'ensenyament.
1: Ahir va ser una vaga general a tot Catalunya. Avui és només al Penedès i al Baix Llobregat. Compte perquè també es preveuen, però, talls de carreteres. El pols entre els sindicats majoritaris i el govern es manté a l'espera que les dues parts es trobin demà a la taula sectorial. El sindicat USTEC vol un augment salarial de 400 euros i Educació diu que no ho veu realista. Sentim la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i la consellera Esther Niubó.
2: Quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: La vaga d'ahir a tot el sector educatiu va tenir un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el govern.
0: I avui pendents de la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Com a rerefons, la polèmica infiltració d'agents en una assemblea de docents.
1: Una polèmica que s'està fent una mica més gran després que la consellera d'Educació admetés que no en sabia res. Tots dos donaran explicacions als diputats. Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals.
4: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical, també parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: Donald Trump té un problema greu derivat de la guerra a l'Iran, la inflació.
1: Els preus s'han disparat un 3,8%, sobretot per l'encariment dels carburants i l'energia. Aquesta és la taxa més alta dels últims 3 anys. Però Trump mira de restar importància i anuncia que aviat es girarà la truita.
5: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
0: Trump, per cert, ja viatja cap a la Xina.
1: Ho fa a bord de l'Air Force One i acompanyat, entre d'altres, d'Elon Musk i el propietari d'NVIDIA, empresa clau en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Abans de marxar, Trump n'ha fet una de les seves a la xarxa social Truth Social, la seva xarxa social. Ha penjat una imatge on situa Venezuela com el 51è estat dels Estats Units.
0: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus.
1: La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. Podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la PCR.
0: La fiscalia ha acusat la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya.
1: Sí, el fiscal Fernando Bermejo els acusa de corrupció i de frau fiscal. Assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger.
6: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90.
1: En l'informe final, el fiscal remarca que estafar la hisenda pública és estafar la societat.
0: La intel·ligència artificial i el debat entre art i política han centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cinema de Cannes.
1: El certamen, el més prestigiós del món, va arrencar ahir amb una comèdia romàntica francesa i l'entrega de la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson, el cineasta que hi ha al darrere de la saga del Senyor dels Anells.
0: I déu-n'hi-do la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez.
1: Entre d'altres coses, va parlar del cas Negreira i el Barça ja ha comunicat que estudia en prendre accions legals contra el president del Madrid. Florentino ha avisat que prepararà un dossier de 500 pàgines que diu que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça.
7: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
1: Florentino Pérez va anunciar la convocatòria d'eleccions i va acusar la premsa d'orquestrar una campanya contra ell.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Vinga, a 6:06, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Doncs avui seguim parlant d'aquesta roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez en totes les portades de la premsa general, també esportiva. Comencem pel diari ABC. Blanc principal de les crítiques del president del Real Madrid. És l'únic tema que du en portada. Fotografia de Pérez, que ocupa més de la meitat de la pàgina. Assenyalen amb el dit i titular Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac Bach desaforat a ABC, també en portada referència a l'editorial titulat Respectar el Real Madrid des de dins.
9: A La Vanguardia titulen Florentino desfermat. L'Ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa, i a la premsa de Madrid El País també fa un titular descriptiu de la roda de premsa d'ahir. Titula Florentino explota contra la premsa en una insòlita intervenció. Ho acompanya, per cert, d'una foto del president blanc tapant-se les orelles. I El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant.
8: Més premsa, l'esportiva de Madrid les porta les paraules de Florentino, m'han de fer fora a trets, a la seva portada, i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert.
9: Florentino, a banda, altres temes de portada. El periòdico relata que l'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos, i dedica la gran foto als mestres i professors amb una plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga, titulen.
0: I alerta, perquè els articles d'opinió i els editorials, o sorpresa, avui tenen un nom propi, evidentment el de Florentino Pérez.
9: Pel que fa a la premsa de Madrid, tant l'ABC com El Mundo dediquen l'editorial al president del Club Blanc.
8: L'ABC el titula Respectar el Real Madrid des de dins, i considera que la compareixença de Florentino confirma que el Madrid travessa una crisi més profunda que una mala temporada.
9: L'ABC diu que, encara que Florentino Pérez hagi deixat de pagar la subscripció al seu diari, ells seguiran explicant el que passi al club, que és estimat pel propi diari i també pels seus lectors.
8: El Mundo titula l'editorial La desconcertant exhibició de Florentino Pérez, i diu que ahir el president va mostrar la seva pròpia personalitat.
9: El diari considera que aquesta aparició pot considerar-se el reflex de la seva pròpia debilitat després de 2 anys sense títols, amb una situació econòmica confusa i un projecte esportiu trencat.
8: A El País, la periodista Nadia Tronchoni explica que ahir es va viure un deliri impropi de Florentino Pérez.
9: Tronchoni diu que el president del Madrid va mostrar que és un directiu desorientat i que està fora de lloc.
8: Mentrestant, a La Vanguardia, el cap d'esports, Juan José Pallás, descriu Florentino com una persona vulnerable.
9: I destaca que es va oblidar de les càmeres i van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i també la supèrbia.
8: A El Periódico, el periodista Emilio Pérez de Rozas es pregunta per què es permet això.
9: Qualifica l'acte d'ahir de patètic i diu que els seus aliats dins del club, els de Florentino, així com la seva dona i els seus fills, li haurien d'haver impedit que mostrés d'aquesta manera, doncs aquesta manera descontrolada i fora de si.
8: I la a l'editorial La fugida endavant de Florentino Pérez.
9: I assenyala que la imatge que queda després de la roda de premsa és la d'un Real Madrid en descomposició.
0: Sílvia Solanes, també molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: Moment de repassar la premsa digital. El Poble, amb més oliveres mil·lenàries.
10: El tenim a prop.
0: Ah, no m'ho diguis.
10: Sí, Ulldecona.
0: Mira.
10: Últimament a prop.
0: Sí.
10: Ulldecona,
0: el
10: Montsià.
0: El País també és petitó, eh?
10: Sí.
0: Dues, tres horetes el tens fet.
10: Sí, menys i tot. Ulldecona, el Montsià. Un municipi amb 126 quilòmetres quadrats que té 1.900 exemplars catalogats distribuïts entre les serres del Montsià i de Godall, sobretot. Ho recull la BC, que destaca que hi ha oliveres singulars, com la més antiga, anomenada Farga de l'Arion, que es va plantar l'any 314. De fet, explica que està reconeguda com l'olivera més antiga del món que encara produeix olives.
0: Déu-n'hi-do. L'any 314, eh?
10: Sí.
0: Les
10: sí,
0: ha vist passar de tots colors, eh?
10: Pots ben dir.
0: Un llibre obert per explicar-nos històries. Els gelats que s'estan fent famosos.
10: Doncs els de la Rua del Barça, els que es van menjar. Home, Lewandowski i Xensky a la Rua. Doncs bé, llegim al web de BTV que són de la gelateria Vibra, això ho posava a la bossa, que va obrir fa només 5 dies. Expliquen que quan la Rua va passar pel carrer París amb Enric Granados, van sortir cap a l'autobús del jugador sense tenir gaire clar si els hi podrien fer arribar una terrina que els havien preparat amb un cartell de vols un gelat. Diu que Xensky les va veure, va demanar la bossa i encara no s'ho creuen.
0: Ara estava recordant que hi han hagut ja dues campanyes indirectes de dues marques que els hi ha anat molt bé. Els gelats i, recordem, Nutella amb els astronautes.
10: Cert.
0: Aquest any, de moment, tenim dues marques que ja han fet una mica l'agost.
10: Sí, sí.
0: Qui torna, per cert, a tenir quiosc?
10: Doncs Taradell. Llegim el 9-9 que després d'un any i mig sense quiosc l'obrirà ara l'Ajuntament. El projecte arriba després d'un camí llarg de burocràcia i de negociacions amb els antics propietaris. Ho presenten com un servei essencial per al municipi, i és que des que va tancar l'anterior, els subscriptors de premsa del poble havien d'anar al poble del costat a buscar el diari.
0: Si sou de parcs d'atraccions, preneu nota.
10: T'agraden?
0: M'encanten.
10: Doncs vinga, va. Tens el top 10, te n'explico uns quants.
0: Va.
10: El Traveler Choice Awards de TripAdvisor acaba de publicar una llista dels millors de tot el planeta, basant-se en quines destinacions han rebut el major nombre de ressenyes excel·lents. Al capdamunt del rànquing, per sobre fins i tot de parcs aquàtics, de tot, se situa Futuroscop, a França. En segon lloc, Beto Carrero World, al Brasil.
0: Val.
10: Després, una mica més lluny, Waterbomb, a Bali, a Indonèsia. Més a prop, número 4, Disneyland.
0: Sí.
10: Després ja...
11: M'estàs enviant molt lluny, eh? Jo pensava que diries Catalunya en miniatura.
10: Home, parcs d'atraccions. A veure, t'he de dir que a PortAventura no hi apareix.
11: Clar, és que no ho entenc.
10: El més a prop que tens és això, Futuroscope i Disney. I a l'estat espanyol sí que n'hi ha un, és a Tenerife,
11: sí,
10: el Siam Park, que també està considerat el parc aquàtic millor del món.
11: Doncs res, noi, haurem de fer una ruta per aquests parcs repartits per tot el món.
10: Ah, gràcies.
11: Marc, bé, quin temps tenim per avui?
8: Va, de moment un matí més fresc, amb sol, també amb boires matinals a l'interior i més núvols també al nord-est. I a la tarda, atenció, ruixats a la meitat nord del país, localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura màxima d'avui també serà una mica més baixa.
0: Pràcticament en 4 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners, i benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores, com sempre, moment de repassar alguns apunts culturals i alerta, perquè avui comencem amb la bona notícia de... En aquest cas, bona notícia per Joan Manuel Serrat.
12: Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
0: Pot haver-hi una millor cançó, per favor, que aquesta?
13: M'agrada molt...
0: Ens fotrem a plorar millor aquí a l'estudi.
13: Sentir-la... Sí, sí, viure-la, la podríem deixar, viure-la.
0: Caminar per la platja amb un pareo, amb la caiguda del sol.
13: Amb un pareo. Feia moltes que no sentia la paraula pareo.
0: Que no es deu dir pareo.
13: No es deu dir. Ara li preguntarem a la Marta.
0: I la Marta, que ens rectifiqui això que acabem de dir.
13: Sí.
0: Què passa amb Joan Manuel Serrat? Va.
13: Doncs que l'Acadèmia de la Música ha anunciat que concedirà el seu primer premi d'honor al cantautor i músic català. Per tant, una gran i una molt bona notícia. Serrat, per cert, recollirà aquest premi el proper dia 26 de maig, que es farà una gala a Madrid.
0: I més coses també per avui mateix.
13: Sí, algunes previsions. Avui, per exemple, a 8:45 del vespre a la sala Ludegas de Barcelona, que aquests dies, evidentment, ha sigut notícia amb Jan Laporta per allà dins, doncs en aquest cas acollirà una gala única que serà un homenatge que es farà aquest vespre pels 25 anys de la mort del còmic i humorista Eugenio. I també, en aquest cas, avui a Reus comença la Fira del Circ de Catalunya Trapezi. La inauguració es farà al Centre d'Art Calmassó.
0: I com cada dia ens agrada bellugar el dial cap amunt i cap avall, a veure què és el que ens ha preparat avui en Jan Soteres i quin moment radiofònic ens recorda. Jan, molt bon dia.
14: Bon dia, matiners. Avui que passaran pel matí de Catalunya Ràdio Gerard Quintana i Josep Tió del Sopa de Cabra, movem el dial al 1995, quan el programa Al cap dels anys de Catalunya Ràdio, la cantant Guillermina Mota conversava amb Quintana, quan feia menys de 10 anys de la formació de la banda. Durant l'entrevista va confessar-li el seu somni de fer un muntatge teatral.
15: Ara ja ho puc dir, aquesta nit amb Gerard Quintana, que és, el, com tothom sap, el cantant i lletrista del grup de rock Sopa de Cabra. Eh?
16: Sí, sí. Sóc unes quantes coses més, però no exerceixo.
15: Però aquestes ara mateix m'interessa, doncs. A veure, què més? Home, però esclar, jo dic l'oficial.
16: Clar, clar, clar.
15: Però potser hi ha alguna altra cosa oficial que jo no sé.
16: Sí, bé, i no sé, com que els somnis penso que sempre es poden fer realitat en qualsevol moment, hi ha coses que me les guardo a dintre, no? Ara mateix, avui venint cap aquí, està pensant la quantitat de projectes que tinc allà, al calaix, per dir-ho d'alguna manera, sí. I que si vaig deixant passar el temps es quedaran això en projectes, no? I que he de començar a enllestir-los, com... No sé, m'agradaria escriure alguna cosa. Tinc un parell d'idees per fer un tipus de muntatge teatral que fa 2 o 3 anys que li dono voltes. I algun dia em destaparé amb tot això.
0: Quina meravella tornar a recuperar moments com aquest, protagonitzat per la sempre estimada Guillermina Mota i un Gerard Quintana amb una veu, Maiol Roger, bastant més jove.
17: Sí, que sempre tenim aquell dubte on hi ha la veu jove i on hi ha el canvi de filtre de la ràdio, no? Perquè a vegades també ens ha passat amb gent que a priori per edat hauria de tenir una veu similar,
0: sí,
17: que
0: cert.
17: També se la sent així més jove.
0: Els moments, els grans moments d'aquesta emissora. I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de França. Perquè, evidentment, ja també falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí. Guillem Soler, bon dia.
18: Bon dia, matiners. Ahir va arrencar una nova edició del Festival Internacional de Cinema de Cannes, que és un dels més prestigiosos del món i que aquest any compta amb molta presència catalana.
19: És una història d'amor, de gent que no puede mirarse los ojos,
18: Com ara el ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que ha tingut el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals i opta a la Palma d'Or. El festival és un dels més longeus del món, ja que se celebra des del 1946 i cada any situa la ciutat francesa en l'epicentre del cinema internacional.
20: El cinema, on diu, oh no, ça peut pas changer le monde. Ben, moi, je crois que ça peut un petit peu changer le monde quand même. J'y crois.
18: Després de la Segona Guerra Mundial, només hi ha hagut dos anys en què no s'ha celebrat. El 1968, per unes fortes protestes a tota França, i el 2020, per la Covid. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Canes, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí un quart d'hora engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I avui què ens heu preparat, Maiol?
17: Doncs mira, amb un ull posat a les mobilitzacions d'educació, que recordem que avui són el Penedès i el Baix Llobregat i que també poden provocar mobilitzacions de trànsit, més enllà de tot el que passa a les escoles. Però molt atents, òbviament, avui a totes les reaccions a la roda de premsa esperpèntica ahir de Florentino Pérez. Farem Àgora Esportiva Especial amb Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga i Carme Barceló, en la que afegirem Alfredo Relaño, un dels atacats ahir, va dir, va parlar de Lord Relaño Boys. Parlarem amb periodistes de l'ABC, també parlarem amb Fonsi Loaiza, un dels periodistes que més ha disseminat Florentino en els últims anys, i repassarem els millors moments d'una roda de premsa per la història. Després tindrem el director de la Fundació DAM, ara que la fàbrica de cervesa celebra els 150 anys.
0: I nosaltres qui serem?
17: Sí, exacte. I però no per això l'entrevistem. Vull dir, l'entrevistem perquè és interessant saber com funciona. Però és que
0: és una cosa. Deixo clar.
17: No l'entrevistem perquè fa una festa, que la festa és diumenge i per tant, això bé, sinó perquè és una de les empreses més importants del país.
0: Sí, està bé com puntualitzis.
17: I fa 150 anys. Després tenim secció de telesèries amb Mariola Covell, Darío Porras i Marc Garriga des de Cans, i a les 11 sopa de cabra, veurem amb quina veu, amb Gerard Quintana, Josep Tió i Jordi Calla, el director del documental, que per això els tenim aquí.
0: Doncs vinga, d'aquí reengega el matí de Catalunya Ràdio. I és un dels moments més esperats per l'audiència d'aquest programa, també per les nostres participants number one, a Marta Viana, Lara García. Arriba el moment de la dada, Maiol.
17: Feia 13 anys que Florentino no donava una roda de premsa.
0: Ja hi som.
17: I, òbviament, ja una dada sobre Florentino Pérez.
0: Yo soy Florentino.
17: I en concret, a quantes eleccions s'ha presentat el president del Reial Madrid?
0: Jo diria que poques.
21: Quants anys fa?
17: Va tenir una primera etapa de 6 anys.
0: Val.
17: I ara n'hi ha una segona, ininterrompuda des del 2009.
0: 6?
21: Carai.
0: 6, jo dic 6. Jo i la Sara Llobet. La Sara Llobet i jo diem 6. Va, m'estimades.
21: 5.
17: Florentino Pérez s'ha presentat a 8 eleccions.
21: Juro que no ho sabia.
17: 8 eleccions com a president del Madrid i unes com a candidat al Congrés dels Diputats en quarta posició. Atenció. De les eleccions del Madrid n'ha perdut unes, que ahir deia a la roda de premsa, van votar fins i tot els morts. N'ha guanyat dues i en les 5 restants no ha tingut rival. Des del 2009 ningú s'ha enfrontat a Florentino Pérez.
0: El poder.
17: La que falta. Us recordo que l'any 1986 Convergència i Unió es va presentar a les eleccions a tot Espanya amb la marca del Partit Reformista Democràtic. El número 4 a Madrid era Florentino Pérez, número 4 a la llista. Quants vots va obtenir? Oh, que bé que et
21: sembla. Sí, que bé, que clavat.
0: És que sembla que estiguin fent un màster d'història futbolística.
17: 36.709 vots a Madrid.
0: Veus, ja ho deia
17: jo. Una referència, el PSOE va obtenir 1 milió de vots. El Partit Reformista Democràtic no va obtenir representació a Espanya, només Convergència a Catalunya amb Miquel Roca.
0: Molt ben reblat això, Maiol.
21: Interessant, això.
0: Sí, molt bé. Sempre prenem cosetes. Sí. Està molt bé. D'aquí uns moments parlem amb els oients que ja ens esteu trucant al 93207474 i que us desperteu cada dia amb els matiners de Catalunya Ràdio.
22: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
23: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
24: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
23: Per aprofundir en tota mena de temes.
25: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
23: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no.
26: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
22: De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
1: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
2: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
1: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
3: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
1: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit...
4: La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
23: Catalunya migdia.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
23: Amb Òscar Fernández.
22: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres...
22: L'espai de reflexió a la tertúlia.
23: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
22: Els matiners som un programa per emmarcar.
6: Que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plat i un cafè amb llet.
13: Ostres, tu!
6: Mira, he tret el nòrdic i he posat el surdic, o sigui, nord, sur.
11: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
6: No, és que mentre m'estava afaitant ja l'estava buscant, Sí, o sí, jo... Escolta, molt de matí, ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, escolta'm, endavant, tu!
22: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
11: El cert és que cada dia tenim oients més desperts i més trempats.
13: Som fantàstics, més trempats.
11: 9-3-2-0-7-4-7-4, a la recta final dels matiners. Com sempre, tenim ganes de saber què feu desperts o despertes a aquestes hores. Lara, no ploris, perquè avui tenim un oient de Terrassa que ens ha trucat.
13: Estic tan contenta.
11: Vas fer una crida.
13: Vaig fer una crida. Vaig dir que em feia mal que la gent de Terrassa no truqués als matiners i ens han fet cas.
11: Doncs mira, de cop i volta diu, si la Lara està trista, tens aquí la Montse de Terrassa, que et truca. Vols saludar-la tu?
13: Home, i tant.
11: Vinga, va, de terrassenca a terrassenca.
13: Montse!
7: Home, bon dia!
13: Molt bon dia!
7: I tant, avui m'he llevat bé. Això és super.
13: Oi, que bé.
7: Estic fent gimnàstica, ja.
13: Veus? Molt bé, gent optimista, Terrassa.
7: Sí, i tant.
11: Montse, a veure una cosa. A quina hora t'has despertat avui?
7: A la vostra, a les 5:10, concretament, sense despertador, perquè ja soc veterana, podia ser les vostres mares, quasi bé, i el cos ja m'ho demana, ja de sempre he sigut matinera, tant dir... per estudiar com per anar a treballar.
11: Avui t'has despertat i has dit, ximpum, patapum, a les 5:10 del matí, i ens hem posat a fer esport a les 5:10?
7: A les 5:10 he escoltat la d'allò, he anat al lavabo, em trem l'aigua amb la llimoneta, dues gotes de llimona, la pastileta, i a fer gimnàstica, que la tinc apautada dues o tres vegades al dia, però abans m'haig de posar unes mitges d'aquestes ortopèdiques que les porto de peus fins a la cadera, perquè tinc un, bueno, un problema de cames i és la pauta, és el meu, la meva teràpia, posar-me les mitges, fer gimnàstica, si puc dues o tres vegades al dia, o bé caminar, moure'm, eh?
11: Molt bé, però Montse, entenc que no vas allà amb les peses de 40 quilos i amunt i avall, no? Vull dir que són exercicis suaus.
7: Sí, pautats per mi personalment, sí, estan adaptats per mi i pesos no puc gaire, no.
11: Perquè dic ara
7: jo
11: aquí...
7: camino molt, avui toca mercat a Terrassa, el dimecres tenim mercat setmanal.
13: Correcte.
7: I aniré a peu.
11: Doncs escolta'm, i Montse, també... digue'm.
7: No, que sabeu que faig també, que és una cosa molt terrassenca.
11: Ah.
7: I soc voluntària. Com es diu, els envasos de l'Estrella d'Am, com es diu això, de la cervesa...
13: Les ampolles o les llaunes?
7: Les llaunes, exacte. Les deixen aquests que van a les santes o matiners, que encara no han anat a dormir, les deixen als quartos de reixa, que encara en queden.
11: Molt bé.
7: Aquestes finestres... i també per terra. Jo soc voluntària, agafo una bosseta cada dia, inclús al voltant de casa.
11: Veus?
13: Molt bé, mira.
7: Els escombraires.
11: Molt bé.
13: No sabia pas.
11: Doncs escolta, Montse, celebro aquesta vitalitat. Gràcies per trucar-nos aquest matí per despertar-te amb els matiners de Catalunya Ràdio.
7: Avui feliciteu les Fàtimes, que Terrassa encara en queden.
11: I tant, avui és Santa Fàtima, sí senyor. Un petonet, Montse.
7: Felicitats pel programa i a tot l'equip.
11: Gràcies. I de la Montse de Terrassa marxem cap a Girona per saludar en Joan. Joan, bon dia.
5: Hola, bon dia.
11: Com està, Joan?
5: Bé, molt bé. La veritat és que molt bé.
11: Tu també fent esport com la Montse o no?
5: Perdona?
11: Tu també fent esport com la Montse o no?
5: No. Jo ja estic treballant.
11: I de què treballes tu, Joan?
5: Tinc una parada al Mercat del Lleó de Girona.
11: Home, que bé. I de què és aquesta parada, Joan?
5: És una parada de cafès, tés, xocolates, dolços...
13: Ui, perfecte, per començar el dia.
5: Sí, exactament, per començar el dia i per acabar-lo, de fet. I llavors jo també podem fer cafè i aleshores vinc a primera hora. De fet, no està obert al públic encara, però els paradistes ja hi són des de les 5, un quart de 6, i procuro venir això. Dos quarts de sis, més o menys, per poder, bueno, perquè sempre agraeixen arribar a la feina a aquesta hora i poder fer un cafetó.
11: Joan, què consumeix més la gent, cafè o te?
5: Cafè, bastant més cafè que te. Que passa que en els últims anys hi ha hagut una progressió, diguem, podem parlar, potser no ho sé, tampoc no ho sé amb exactitud, però si abans fa 10 anys era 90-10, ara és 70-30, potser.
13: S'ha posat de moda el te, no?
5: Sí, va lligat a aquesta vida més saludable, o que la gent pretén que sigui més saludable, i s'ha posat una mica més de moda, i llavors això és una reacció bastant en cadena. Si tu vas a casa amics o vas a casa algú i pren un te i el trobes bo, bueno, te l'ofereix, després, bueno, es va incrementant, diguem, la gent que en fa. Però doncs, va, que segueixin bastant majoritari el cafè.
11: Joan, farem una cosa, et vindrem a veure un dia aquí al Mercat del Lleó de Girona, que sempre... Anar a treure el cap a Girona sempre està bé.
5: Sí, a més ara aquesta setmaneta, aquest temps de flors...
11: Temps de flors, i tant.
5: I la gent s'atabala una mica perquè hi ha cues a tot arreu, però i aquesta és una ciutat de caminar-la tranquil·lament, sí. Però és bonic de veure, sí.
11: Doncs escolta'm, gràcies també per passar pels matiners, Joan, també una abraçada i que vagi molt bé la jornada.
5: Només faltaria, igualment a vosaltres.
11: Que vagi bé, adéu.
5: Adéu, bon dia.
11: Doncs vinga, ens encanta que aneu marcant el 9-3-2-0-7-4-7-4, que ens expliqueu què feu desperts a aquestes hores del matí. Nosaltres, clar, hem de fer un programa de ràdio cada dia, per tant la gent ja ho sap. I el cordomí, que sempre el fem despertar una mica més d'hora de l'habitual, també. Eloi, bon dia.
8: Bon dia, bona hora.
11: Com ho portes tu això de matinar, Eloi?
8: Bé, prou bé, a mi no em molesta, matinar.
11: No, eh?
8: No, la veritat és que no, em sento prou bé. Ahir sí que és veritat que em veu despertar una mica més d'hora.
11: Ah, sí?
8: Vaig estar una mica trasbalsat, és a dir, matina tant com ho feu vosaltres, encara necessito una mica més de recorregut.
11: Vas haver de fer migdiada? Et van deixar fer migdiada o no per això?
8: Ho vaig fer, sí, abans d'anar a buscar el nano al col·le sempre faig 20 minuts, 10 minutets.
11: Ah, és que dic, el tema de la migdiada...
13: La migdiada, no? És molt traïdora.
11: Sí, és molt traïdora si se't descontrola.
8: Però em va molt bé, em va molt bé. De fet, ho necessito per afrontar amb garanties la tarda, si no és un desastre.
11: Però que te'n vas a dormir molt tard.
8: No, me'n vaig a dormir amb el nen, també, cap al 9, quarts de 10, com a molt.
11: Molt bé. Escolta, m'has acabat ja la gran cita?
8: Sí, tots els capítols.
11: I què?
8: De fet, per això aquests dies he dormit una mica menys, també.
11: Ah, ja t'ho vaig dir que t'enganxaries.
8: M'ha agradat molt i m'ha agradat sobretot la manera i el respecte a com s'ha tractat tot el tema de l'amor. És a dir, és una classe magistral de...
13: Totalment.
8: D'això, de l'amor avui en dia, com sí, es percep sí. I com es tracta entre la gent jove. I m'ha agradat molt.
11: Tens
8: vull
11: tota
8: pensar
11: la
8: que la gent jove tracta l'amor d'aquesta manera, com hem vist a la tele.
11: Doncs escolta'm, deixa que abans acomiadi la Lara García i la Marta Viana. Gràcies, noies, i tornem demà.
13: Adéu,
11: que vagi
13: molt
11: bé.
13: Adéu.
11: I em quedo amb tu, perquè escolta'm, déu-n'hi-do, la tarda que vam tenir ahir ja ens vas alertar que a partir del migdia hi hauria canvis, i avui crec que si fa no fa, Eloi.
8: Sí, però menys, clarament va. Menys tempestes. Sí. És veritat que avui hi ha llocs que ha baixat una mica la temperatura. Ara mateix també tenim molts bancs de boira, els llocs sobretot on ahir va ploure, boira, núvols baixos. Com que queda molta humitat, doncs durant la nit es formen tots aquests núvols i després, a mesura que vagi sortint el sol, s'aixecarà una miqueta. A la meitat sud de Catalunya avui farà una mica de vent i això farà doncs, que els núvols vagin marxant ràpid. I en canvi, a la meitat nord i sobretot a les comarques de l'interior de Girona, la Catalunya central i el Prepirineu, és on avui podem tornar a tenir tempestes, ruixats, poden arribar a la Costa Brava però ja més desgastats i a la resta, difícilment. I avui temperatura, això, 24-25 al sud, menys de 20 a la meitat nord, així que encara quedarem fresquets.
11: Ai, no, de veritat, espero que hi hagi remuntada de temperatura, perquè jo el mes de maig ja estic enfocat en samarreta, màniga curta, pantalonets, Ricard Ostrell, bon dia.
9: Què tal, bon dia?
8: I empatitzo totalment amb tu, eh?
11: No, és que clar, ara ja... Ara ja comença a tocar bon temps, bon temps.
8: Doncs no, divendres baixarà la temperatura.
9: Doncs a mi m'agrada, el mes d'abril que va fer va ser espectacular,
11: sí.
9: I ara aquest mes de maig que ens posi una mica més refrescats, està bé.
11: Semblem tres jubilades aquí, comentant el temps. M'encanta.
8: El maig cada dia un raig, això és el que toca.
11: Sí, sí, no,
9: sí, senyor.
8: Cada dia, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, p
11: I tant, sempre hi ha
9: sorpreses. No, però ja va bé, ja va bé.
11: Una abraçada, Eloi, fins demà.
9: Una ruixada que no t'esperes, saps?
11: Engega el matí de Catalunya Ràdio, un Ricard Ostrell. Demà hi tornem. Bon dia, matiners.
10: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Laia, tu ens expliques que en el teu conegut com a període alemany et va sorprendre que allí encara hi ha més consum. No són gent tan ordenada, tan centrada com pensàvem.
1: Va ser una de les coses que més em va sorprendre, que els adults mengessin llaminadures a tota hora. És a dir, a totes les cases on no hi viuen criatures hi ha llaminadures. Et diria que, les llaminadures formen part de la compra setmanal de qualsevol persona adulta. O sigui, a qualsevol carro de supermercat hi ha paquets de llaminadures.
2: Si no és per una ocasió especial, el meu carro mai n'hi ha.
1: Doncs allà és l'habitual. I dos, ocupen un espai molt més important, per tant, al supermercat. És a dir, tu vas al supermercat, hi ha unes lleixes i lleixes de llaminadures de llocs diferents, i tu vas a les cases i, evidentment, hi ha llaminadures a l'armari igual al costat de les galetes. Saps?
2: Aquí sí que és veritat que el que seria al costat de les caixes, en el moment de pagar, hi ha una quantitat de llaminadura molt bèstia.
1: Però és un reclam. És un reclam que és una cosa que, mira, saps que no hauries de comprar perquè allà a l'últim moment, temptació, però és que allà no. Allà és una lleixa on la gent va comprar, igual que compres la llet, les galetes, compres les llaminadures. I a mi això em va impactar. Però bé, sembla que aquesta normalitat també ha arribat aquí i ara hi ha més adults que no pas infants que mengen llaminadures. Mireu, escolteu aquest anunci de Haribo.
3: ¿Por qué necesitas de ahora sonrient así?
4: Sonrient.
3: Sonrient perquè...
1: És que vosaltres ara no ho veieu, però són adults, les veus són infantils, però l'anunci, si ho poseu a YouTube, perquè, atenció, és un anunci que té més de 10 milions de visualitzacions, que aquest és un altre tema, eh? Qui mira anuncis a YouTube? O sigui, ho trobo una mica estrany.
0: I a més, quan un t'agrada, no, tampoc passa perquè no m'agrada mirar-ne, però quan un t'agrada no pots tornar a veure.
1: I et diré una cosa, aquest anunci no té res. És a dir, són adults que sí que se suposa que estan fent una excursió i al moment que s'aturen i mengen llaminadures. I llavors, per alguna raó, parlen amb veu infantil. Jo no l'he pillat
0: és
1: molt.
0: És el que es diu un doblatge fals.
1: Aquí
0: jo no hem fet mai.
2: Són tan anys mirant programes que ens incluïen els anuncis que els hem anat a buscar.
1: Sí,
2: com que ja no ens els donen, els anem a buscar nosaltres.
1: Sí, com sigui, ens hem fixat una mica en aquest tema. I a veure, alguns analistes atribueixen l'èxit de les llaminadures entre els adults al factor nostàlgia. Recordeu quan parlàvem de que s'havien recuperat auriculars amb fils o càmeres analògiques? Doncs una mica seria el mateix fenomen que ens fan a buscar les llaminadures que ens satisfeien de petit.
0: Ja, però una cosa és que jo em compri Legos com a persona adulta sense fills i una altra és que mengi coses que no són sanes. No sé si ho posaria...
1: Ui, però la gent també fuma, a veure, Roger. De quins números estem parlant? Mira, doncs, segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, les llars de l'estat espanyol on més llaminadures es consumeixen són justament on hi viuen adults entre 45 i 65 anys que viuen sols. Després ja venen els joves independitzats, podríem dir, de menys de 45, i finalment les parelles sense fills d'entre 45 i 65. O sigui,
2: on
1: tots
2: els
1: menys
2: nens?
1: Les famílies.
0: Clar, o sigui, queda clar el sentit d'aquest anunci, que és que necessiten mercat i els pares no volen comprar xutxes als fills.
1: Exacte. I els únics adults que no mengen llaminadures són els que tenen fills.
2: Clar, boníssim,
1: és
2: això.
1: És molt fort,
0: o
1: això.
0: O d'amagatotis, una mica.
1: Sí, exacte. Almenys
2: un
1: plaer, no en compren
2: un
1: tant.
2: Culpable. Sí.
1: Exacte, no poden tenir per casa perquè si no se'ls menjarien els fills. Sigui com sigui, és un increment que sembla que va arrencar amb la pandèmia i que potser s'ha consolidat. Per exemple, quan estem ja més estones davant de les plataformes al sofà, perquè sembla que bona part dels consumidors haurien agafat l'hàbit de menjar llaminadures, per exemple, mentre miren una sèrie o mentre miren una pel·lícula. I, de fet, les dades ho corroboren, eh? Caramels i xiclets van ser el 2024 la categoria que va créixer més dins del sector dolç a tot l'estat, facturant al voltant de 1.500 milions d'euros, que es diu aviat,
2: aquell moment en què apretes el pausa de la sèrie i dius, vaig a la cuina.
1: Ah, exacte.
2: A veure què trobo, obres l'armari i tu quedes mirant, bueno, ara...
1: Quina merda. Per ocupar, dius, no?
2: Vas a buscar un plàtan, una poma? No.
1: No.
2: Vas a buscar la merda més grossa,
1: clar,
2: la tinguis allà.
1: Clar, totalment, perquè és el moment d'oci que tot
2: I
1: està
2: tant,
1: permès.
2: I tant.
1: A més, quan el públic és aquest, no calen massa innovacions, perquè la gent el que vol és les llaminadures de tota la vida.
2: Ara,
1: és a dir,
2: ara.
1: La seva funció és la que recuperen quan eren infants. No cal dir que les empreses estan encantades d'aquest canvi de públic objectiu, perquè,
2: home,
1: clar, el poder adquisitiu d'un adult és molt més elevat que el d'un infant.
2: Abans anaves una Coca-Cola de pela, per favor.
1: Exacte. Però sí que és veritat que els adults, com deia en Roger, també són molt més conscients que no pas les criatures dels perills associats al consum de tant de sucre, i per això sí que és veritat que les empreses fan l'intent, almenys de paraula, de buscar la manera de treure el component aquest, doncs, de tant de sucre, tant de perjudicial per la salut, doncs, de tot el que estan venint.

lluita inicia aquesta lluita. Quan fins i tot està present quan bec un suc de fruita. Diuen que el suc cremada és tòxic que el paper de plat amb què embolic molt bocada, el de pa amb xocolata. I els papes quan van esmorzar i d'això sí que en dono fe. Mengen un donut, un croissant i saps què hi posen al cafè? Un sobre, dos sobres, dentista...

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Avui, Laia, ens portes un conte sobre cosir.
2: Bueno, sobre cosir, és una...
1: Teixir.
2: Teixir, per exemple. Sí, sí, podríem dir que el tema del conte és aquest, però l'important és que és un conte d'una actriu, que és la Maria Ballús, que ella és una component d'Engruna Teatre. Segur que coneixeu aquesta companyia de teatre familiar, que en general ho peten bastant, eh? Vull dir que són molt bones. Però ella... li ha com sortit una vocació extra, que és aquesta idea com de cosir ella mateixa la roba que s'ha de posar, i ha fet aquest compte, Cosir pels Descosits. La trobareu a Instagram. Mira, de veritat, jo no sé si és que és una combinació única entre el fet de ser actriu i el fet de cosir, però us ho juro que et pixes amb aquesta tia. Mireu.
3: Hola, estimades. Això és la part 2 d'una faldilla, però com podeu comprovar, no estic a casa cosint. No estem fent cap faldilla. Estem de missió.
4: Però què ha passat per arribar fins aquí? Vaig patir un drama costurer.
3: No. Què foto ara?
4: I vaig pensar que abans de cagar-la més necessitava un comando organitzat.
1: Què li ha passat?
4: El Ferran i la Xènia.
3: La idea era
2: anar a comprar... Li falta un tros de tela.
3: Perquè això m'ha passat per no tenir una estatueta de Santa Llúcia al cosidor.
5: Bueno, però ha passat moltes coses.
1: Per cert, a fons ha posat la Maria, la cantant valenciana.
2: Sí, sí, és que els vídeos estan superben muntats, a més.
1: Bueno, aquí també posem cançons de fons.
2: Aquí explica tota la que li ha... O sigui, que li faltava una cosa i se'n van a fer una ruta per Catalunya perquè demana als seus seguidors que li recomanin llocs on comprar no sé què, on trobar no sé què altre, i se'n van i els inols i paren de passar coses. Però és que, de veritat, o sigui, de tot em fa una història. O sigui, que a mi em sembla fantàstica. Perquè, a part, realment cus. O sigui, tot allò que porta posar s'ho cus ella. Fa des de cursos per fer calcetes d'aquestes de llançaria. És a dir, no estem parlant de fer-te, jo què sé, una ronyonera o una samarreta.
1: O
2: una vora del pantaló. No. O sigui, fa coses que fliparies. De fet, ja us dic, o sigui, a mi m'entusiasma. Jo no tinc especial sensibilitat ni per el tema de la cosidoria, ni habilitat tampoc.
1: No? La costura.
2: Exacte, ni tinc tampoc les eines, però és que us ho juro que és un panxó de riure només de sentir-la. I a part que et veus com a capaç, perquè penses, millor ho està fent així com qui no vol la cosa, segur que no és tan difícil. A més, em sembla que és com de Porreig o per allà, no sé, els vídeos són, a més, una fantasia. Mira, aquest es posa ella al sol, mira.
6: Sempre que surto a gravar aquí fora fa molta vergonya per si em veuen els veïns. Avui portem la camisa Lorelai de 6 patents, que me l'acabo de fer, amb el teixit de Merchant & Mills, que ha quedat increïble. Els mitjons són de Bajalana, són increïbles, no us oblideu mai dels mitjons. I aquesta jaqueta és de ma mare quan era jove, em sap greu, no la podreu trobar. Ah, i el bolso és de Corea, d'una marca molt xula. Ah, jo m'havia deixat les ulleres de sol al lavabo.
2: Veus que no para d'explicar-te el que es deixa, el que no es deixa, si la jaqueta és de ser mare, perquè hi ha coses que poder... la veus com va comprar teixits i... A més, saps aquesta gent expressivíssima? A mi m'encanta, de veritat.
1: Has vist si en soc fan de la Maria, que ha tractat la cançó que sonava de fons i us l'he posat de fons jo?
2: Molt bé,
1: Això no és l'Instagram, és el Roger fent play.
2: Molt bé, mireu, es diu Cosir pels Descosits i té més de 10.000 seguidors, No sóc l'única que ha quedat captivada. A més, si tu vas al seu compte, Maria Ballús, que és com diu ella, diu, sóc actriu i ara resulta que també em dedico a la costura.
7: A mi m'ha agradat el rotllo, d'aquesta noia, molt
2: us
7: bé.
2: Us ho juro, és un rotllo maquíssim.
1: N'aprens o és tot actoral?
2: No, n'aprens, molt. Va.

0: ja tenim aquí un any més. La nit dels museus serà aquest dissabte, el dia 16 de maig. I, a més, un centenar de museus i espais culturals que estaran oberts doncs, més tard de l'habitual. Podreu gaudir de moltes activitats. Alerta que heu de demanar, en alguns casos, reserva prèvia.
1: Sí, visites que poden incloure concerts en directe, com, per exemple, la que tindrà lloc al Museu de Tortosa el dissabte a les 10 de la nit, i celebraran la nit dels museus amb un concert d'aquest que sentim, en Xerim Arasté, a l'exposició permanent del Museu de la Ciutat. Avui, però, per fer bullir una mica l'olla, us hem confeccionat un rànquing que acaba d'aparèixer amb motiu del Dia Internacional dels Museus per veure quins són els més visitats del món. És el nostre particular...
2: Top 5.
1: I en el número 5, el Met, el Museu Metropolità d'Art de Nova York, als Estats Units, compta amb una col·lecció de més de 2 milions d'obres d'art de tots els llocs del món, i el 2025 les van poder contemplar quasi 6 milions de visitants, ocupant el cinquè lloc. Al Met s'hi poden veure, entre d'altres, l'autorretrat de Van Gogh, el temple egipci de Dendur o una col·lecció de Monet. I heu estat al Met?
2: No.
0: Jo vaig comprar, el sortim vaig comprar en Frankfurt a un dòlar. Jo pensava que era només de les pel·lis, però efectivament en venen, deuen ser de qualitat baixa.
3: Hosti. Segurament.
0: Sí, però vaja, que dintre vaig veure...
3: Allò, amb una persona que tenia una paradeta, sí, en ella mateixa, no?
0: Sí, una persona, sí, amb rodes, en ella, sí, mateixa, sí. I sí, vaig veure el Monet, Van Gogh, i sobretot el petó de Klimt.
1: Oh, que guapo, això. Ah. En el número 4, el British Museum, el Museu Britànic de Londres, al Regne Unit, compta amb una àmplia col·lecció que abasta història, arqueologia, art i expropiacions vàries. Es queda a la vora del podi per un marge estret amb els seus 6 milions i mig de visitants. I té una lleugera caiguda, respecte, per exemple, a altres anys, com el 2019. El British té, entre d'altres coses, la Pedra Rosetta, els frisos del Partenó i una àmplia col·lecció de mòmies. Tot això es veu que era del Regne Unit o es veu que ho van agafar? No,
3: mira.
0: Jo vaig anar a veure el Moai, especialment, òbviament, també, tot aquest llegat d'Egipte i Babilònia, però el Moai mola molt. I la Pedra Rosetta, voleu un altre tòpic? Era més petita del que em pensava,
1: sí,
0: per tot,
1: sí,
0: el que hi ha escrit.
3: Jo aquest sí que a mi em va impactar, la Pedra Rosetta.
1: A mi els fills del Partenó realment sí que em van copsar. Vaig flipar bastant que estiguessin tots allà dins. En el número 3, el Museu Nacional de Corea. Sí, sí, el de Seul és un dels més vistos. Té menys de 100 anys d'història, però pretén ser el més gran d'Àsia. Té més de 6 milions i mig de visitants. Al Museu Nacional s'hi pot veure una pagoda de 10 pisos o alguna de les estàtues de Buda més preuades. Aquesta crec que no l'hem vista cap, dels presents.
3: No.
1: El número 2, digues.
0: No, que Corea no hi ha anat. No.
1: El número 2, els museus Vaticans.
0: Sí,
1: aquest sí, aquest conjunt de galeries té una col·lecció, una de les col·leccions artístiques més importants del món, quasi 7 milions de visitants. Sens dubte, el que cal veure dels museus és la Capilla Sixtina de Miquel Àngel.
0: Aquí tothom fent-se selfies a la papada.
1: Aquí el més greu de veure-la és que ho has de fer així com en ramat i és molt complicat gaudir-la, amb tanta gent.
0: És com un recorregut. Sí,
1: sí, la galeria dels mapes, les estances de Rafael.
0: L'escola d'Atenes.
1: Sí, molt xula, realment, de visitar. Hi has anat, Laia?
3: No.
1: I el número 1, el Museu de Louvre. Malgrat els escàndols, continua ocupant la primera posició amb força diferència. Encara no han robat tot allò robable. Van ser 9 milions els visitants l'any passat. Déu-n'hi-do, què dir del que es pot veure al Louvre?
0: Puc dir els tòpics, jo? La Gioconda, la Venus de Milo, sí, i la estàtua aquella de Samotràcia.
3: La Gioconda sí que te la imaginaves més gran. Mira, jo em va sorprendre més la Gioconda que la Pedra Rosetta. I la Gioconda, molta gent endavant. Sí. La llibertat guia en el poble m'agrada molt, veus? Mira, molt més que la Gioconda.
1: En tu, tot el que sigui una llibertat guia en un poble...
3: Sí, m'agrada molt, la veritat.
1: Sí.
0: Bé, quan he dit l'estàtua aquella de Samotràcia, em referia a la Victòria de Samotràcia, i quan em referia... Que
1: és
0: vaig
1: la Alada,
0: és
1: oi?
0: És la Victòria Alada, sí, sense cap, com marca el cànon. I quan he dit que vaig veure el petó de clima a Nova York, és impossible, perquè aquest quadre veig que està a Viena, ciutat que mai he trepitjat, però he vist que en aquest museu, al Met de Nova York, sí que hi ha quadres de Klimt. Per tant, algú vaig veure, però el meu cap era espectacular.
1: Alguna cosa vas veure?
0: Crec que em vaig comprar punt de llibre, una mica per tirar-me del rotllo.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Una vida

0: Estem sentint els Strombergs de fons, perquè avui, Laura, consideres que aquesta formació també té algunes que cal reivindicar.
1: Potser no tan infravalorades, perquè la veritat és que he trobat autèntiques joies també del que ve sent la red flag de la música catalana. Però fem una mica de nostàlgia, no? Que ara fa dies que
2: totalment
1: no parlem.
2: Totalment d'acord. Moltes ganes de fer nostàlgia amb
1: sí,
2: els Strombergs.
1: Sí, sí, d'algun grup així una mica antigot. Els Strombergs no és que siguin tan antics, però és veritat que tenen una edat ja. O sigui, aquest grup es va formar el 98 a Cardona en una terrassa d'un bar, com els millors grups, i va començar a treure discos, però el 2004, és a dir, encara van trigar un temps en treure els seus primers hits, i van començar sobretot en castellà, tot i que van anar incorporant el català a poc a poc. Us he de dir que a mi és com dels grups que menys m'ha molestat que fessin música en castellà.
2: Sí.
1: No sé per què, perquè realment és el mateix que ho fessin ells, que ho fes sopa de cabra, i en canvi amb els altres gairebé els fem fora de l'escenari.
3: Per què? T'ho diré per què. Perquè hi ha uns grups que són més d'anar i ballar, toquin el que toquin, i hi ha grups que són més de cantar les lletres. És a dir, si tu a Strombergs no et saps les lletres, no passa res, perquè vas allà i balles tota l'estona.
1: Suposo que deu ser
3: això. En canvi, sopa una mica és de cantar uou, cantar les lletres, jo crec.
1: I que tenien una mica la seva gràcia fent lletres, encara que fossin en castellà.
2: A veure, un moment.
1: Cançó.
2: Tu saps qui va escriure la lletra d'aquesta cançó?
1: A veure, sorprèn-me.
2: No ho saps?
3: No, jo tampoc, no.
2: Berto Romero.
3: Ah, sí?
1: Ara em quadren més
2: Berto
1: coses.
2: Berto Romero és de Cardona, igual que els Strombergs, i es veu que l'humorista doncs els hi va donar, quan no era conegut, els hi va donar la lletra.
1: Típic poema que fas avorrit a la uni.
2: Els Strombergs diu, escolta, podríeu musicar això? I sí, sí, ho vau musicar. I quan van celebrar els 10 anys, Strombergs, clar, en Berto ja conegut, va cantar fins i tot aquesta cançó en directe amb
1: ell. Que bo, no sabia aquesta història.
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs en aquest primer disc, Festa Il·legal, on hi havia Borratxa, efectivament, també hi havia una cançó que no sé per què, amb els meus amics ens agradava molt, que es deia Calla Caramelo.
2: I tant.

0: el 2005, just l'any següent, després d'aquest primer pet, que jo crec que en borratxes van viralitzar bastant, tot i que aquell concepte no existís en aquest moment, van treure ja el següent disc que es deia Carruli, on encara hi van posar una mica més de cançons en català. Se'ls va fer molt famosa, sobretot la de la nit de Sant Joan. No la posarem, ja sabeu quina és. A més, queda un mes per Sant Joan, i per tant, cada cop que es parli de Sant Joan a totes les ràdios d'aquest
1: ja
0: país...
1: Ja la posarem.
0: Ja la posaran.
1: I tant.
0: Parlem ja d'entrada de la petita obsessió que tenen els Strombergs en fer cançons a dones i de fer-les de manera molt sexualitzada, perquè sí, aquesta va ser potser la primera que se'ls va fer famosa.

0: la veu d'en Ferran Gallar, que ens va deixar.
1: Sí.
0: Tenia una veu molt identificable.
1: Totalment.
0: Una de les grans veus, de la música en català. Era preciosa, la veu que tenia.
1: És molt difícil tenir un timbre de veu tan reconeixible, sí. No? Vull dir que no és gaire tampoc mèrit de cada persona, però és veritat que quan existeix una veu d'aquestes te'n recordes sempre. I en Pau descansi des d'aquí, Ferran. Mercè, bueno, què dir, no? Vull dir que jo, amb 12 anys, estigués cantant aquesta cançó quan encara no sabia què era.
0: Dels llavis, de l'entrecuix, aquestes coses.
1: Sí. Bueno, no sé, coses que passen, no?
0: Sí.
1: I tant. Vull haver quedat amb una anècdota, però ja veureu que el Patrick va anar repetint. Abans, però, una altra cançó que m'agrada molt.

0: fan com a cada cançó hi ha una noieta. Una, qualsevol noieta, és igual, encara que sigui la dependenta de la botiga, la cartera, és que és igual, ell sempre hi ha una noieta que li han de tirar els trastos, és flipant, de veritat. Però,
1: molt de barraques, molt de festa major.
0: Exacte,
1: molt
0: és el que volia dir abans, molt de ballar.
1: Grup de ballar, grup de festa, grup d'estiu.
0: Sí, sí, fa molta olor de cervesa seca aquest grup, en general.
1: Sí, sí, sí.
0: 2007, ja, una, és que ja et dic, van estar uns anys com traient molts discos seguits, que són els que repassarem avui, perquè els més nous ja no hi arribarem, perquè també arriba un punt que no tenen la mateixa sonoritat, una altra cançó dedicada a una altra noia després de la Mercè va venir la Judit.

0: Aviam, una cosa bona que tenen els Estrombes és que almenys van triar noms una mica alternatius. O sigui, no van fer la típica cançó a la Júlia, la típica cançó a la Maria, la típica cançó a la Laura. Ells van dir Mercè, Judit, noms així, una mica diferents. Sí.
1: Marta estaria en la típica cançó de Marta?
0: Jo crec que sí, que n'hi ha diverses, no, de Marta?
2: Jo crec que sí.
0: I si alguna cosa es pot redimir de ser... de tenir certes tendències a aquesta cosa babosa d'anar per darrere d'una tia que no els hi fa cas, a més, vull dir... Com aquesta cosa una mica fastigosa és que ells sempre han estat molt, molt, molt defensors de la cultura popular i que tenen mil cançons que fan referència a festes i sobretot també a la Patum.

0: quines ganes de Patum, també.
1: Queda que ja, poc,
0: està
1: també.
0: Està a tocar, sí. Queden 3 setmanetes perquè sigui Corpus, per tant...
1: A veure aquí, si aquest any puc anar, tios.
0: A veure.
1: És que fa anys que vaig una altra vegada a veure... O sigui, ja hi he anat, però...
0: Sí.
1: És allò que els porto 2, 3, 4 anys dient va, aquest any sí, va, aquest any sí, al final no.
0: A veure.
1: Final, vull dir...
2: Ai,
1: no
2: porteu-me, que jo no he anat mai.
0: Ostres.
2: No vull anar a gentrificar, però és que no he anat mai una vegada, sí que m'agradaria, ja ho sé.
0: A la Patum implosiones,
2: ja
0: eh?
2: Ja ho sé, i no hi vaig per no molestar, perquè ja són molts, però clar, m'agradaria molt.
0: Ai, hi ha gent ballant sardanes per passar-s'ho bé.
2: Però si ja ho sé.
0: A sortir de festa a la matinada.
2: Sí, ja ho sé que m'agradaria.
0: És espectacular.
1: En aquest mateix disc hi havia una altra cançó dedicada a l'altre gran amor dels Strombers, que no són les dones, sinó que és la cervesa. Exacte.

0: Jo sé quantes cançons li han dedicat a la cervesa als Estrombers.
1: El nivell de cunyadisme d'escriure cançons d'amor a la cervesa no són pas els únics que ho han fet. Ho han fet Estopa, també.
0: Sí, però, hòstia, els Estrombers en tenen com mínim 5, dedicades a la cervesa.
1: Fa patir una mica. A mi em fa patir, personalment, sí, sí, però bueno, mira, com que ens ho passàvem també i eren tan bons, així perdonem també.
0: Jo crec que sí.
1: I després, doncs, van seguir amb la seva tendència d'anar fent discos on, bàsicament, hi hagués un hit sobre cultura popular catalana, un hit sobre la cervesa i un hit, efectivament, sobre una tia que no els feia ni puto cas.

0: No, no, és que...
1: He sentit la teva petxuga.
0: Lluny d'anar millor, la cosa va anar a pitjor. I mira que van partir de la base ja de Mercè, Mercè, guarda els meus llavis al teu gust, al teu recuix. Vull dir, partint d'aquest nivell era difícil anar pitjor, però ells van dir, fem-ho més gros, fem-ho més guarro. Aviam, no sé si infravalorades, però com a mínim curioses són aquestes cançons dels Strombers. Sort que després ja et dic que es redimeixen amb algun gran hit sobre cultura popular i si et fa posar la pell de gallina, com per exemple tocant el cel amb l'home.

0: Com es va ratllar aquesta cançó en castellà, eh? Vam haver de dir prou. Prou! Sí, el que no pot ser és que tots fem vídeos de resum de la temporada amb aquesta cançó, durant 5 anys seguits.
1: És curiós perquè en aquesta cançó hi col·labora en Carles Belda, i el Belda diu, cada vegada que fan alguna cançó sobre cultura popular em truquen, perquè també col·labora amb la nit de Sant Joan, col·labora amb aquesta, toca el cel amb la mà, crec que hi ha una altra sobre festa major on també el van trucar.
0: Però aviam, Carles, què prefereixes, aquestes o les de dones?
1: Millor aquestes.
0: No ho sé, pregunto. En aquest àlbum que es deia Hrugenhulgel, no ens ho vam posar gens fàcil, hi havia una altra cançó que ens agradava molt a 15 dies i a mi que es diu Cumbia Batonera.
1: I tant.

0: veritable Joan Garriga aquí, eh?
1: Absolutament. Home. Aquí col·laboració del Garriga.
2: Ja se li nota la veu, és que és fantàstic.
0: Bueno, és que jo només aquest acordionet i la veu d'en Joan, dic... De fet, a vegades m'he d'esforçar per recordar que aquesta cançó és de Strombers, perquè és que per mi és de la trobo confús.
1: Totalment.
0: Però bueno, aquest plan ja ens començava a funcionar més. Passa que llàstima que després van com fer una mena de parada llarga, en què no van treure disco fins al cap de 3 anys. Jo aquí em vaig perdre, la veritat, t'ho dic. I res, i després fins al Cada cop que rius i també la lamentable mort d'en Ferran, en què vam tornar a parlar d'ells i vam tornar a recordar tot el seu llegat musical i festiu d'aquest país, que ha sigut prou important i que no s'ha acabat. Vull dir, segueixen fent concerts i fent temes.

0: és per tu.
1: Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials.
2: Visca!
1: Segons l'últim informe que han fet públic des de la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, Laia, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any. Això vol dir que hi ha, clar, més contingut, més visualitzacions. I els nous continguts creixen més d'un 30%.
2: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram, més que no pas TikTok, que també creix, però s'alimenta del contingut generat per Instagram. I moltes de les publicacions se les troben als usuaris suggerides per la plataforma, perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloreta assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i que ara per ara no té sostre.
3: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
2: La majoria de les visualitzacions, de fet un 75%, les tenen creadors de mida mitjana amb uns 20.000 seguidors. Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua, a les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
1: Doncs són aquestes últimes dades de producció i consum de vídeos, de reels, de continguts a xarxes socials en català. Sempre m'apunto als nous creadors de continguts que ens pensa la Laura. Algú ja en seguia de fa algun temps i penso, estic allí posat, però sobretot m'interessa, Laura, els que ens puguis descobrir.
4: Clar, a vegades jo també vaig tard, eh? Vull dir que potser vos heu descobert vosaltres i jo no els havia descobert, però jo vaig fent scroll infinit per aquestes nostres xarxes socials i cada vegada que em surt algú que està dient alguna cosa interessant en català i que veig que ho fa de manera recurrent, és a dir, que no és un vídeo d'un dia, sinó que estan intentant, doncs, fer créixer la seva comunitat, m'apunto els noms, els segueixo i us els porto aquí els experts. Per exemple, una noia lleidatana que es diu Gala Benet.
5: Canalla, a Lleida hi ha molt bon gènere. Se n'ha de saber. Aquí us dic uns quants consells per parlar i expressar-te amb un lleidatanet. Estem aquí sota un arbre resguardats i mos fotrem mots com a gats.
6: Què és etimològic, aquest conte?
4: Aquest fa una mica de tot, la Gala. Ella t'explica tan aviat expressions de Lleida, com t'explica la seva vida, com t'explica coses que li agraden. Vull dir, m'agrada perquè, a més, és això, que dialècticament no tenim tanta diversitat, cada cop en tenim més, afortunadament, però sempre és molt més fàcil que la gent que vivim a prop de l'àrea metropolitana ens donin més oportunitats perquè venim aquí a fer una secció de ràdio, perquè podem anar a algun esdeveniment a cobrir-lo, tal, no sé què, que no pas la gent que viu més a la resta del territori, no? Llavors, doncs, està molt bé també donar-los una mica de visibilitat.
2: És la Gala Benet Cardona?
4: No hi ha gaire més Gales Benet.
2: Sí, sí que n'hi ha, sí. Gal.la, es diu?
4: Sí.
2: Val.
4: Després, una altra persona que a mi m'ha creat l'atenció és un noi que explica coses de cultura popular random, a més, no només del seu territori, però n'hi ha algunes que ni tan sols jo sabia, com per exemple aquesta dels esclops d'en Pau.
7: Amb això que tinc a la mà, es juga als esclops d'en Pau. Els esclops d'en Pau són una tradició especialment arrelada al poble de Viladrau. Se celebra el dia de Divendres Sant i consisteix en col·locar-se al voltant d'una taula i anar passant un tac de fusta al ritme d'una cançó. Quan algú s'equivoca, ha de veure un porró que hi ha al mig de la taula. Antigament també s'hi posava una moneda que servia per anar pagant el vi del porró. L'origen d'aquesta tradició es remunta a que antigament...
4: Doncs jo no la sabia.
2: Sí, és aquesta... Jo feia amb uns gots al revés. No sé exactament amb què... Com es
4: diu amb uns tacs de fusta?
2: Com es diu aquest comunicador que no...
4: Es diu el trinxeraire.
2: El trinxeraire. Doncs t'ho explico jo. El que havia fet era posar uns gots del revés, com ara aquests que tenim aquí de paper, per exemple,
4: sí.
2: I tu n'agafes dos i una cada mà, diguéssim, i llavors has d'anar passant els dos, és a dir, quan els esclops d'en Pau fangava Sant Joan, li anaven grans, Sant Pere li va al darrere amb el seu itriqui-trac. No, ja ho heu fet mai,
4: això? No. És que jo n'he jugat en la vida, això, per això m'ha encantat saber-ho.
2: I tu passes
4: això.
2: Els dos gots i agafes
6: segueix
2: els dos següents.
6: Segueix la cançó, segueix.
2: I cada cop més ràpid. No, no. Digueu-vos que cada cop més ràpid, cabron. Cada cop més ràpid fins que hi ha un moment que tots els gots van per terra i és un merder.
6: Canta ràpid.
2: Com els esclops d'en Pau, fangava Sant Joan, li anaven grans, Sant Pere li va al darrere amb el seu itriqui-trac, amb els esclops d'en Pau, ja està.
1: Però això és el nivell 2 només.
2: Ja no, ja necessitem més gent, més cantants, més gots, més tot.
6: Ens agrada molt.
2: Au, ho deixa de fer aquí perquè cobra final de mes.
4: Molt bé. Doncs seguim. Seguiu el trinxeraire, a mi m'agrada molt aquest contingut. I després hi ha persones que jo crec que no tenien pensat ser creadores de contingut, però que per una mica les circumstàncies dels seus negocis o les seves inquietuds personals ho acaben sent i ho fan molt bé, com per exemple l'Helena Gavaldà, que era una noia que jo coneixia per les seves fotos, perquè feia fotos al Castells també i a festes tarragonines, perquè ella és de Tarragona, Barcelona i també va fent petits projectes creatius, com per exemple ara està intentant estampar samarretes i ens explica el seu perfil.
0: L'estiu passat vaig fer-me aquesta samarreta amb lleixiu i va agradar bastant i ja en vaig arribar a fer 14 o 15, si no me'n recordo malament. I no vaig fer més perquè la samarreta de la H&M es va esgotar. Vaig intentar canviar per una de Zara, que s'assemblava una miqueta, però el lleixiu no enganxava perquè... Jo no ho sabia, però cada teixit porta proteccions diferents. I em vaig quedar com amb...
4: Doncs et va explicant una mica la història de que va fer un experiment, li va sortir bé, va vendre les samarretes a les seves col·legues i ara en farà moltes més. Una samarreta que diu gràcies, mama, per parir-me tarragonina.
1: Ara.
4: Fa il·lusió. Bueno, això...
2: Home, si no vam regalar un Roger, no?
4: Sí, totalment. A mi m'agrada la gent que explica processos, saps? O sigui, no només que t'expliquin la seva vida, perquè a mi la vida de l'altra gent me la pot interessar fins a un punt, sinó coses que jo realment no sé com es fan i que de cop i volta t'expliquen doncs, quin és el procés d'elaboració que hi ha darrere d'allò, no? I després us porto un noi de l'àmbit musical, de fet, ell és profe d'institut de música, potser està fent vaga ara, que es diu Fede Fuentes, que és de la Cabra del Camp i que,
2: sobretot,
4: se li han viralitzat molts vídeos on versiona cançons en castellà convertides en català.
8: Així sonaria, perdona, de Carolina Durante i Amaya si l'haguessin fet en català.

0: bé, tio. Hola. Jo sempre pateixo molt quan algú diu vaig a agafar una cançó en castellà i a cantar-la en català, perquè generalment fa una mica de vergonya aliena, fa un bon cringe. Però he de dir que a mi aquest noi no em fa gens de cringe, crec que ho fa molt bé i a més explica altres coses.
1: No és l'Opo de Pons, és així.
0: No,
2: home, i amb accent de la cabra del camp, com vols que no et quedis aquí rendida?
1: Vull dir. Aquella zona la tens.
0: Hot, accent de cabra del camp.
1: Des de Montbrió del camp, que
0: com estàs? Aviam si s'escolta també el nostre oient de Montbrió, que sempre ens escriu.
2: Laura, per cert, que has dit que t'agraden els processos, coneixes un perfil, ara no em sortirà, que l'hem parlat aquest matí justament, mira, es diu Cosí pels Descosits.
0: No, però mira, em podria agradar.
2: Perquè t'encantarà, és una noia que just és actriu, també és de, però a més Cus, i tal com Cus li passen com mil històries, i ella explica les històries que li passen mentre Cus, que li ha faltat un tros de roba, que s'han hagut d'anar no sé on a buscar-la, bueno, i això t'agradarà.
0: Bueno, i que a més, un truquet així gratuït que us regalo d'influencer, que és que qualsevol cosa que expliquis mentre estàs fent una altra cosa, la gent s'enganxa molt més al vídeo.
3: Per això el Get Ready With Me.
0: Per això Get Ready With Me, per això jo foto vídeos cuinant i regant les plantes, per això hi ha molta gent que això, mentre condueix o mentre fa una altra cosa, va explicant històries i et quedes enganxat, més que no pas si trobes algú mirant a càmera fixament. No? I per últim us porto un descobriment de la mà dels Premis Crit, perquè clar, si una cosa bona tenen aquests premis, que un altre dia segurament entrarem a qüestionar si són necessaris, si realment tenen l'impacte que haurien de tenir o no, perquè són aquest dijous, és en Cesc Sarri, que està nominat a la categoria d'estil de vida, si no m'equivoco, i que ell ja té força seguidors, jo no el seguia, no el coneixia de res i fa aquesta mena de coses.
4: On és una rosa, sisplau?
5: Mira, serien 5 euros.
4: Amb família nombrosa feu descompte?
5: Ah, no.
4: Deixa'm un moment que m'ho penso, vale?
5: Perfecte. Però on és ara, què?
4: Ja l'havia vist. Terra humida!
0: Que està demanant diners al carrer cantant. És una cosa com d'humor. O sigui, ell fa contingut d'humor.
2: Fa personatges, no? Fa personatges diferents.
0: Una mica d'accent targarí, també en funciona molt.
2: Sí, clar, és que tot ajuda.
0: Doncs, potser el coneixeré dijous, perquè suposo que passaré per aquesta gala, m'han nominat a mi també. Bueno, aviam, tampoc som tants, en aquest país, per nominar. Però ja us explicaré com ha anat i que és una gran oportunitat. Sobretot, jo penso que és pel que més serveix
1: per
0: conèixer nous creadors. Podeu seguir-los al seu compte d'Instagram i anar veient tots els nominats i xafardejant.
1: Perfecte.
6: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Vinga, que avui punxarem la cançó d'un duet d'artistes catalans que van prendre el seu nom d'una paròdia, d'un grup que ja era una paròdia en si, els Milli Vanilli. Aquests que sentim eren un duet de pop i dance format a Alemanya a mitjans dels anys 80 amb Fab Morvan i en Rob Pilatus, que es van convertir en un fenomen, que van vendre més de 30 milions de discos fins que van caure en desgràcia. Per què? Doncs perquè es va saber que les veus no eren les seves. Ells només posaven la imatge als discos i a les actuacions, però els cantants eren uns altres. I això va ser, bueno, un boom, eh? Doncs ara fa una mica més d'una dècada, un parell de catalans, en Miquel Malirach i en Jofre, van parodiar aquell grup format el duet còmic musical Mali Vanilla, on composava música, jocs de paraules i sentit de l'humor.
7: Som dos esquirols, dos orfes del món, anem fent les nostres coses.
1: Els Mali Vanilli van trobar, però, sobretot el seu lloc fent lletres amb certa predilecció per explicar el moment històric processista que vivia el nostre país.
7: Tinc la llengua al Catllà i el fetge a Ginebra, a Brussel·les tinc el pit i ara l'ànima a Madrid.
1: No sé si els teniu ubicats, els Mali Vanilli. La Laura fa una cara d'estranyesa.
0: Sí, no gaire, i m'estranya, perquè jo en aquest moment estava ja crescudeta,
1: I tu, Laia, sí?
2: Sí, aquest, així, bueno, jo tinc aquesta imatge com de cosa festiva, cabaretera...
1: Una mica sí. I la cançó per la qual van ser més recordats, potser és per la que vosaltres els coneixeu, és Espanya, carinyo, lo nostre no funciona.
0: Ah, sí.
1: En la que els Mali Vanilli intentaven explicar com la relació entre aquests dos països estava profundament desgastada i convidava a un divorci imminent. Efectivament, aleshores ho semblava, però 12 anys més tard sembla que hi ha relació.

0: tenim ganes d'anar de concert. Els propers dies tenim ben fixat a l'agenda el concert de Bons Nois. Per mi va ser tot un descobriment, el primer àlbum. El segon, Anna, encara no l'he escoltat, però tinc els deures pendents. Es titula Sento Sentiments.
1: Sí, es tracta d'un disc, Sento Sentiments, que veu de l'indie dels 90 i els primers 2000, com Sonic Youth, Pink Noise o els primers discos de Radiohead i Smashing Pumpkins, però també s'emmirallen en bandes actuals com Fontaine D.C. Dijous, Bons Nois presentaran Sento Sentiments a la Sala Loud de Barcelona cap a les 8 del vespre i encara

Iván Ferreiro celebra aquest 2026 35 anys de trajectòria musical i aquest dijous celebrarà aquesta efemèride a Barcelona. El gallec portarà la seva nova gira Hoy por Ayer al Sant Jordi Club, on repassarà les cançons més emblemàtiques de la seva carrera des de Los Pirates fins a l'actualitat. Si voleu anar, també queden entrades a la venda. Els qui també celebren anys aquest 2026 són el Sopa de Cabra, en aquest cas en fan 40.

pensem en la història del rock català, és inevitable que no ens vinguin al cap Sopa de Cabra. Moltes de les seves cançons s'han convertit en himnes i formen part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. Aquesta setmana arrenquen la gira 40 anys a Barcelona. Divendres i dissabte estaran a Ras Matàs, la sala que va acollir la gravació del Ben Endins el 1993 i el concert de comiat del 2001. Seguim ara amb Hijos de la Ruina al Palau Sant Jordi. Hijos de la Ruina és el grup format per Natos, Waor i Resaic J, que ara torna per presentar el seu nou àlbum que van treure a principis d'any. El concert es farà al Palau Sant Jordi divendres a les 8 del vespre. A l'Apolo, per cert, concert de Depol. Gutiérrez, conegut artísticament per The Paul, va treure un nou disc a l'octubre i aquest divendres cantarà doncs, les cançons del seu primer àlbum a la sala 2 de l'Apolo. A la sala principal, per cert, hi haurà concert de Xerif i Rapsus Clay i queden entrades per tots dos concerts que comencen a 8:45 de la nit. Seguim ara amb la Júlia Blum. Presenta Somiar Desperta, el seu nou treball discogràfic, un disc format per 6 cançons que confirma l'aposta de l'artista per un pop més atmosfèric i cuidat en els detalls. Aquesta presentació del disc es farà a l'Helio Gabel divendres a 8:45 de la

Aquest cap de setmana també hi ha actuació de Pau Alabajos a Barcelona. El cantautor de Torrent passarà pel cicle La música al centre, que omple de música al Centre Comarcal Lleidatà. El concert començarà divendres a les 8 del vespre. Seguim amb més concerts, perquè també divendres a Camós, actuació de Max Navarro.

el seu primer senzill oficial Estrelles, Max Navarro acaba de treure el seu segon avançament, que és aquest inigualable que sentim de fons. Divendres, l'artista de Premià de Mar actuarà a la Vila Romana de Vilauba dins el Festival Recòndit. El concert començarà a les 9 de la nit. I ara toca parlar de Mazzoni, perquè aquest cap de setmana fa doblet.

Bazzoni continua commemorant els seus 20 anys sobre els escenaris amb una gira que repassa alguns dels seus grans èxits, però també cançons que formen part del seu darrer disc, Banderes per Daltònics. Per una banda, divendres passarà pel Teatre Sirvianum de Torelló a les 8 del vespre. De fet, podeu comprar entrades a la web del teatre. I de l'altre dissabte, Jaume Pla passarà pel Pati del Vapor de Santa Perpètua de Mogoda, també a la

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, el seu programa matinal i diari La Tenora, programa que us presenta Pere Païssa, programa sardanista, el programa sardanista de Ràdio Molins de Rei.

Avui, per començar, hem escoltat a la Cobla Ciutat de Girona, que ens ha interpretat Girona, d'Antoni Juncà, i el Pont de Pedra, de Francesc Basil. Bé, continuarem amb aquesta cobla i amb sardanes dedicades a la ciutat de Girona, i escoltarem ara Noies Gironines, de Josep Maria Vilà i Gandol, i després Remembrança Gironina, de Pere Vall Rivera. Són sardanes interpretades per la Cobla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar la Cobla Ciutat de Girona, que ens ha ofert Noies Gironines, de Josep Maria Vilà, i Remembrança Gironina, de Pere Vall Rivera. Bé, ara continuem amb una altra cobla, amb la cobla Els Mongrins, que ara ens oferiran una sardana obligada tiple. Es diu Calella Imperial, és de Marcel Artiaga, aquest jove compositor, i és interpretada per ell mateix com a tiple solista. Marcel Artiaga i la cobla Els Mongrins. Escoltem, doncs, Calella Imperial.

La cobla Els Mongrins i el seu primer tiple, Marcel Artiaga, ens han ofert aquesta bonica sardana, Calella Imperial, de Marcel Artiaga. Bé, i ara escoltarem, recordant també noves sardanes interpretades per la cobla Els Mongrins, en primer lloc escoltarem Per la nostra amistat, de Martirià Font, i és interpretada per la cobla Els Mongrins amb el primer tenor Jordi Molina. I després escoltarem Agraïment, una sardana de Jordi Molina, també interpretada per la cobla Els Mongrins i com a tenora primer Jordi Molina. Escoltem-les d'aquí un breu moment.

La Copla dels Mongrins ens ha interpretat Per la nostra amistat i agraïment, de Jordi Molina. Bé, i ara una sardana força coneguda, força tradicional. Sant Martí del Canigó, de Pau Casals, amb la Copla dels Mongrins i el tenor Jordi Carreras. I després escoltarem Tenores flamejants, de Ricard Baladassau, i per acabar en Joan Llobet, una sardana de Joan Roura. Totes elles amb la Copla els Mongrins.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei, què tal, com esteu? És dimecres 13 de maig de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon Dia i Bona Hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Hem tingut algunes dificultats tècniques abans d'arrencar el programa. Esperem poder-lo fer amb normalitat i, si no, doncs ja anirem sobreposant-nos als obstacles que puguem anar tenint. De moment, comencem amb 14 graus de temperatura ara mateix a l'exterior de l'emissora. Això pel que fa a la situació meteorològica, però tenim complicacions pel que fa a la mobilitat. Atenció a totes aquelles persones que us hagueu de desplaçar cap a Barcelona, perquè tenim dificultats pel que fa a la línia de Rodalies, la R4, i també talls a l'autopista. Avui tornem a tenir jornada de mobilització de docents, i en aquest cas, si ahir era la vaga general, avui tenim vaga al Baix Llobregat i al Penedès. I ja s'està fent sentir des de primera hora, potser des de les 7, fa una hora, que hi ha talls a l'autopista, direcció a Barcelona, les dues direccions, crec. Ara ens actualitzem de seguida a l'alçada de Televisió de Catalunya, i insistim, és un tall ja que porta més d'una hora. Bé, de seguida anem amb l'actualització de la informació de servei. Serà un tema també, estem parlant molt, estem analitzant, i ahir vam estar intentant, doncs, poder parlar amb algun professor, algun mestre d'aquí Molins de Rei. Tots, evidentment, es van volcar les mobilitzacions. Avui ho intentarem fer a 2:15, en principi ho tenim pactat, sobretot també per que quedi clar, no, les peticions, les demandes que fan, i posar-ho sobre la taula i conèixer de primera mà, doncs, les seves inquietuds, les seves necessitats. Serà 2:15, com deia, d'un programa que tindrem forces coses, com intentem fer sempre. Ara, si tornem enrere, aquesta primera hora del programa, actualitzarem, important, la informació de servei. De seguida també repassarem l'actualitat local i l'agenda d'activitats, els titulars de la premsa escrita i la premsa digital, i anirem combinant, evidentment, l'actualitat amb les propostes culturals. Aquest dissabte tornem a tenir Cine Club a la Penny. Ja a la recta final del curs queden 3 pel·lícules, i el dissabte podreu veure una pel·lícula del director italià Paolo Sorrentino. Es tracta de La Grazia, protagonitzada de nou, com ja ha fet amb altres pel·lícules d'aquest director, per Toni Servillo. En parlarem a 8:45 amb el Pep Bergadà, el dia que també, doncs, escoltarem les reflexions de la Laura Herrero Mas des de Madrid, que és on la tenim treballant i vivint. A la punt del dia, doncs, l'escoltarem. Després repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió, i acabarem aquesta primera hora del programa amb la recomanació cultural. Parlarem de jocs de taula, i ho farem amb el Ricard García, que aquesta setmana no serà l'única vegada que ens acompanya aquí al programa, perquè el divendres seran aquí els membres de l'entitat de Molins de Jocs perquè ens vinguin a explicar aquesta jornada Molins en Joc que faran aquest diumenge 17 de maig als Baixos del Molí. A partir de les 9 escoltarem la cançó del dia que ens selecciona el Magí Canyelles, i farem la tertúlia d'actualitat. Avui, en principi, amb el Pere Madurell. Esperem que no hagi de fer aquesta sortida fugaç com va passar la setmana passada. El Toni Ramoneda, a veure si pot arribar amb tots aquests moviments que tenim i aturades a l'autopista. Tindrem també el Jordi Turró, l'Antonio Bonilla, que avui també el recuperem, la Samara Lansari telemàticament, i la Mari Carmen Juárez. Això serà fins a les 10 del matí. A partir de les 10, preguntes en l'aire Molins amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Marc López, i a partir d'aquí, doncs, intentarem parlar amb els mestres perquè ens parlin d'aquestes jornades de vaga. Ahir, insistim, jornada de vaga general. Ahir, insistim, jornada de vaga general.

0: sortida, doncs hem cregut oportú, com sempre, quan s'obren les inscripcions, doncs poder parlar i explicar què és el que faran en aquesta sortida, en aquesta ocasió, en un ASP a la Franja. Parlarem amb el Manel Bufill, que és el responsable de proposar aquestes sortides des de la Junta dels Amics del Museu. Justament, de la Junta dels Amics del Museu, és el Joan Vilaseca, que avui, doncs, ens visitarà com cada dimecres amb el seu espai Parlem de, on habitualment també parlem de Molins de Rei i de coses relacionades amb el museu i, evidentment, també d'altres efemèrides de la setmana. El Joan, que ens porta llibres per regalar, que ens porta música. Si truqueu al 9-3-6-6-8-6-1-6-1 i responeu a les preguntes que us farà després de cada història. Amb ell hi serem fins a les 12, moment en què posarem punt i final al programa, i donarem pas a l'informatiu Molins de Rei al dia. Completarem aquest migdia amb l'Ona Rainbow, a 12:15 i a 13:00 la remissió del món interior, molt interessant. Ahir vam parlar de les olors i avui recuperarem aquest programa de 1 a 2 del migdia. És dimecres 13 de maig de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Vuit del matí i 7 minuts. A veure, anem a actualitzar la informació de servei. Molt important avui, hi ha dificultats a la xarxa viària, especialment a carreteres que tenim molt properes a casa nostra, per tant, per desplaçar-se cap a Barcelona. Anem a actualitzar aquesta hora com està la situació. Connectant amb el RAC, amb el Ferran Aràndiga, com sempre. Com ho tenim això, Ferran? Bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui ja amb un tall per aquestes manifestacions del professorat. Ha estat a la B23 a l'altura de Sant Just d'Esvern en dos sentits de la marxa i que suma moltes complicacions amb tot el trajecte de la via des del Papiol fins a Barcelona i també retencions des de Molins de Rei precisament cap al Papiol. Ara mateix també en aquest mateix vessant, però tenim força col·lapse també a l'A2 que per retruc deixa retencions des de Pallejà durant més de 9 quilòmetres fins a Cornellà del Llobregat. Les vies costaneres també deixen retencions en sentit nord per la C32 i C31 des de Viladecans i el Prat durant 3 quilòmetres. Pel que fa a les retencions habituals, també destaquem totes aquestes cues que tenim a l'AP7 i que suma diverses incidències, perquè tenim dos accidents a l'AP7 durant aquesta matinada, un a l'altura de Vilafant amb un carril de circulació tallat en sentit nord i l'altre a Barberà del Vallès, que fa poca estona ja ha reobert la circulació per aquest carril tallat, tot i que encara provoca uns 8 quilòmetres i mig de cues des de Mollet en sentit sud. També tenim un tercer accident a l'AP7 32 a Alella, que també deixa retencions en sentit Barcelona durant 4 quilòmetres. També comptem amb una avaria a la C25 a Sallent, que talla un carril en direcció Girona. De moment, això seria tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia a Ferran, que vagi bé la jornada. I com us dèiem, pel que fa a la mobilitat del transport públic, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim també incidència a Rodalies, la R4, per tant, la línia que ens passa per Molins de Rei. Tenim demores de 20 minuts de mitjana per incidència entre Sant Feliu de Llobregat i la nostra vila. Trens amb destinació Martorell iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta és l'última hora de fa mitja hora, actualitzat fa mitja hora. Demores de 20 minuts de mitjana per incidència, doncs, entre Sant Feliu i Molins, i els trens amb destinació Martorell iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a l'Hospitalet, a tenir-ho en compte. També llegíem d'aquesta mateixa línia, però més endavant, això és de fa una hora, que també hi ha demores de 15 minuts de mitjana per les limitacions de velocitat establertes entre Manresa i Montcada Bifurcació. Atenció, a causa de l'alerta per condicions meteorològiques adverses. Això encara es manté d'ahir al vespre i veiem, doncs, actualitzat de fa una hora, que encara segueix així. Per tant, demores també cap a la part l'altra banda de la mateixa línia R4 entre Manresa i Montcada Bifurcació. Però sobretot que sapigueu, doncs, que hi ha aquestes demores importants de la línia per anar, doncs, cap a Barcelona. De fet, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'Hospitalet. Això és una incidència i aquests 20 minuts de demora de mitjana. Ho anirem seguint, perquè, doncs, avui la mobilitat està complicada. Més enllà d'aquests dos fets de Rodalies, en principi la resta del transport públic, de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, en principi funciona amb normalitat. I el que farem ara és conèixer també la previsió meteorològica. Ahir, pluja intensa a mitja tarda aquí a la vila, amb calamars inclosa, per cert. Anem a veure com ha d'evolucionar doncs, el temps aquesta jornada de dimecres. Jordi Mirall.

0: Bon dia.
1: Hola, Oriol, bon dia. Avui no esperem pluges, tot i que ahir a la tarda en vàrem tenir. Aquí a Molins van caure 15 litres d'aigua per metre quadrat. Tempestes fortes que van afectar tota la comarca i que van deixar quantitats més importants cap a la zona de Montserrat. Però avui no, avui ens devem, això sí, amb una mica més de fresca, ens hem d'abrigar una miqueta més, i de cara a la tarda tornarà a augmentar la nuvolositat, però avui les pluges quedaran restringides a les comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona, Pirineu, i per tant no ens afectaran. Les temperatures màximes avui, com dèiem, una mica més baixes que les d'ahir. De cara a demà, doncs un temps semblant al d'avui, nuvolositat variable durant tot el dia, més clarines al matí, una mica més de núvols de cara a la tarda, en principi sense precipitacions. Si demà viatgeu cap a les comarques del nord-est, cap a Girona, allà sí que estarà plovent, però aquí no, i demà les temperatures mínimes pujaran una mica respecte a les d'avui i les màximes es mantindran.
0: Molt bé, gràcies, Jordi. 14 graus ara mateix de temperatura a l'exterior de l'emissora. Tenim en aquests moments el carrer Foment número 6. I quan falten 3 minuts per arribar a un quart de nou, escoltem també l'oferta de feina que ens comparteix a aquesta hora del matí el Francesc Rueda. Hola, Francesc, bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa de Molins de Rei. Ens demanen una administrativa comptable i responsable d'administració. Es busca una persona per treballar a jornada partida de dilluns a divendres de 7 a 13 hores i de 15 a 30 a 17 a 30. El contracte seria indefinit amb un període de prova. El salari estaria al voltant dels 22.000 euros bruts anuals, segons valua del candidat. I les tasques dels propers d'un administratiu comptable i responsable d'administració per a una empresa majorista d'aliments ubicada a Molins de Rei. Tasques relacionades amb feines comptables, fiscals i d'adjunt a direcció i altres tasques pròpies del lloc de feina, coordinació amb ventes, etc. Es busca una persona amb capacitat d'aprenentatge i coneixements de comptabilitat i es tracta de cobrir un lloc de feina que queda vacant per una jubilació. A nivell de requisits, es demana experiència mínima de 5 anys, català i castellà, coneixements de SAGE o ofimàtica, i a nivell d'estudis, una diplomatura en empresarials, econòmiques o similar. Adéu, bon dia.
0: Molt bé, gràcies, Francesc. Bon dia i bona hora. Recordeu que trobareu penjada aquesta informació al web clicfeina.cat. Us hem d'informar també que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I, per últim, recordarem la farmàcia de guàrdia per avui dimecres, dia 13 de maig. La farmàcia de guàrdia aquí a la vila avui és la Milà. La farmàcia Milà, que es troba al carrer Riera Mariona, número 3, al barri de les Conserves. Doncs és la farmàcia que trobareu oberta des d'ara a quarts de 9 del matí fins les 10 de la nit. A partir de les 10, si necessiteu, doncs, d'aquest servei, us haureu de desplaçar a les poblacions veïnes que sí que disposen de farmàcia de guàrdia oberta tota la nit. El cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca, per exemple.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local. Ahir passava pel programa, en clau política, la regidora portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, la Marta Espona, amb una setmana intensa pel partit. Ahir van celebrar aquesta trobada amb la comunitat del Paraguai al Rincón Guaraní de la carretera, amb la presència del president del partit, Oriol Junqueras. I aquest divendres Esquerra fa l'acte, organitza l'acte de lliurament dels Premis Caterina Casas. Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia. Sí, reconeixer la trajectòria i el compromís de persones i entitats que treballen per la igualtat de gènere, la justícia social o els drets humans. En aquesta sisena edició es comptarà amb la presència del president Pere Aragonès i la portaveu d'Esquerra, i feia públics els noms dels guanyadors. Començava destacant el Premi Compromís Nacional.
2: L'atorguem al Correllengua Agermanat, una iniciativa que va sorgir de Mallorca, però amb la intenció d'aglutinar els països catalans. El compromís social el rebrà l'Associació de Veïns del Canal, que és una entitat que des de l'any 1972 està treballant per el benestar, en definitiva, del seu barri. El premi a l'entitat local, l'Halterofília Molins, creiem que ha rebut poc reconeixement públic assolir a la Copa de la Reina per part de l'equip femení.
1: Els premis porten, recordem, el nom de Caterina Casas, republicana i militant d'Esquerra. Va ser pionera en el municipalisme femení, primera regidora de l'Ajuntament l'any 1936. El lliurament de premis amb aquests tres reconeixements es farà el divendres a les 8 del vespre a la Sala Gòtica del Palau de Requesens.
0: Bé, i més coses. El Museu del Renaixement celebra el Dia Internacional dels Museus amb diverses activitats aquest cap de setmana. Ara ho explicarem de seguida, perquè ahir justament ens visitava el Damià Martínez, director del museu, en el seu espai setmanal, i ens en va donar detalls.
1: Doncs sí, per una banda, dissabte hi ha visita guiada gratuïta a 12:45 del migdia, i a la tarda a 4:45 activitat familiar amb la Remolina, i a partir de les 5 de la tarda portes obertes. A les 8 del vespre hi ha un espectacle que es titula Músiques de Petrarca, inspirades a la poesia de l'autor italià, i entre els artistes convidats hi ha Miquel Desclot, poeta que a més és el traductor al català de la poesia de Petrarca. Tres sessions hi haurà. Això és el que es farà dissabte. El director del Museu del Renaixement, Damià Martínez, ens ha explicat què prepararan en concret amb aquest espectacle vinculat a la poesia de Petrarca.
3: Qui vingui a la nit, hem organitzat una mena d'espectacle que tindrà lloc a la mateixa Sala del Tapís. Això no ho farem a la Sala Gòtica, això ho farem a la Sala del Tapís, que és un espectacle musicopoètic. Amb el Miquel Desclot, que és aquest gran poeta, el farem com recitar poemes davant d'un tapís amb un tema petrarquià, com és el que nosaltres tenim, però el Miquel Desclot s'acompanyarà del Néstor Pindado, que és un cantant baríton, boníssim, i al mateix temps d'un instrumentista del Ferran Pisac, i faran aquest espectacle com poètico-musical, de recitar poesies, cant i música.
1: Es faran tres passis de l'espectacle a les 8 del vespre, a les 9 i a les 10, durant uns 20 minuts. No podeu fer reserva, i si ha d'anar directament, i si hi ha lloc, doncs us hi podreu quedar. La idea és que la gent que visiti el museu el dissabte al vespre pugui aturar-se per veure aquest espectacle en alguna de les tres franges horàries. Això el dissabte, com dèiem. Diumenge hi haurà portes obertes tot el dia, de 10 a 2 i de 5 a 8, i també una visita comentada gratuïta a 5:45 de la tarda. I a la seu del Museu Municipal, al carrer Pinto Fortuny i al de Can Ametller, també hi haurà propostes. A Can Ametller, dissabte de 7 a 9 del vespre, una visita teatralitzada, i diumenge, tant a Can Ametller com a la seu del Pinto Fortuny, també amb portes obertes durant tot el dia per commemorar aquest Dia Internacional dels Museus, que es commemora justament el dilluns 18, però els actes s'avancen al cap de setmana.
0: I en esports us expliquem una molt bona notícia del cap de setmana passat, i és que el primer equip del Molins de Rei Club de Futbol va guanyar la Lliga i ha pujat a segona catalana.
1: Fa setmanes que ho anàvem avançant, tot apuntava que l'equip acabaria pujant a segona catalana, i ho han certificat ja matemàticament aquest passat cap de setmana, el dissabte, en un partit passat per aigua. Jugaven a casa contra el Cervelló, que era el coer. La primera part el Molins va fer 2 gols, i a la segona l'equip amb moltes ganes en va fer 5 més. Resultat final 7-0. Victòria que els confirmava el campionat de Lliga a falta d'una jornada per acabar. Des del club estan satisfets per haver aconseguit pujar a segona catalana. Alberto Morales és l'entrenador de l'equip.
4: Estem molt, molt contents perquè portem 2 temporades on volíem aconseguir l'objectiu de l'ascens, de tornar a pujar a segona catalana. Després de 2 anys de tercera aquest any ens van marcar sí o sí pujar ja més com a campions. Crec que som justos guanyadors i campions de Lliga, ja que portem des de meitat de novembre com a líders del grup. Des de que ens van col·locar en primera posició ja no hem baixat d'aquesta primera posició. Sí que és cert que hem tingut dos perseguidors que ens han posat molt difícil les coses.
1: El Molins ha sigut l'equip menys golejat i el que més victòries ha sumat durant la Lliga. Queda una jornada, el proper cap de setmana jugaran al camp del Mirassol a Sant Cugat.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí, anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats. Ahir parlàvem amb el Diego Díaz, que és el caporal de la unitat de proximitat de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei. Sabeu que la Guàrdia Urbana engegava ahir aquesta sèrie de xerrades per parlar de prevenció de robatoris i estafes a les persones grans. Avui tenim la segona xerrada.
1: Exactament. En aquest cas, avui al matí, a 11:15, al casal d'avis de la Riera Bonet, al carrer de Calacòrdia, es farà aquesta xerrada per les persones que no hi van poder anar ahir. Explicaran doncs, els sistemes i els mètodes que utilitzen per robar o per estafar, donaran eines per prevenir-ho, explicaran casos pràctics i, sobretot, atendran els dubtes i preguntes dels assistents. Avui, a 11:15, d'aquí una estona, per tant, al casal d'avis de la Riera Bonet. I demà dijous, també, a la mateixa hora, a 11:15, però es farà a la mateixa xerrada a la Federació Obrera demà dijous.
0: Avui també citem que hi ha una actuació de la Coral Cor Dona aquest migdia.
1: A les 12, al centre de Dia Molins.
0: Molt bé. També avui s'obren les inscripcions per la sortida que organitza l'Associació Amics del Museu pel diumenge dia 24 de maig.
1: Aniran al Museu de Nonàs, aniran fins a la Franja, aquesta població que té prop d'un miler d'habitants, i visitaran aquest museu i tots els seus espais. I les inscripcions, com dèiem, avui dimecres només pels socis i demà dijous per tothom, en general, socis i la resta. Es fan al Museu del carrer Pintor Fortuny, avui de 5 a 7 de la tarda, demà també de 5 a 7 de la tarda. El preu és de 55 euros pels socis i 60 pels no socis. I les sortides al cap de setmana, no aquest cap de setmana, sinó el següent, el diumenge 24 de maig.
0: Molt bé, també tenim tiquets a la venda del 50è aniversari de l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel, que celebraran aquesta festa el dia 23 de maig, que és un dissabte, a partir de 1:45 del migdia, amb un menú, per tant, amb dinar, pica-pica, amanida, arròs, postre, beguda i pa inclòs, un tardeo a partir de 4:45 amb l'orquestra Roque i inflables pels més petits. El preu, socis de l'associació, 5 euros, no socis, 30 euros. I avui és un dels dies que posaran els tiquets a la venda, avui i divendres, al local de l'Associació de Veïns. Més coses, parlem del cicle clàssic a Molins.
1: Demà dijous torna a haver-hi concert a les 8 del vespre a la Gòtica amb Cati Reus, violí barroc i Gregori Ferrer al clavicèmbal. L'entrada és 15 euros a Intràpolis o al mateix Museu del Renaixement.
0: Tenim també aquest cap de setmana el lliurament de premis del 27è concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda.
1: Es farà 12:45 del migdia al pati de la Federació Obrera, reconeixement de les guanyadores i finalistes d'aquest certamen literari que organitza l'Ajuntament.
0: I a més també la festa de la primavera de la Grupa, que en parlarem també a finals d'aquesta setmana, amb totes les activitats concentrades a la plaça de l'Església.
1: El dissabte hi ha dinar popular, a la tarda jocs, ballada de sardanes, cercavila dels diables, la focarrada i a la nit música amb discjòqueis.
0: Intentarem parlar de tot plegat perquè tenim la jornada de Molins en joc, com us deia, el diumenge 17 als Baixos del Molí, que en parlarem també el divendres. Tenim la lectura del manifest institucional contra la LGTBI-fòbia, que això serà el dia 17 de maig, per tant, diumenge, i tenim xarxa i tenim també moltes propostes del Foment que intentarem parlar-vos en també en els propers dies. L'Impro Show el divendres, Miquel Barceló Quartet el dissabte a les 8 i diumenge l'obra de teatre Els Plans a les 6 de la tarda. Però ara hem de continuar, eh? I el que hem de fer és un repàs als titulars de la premsa escrita amb el Roger Tuset. Roger, molt bon dia.
5: Bon dia, Oriol. L'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos. El passatger espanyol contagiat presenta fabrícula i dificultats respiratòries, però es troba estable. Els 13 viatgers confinats diu que podran rebre visites amb EPIs i mascaretes als 7 dies si segueixen amb una PCR negativa. Els docents mantenen el pols, el sindicat USTEC torna a treure els professors al carrer i demana una augment salarial de 400 euros i el Hub Tecnològic d'Espanya creix un 14% i ja val 125.000 milions, un 40% de la riquesa d'aquest ecosistema es genera a Barcelona i un 38% a Madrid. Trump busca rescabalar-se del fiasco de l'Iran amb un acord comercial amb Xi. El desafiament tecnològic de la IA, intel·ligència artificial, marcarà la cita dels dos presidents a la cimera a Pequín. Parlant de l'últim any, la compravenda de pisos a l'Hospitalet i al Baix Llobregat augmenta un gairebé 10%, i també parlant del PSC, Junts i Esquerra, que presenten al Parlament una llei de foment del mecenatge. I Florentino Pérez, que no dimiteix però convoca eleccions al Real Madrid en aquesta esperpèntica a roda de premsa que va fer ahir. A La Vanguardia, la protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats. El primer dels 16 dies de protesta va tenir ahir el seguiment més baix del curs, però amb molta afectació viària. L'USTEC diu que una pujada salarial de 400 euros desconvocaria la vaga i la consellera proposa altres millores. Parlant de l'OMS, que relaxarà la quarantena dels afectats per antivirus si donen negatiu, el passatger espanyol que va donar positiu ja té símptomes, i un Trump en hores baixes va a Pequín per vendre des d'allà una victòria comercial. En fotografia de portada, Florentino Pérez desfermat, el president del Madrid, fa un discurs ple de victimisme i anuncia un procés electoral en què difícilment tindrà rival. La inflació es dispara als Estats Units al 3,8% pel preu del petroli, i a Barcelona, pacte social per mitigar la solitud no desitjada. També parlant d'una troballa, unes aquarel·les inèdites revelen un fortuny experimental. El diari Ara, també parlant dels docents que mantenen el pols al carrer i el govern demana realisme. La vaga té un seguiment d'un gairebé 35% de les plantilles i 26.000 mestres es manifesten al centre de Barcelona. Esquerra i Comuns demanen gestos a Niubó i els sindicats convocants li exigeixen un gir o la dimissió. Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa, i el fiscal del cas Pujol diu que la família saquejava Catalunya. L'OMS preveu més casos d'antivirus dels viatgers del creuer, i PSG, Junts i Esquerra pactant una llei de mecenatge que s'ha fet esperar. I per últim, el que fem és repassar la portada del Punt Avui. El potencial ferroviari del 2027, TTP, proposa millorar substancialment el servei a curt termini a la majoria del país, aprofitant els nous trens i al final d'obres en marxa. Irene Caselles parla de protestar també és educar. La manifestació a Barcelona i la jornada de vaga mostra de força de cara a la reunió de demà amb la consellera Niubó. I a l'esportiu, Florentino convoca eleccions en una roda de premsa surrealista, denuncia una campanya orquestrada pels mitjans i carrega pel cas Negreira. I entrevisten Antoni Abad i Manel La Rosa, president i vocal de no sé quina empresa perquè no ho puc llegir. Es governa un país que està en l'imaginari, diuen, però no és real.
0: Molt bé, 3 minuts i seran 8:45. De seguida parlem del Cineclub, però abans diaris digitals.
1: Comencem pel Viu Molins, que destaca aquestes mobilitzacions a la comunitat educativa aquí a la vila. Les escoles han secundat la vaga, els centres públics s'hi han sumat, 7 escoles, Castellxuro, Alzina, el Palau, Estel, Madurell, la Sínia, el Pont de la Cadena, han funcionat amb serveis mínims, han obert totes les escoles amb els serveis mínims i no hi ha hagut activitat lectiva. Entre les seves reivindicacions, la millora de sou, la reducció de les ràtios a les aules, l'ampliació de les plantilles, per tant, per tal de millorar les seves condicions laborals. Les vagues continuen el 27 de maig, a més de les sectorials, com el Baix Llobregat avui o el 29 de maig. I també el col·lectiu d'escoles Bressol també van fer vaga, en aquest cas, el 7 de maig, i tornaran el dia 20 de maig. Llegim el Viu Molins, anem al Nacional, que diu que la premsa alemanya s'indigna pel desviament de fons europeus per pagar pensions a Espanya. Les informacions publicades han obert el debat sobre la supervisió i transparència del fons Next Generation, perquè l'executiu espanyol hauria utilitzat al voltant de 10.000 milions d'euros d'aquests fons per finançar aquestes partides de les pensions. El govern diu que es tracta d'un ajustament tècnic lligat a la pròrroga pressupostària i ho denuncien diferents mitjans alemanys. Anem a BTV, que explica, anem a temes una mica més lleugerets, que Leo Messi compra les galeries Wagner per 11 milions i mig d'euros. Estan a prop del Turó Parc, estaven en desús des de fa més de 3 dècades, i Messi, a través de l'empresa Edifici Rostover, ha pagat 11 milions i mig d'euros per adquirir aquest conjunt de 87 locals al barri de Sant Gervasi. Vol fer una reforma integral d'aquest edifici de 4.000 metres quadrats que es destinarà a lloguer. Encara no se sap ben bé qui se'l quedaria o qui el llogaria, però sembla que hi ha interès de diversos operadors d'àmbit financer per aquest espai. I parlant d'un altre futbolista, el Nacional diu que Sergio Ramos es passa als despatxos i compra el Sevilla per 450 milions d'euros. Especulaven la possibilitat que tornés com a futbolista al Sevilla, però sembla que això és incompatible amb ser també amb voler comprar el club, una operació que va anunciar ja el passat mes de gener, i ara ja és oficial, ja es confirma. Ramos és escasses setmanes a convertir-se en el nou propietari d'un Sevilla que en aquestes últimes tres jornades a Lliga jugarà mantenir-se a primera divisió.

0: Ara mateix són 9:15 del matí.
1: Ancora 6 mesi e torni a casa tua.
2: Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica.
3: Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà?
1: Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi.
3: Se non firmo sono un torturatore. Se firmo sono un assassino.
2: Ti ho inviato 2 richieste di grazia.
3: Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
0: Aquest és un fragment de la pel·lícula La Grazia. I és que aquest dissabte el Cineclub programa aquesta pel·lícula, la darrera de Paolo Sorrentino, a les 7 de la tarda al Teatre de la Penny. Com sempre, ja teniu les entrades disponibles a través del web d'Entràpolis, o si no, les podeu comprar una estona abans de l'hora que comença la pel·lícula a la taquilla del teatre, on hi trobareu, segurament, com cada vegada, el Pep Berguedà, que avui també ens acompanya aquí al programa. Què tal, Pep? Bon dia i bona hora.
4: Bon dia. Bé, bé, a punt per parlar una miqueta de La Grazia, una pel·lícula especial, de fet, d'aquest director, el
0: ja
4: Paolo Sorrentino.
0: Sí.
4: Sí, és un director especial, napolità, molt explosiu, molt d'això, però en aquest cas és una pel·lícula molt més continguda, molt més austera, molt més reflexiva, lluny de les que hem fet darrerament, que les hem anat fent totes, el Partenope la darrera, després La Juventud i La Gran Belleza. Bueno, és un director particular i aquí el que fa és com una mena, no sé, com una mena d'homenatge a la política ben entesa. El protagonista és un president de la República Italiana que és un home, diguem, un demòcrata amb molta trajectòria, humanista, vol ser un bon president i pensa molt les decisions, sap de la importància del seu paper i de la feina que ha de fer, tot en positiu, diguéssim. El que passa és que es troba en un moment determinat, doncs, de que ha de té sobre la taula uns temes que entren en contradicció una mica o bastant profundament amb les seves creences, que és un catòlic convençut, diguéssim, i doncs ha de fer un parell d'indults que li causen, diguem-ne, una certa prevenció, perquè ell creu que no ho hauria de fer, però, diguem-ne, està en la tessitura de tenir que decidir si ho fa o no, i també doncs una llei de l'eutanàsia que, en principi, va en contra de les seves creences catòliques, però que ell entén que és un tema que està sobre la taula, que s'ha de parlar, que la societat doncs el sent i el reclama, i tot això està fet doncs amb aquesta contenció i amb aquesta profunditat que algunes crítiques deien que doncs és una pel·lícula per tornar a creure en la política ben entesa, diguéssim, en la manera de fer política. La seva filla li fa d'assessora, l'Anna Fersetti, el Toni Servillo, no ho havia dit, però és el gran actor, el que ha sortit a totes les seves pel·lícules pràcticament i que torna a fer un paper espectacular. I la seva filla, que és l'Anna Fersetti, li fa doncs d'assessora i és una mica doncs amb qui ell té totes aquestes discussions profundes sobre el que ha de fer i el que no ha de fer, sempre entès que ell doncs creu que té la responsabilitat d'alguna manera, bueno, d'interpretar el seu paper, doncs, de dirigir, protegir la societat, d'intentar trobar una entesa entre les persones. O sigui, és una pel·lícula en aquest sentit que està feta amb profunditat, que parla sobre l'amor, sobre la mort, sobre la vida en general, però sempre amb aquesta reflexió profunda. És una pel·lícula molt interessant de veure, que té referents clàssics sobre pel·lícules d'aquelles de jutges que han de decidir, el Henry Fonda, recordo jo, en una pel·lícula d'aquestes de jurats, també. No és que aquí hi hagi un jurat, el jurat és ell mateix que intenta reflexionar per prendre la decisió correcta, tot i que això doncs moltes vegades va en contra de les seves pròpies creences o com a mínim li causa doncs d'alguna manera, bueno, molts dubtes, però és una pel·lícula que tot això és en positiu, diguéssim. Ell és un personatge coherent i resolutiu que sap que ha de prendre decisions i les pren amb totes aquestes reflexions que ens serveixen a nosaltres també per d'alguna manera pensar en totes aquestes coses que ens envolten en el dia a dia i que evidentment no podem fer veure que no les veiem. No? Mm. És una pel·lícula interessant que ha tingut el premi al Festival de Venècia, la Copa Volpi, el millor actor pel Toni Servillo, merescudíssima, i després també un premi al Festival Internacional de Chicago pel millor guió, que també és del Paolo Sorrentino. És a dir, és una pel·lícula que amb aquestes dos premis, diguéssim, a dos bases fonamentals de la pel·lícula, com són la interpretació del Toni Servillo i un guió molt ben escrit, molt ben interpretat, que té també moments d'humor i moments explosius. O sigui, no és una pel·lícula tan explosiva com d'altres del Sorrentino, però també inclou moments d'aquests per riure una mica i per fer, doncs, bueno, la pel·lícula a la vida hi ha moments de tot. No?
0: Molt bé.
4: Jo és una pel·lícula que la recomanaria per qui tingui ganes de veure bon cine de diàleg, amb mesura, amb profunditat. És una pel·lícula per aprendre força.
0: I ja fa relativament poc també veu projectat el mateix director Partenope, no? Si no me'l recordo.
4: Sí, aquesta per això és molt diferent, sí. I de fet les crítiques també diuen que aquesta vegada, per després de temps, diguéssim, el Sorrentino doncs ha deixat enrere, o almenys ha aparcat de moment, tota aquesta obsessió que té ell per les noies joves, per la bellesa, per la joventut, per retratar aquestes noies sempre espectaculars. I això, en aquest cas, en aquest sentit, és una pel·lícula molt més austera i molt més de reflexió. Partenope era una pel·lícula que tractava molt sobre la bellesa a través també doncs, bueno, del cos de la noia protagonista i de la seva vida i de les seves experiències. No? En aquest cas és una experiència política molt interessant, tractant temes profuns i diguéssim, d'alguna manera importants per la vida, que no dic que els altres no ho siguin, però en tot cas en aquesta és una pel·lícula més reflexiva.
0: Molt bé, molt bé. Això serà aquest dissabte. Com ja hem anat comentant, doncs a vegades ja no se segueix la periodicitat quinzenal i serà així perquè la setmana que ve torneu a projectar, en aquest cas, l'Arquitecte, oi?
4: Sí, serà l'Arquitecte, perquè serà versió doblada en català, i doblada amb subtítols en català, que finalment doncs estaven disponibles i la farem subtitulada en català. És una pel·lícula molt interessant també i que també tracta d'alguna manera, no en aquesta profunditat ni això, perquè és sobre un tema d'arquitectura, però clar, a través d'aquest concurs, aquest gran concurs que es va muntar a França per fer l'Arc de la Défense, doncs, bueno, retrata una mica totes les relacions de poder, les ambicions, tot el món que hi ha al darrere dels actes d'aquests, en aquest cas és el president francès, el Mitterrand, que vol fer creu en aquest projecte perquè simbolitzi doncs, la nova França, i això és els anys 80, i llavors doncs, bueno, topa amb una sèrie de relacions de política i de poder, entre ells el que en deien la cohabitació, que era un president d'esquerres amb un parlament de dretes que li frenava doncs, moltes de les seves iniciatives, i la pel·lícula, que és una pel·lícula sobre un encàrrec, diguéssim, que guanya un concurs que guanya un arquitecte desconegut en aquell moment, doncs té també tot aquest rerefons de l'entorn polític que condiciona i que d'alguna manera és important per la continuïtat de l'obra. És una pel·lícula que també és interessant, a més és una cosa de la que se'n va parlar molt en el seu moment. L'Art de la Défense ha quedat com una de les coses de París més simbòliques i més representatives, i aquí doncs es detalla una mica com va anar tot, no?
0: Molt bé.
4: Això serà la setmana
0: correcte.
4: Que ve.
0: Doncs ja, ja en parlarem. En aquest cas tornem de França cap a Itàlia, i si voleu doncs, sí, gaudir d'aquesta pel·lícula La Grazia, serà aquest dissabte dia 16 a les 7 de la tarda al Teatre de la Penny. Com dèiem, ja teniu les entrades disponibles a Entrepolis, i si no, una estona abans a la taquilla del teatre. Doncs Pep Berguedà, escolta, gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé de moment aquest dissabte.
4: Molt bé, esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
4: Bon dia.
0: Adéu-siau.
4: Adéu,
0: bon dia. Bon dia, bona hora. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
5: Ràdio Molins de Rei. Vols estar al dia de l'actualitat del Rainbow?
6: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
5: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
6: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
5: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
7: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
9: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
10: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
9: Ah, sí?
10: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
9: Així tot va més de pressa.
10: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
9: Molt bé.
11: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
0: 3 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. De seguida escoltarem la punt del dia amb la Laura Herrero, però tenim l'oportunitat a aquesta hora de saludar el nostre benvolgut company Josep Ferrer, que per motius professionals el tenim justament, o el teníem, vaja, a l'alçada de Televisió de Catalunya, explicant la situació del tall que s'ha produït. Ara ens ho confirmarà molt millor ell, però sobre les 7 del matí, coincidint doncs amb aquesta jornada de vaga, nova jornada de vaga del col·lectiu de docents, en aquest cas de l'àrea del Baix Llobregat i del Penedès. Anem a actualitzar-nos, aprofitant doncs que el tenim allà. Què tal, Josep? Bon dia, bona hora.
12: Hola, bon dia, Oriol.
0: Em confirmes, ara també ja ho has explicat, que ja s'ha acabat aquest tall, no?
12: Sí, en concret a les 8:20 han aixecat el tall total de l'autopista B23. Val a dir que el tall ha començat a les 7:10 del matí, direcció Barcelona, i a les 7:24 direcció Lleida-Tarragona, és a dir, direcció Molins de Rei. Per tant, l'autopista 23 està tallada totalment 1 hora i 10 minuts, pràcticament, perquè primer llavors han obert el carril direcció Molins i després el carril direcció o sentit Barcelona. Per tant, 1 hora i 10 minuts de protesta,
0: sí,
12: que ha suposat doncs cues quilomètriques. Hem pogut presentar 3 moments de tensió on han estat a punt d'arribar a les mans mestres i sobretot motoristes, que són els que volien doncs saltar-se aquest cordó que impedia que els cotxes poguessin circular. No han arribat a les mans, però de ben poc. Hi ha hagut, dic, moments de tensió. Els mestres no han parat de cridar consignes defensant doncs les seves reivindicacions i les seves postures, i ara val a dir que si heu de circular cap a direcció Barcelona, no ho feu per l'antiga Nacional 340, és a dir, per l'Avinguda Barcelona, València i Laureà Miró a Sant Feliu, perquè ara un grup de mestres estan anant en manifestació cap a la Delegació Territorial d'Ensenyament, que, com bé sabeu, està a la sortida de Sant Feliu, direcció Molins de Rei. Per tant, aquest tram de carretera estarà doncs difícil durant el dia, però ara ja, mica en mica, es pot anar circulant amb les cues habituals, òbviament, a aquesta hora del matí.
0: Has comentat que els primers moments del tall no hi havia la presència dels Mossos d'Esquadra, oi? Han vingut a posteriori.
12: No hi han estat en cap moment.
0: Ah, no hi han
12: els
0: estat,
12: Mossos d'Esquadra, no. A lo que és l'autopista,
0: sí,
12: en el tall han deixat fer, no hi ha hagut en cap moment, no puc dir-te si algú de paisà hi era, tampoc m'he entretingut a mirar-ho, això, però hi ha hagut 3 cotxes dels Mossos d'Esquadra, han tallat han entrat pel pont de TV3, direcció Barcelona, llavors han tallat allà l'accés per evitar que cap cotxe entrés a l'autopista, com imagino que també han fet amb altres accessos al llarg de l'autopista per evitar que la gent entrés amb un cul de sac. Em comentava el Roger, doncs, que sabíeu vosaltres que a l'alçada de Molins de Rei s'estaven desviant els vehicles cap a l'autovia, que sí. Amb l'autovia sí que podies accedir a Barcelona, després pel litoral, que imagino que si ja va col·lapsat, doncs avui encara ha anat més de col·lapsat, no? Mm. Però els Mossos han deixat fer, en cap moment els hi han dit res, i ara jo ja he marxat del lloc on hi havia la manifestació, sí. Perquè un grup de manifestants han anat, com et deia, cap a la carretera Laureà Miró per anar en manifestació als serveis de territorials d'ensenyament, i un altre grup doncs, ja s'ha desfet, han marxat, perquè sí que a les 12 hi ha una concentració en aquest punt de Sant Feliu, a la carretera, on protestaran, i diguem-ne que és l'acte central de les protestes que es fan al Baix Llobregat.
0: Uh-huh. Que continuaran sectorialment, com dèiem, però també a nivell general, una altra vegada el 27 de maig i el 5 de juny. Per tant, venen setmanes també mogudetes en aquest sentit, eh?
12: Sí, pels mestres i pels pares. Perquè els pares han de fer mil i una per poder quadrar horaris i tot això, però evidentment els mestres tenen dret a fer la vaga, només faltaria. Si pot estar d'acord, no si pot estar d'acord, etc. Com totes vagues ho han establert així, i per tant, bé, doncs caldrà seguir-ho.
0: Molt bé, doncs no t'entretenim més. En tot cas, Josep, gràcies per entrar aquests minuts en directe i bona feina, una abraçada.
12: Molt bé, demà ens veiem amb la maleta a la mà.
0: Perfecte, seràs aquí, eh? Perfecte, genial.
12: No, s'ha enregistrat perquè demà deixo la tasca de periodista i ja...
0: Val. És que quan t'he...
12: Me'n vaig cap a Bretanya.
0: Quan t'he escoltat avui, dic, em semblava que ja estaves a Bretanya. Bé, doncs...
12: No, demà comencem.
0: Vinga, doncs bon viatge. Que vagi molt bé.
12: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies, bon gràcies i bon dia. Passa un minut i mig, pràcticament dos de tres quarts de nou, el Josep Ferrer, al qual li hem d'agrair sempre que es desplaça, diguem, per motius professionals, bàsicament pels companys de RAC1, per donar informació, en aquest cas de la vaga de docents, però sempre hi ha hagut altres ocasions a l'estació de Sants, quan hi ha hagut problemes en Renfe o altres temàtiques, doncs sempre disposat a compartir amb nosaltres la seva informació, al qual li agraïm moltíssim. Continuem, doncs, passen dos minuts de tres quarts de nou i escoltarem l'apunt del dia, aquests minuts de reflexió, amb la companya Laura Herrero Mas. Laura, bon dia. Laura, atenció, està bé, no patiu, estava enregistrat, però ha desaparegut un momentet, cap problema. Per cert, que us ho deia, dos quarts d'onze, estem parlant, evidentment, de les incidències que comporten aquestes mobilitzacions, però també, ja ho esmentàvem a la tertúlia d'ahir, doncs, les reivindicacions que posen sobre la taula mestres i professors, doncs, evidentment, els analitzarem també amb el col·lectiu i intentarem fer-ho avui a dos quarts d'onze i de les vegades que faci falta, evidentment, per compartir també doncs, les seves inquietuds que estan aflorant doncs, sobretot a aquestes darreres setmanes del curs 25-26, com dèiem, amb mobilitzacions sectorials, avui la del Baix Llobregat i del Penedès. Anem ara sí, aviam si sí, la tenim sencera, l'àudio, la Laura Herrero Mas. Ara sí, Laura, bon dia.
13: Bon dia i bona hora a totes i tots. El Barça ha guanyat la Lliga, felicitem-nos, i el Madrid ha perdut la dignitat, o millor dit, el seu president. Ahir Florentino Pérez va oferir una roda de premsa que quedarà pel record, però per la banda dolenta del record. Histriònic, prepotent i amb tints masclistes, un bon combo. Així ell entén el futbol i, sobretot, entén el poder. Ens ho va deixar clar. El poder sobre un club i el poder que ja no té sobre els mitjans de comunicació. Va tenir la barra de dir que convocava eleccions dins el club per culpa dels mitjans, no per culpa seva ni de la seva estratègia que està portant el club a un fracàs absolut, sinó per culpa dels mitjans, que ho inventen tot, segons ell. La sensació és que Florentino no va comparèixer per respondre les respostes, va comparèixer per construir i vendre una realitat paral·lela on el Madrid sempre té la raó i no té la culpa de res. Perquè és sorprenent sentir-lo parlar com si el club fos una víctima del sistema. El club gairebé més poderós del món, el que influència més a nivell institucional, a nivell econòmic i a nivell mediàtic, i es presentava, tenia la barra de presentar-se com un perjudicat constant. I que els jugadors es barallin? Res, home, això no és res. Per ell, per Florentino, és una cosa normal. Com si es tractés de dos germans a 10 anys a dins de casa i no de dos jugadors i companys de feina adults que cobren una morterada de diners. I el pitjor per Florentino no és que es peguin, és que algú de dins ho hagi filtrat als mitjans. Per suposat, també, durant la roda de premsa no es va oblidar del Futbol Club Barcelona. Per culpa del Barça, ara resulta, i també de Negreira, per cert, ells, el Madrid, ja no guanya la Lliga. Au, va. En aquella roda de premsa eterna que va fer ahir, no va haver-hi ni una autocrítica sobre la planificació esportiva que té ell la responsabilitat de fer. Ni una reflexió profunda sobre algunes decisions discutides els últims mesos. Res. Sempre va haver-hi un factor extern. Els arbitratges, la premsa, el calendari, les institucions... Però en cap moment vam escoltar un "ens hem equivocat". Florentino va parlar des d'una superioritat moral, està clar, com si ell hagués d'explicar al món com funciona el futbol modern. Aquest estil és veritat que li ha funcionat durant anys perquè els resultats doncs, l'han protegit, però ara no. Ara només li queda encomanar-se l'arrogància per sobreviure i per vendre, com us deia, aquesta realitat paral·lela. Fins i tot arribant als rifirrafes amb els periodistes en aquesta roda de premsa gairebé infame. Florentino continua sent probablement un dels dirigents més poderosos del futbol europeu, però en les darreres hores ha deixat una imatge molt allunyada del carrer i de l'aficionat normal. Sí, sí, molta defensa corporativa, molt... ell porta 26 anys al club, ell va començar a pagar jugadors, a Hierro, a Roberto Carlos, que no cobraven, molta grandiloquència i molt poca autocrítica. I això fins i tot al Madrid acaba cansant, i també els seus aficionats. Amb aquesta reflexió us deixo. Visca el Barça sempre.
0: Molt bé, Laura, gràcies, com sempre, des de Madrid. Justament ho ha viscut la Laura, on la tenim treballant des de fa més d'un any i on ens fa aquest apunt del dia els dimecres. Anem ràpidament a repassar la programació de la ràdio nostra. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a un quart d'una. A dos quarts d'una tenim el programa Ona Rainbow amb el col·lectiu Ona Rainbow Molins, amb la Mari i l'Helena al capdavant, i a la una la remissió del món interior amb la Marta Trets i la Rocío Vallejo. Notícies en xarxa de 2 a 3, de 3 a 4 a la migdiada aquesta tarda. Reemissió del programa El Concert amb la Margarida Casadesús de 4 a 5. Fora clitxés amb la Neus Valls, amb la Neus Pérez, perdoneu, i l'Arlet Valls, els hi ha canviat algun nom, amb aquesta simbiosi que tenen, doncs les podeu escoltar, l'Arlet i la Neus, de 5 a 6. A les 6, Serenor, amb l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, amb el Jaume Vidal al capdavant. De 7 a 8, Obrint Camins, amb l'Anna Ribas i l'Àngel Beumala com a presentadors. El Toni Ramonet ens presenta un nou programa del Generació Xic de 8 a 9 del vespre. A les 9, avui no tenim l'Helena en Bach, farem una selecció musical fins a les 10. A les 10, remissió del Parlem de Còmics i el programa Picama. A les 11, reemissió del programa Jazz Club de Nit amb el Miquel Tuset. I a mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, que compartirem d'aquí una estona amb els companys habituals del dimecres. En principi esperem a tot l'equip. I podeu repetir o escoltar la repetició de 12 a 1 de la matinada. A la 1, connexió Micat FM. Fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia amb el Pere Païssa i el seu programa La Tenora. De seguida saludem el Ricard García, però abans repassem també breument el que ens programen les diferents cadenes de televisió, Roger.
7: Començant amb les pel·lícules, a les 10 de la nit tenim la pel·lícula Bajo Control, Abimat, d'Anthony Hitchcock, amb Steven Seagal i Christine Adams, una pel·lícula d'acció que dura una hora i mitja, americana del 2005. També a les 10, a Televisió de Catalunya, L'Oficial i l'Espia, de Roman Polanski, amb Jean Dujardin i Louis Garrel, una pel·lícula franco-italiana del 2019, de gènere històric, que dura 2 hores i 10 minuts. A les 10, també, a Comedy Central, El Corredor del Laberinto, de Westworld, amb Dylan O'Brien i Kaya Scodelario, també Thomas Brody, pel·lícula del 2014 de ciència-ficció, dura 2 hores i és americana. A 3:15, al 33, la pel·lícula de Manuel Curcol, El Triomf, amb Kat Merat i David Ayala, entre altres. Pel·lícula francesa del 2020, és un drama que dura 1:40, i l'última proposta és a les 11 de la nit, a Factoria de Ficció, amb la pel·lícula Ladrones d'Élite, de Remy Harlin, amb Tim Roth, Pierce Brosnan, Jamie Chang i Nick Cannon. Una pel·lícula d'acció del 2021 americana que dura 1 hora i mitja. Avui programes pocs a la televisió. Fins i tot a Televisió de Catalunya programen pel·lícula, el 33 també ho fan així. Tenim, però, a les 9 al 33 aquest microespai que es diu Ets i Uts, quan s'assabenta que el 3CAT no ha comprat mai els reportatges que estan gravant, la Mònica Esclata dirà contra el seu nebot. No sé si és un microespai o una microsèrie. En tot cas, això serà a les 9 i 5 al 33. I ens n'hem d'anar a les 10 tenim la Renaixença, però avui no tenim la sinopsis. A les 11 sí que hi ha dos programes més, Antena 3 per una banda. Tenim Massinger, Adivina qui encanta, que rep la visita de Roberto Brasero, que durant un dia s'uneix a l'equip d'investigadors en la recta final. A més, la nit viu un nou doble desemmascarament abans de la semifinal. I també a 4, el programa 100% Únicos, Pepe Rodríguez repassa la seva trajectòria personal i professional i també destaca la importància de l'esforç i la família a la seva vida. Per altra banda, l'Oles León omple el plató d'humor i confidències mentre parla sobre la maternitat, la seva carrera i la passió Oriol per la seva professió.
0: Molt bé, doncs gràcies Roger per aquest resum de la programació i ens queden ara mateix 4 minuts i mig per arribar a les 9 del matí. Anem a escoltar la recomanació cultural, aquest joc de taula que ens proposa el Ricard García, com cada setmana, el Ricard que és membre de l'entitat Molins de Jocs, justament qui organitza aquesta jornada Molins en Joc aquest diumenge als Baixos del Molí. En parlarem amb ells a partir el divendres i ara també em farà referència al Ricard. Doncs vinga, Ricard, bon dia i bona hora.
14: Bon dia, Molins. Avui no parlem d'un joc, avui parlem de jocs. Avui parlem d'una jornada que farem a Molins, a la qual convidem a tothom a aprendre a jugar a jocs de diferents tipus. Jocs infantils, jocs familiars, jocs d'experts, jocs de rol, jocs de rols ocults, el que vulgueu. Avui parlem de Molins en Joc. Ho fem el diumenge que ve. Ho fem el diumenge als baixos de la Biblioteca del Molí, aquí al costat, d'acord? I està convidat tothom. Obrirem a les 10. I tothom que vingui, el que pot fer és venir, mirar les taules que hi ha, que n'hi haurà un tou, mirar els voluntaris, mirar els jocs que hi ha a les taules i triar, i us ensenyarem a jugar. El que volem és una mica que tots veieu que els jocs de taula no és una cosa de friquis, sinó que és una cosa que ens permet socialitzar, passar-nos-ho bé, fer coses en grup, passar una bona estona i tenir ganes de tornar a jugar a aquell joc una altra vegada o triar-ne un de diferent, d'acord? Trobareu de tot, com he dit, eh? Vull dir que hi ha jocs pels més petits. Tindrem voluntaris que ensenyaran a jugar a jocs per als infants. Trobarem voluntaris que també ensenyaran a jugar a jocs familiars, aquests jocs que molts hi hem jugat alguna vegada o que no coneixem però que diem, ostres, és fàcil d'aprendre i que després et permetran animar-te i doncs, començar jocs una mica més complicats. I d'aquests també n'hi haurà. És a dir, jocs d'experts en trobareu també molts. Voluntaris a les taules que us ensenyaran a jugar a jocs d'experts, jocs que normalment estaríem una hora i mitja, dues hores, tres horetes jugant, però que amb una petita mostra tindreu prou per veure lo interessant que són. Eh? I us vindrà gana segurament d'acabar la partida en un altre moment. També hi haurà espai pels jocs de rol. Aquestes aventures amb les quals esdevenim des d'espies, des de metges, investigadors o fins i tot, doncs, no ho sé, botiguers que hem de descobrir una trama de menjar en males condicions. El joc de rol també té espai a Molins de Jocs i a Molins en Joc, d'acord? Us hi esperem. Podreu també anar als food trucks i prendre-us la vostra hamburguesa. Podreu sortir fora si fa bon temps i jugar a jocs gegants, d'aquests de tota la vida. Si porteu la mainada, si voleu, podeu deixar que la maquillin. Tenim coses per passar un dia perfecte i superentretingut. No us ho perdeu, de debò. És Molins en Joc. De fet, no deixa de ser una mica el que fèiem al novembre, que era els Molins Horror Games, d'acord? Aquests jocs els fèiem en relació amb el Festival de Terror. Ara el que hem fet és decidir moure'ns cap a la primavera, allunyar-nos una mica del festival i buscar el bon temps. Esperem que us agradi. L'any passat, al Molins Horror Games van venir unes 300 persones. Hi haurà molta gent, molta gent. El que volem és que els jocs arribin a tothom i que descobriu que és una manera de passar una bona estona i fer grup, i fer amics, i fer família, d'acord? No us ho perdeu. Us esperem, companys, amics, veïns. Visca, moltes gràcies i fins diumenge. Que vagi bé, Molins.
0: Molt bé, Ricard, moltes gràcies. Molta sort, doncs, amb l'activitat, la jornada de diumenge. I en parlarem el divendres a les 11 aquí al programa. De moment, són les 9, fem una pausa i tornem de seguida.
15: Notícies en xarxa.
16: Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançat pel futur de les negociacions.
17: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
18: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions UGT.
16: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35% i els sindicats l'eleven al 70%. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. El president ha insistit a defensar l'acord que el govern ja té signat amb Comissions Obreres i UGT.
19: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
16: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on acaba d'aterrar per iniciar un viatge oficial durant aquesta setmana. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, un dels punts ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. I això és tot fins a aquestes notícies en xarxa.
15: Notícies en xarxa.
20: Passen 3 minuts a les 9.
21: Informació local.
22: Avui continuen les xerrades de prevenció de robatoris i estafes a les persones grans que organitza la Guàrdia Urbana en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Avui i demà hi ha dues xerrades més, en aquest cas al matí. Ahir es va fer la primera i avui teniu una altra oportunitat, doncs, si no hi vau poder anar, d'anar a escoltar consells, recomanacions, també us explicaran quins són els mètodes que utilitzen, explicaran casos pràctics i, evidentment, atendran les vostres preguntes o dubtes al voltant de robatoris o estafes. Avui, a 10:45 del matí, d'aquí una estona, a 10:45 del matí, al casal d'avis de la Riera Bonet, al carrer de Calacòrdia, hi haurà una xerrada, i demà dijous també hi ha una tercera i última xerrada, també a 10:45, en aquest cas a la Federació Obrera. Els amics del museu preparen una sortida al Museu Nonasp, a la Franja, aniran a aquesta població per conèixer i visitar el seu museu etnològic. La sortida és el diumenge 24 de maig, però els tiquets, les inscripcions, s'han de fer avui mateix, avui dimecres i demà dijous, avui de 5 a 7 de la tarda i demà al mateix horari, avui només per socis i demà per la resta de públic i també per persones sòcies. I les inscripcions es fan al museu del carrer Pintor Fortuny. El preu és de 55 euros per socis i 60 pels no socis. Demà dijous torna el cicle Clàssica a Molins a les 8 del vespre a la Sala Gòtica amb Cati Reus, Violí Barroc i Gregori Ferrer. Al clavicèmbal interpretaran temes Arcangelo Corelli, Georg Friedrich Handel i Johann Sebastian Bach. L'entrada val 15 euros i la podeu comprar a Entràpolis o al Museu del Renaixement. I Esquerra Republicana fa divendres el lliurament dels Premis Caterina Casas Maimó a les 8 del vespre a la Sala Gòtica amb la presència del president Pere Aragonès. El Foment fa tres propostes pel cap de setmana. Divendres a les 9, un espectacle d'improvisació amb la companyia Planeta Impro, Impro Show Summer. Dissabte a les 8 del vespre, concert Miquel Barceló Quartet, que farà versions de Frank Sinatra o Bing Crosby, entre d'altres. I diumenge a les 6 de la tarda, l'obra de teatre Els Plans, al Foment. I diumenge, a Molins en Joc, activitat de joc durant tot el dia. Jocs de taula als baixos de la biblioteca El Molí, amb 50 taules on hi haurà jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, també hi haurà botigues, sortejos i food trucks. Organitza Molins de Jocs aquesta activitat a la planta baixa del Molí el proper diumenge. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3. Ràdio Molins de Rei.
7: Els divendres, faves tendres.

0: ells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
4: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
5: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 PM, a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Magí Canyelles.
1: Bon dia. Avui us porto a una cançó molt coneguda per tots, una cançó tradicional, que és l'Areu Riera, però amb una versió de la Rufaca Folk Jazz Orchestra, que bueno, forma part del segon disc d'aquesta formació. És una proposta liderada pel Sergi Vergés, que és un arranjador, trombonista i director, que el que volen amb aquest projecte, bueno, és una big band, de fet, amb alguns músics també al català d'instruments tradicionals, vinculats a l'Escola Folk del Pirineu, i amb aquest segon disc el que volien era recuperar danses, de fet va ser un projecte de la mà de l'Esbart Català de Dansaires, doncs volien recuperar algunes danses tradicionals, però amb aquesta nova mirada des del llenguatge de big band i del jazz. És un disc molt interessant, de fet els dos discos d'aquest projecte són molt interessants, i us recomano escoltar-los. Així que us deixo amb l'Areu Riera, de la Rufaca Folk Jazz Orchestra. Bon dia.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 13 de maig de 2026 la compartim amb l'equip habitual del programa, és a dir, Jordi Turró, Bon Dia i Bona Hora.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia, Antonio Bonilla.
2: Molt bon dia.
0: Ben retrobat. A Pere Madurell, bon dia.
3: Bon dia i prometo, Oriol, que avui no marxaré corrents a 5 minuts com la setmana passada.
0: Jo t'ho agraeixo, tot i així va ser molt espontani i agraïm
3: aquesta... Sí, vam fer una nota de servei de tràfic.
0: I ens agrada, ens agrada. Tenim a la Samar connectada, com sempre. Samar, què tal? Bon dia i Bona Hora.
4: Molt bon dia.
0: I estem esperant el Toni Ramoneda, que el tenim venint de Granollers amb dificultats de trànsit, i també la Mari Carmen Juárez, que estava baixant de la Rierada, i sembla que hi ha molt de trànsit al carrer Verdaguer. Ens ho confirma...
1: No, el carrer Verdaguer no, aquí
0: el terraplè, eh?
1: El terraplè.
0: No, ella m'ha escrit des del Verdaguer, que estava bastant intensa la cosa. Bé, engeguem perquè doncs, hi ha hagut força intensitat a l'autopista. Hi ha hagut talls, com hem explicat, el company Josep Ferrer ens ho ha explicat també, des de les 7 del matí, que el col·lectiu de docents doncs, ha tallat l'autopista. Primer amb sentit Barcelona, després en sentit cap a, diguem, la nostra vila, per entendre'ns, i ens explicava que ha durat més d'una hora, s'ha tallat a les 7:10 sentit Barcelona, 7:24 sentit Molins de Rei, i ha durat fins a les 8:20, que hi ha hagut moments de tensió en 3 o 4 ocasions, però més d'una hora tallada amb aquesta protesta, recordem, sectorial, aquesta vegada, del col·lectiu de docents del Baix Llobregat i el Penedès. En principi, doncs, ja ha estat resolta, però continua doncs, la mobilitat. El Pere feia cares...
3: Més enllà de la reivindicació sindical i laboral,
0: sí,
3: que és, no només és legítima, sinó que hi tenen tot el dret, el que em sap greu, és molt fàcil dir-ho quan tu no ets part dels implicats, però, però vull fer el comentari.
0: Sí.
3: Em sap greu que les reivindicacions d'aquest tipus s'acabin transformant ja per costum o per tàctica amb talls d'autovies, de carreteres, de carrers, amb l'afectació que té a milers i milers i milers de ciutadans. Ja sé que és molt fàcil dir-ho, però jo crec que aquesta reflexió ens l'hauríem de plantejar tots, perquè ara ja totes les reivindicacions d'aquest tipus, torno a dir legítimes, s'estan convertint en una afectació a la ciutadania de manera brutal.
0: Mm-hmm. Però és just la manera de visibilitzar la problemàtica, no?
3: Visibilitzem la problemàtica creant una altra problemàtica. Deixa'm que ho faci aquest comentari. Jo crec que hauríem de reflexionar tots una mica.
2: Jo, en canvi, estic d'acord amb aquesta reivindicació, sí, i que tallin, perquè estem parlant d'algo molt, molt, molt important com és l'educació. Jo he estat molts anys ficat a dintre d'AMPAs, consells, sí, escolars, etc, etc. Soc un pro de l'educació pública, el que s'està fent amb l'educació en les escoles aquí a Catalunya necessita una reivindicació molt, molt, molt gran. I tot el que diuen els professors, honestament, jo ho he viscut no ara, sinó fa anys, i penso que ja toca que hi hagi de veritat una bona remodelació de lo que de veritat és l'educació i una inversió important, perquè estem parlant que és el futur dels nostres d'aquest país. I que, bueno, és veritat, estàs fotut amb una cua una hora, dues hores, arribar tard a la feina, el que sigui, però aquestes persones segurament tenen fills, i tenen fills segurament amb educats, o estan estudiant. Vull dir, és tan important l'educació que no s'està, sota el meu particular punt de vista, no s'està treballant com s'hauria de treballar i invertint com s'hauria d'invertir en algo tan important.
0: Samar.
4: Jo és que, bueno, la meva germana és mestra, llavors sí? A mi em toca una
0: perfecte.
4: Mica més de prop.
0: Sí.
4: Llavors, bueno, jo estic completament d'acord, és a dir, al final, si no es lluita per l'educació pública, jo sóc de les que pensa fermament que una educació pública de qualitat és el que precisament garanteix a totes les persones i a tots, sobretot als nens i nenes de totes les famílies, ja no només de Catalunya, Molins de Rei, sinó d'arreu d'Espanya, no? Però una bona educació pública és la garantia de poder tenir uns nens que estiguin ben formats i que tinguin igualtat d'oportunitats. Llavors, lluitar per una educació pública per mi sempre sempre serà una de les coses més importants que es pot fer en aquest país. Dit això, els docents reclamen moltes coses, però entre elles, jo parlava ahir amb la meva germana, és el tema de l'escola inclusiva, no? Que amb els decrets d'escola inclusiva, doncs, al final el que es troben els docents són amb nens amb necessitats educatives especials, ficats en una classe amb 20 nens més, i al final tu no li pots donar, doncs, sense els recursos extra, perquè no tenen tampoc molts cops cap vetllador que els ajudi els mestres o cap segon mestre a l'aula, i es troben en moltes ocasions 20 nens a l'aula, dels quals 3 tenen necessitats educatives especials, als quals no els hi poden donar aquesta necessitat especial que ells requereixen, no? Llavors, bueno, una escola inclusiva sí, però una escola inclusiva amb recursos de veritat. Baixar les ràtios també, que també és important, bàsicament per poder donar-li a cada alumne, doncs, el temps d'aprenentatge que cadascun d'ells necessita, perquè no tots els nens aprenen a la mateixa hora, és a dir, cadascú té els seus ritmes, i més quan encara parlem de nens de primària, i sobretot, bueno, també parlant de la seva pujada del sou, que bueno, recordem que estan passant 8 hores al dia els mestres ensenyant els fills de tothom, i ho fan amb uns sous que, bueno... Bueno, podrien estar molt millor. És a dir, no 100 euros més, sinó que podrien estar molt millor per tot l'esforç que té, no? Estar en una escola, lidiar amb els nens cada dia i amb les famílies, i a sobre, doncs, emportar-te una part de la feina a casa.
0: Uh-huh. A veure, s'aixequen mans, Pere.
3: Sí, jo també, com l'Antonio, he tingut la sort de participar durant anys amb l'escola on anaven els meus fills, a través del Consell Escolar i participant a través de l'AMPA de manera molt activa. Em sembla que és una de les aportacions que podem fer els pares també com a societat civil. Ja sé que l'escola hauria de rendir per si mateixa i hauria de funcionar per si mateixa, però jo crec que l'aportació també dels pares de manera voluntària també enriqueix, i estem en una societat civil, especialment la catalana, en la que la ciutadania tenim també iniciativa pròpia. Dit això, el que jo vull posar de manifest és que jo no critico la reivindicació, una reivindicació que necessita molta visibilització. El que critico, i ho dic molt clar, és amb algun dels mètodes d'aquesta reivindicació. Fer vaga em sembla un sistema molt corrent, i a més que jo crec que visibilitza molt. Manifestació, em sembla també un altre sistema magnífic. Altres sistemes em semblarien perfectes, però el mètode d'anar, perdoneu-me que ho digui així, a fastidiar milers de persones que són treballadors com tots nosaltres, o que són gent que van a altres obligacions i que s'han de desplaçar lamentablement obligatòriament en cotxe perquè el sistema de transport públic no funciona, especialment el que és Rodalies, em sembla que és un mètode que s'està instaurant com hi ha el principal i el recurrent, i jo no hi estic d'acord. Ho haig de dir-ho ben clar. Jo no hi estic d'acord.
0: A veure, Jordi?
1: Sí, no hi ha gaire cosa a dir per part meva, Ja fa anys que no porto criatures al...
0: Fa anys, això, Ara nets.
1: A l'escola.
0: Ara els nets.
1: Però, home, jo recordo quan era jovenet i petit,
0: sí,
1: que sempre deia que passa més gana que un mestre d'escola. Mm-hmm. Sempre han estat...
0: Aquesta expressió,
1: Mal pagat. I d'altra banda, no ho sé.
0: Bé.
1: Com deia...
0: L'Antonio.
1: A l'Antonio calen més recursos. Llavors, jo, amb això de l'escola pública, gratuïta i de qualitat, ha d'haver-hi una escola pública, gratuïta, però si n'hi ha altres mètodes, o escoles privades, d'això no veig per què no.
0: Uh-huh. Mari Carmen, bon dia,
5: Hola, bon dia.
0: Has tingut problemes per arribar? Bueno, dificultat?
5: Jo pensava que estaria avui sense, no?, que aniria en col·les,
0: sí.
5: Aniria super lleuger tot, i bueno, és que només entrar a la Verdaguer hi havia caravana, o sigui, hi havia cua, però arribar al terraplè ha sigut una odissea, i quan arribes al terraplè està tot també una altra odissea per arribar a poder aparcar, entrar al carrer i poder aparcar, perquè és que està tot que no funciona res.
0: Sí. Antonio, que havies demanat la paraula.
2: Sí, bueno, volia dir també que sí, és veritat, Pere, que això fastidia d'alguna manera o implica un dolor a altres persones completament, però també hem de tenir en compte que aquesta vaga implica que els propis mestres i tot el personal que treballa a les escoles no ingressen calés, o sigui, estan perdent diners per estar allà. Evidentment, han de cridar molt, han de fer molt de soroll, i aquesta és una reivindicació, bueno, que jo, en aquest cas, afortunadament contradic el predic, afortunadament, perquè
0: sí,
2: bueno,
0: que hi hagi una mica de debat.
2: Exacte, hi ha debat, que estic d'acord amb patir d'alguna manera una vaga d'aquest tipus i una caravana d'aquest tipus per algo tan important com és això. Prefereixo això que no qualsevol companyia aèria el mes de juliol o agost facin vaga per el que sigui. Vull dir que això sí que estic més en contra que no pas això d'alguna manera, no?
3: Bueno, no sé per què. Disculpa'm, Antonio, sí, sí. I continuem la contradicció, perquè...
0: Sí, sí, tant.
3: Amb una vaga dels treballadors d'una companyia aèria que de manera ben legítima estan reivindicant els seus drets, alguns dels quals és increïble que encara no els hagin aconseguit, per què hem d'anar a fastidiar el teu company ciutadà? És que és un debat que jo crec que s'hauria d'obrir de manera franca, honesta, però amb rigor. Per què hem d'anar a fastidiar? No tenim altres maneres de fer visible, que és l'important, fer visible aquesta reivindicació?
0: Mari Carmen.
5: Bueno, és que igual ho pot contestar ell, però bueno, en tot cas, jo estic d'acord amb el Pere, perquè el que no pot ser és que uns puguin fer vaga i tallar les carreteres i uns altres treballadors no puguin fer la vaga. La vaga té dret a tothom. I per suposat, jo estic en contra de que quan es fa vaga i vulguin manifestar-se fastigueixin, no sé si ho he dit bé, als companys, als treballadors, a la gent que va, bueno, aquí ve un altre
0: ara,
5: venia darrere meu.
0: Sí? Ara saludarem el Toni Ramon Adam.
2: Hem dit en contra una cosa que penso que canvia el context. Qui decideix fer canvis a educació és un polític, i qui decideix qualsevol tipus de canvi a una companyia aèria, a qualsevol altra companyia, que hi ha un propietari, és un propietari. Aquests dos conceptes és diferent. Clar, aquí, si no es fa soroll davant dels polítics, fem mal a la població, perquè aquesta població, els polítics volen solucionar el problema el més aviat possible, pues, evidentment és on tenen que treballar. L'altre, perquè amb una companyia aèria fan el juliol i l'agost, però evidentment l'esforç que poden tindre, o el poder que poden tindre, és que per exemple, on hi ha més fluència, i per què no ho fan al febrer? Perquè no hi ha tanta fluència, tant calé pel mig, no? Vull dir, ells sí que podrien fer-ho d'alguna manera en un altre moment. Ho fan allà perquè és el poder de poder reivindicar, escolta'm, anem a solucionar de veritat això. Mm. Perquè si no, la gent, el poder, sigui en aquest cas la Generalitat o sigui en aquest cas el propietari de la companyia aèria, ja va allargant la cosa, no? Ara mateix no tinc un problema urgent d'alguna manera, no? Llavors, jo penso que a l'hora de cridar amb una reivindicació tan lluenta i tan important com és l'educació, bueno, pues és el que hem de pagar d'alguna manera, i és que és l'única manera que els polítics podran fer coses d'una manera molt més urgent. Desitjo, estem parlant de 17 dies de vagues a tot Catalunya, desitjo que no arribi al 5 de juny, que és l'últim dia de vaga, i que abans es pugui arribar a un acord i que es desconvoquin, perquè afecten a 5 dies aquí a Molins de Rei, afecten 5 dies de vaga sense escola.
0: A Samar, deies...
4: No, que sí, que estic completament d'acord amb l'Antonio. És a dir, jo també soc de les que penso que al final, quan es tracta de temes tan importants, al final has de fer soroll d'alguna manera. I la manera de fer soroll, molts cops, encara que no agradi, és tallar carreteres i és fer, bueno, és fer mobilitzacions que no només paralitzin, diguem-ne, les escoles, sinó que paralitzin altres sectors perquè els polítics se n'adonin. És a dir, jo sóc la primera, que a mi em fot moltíssim quan em passa això, perquè jo al final m'haig de creuar tota la ronda cada dia pràcticament, i m'enfado, però sí que és veritat que per altra banda dic, bueno, és que potser és la manera, no? I res, poc més a afegir, és que al final, respecte a l'acord, jo crec que no arribaran a un acord d'aquí a... No ho crec, bàsicament perquè el que proposa el departament és un augment de sou, em sembla que són de 200 euros en 4 anys, i els sindicats demanen 400 en 4 anys o 500 per equiparar-se a tota la feina que fan, no? Llavors jo crec que per aquí no arribaran a cap acord pel que fa al sou dels docents. El que sí que pot ser que arribin a algun acord és en un altre del tema de les ràtios, en el tema de l'escola inclusiva. Per aquí poden arribar algun tipus d'acord, però pel tema del sou segur que no. Llavors jo crec que els 5 dies encara, o 4 que en queden de vaga fins a final de curs, doncs continuaran endavant i esperem que no comencin una vaga indefinida, perquè aquí sí que poden tenir problemes.
0: Toni Ramoneda, bon dia, bona hora.
6: Bon dia.
0: T'has trobat també en renou a la carretera?
6: Sí, clar, evidentment, si vas vens direcció d'aquí i tallen la B23, doncs afecta. Però us venia escoltant. I dos apunts.
0: Em consta, digues.
6: Sobre la... Bé, tot això de si s'ha de fer vaga o la manera de fer vaga. Una vaga que no tingui repercussió no és vaga ni res. Sí, toca a la moral, però és la manera de visibilitzar. Que sigui per l'educació, que sigui per un tema... Segurament, qualsevol tema pel que la gent faci vaga, qui fa la vaga per ell és el més important del món. En aquest cas, a més, és l'educació, i l'educació ens afecta a tots. Tinguem o no tinguem fills, els tinguem o no els tinguem a l'edat escolar, però tots al final, un dia o altre ens voldrem jubilar i volem que ens paguin la pensió, i qui ens l'ha de pagar són aquests que ara estan a l'escola. Si no pugen mitjanament preparats, i aquesta és la feina dels educadors, malament rai. Per tant, amb ells, encara que doncs que sí, que provoquen problemes. A mi avui m'ha enganxat aquí? Bueno, sí. Avui, ahir era a la manifestació a Barcelona, avui és només a Baix Llobregat i Penedès. Casualitat que jo ara vinc avui ara a Molins, després me'n vaig a Sant Boi i després tinc una reunió a Vilafranca.
0: Opa, mira.
6: Bueno, avui faré el comboi, sí. I pillaré per tot arreu.
4: Dia complet.
6: Sí, però bueno,
0: dia complet.
6: Mala sort. I un segon apunt, deia la Samara abans que arribés, que ho sentia des del cotxe, que els professors treballen 8 hores per educar els nostres fills. De veritat, Samar, tu que tens una germana que és professora, creus que estan només 8 hores? Perquè les hores que fan
4: més
6: a casa que no compten, aquestes són... potser són 8 hores més.
4: Sí, sí. Mira, t'explico una miqueta, molt ràpidament. Ara, per exemple, les vacances de Nadal, les de Setmana Santa, de voler fer coses amb ma germana i estar parlant amb ella i tal, no, aquest dia no, perquè haig de posar notes. Aquest dia no, perquè haig de no sé què. I després dius, ostres, és que... et diuen que els profes doncs tenen moltes vacances i tal, però jo, per exemple, recordo quan era petita, ma mare i la meva tia, que són les dues també mestres, d'estar treballant corregint exàmens totes les vacances de Nadal, totes les vacances de Setmana Santa, i ara a qui li toca és a la meva germana, que s'ha tirat també corregint i fent coses durant totes les vacances de Nadal i totes les de Setmana Santa. Llavors, és això, físicament són les 8 hores que passen cada dia, però a part d'aquestes hores, després tenen hores de reunions, hores de tal, després s'emporten la feina a casa, que s'hi corregeix, que s'hi tal, que s'hi... Llavors,
6: I ho fan perquè si no la feina no surt. Clar, si no ho fan així, la feina no surt. Si no, treballen les hores, igual que treballaria qualsevol a una fàbrica, sí, arriba fitxa i quan sona la sirena se'n va cap a casa i no pensa més en els cargols que ha d'apretar demà, aquí no. O s'emporten feina a casa o simplement no arriba. I tot i així és molt difícil, molt difícil, i això ens ho pot dir qualsevol mestre, que arribin al mes de juny i hagin donat tot el temari.
4: Correcte. Sí. I a més, de fet, tenen, per exemple, només una hora, crec que és una hora cada 2 dies, una cosa així, per preparar-se les classes. Llavors, moltes classes també se les han de preparar a casa. És a dir, al final, és que és una rere una altra, una rere una altra, i el dia que no tenen hora i potser poden aprofitar la mitja hora del pati per fer alguna cosa, tenen guàrdia de pati, llavors han d'estar al pati amb els nens, i així, és que és una rere una altra, és una rere una altra.
2: La conselleria, llavors, a més, exigeix complir el currículum, tot l'any, És una exigència de la conselleria, però no dona eines per complir el currículum.
4: O sigui,
2: és una contradicció absoluta. I abans tu deies, Samar, que segurament la part econòmica no arribarà, i perquè és que està pendent d'una aprovació dels pressupostos a nivell de Catalunya, que m'imagino que per aquí, d'aquí no ve. I qui decideix aquests pressupostos? Els polítics.
4: Els mateixos.
2: Els polítics, sí, han de decidir aquests pressupostos. I on han d'invertir més? I és aquí el cas, que el soroll que estan fent encara és poc.
4: No, i haig de dir una cosa, mira, ja com a anècdota, ara la meva germana està en una escola ordinària, però, per exemple, l'any passat, va ser quan va aprovar les oposicions i li van enviar una plaça d'un any a la Mina, ¿vale?, que és un centre d'altra complexitat, l'Institut d'Escola La Mina. Es va trobar l'any passat a un centre, us podeu imaginar les característiques de l'alumnat, complicadíssimes, quatre nens que no parlaven ni català ni castellà perquè eren nouvinguts d'aquell mateix any, que em sembla que eren del Pakistan o de la Índia, i dos nens més que eren sords, que eren nens amb necessitats educatives especials perquè eren, bueno, eren sords, tenien el, portaven la... Clar, tu imagina't, en una classe de 23, em sembla que en tenia, amb la complexitat del barri de la Mina, quatre nens que no parlaven gens, i altres dos que necessitaven doncs una persona tot el dia amb ells per adaptar-los al contingut. I tenia un vetllador dues hores a l'aula. És que, clar, que dius, ostres, és que són coses que et fan donar-li una volta, perquè quan tu et trobes en una escola ordinària pots pensar, ostres, doncs mira, potser es queixen una miqueta de massa, però quan veus que també hi ha escoles d'alta complexitat amb aquests casos en l'aula, ostres, clar, és que potser la mateixa persona, ella mateixa diu que no és el mateix treballar aquest any a l'escola a la que està que treballar l'any passat a l'escola de la Mina i té el mateix nombre d'alumnes. I això també, doncs, ostres, demana veure també, personalitzar una miqueta cadascun dels centres, veure les necessitats de cada centre i potser en aquells centres que necessiten una persona més, una, però és que hi ha centres que necessiten dos i tres més. Llavors, demanar aquest equilibri per garantir això, el que demanen, la igualtat d'oportunitats a tots els alumnes, independentment de l'escola a la que vagin, amb els recursos que cada escola i cada centre necessiti. És que no és més.
0: Bé, avui en seguirem parlant a partir de 12:45 amb el col·lectiu de professors i mestres d'aquestes reivindicacions que en tinguin notades com a mínim 6 o 7 que posen sobre la taula, com ja vam dir ahir, aquesta educació inclusiva amb garanties, la inclusió continua depenent massa de l'esforç dels centres, s'expliquen, el compromís amb la qualitat educativa, l'eliminació de la burocràcia, la reducció de ràtios i més plantilles, les infraestructures, algunes en situació crítica, barracons, manca de manteniment i sobretot manca de calefacció, climatització i recuperació també del poder adquisitiu, que és el que hem comentat abans. Són les principals reivindicacions. Algú vol afegir alguna cosa més? Si no, tancarem aquesta qüestió amb la qual hem obert i que és notícia aquests darrers dies. Ahir, evidentment, també en parlàvem i avui també ho hem fet perquè doncs, hi ha hagut aquests talls. Bé, una altra de les qüestions que hem anat tractant aquestes darreres setmanes, seguim parlant de proximitat, és del brot de la pesta porcina africana a Collserola, sobretot d'algun incivisme que s'ha produït i que ho comentàvem aquí fa diverses setmanes, i després, finalment, en aquest cas per una competició que més al Tour de França, que no passarà per aquests 12 quilòmetres del parc, sinó que modifica el seu traçat de la segona etapa de la Grande Part i passarà per la carretera i no pas per Santa Creu, degut doncs, a aquesta afectació d'aquesta pesta porcina, i que la Generalitat doncs, va demanar canviar el traçat precisament per aquest fet. Un dels efectes col·laterals, si ho comentàvem també amb l'Antonio l'altre dia, és com està afectant a la restauració que doncs, està dins del parc, que recordem, s'hi pot anar, però tenim un document que em passaves l'altre dia, Antonio, que és d'un programa que presenta la Danae Brunat a la 2 de Televisió Espanyola, que és l'Altaveu, i que va parlar amb gent que té restaurants, bars, diguem, dins del parc de Collserola. Hem aconseguit aquest àudio, insisteixo, és dels companys de l'Altaveu de RTVE, i això és el que deien alguns dels restauradors de com els està afectant aquestes limitacions que tenim des de ja fa mesos.
7: Pues estem passant molt malament. Amb això continua així, no sé si aguantarem. No es pot aguantar. Està tot buit. La feina ha baixat molt, al 80%, i hi ha vegades que hem de tancar dos dies o tres. Llavors, no sé quant de temps aguantarem així.
8: De fer 80-90 menús, hem passat a fer uns 35-40. I de fer els esmorzars del cap de setmana, uns 40-50 esmorzars, 60, hem passat a fer uns 25.
9: Antes estava lleno, 40 persones, 90-80 persones. I ara, ja ves, pues, vacío. Antes trabajaban 7-8 camareros cada dia, i ara trabajan 2. No necesitamos, es que no sé cómo vamos a pagarlos.
10: Es que no tenim feina. O sigui, m'he quedat jo sense feina, gent de la cuina també, altres companys meus també. O sigui, és que no dona per pagar-los a tots. Jo, per exemple, tinc 4 fills, jo estic sol amb ells.
11: És una putada.
12: No sabem quan obriran.
13: No hi ha ninguna fecha.
14: No ens diuen res, no ens donen solucions.
15: No ens ajuda ningú.
16: A nosaltres se'ns deixen obrir, però clar, si no puja la gent, això ja no és cosa d'ells.
0: Bé, insistim, doncs, document, entrevistes que feien a diversos restauradors dins del Parc de Collserola, del programa L'Altaveu de Televisió Espanyola, de la 2. Què en penseu, Antonio?
2: Bé, no, que evidentment és una situació molt... bueno, que honestament és, no trobo la paraula concreta, però que és desoladora, sí, i que tu tinguis un negoci i que desafortunadament els clients no puguin anar-hi o tinguin moltes dificultats per anar-hi i que per aquesta història de la pesta porcina, que evidentment s'ha de tallar també per una altra banda, pues, evidentment, parlant del negoci com a tal, pues, ostres, costa molt aixecar un negoci perquè per una situació d'aquestes, pues, veure-la caure, ostres, ha de ser molt, molt, molt dur, no? Mm-hmm. I tornem amb el mateix, vull dir que d'alguna manera penso que alguna ajuda, igual que va passar l'any 20 amb el Covid i demés, penso que alguna ajuda haurien de tindre, sí, aquests restaurants també durant aquesta situació que ningú ho desitja, no?
0: Bé, aquí tenim també diversos restaurants que intentarem també parlar amb ells. Tenim Can Tintoré, Can Castellví, per exemple, i molts altres.
5: Can Castellví ja no.
0: No?
5: Hem posat un lletrero de lloguer.
0: Ah, sí? Ostres!
5: No crec que sigui pel tema, no, de la...
0: Nada.
5: Perquè van treballar fins divendres passat.
0: Sí? Ah, per tant, és recent, això, eh?
5: Sí, sí, recent. Mm. Sí. Bueno... han buscat un altre...
0: Hi haurà un relleu?
5: No, un altre restaurant, portaran un altre restaurant cap a Sant Cugat, l'han buscat. No crec, no ho sé segur, que no té res a veure amb aquest tema. De totes maneres, allà a la Riera em sembla que no hi ha peste porcina, perquè els caps de setmana segueix vent, famílies, i els divendres a la tarda, almenys a les dues últimes setmanes, es veu que fan activitat un grup de nens per dintre el bosc, perquè deixen els cotxes per la carretera, per davant de casa i tot, i a mon pare li vaig dir, escolta, si baixa un cotxe o puja, et quedes sense cotxe. I em diu, ja, és que tinc que anar a portar el nen perquè fan uns activitats aquí dintre el bosc. Ja no vaig dir res més. I això sí que em va dir, diu, bueno, diu, si hi ha algun xoque, diu, m'agafaràs la matrícula?
3: alguna cosa més a fer-li?
5: Bueno, o sigui, això...
3: No li va servir un cafè llet?
5: No, i ahir és que sentia aquí de nens i així, dic, ui, que estrany. Dic, no, un dia de cada dia, al dematí. I sí, hi havia un pare, uns pares, i amb diverses criatures cap a dins. Dic, bueno, pues igual aquí no hi ha... Aquí no ens estem adonant compte que els únics que no anem cap a dintre som els que vivim aquí, i tota la gent ja sap que aquí no hi ha peste porcina.
3: Jo tampoc, jo tampoc vinc,
0: Jo tampoc.
3: Jo no entro i trobo a faltar, ho entenc,
5: No,
3: faltar passejar per Collserola.
0: És que no va faltar, sí.
5: No. Es truca a la Guàrdia Urbana, una veïna va trucar a la Guàrdia Urbana per dir tot això, van dir, sí, ja ho mirarem. I, bueno, pues és això. O sigui, és cada cap de setmana i durant la setmana i com ve bon temps, doncs allí és campi qui pugui, però no passa res, Això sí, tinc un amic que per anar caminant, perquè no pot venir que sempre venia cap a la Rierada a córrer o a caminar, passant per aquí pel costat de la vora del riu, va trobar un guàrdia i li va dir, com el torni a veure el multaré.
3: Al riu?
0: Sí, perquè tampoc s'hi pot anar.
3: No.
0: S'ha demanat flexibilitat, però de moment encara no.
5: Però allà res, Allà no hi ha peste porcina.
0: Per tant, diversos elements sobre la taula. Pel que fa a la restauració, però, creieu que
6: aquí, al final, aquests restaurants s'estan quedant sense clients perquè hi ha hagut una decisió del govern que implica, doncs, que tinguin aquesta davallada a la gent que els hi va. Tal com deia l'Antonio, això quan hi va haver la pandèmia en global,
0: sí,
6: el que es va traduir és en unes ajudes a comerços, a qui pogués demostrar, doncs, que havia tingut una davallada en els ingressos, unes exempcions fiscals, una ajuda directa, uns préstecs a zero interès, no sé, una sèrie de coses que hi van haver en el seu moment, que ara potser s'haurien de posar també un altre cop en circulació, donat que és la pròpia administració qui està provocant que no hi hagi gent. I això és una mica el que demanen. Al final, clar, evidentment, si això afecta el teu negoci, doncs afecta perquè és una força major. Bueno, qui ha donat l'ordre que no es pot anar? Doncs aquest que ha donat l'ordre, que sigui també el responsable d'indemnitzar d'alguna manera a qui això està perjudicant. Clar. I després una altra cosa que deien els restauradors que escoltàvem,
0: sí,
6: és que no ens diuen res. Algú sap què està passant? Com està la cosa? Sabem que hi ha el brot de pesta porcina i que no podem anar als espais naturals. Algú sap? A part de que ens diguin, n'han sortit 6 més, 8 més, però no sabem en quina situació està. Sí. No, ja estem, doncs ho està controlat. Això en 4 mesos ho tenim. Això la setmana que ve està arreglat. Això durarà 10 o 12 anys. No sé, no sabem res. No
3: hauríem, sabem... hauríem de contactar, Toni, amb la taula del senglar... com a organisme designat per afrontar aquesta crisi.
0: Per tant, no és com una mica contradictori en el sentit de que la gent, alguna gent no respecta aquestes pautes o normes i entra de dins el parc, però en canvi que faci respecte anar a aquests restaurants que s'hi pot anar amb el cotxe.
6: Hi ha que salten les normes que vagin, sí, a esmorzar.
0: Sí. Samar.
4: Jo poca cosa més a dir, és a dir, mira, el mes de desembre o de gener, no me'n recordo ara bé, nosaltres vam fer un reportatge precisament per amb els restauradors, i en aquell moment, que encara no hi havia doncs, el tancament general del parc natural, sinó només estava la restricció, sí que ens explicaven sobretot això, que havien notat la davallada als esmorzars, perquè era quan arribaven els excursionistes i els ciclistes. I que, bueno, que la resta del dia sí que és veritat que hi havia com molta gent trucant per preguntar, per veure si continuaven oberts, tal, no sé què, però que sí que és veritat que en estar oberts i no haver-hi restriccions, el que sí que es trobaven era això de davallada als esmorzars, però que la resta del dia funcionaven bé. Ara, clar, la cosa ha canviat. És a dir, ara ja el parc està tancat i hi ha molta gent que si s'ho pensava dos cops, doncs ara ja, si no sap que pot entrar directament amb el cotxe, doncs ho pensa. És a dir, al final és que és normal. Llavors, si jo no puc accedir a Collserola, la lògica també em diu que no puc anar a dinar a Collserola a cap restaurant. Llavors jo ja directament doncs, no faig aquesta reserva. Bueno, clar, això al final el que provoca és que encara que ells estiguin oberts perquè els deixin estar oberts, que molta gent no pugui, per tant ells perden en vendes i això és normal. Solucions, el que deien el Toni, per exemple, excepcions fiscals, ajudes als restauradors, al final quants restaurants pot haver-hi a tot Collserola? I ara només a Molins de Rei. A Molins de Rei em sembla que són 5 o 6, no me'n recordo ara bé el nombre, però més o menys són aquests. A la resta de Collserola, quants pot haver-hi? Ostres, doncs sabent que has tancat el parc, fes-li una empenta, perquè és que no estan perdent perquè vulguin, no estan perdent perquè estiguin fent les coses malament, és que estan perdent perquè la gent no pot anar al parc, i si la gent no pot anar al parc tampoc va a dinar en allà. Llavors, bueno, que s'ho plantegin, perquè al final ja són molts mesos, és a dir, crec que s'hauria de revisar com està, en quin punt estan ara mateix el tema de la pesta porcina. Uh-huh. Crec que també no s'ha pogut garantir, i ho va dir, em sembla que va ser el Lucas aquí a la ràdio, no s'ha pogut garantir el tancament literal, el tancament del parc, perquè no hi ha efectius suficients. Llavors, si no es pot garantir el tancament del parc perquè no hi ha guàrdies urbanes, agents rurals, suficients per poder tenir una a cada punt de la... a cada accés al parc, plantat allà i multant a cada persona que intenti entrar, és que em sembla absurd. És a dir, al final el que s'està protegint són les granges de porcs. Llavors, potser no hauríem de donar-li una mica la volta i posar algun tipus d'altres mesures, diguem-ne, a la pesta porcina pel que fa a la propagació dels senglars i protegir realment el que quedaria afectat, que són les granges de porcs, que a sobre a Collserola no hi ha cap. És que, clar, és a dir, arribem a l'estiu i ens quedem sense espais verds.
5: Mm-hmm. És que jo crec que hi ha una desinformació total, perquè el que s'hauria de dir és sortir al govern i dir a qui li toqui es pot anar als restaurants, perquè els restaurants arriben amb el cotxe. El que em sobta és que la gent no vagi als restaurants i sí vagi caminant per dintre el bosc. Això és una incongruència total.
6: Això es va dir en el seu moment, que es podia anar, però potser no s'ha dit prou. Aleshores, si ja que no dones ajudes directes, hosti, fes almenys una campanya de publicitat dient a tothom, senyors, no podeu anar al bosc, però sí podeu anar a fer... anava a dir uns peus de porc, ostres, seria la millor, però sí, també.
0: Sí,
6: podeu anar a esmorzar, sí, podeu anar a dinar. Expliquem-ho bé. Expliquem bé el que es pot i el que no es pot. On es pot i on no es pot. Expliquem-ho bé i després donem informació. Aquests restauradors també han de saber si el tema aquest n'hi ha per 4 dies. Dius, bueno, doncs si n'hi ha per 4 dies, aguanto com bonament puc, o això va per llarg i són 3 o 4 anys. Llavors dius, hosti, doncs jo xapo el xiringuito. Saber en què ens estem movent, perquè no ens estan explicant de què va, com està la cosa, no sabem res.
5: Bueno, és que després ens van passar una informació a tots els que vivíem allí, o aquella zona, suposo, a tota la zona de Collserola, que ens recomanaven, o sigui, en ple hivern, en ple hivern, allò que dius febrer, que fa fresqueta, no? No sortir, no passejar pel bosc des de les 2 de la nit fins a les 6 de la matí, del matí. A veure, a l'hivern, qui va de 10 de la nit a la, o sigui,
6: segurament quan, qui vagi quan... ja li pots dir que no hi vagi, que anirà igual perquè alguna cosa va fer.
5: Però a veure, esclar, això és un, aquest és un altre tema, però entendràs que prohibir anar d'aquelles hores, clar, quan vam veure aquesta recomanació és que rius perquè no saps què tens que dir.
0: A veure, Pere,
3: deixeu-me fer una nota d'informació perquè tothom sapiguem
0: exactament.
3: Has entrat
0: al web del parc,
3: la taula del Senglar, com està constituïda? No, és que es diu la taula del Senglar. Diu, la primera sessió celebrada al Palau de la Generalitat va ser a principis de gener del 2026. El Palau de la Generalitat va estar presidida pel senyor president de la Generalitat de Catalunya i va comptar amb la participació del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, així com representants de les administracions públiques, el món científic, el sector primari, el sector cinegenètic, les entitats de conservació i protecció animal, els estats d'infraestructures i el món local. Tots aquests organismes i persones composen la taula del Senglar, en la que el que li estem demanant a la taula del Senglar és una mica d'informació, no, una mica no, informació de com estem a dia d'avui, si hem anat a millor, si hem anat a pitjor, quines són les actuacions que s'han fet fins ara, quines falten per fer, i, per què no, una certa previsió temporal de cap a això, cap a on es podria estirar aquestes restriccions tan bèsties que afecten el ciutadà i, com estava dient l'Antonio abans, estan afectant de manera brutal, per exemple, el sector de la restauració en el parc de Collserola.
6: Però és que hi ha molt més sectors. Pensem ara, per exemple... o l'exemple que donava ara mateix l'americà Carmen. A veure, un senyor que viu a la Riedada i que s'està venent la casa. Doncs ara mateix, sí. Això segurament li afecta a que la gent, les visites que pugui tenir, que la gent ho vegi d'una manera, hosti, ja me la compraré més endavant, o mira, saps que més de mirar-la aquí me la miro pel Maresme, que estem més tranquils, o el que sigui, o aquest exemple d'aquest restaurant que es posa en traspàs, o en lloguer, o el que sigui.
5: Que no sisis per aquest tema, eh?
6: No, és igual, no, és que precisament, més igual que sigui per aquest tema.
0: Les coneixem.
6: Dic que sí, sí. No és només el sector de la restauració, sinó el sector immobiliari també, per exemple. Una cosa, a lloguer dins del parc, avui es lloga o es ven o és un producte més difícil de vendre que fa un any. Per què? Perquè hi ha unes circumstàncies que evidentment és un problema de salut, és un problema que hi hem d'estar a sobre, que ho hem de controlar i que és una guerra que hem de guanyar, d'acord? El que estic dient és dir, expliqueu-nos una mica com està anant aquesta guerra, com està anant aquesta batalla. Anem guanyant, anem perdent, la cosa s'està posant malament, ens hem de preparar perquè la cosa vagi per llarg, en 2 dies ja ho tenim tot obert, informació.
3: Per exemple, una vegada, per fer-ho de manera protocolària, però sobretot molt funcional, una vegada per la setmana, per exemple els divendres al migdia, que un representant de la taula del Senglar, de manera oficial, transmeti les dades principals, però molt resumides, que puguin escoltar-les a través de la premsa, escrita o de ràdio, o que puguem llegir-ho de qualsevol manera. Cada divendres al migdia, i que sapiguem, per tant, com evoluciona. Actuacions fetes, actuacions que queden pendents, temps estimat, aproximat, sense cap obligació per part de la taula del Senglar de complir-ho. És a dir, 4 paràmetres que cada setmana ens puguin anar actualitzant la informació, que no la tenim actualitzada de cap manera.
0: Mari Carmen.
5: Mira, ens han convocat el dimarts 19,
0: sí,
5: l'Ajuntament de Molins de Rei, conjuntament amb els bombers de la Generalitat i els agents rurals, convoquen una reunió a la Federació Obrera, els veïns de tots els barris de muntanya, per tractar el tema de la peste porcina i la prevenció dels incendis forestals.
0: Bé, també estem pendents de parlar amb agents rurals.
5: Que sabem com acabarà.
0: El què?
5: Tot això. Acabarem pagant, pues, altra vegada, totes les coses nosaltres. Sí, no, és que no, gràcia ninguna, eh?
0: És una cosa informativa.
5: Sí, informativa, però ja sabem com acaba.
0: Bé, en tot cas ens ho pots explicar dimecres.
5: No hi aniré, ja ens ho explicarà.
0: Ah, no hi aniràs?
5: A veure, escoltar sopars de duro, pues no.
0: D'acord.
5: Amb tots els respectes, eh? Ja tenim una edat.
0: 5 minuts i mig i acabem. Em sap greu perquè ja teníem també una altra notícia econòmica, potser més feixuga, Antonio, que ara tampoc donaria temps a comentar-ho, sí. Si vols, la setmana que ve.
2: La setmana que ve.
0: D'una notícia de la Cambra de Comerç, que diu, bàsicament el titular, que revisa a la baixa la previsió de creixement en 2 dècimes i la inflació en 1 punt a l'alça, i l'impacte de la guerra d'Iran arribarà sobretot pel canal inflacionista, que redueix el poder adquisitiu de les llars.
3: Inflacionista i hipotecari.
0: Que seria el punt... Hi ha molts... És un article llarg, eh?
2: Molt llarg, sí.
0: Potser et sembla bé que el deixem per la setmana
2: sí,
0: que ve?
2: Sí, no dona sí. Temps. És que ens quedaríem a mitges.
0: Ens quedaríem a mitges totalment, eh? Però interessant el que diu l'article. I ens hem portat bé, perquè hem passat tota l'hora i no hem parlat d'un dels...
6: Bueno, estic esperant...
0: Un dels protagonistes de tots els diaris d'avui, eh?
6: Ho estic esperant, així.
0: Ho estàs esperant?
6: Sí. Espectacular, eh?
0: I en parla tothom a totes hores.
6: Clar, per això no, perquè no és un tema del que no vols que en parlem.
2: Totes les notícies, avui, totes les notícies sí. Han engegat...
0: En fem un gramassa d'entrada?
3: No, jo crec que no.
0: De Florentino Pérez estem parlant.
3: Eh? El nivell d'ahir va ser... era un senyor que ens va recordar, i és veritat, que té un grup empresarial descomunal a nivell mundial, i en canvi el nivell d'ahir d'aquest senyor va ser... Baix no, va ser soterrani menys planta 15.
0: Atenció, perquè Mari Carmen, no estàs d'acord amb això?
5: No, sí. No, però que l'oro no està tan mal.
0: Va, que tu compares no. Amb actituds de Joan Laporta.
5: Bueno, a mi, el d'ahir, que em va semblar lamentable, va ser el com va tractar a la periodista.
6: A la premsa en general.
5: A la premsa, sobretot a la dona.
3: Sí, oh, dues, sí, dues.
5: A la dona, moment, ja que no sabia...
3: Que bèstia. Moment, i és una dona, però se supone que entiende.
6: Hòstia, no, que bèstia, que no el comentari. No, és que...
11: No,
6: és,
11: va fer dos.
0: Samar, digues.
5: És que ni jo, que no, vaig començar...
11: No, que va fer dos. Va ser el de la noia aquesta que pues, probablement tenia en tienda de futbol i després va fer una altra a una noia de Fox que estava allà a la roda de premsa i va dir, com que calleu tots, deja de hablar a la niña, que vosotros sois todos hostia, muy feos.
6: Hòstia, que bèstia. Hòstia. Hòstia.
0: Digues, Mari Carmen, ni tu...
5: Doncs res, que jo...
0: T'havies trobat mai en una situació...
5: Que vaig començar a 1983...
0: Sí, que eren...
5: De futbol, imagina.
0: Un altre... Imagina, sí.
5: Mai m'havia sentit a dir això. Doncs, lògicament, si jo veig que alguna companya que estic jo allà li diuen això, lògicament m'aixeco.
6: És que per jo no sé com no ahir Pérez... no el vam deixar penjat i es va aixecar tot Déu.
5: Pues,
6: quan es foten, primer, amb la periodista de l'ABC, una mujer hablando de futbol, però què s'ha cregut? Anant d'aquest pal. Després, quan parla de la noia de Fox, així... Amb tots els altres d'ABC, perquè no només amb la esa mujer que habla de futbol, sinó amb gent de l'ABC dient casualitat que ahir, després de la roda de premsa, presenta la dimissió al senyor director de Vocento.
0: Sí, sí.
6: Bueno, els tentacles que té aquest senyor.
5: Doncs per això alguns no es van aixecar.
2: Bueno, jo per acabar amb un sentit d'humor... aprofitant que la seva amiga íntima em refereixo no, amb pensament polític la presidenta de Madrid ha vingut a Mèxic, tant amb ella com amb el seu Florentino li podien cantar la cançó mexicana Llorona, perquè són uns llorons els dos, vull dir que ploren.
6: Sí, però jo no vull entrar en comentaris sí. Esportius, eh? Vull dir,
5: no.
6: Que, no tenen, que, no, que aquest any no han guanyat res perquè no tenen absolutament res, està clar.
5: I per culpa
2: hemos ganado 7 ligas i les altres 7 me les han robado. O sigui...
5: No, però a veure, si és que això, amb aquest joc, jo tampoc hi entro, estic amb el Toni, és amb el Toni de la zona, no.
6: Ahir fa una roda de premsa davant de periodistes menyspreant a la premsa esportiva dient-li que si hem perdut és per culpa d'ells i que tot això, jo no sé com tota la gent que hi ha en aquella sala, no? S'aixeca i diu tio, ja t'ho faràs.
0: Jordi,
1: el Florentino Pérez fa unes temporades va dimitir va plegar i va venir un altre president. O sigui, que ara xuleja que no, no se n'anirà mai.
6: I ara n'ha convocat unes altres a les que només es pot presentar ell.
0: Clar.
11: Clar. A mi el que em sembla lamentable és que al final el Real Madrid va de que ara mateix doncs està potenciant el futbol femení i tal. Amb un president així, tu realment creus que està, pots potenciar el futbol femení realment o que és una, només és una façana de cara a la galeria? Perquè a mi el que em sembla és que si un president parla així d'una periodista esportiva davant de tots els seus companys, realment és que tu no creus en l'equip femení, no?, que tens en el teu club. És que em sembla lamentable.
2: Ahir escoltava que sembla ser que havia, que ja ho ha presentat ara, tot això són rumors que no tinc contrastat, perquè ja sembla ser que hi ha els xinos que volen trepitjar d'alguna manera comparar un equip bastant gran, i era una manera d'accelerar-ho i agafar amb el peu canviat i a partir d'aquí, pues,
6: no, per
2: instaurar-se
0: 20 segons.
6: Vingui qui vingui, necessita 20 anys de soci del club i un aval de 150 milions d'euros.
3: Deixeu-me dir que dir que està patint de càncer amb ell quan va morir la seva dona fa uns quants anys de càncer, aquí és l'única nota que em va semblar fastigosa.
0: Fins aquí. Gràcies, Samar, gràcies, Toni, Mari Carmen, Antonio, Jordi i Pere. Bona setmana.
13: Notícies en xarxa.
15: Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors per a aquest futur de les negociacions.
16: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
17: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en comissions UGT.
15: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats l'eleven al 70%. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, on un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han cès alguns dels partits de l'oposició. En mobilitat a hores d'ara es van aixecant els talls a la B23 a Sant Just, direcció Barcelona, per les protestes dels 200 que tallaven la via. Malgrat això, encara es registra circulació densa en aquest punt en ambdós sentits. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I en esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
13: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 10. Informació local.
18: Aquest cap de setmana hi ha activitats extraordinàries als museus de Molins de Rei amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que es commemora dilluns 18 de maig, i les activitats es faran aquest cap de setmana. Al Museu del Renaixement, el dissabte al matí hi ha una visita comentada gratuïta a 12:15 i a la tarda activitat familiar a 5:15. També hi ha portes obertes a partir de les 3 i fins a la mitjanit, i també hi haurà una sessió Les músiques a Petrarca a la sala gran del Tapís amb Miquel Desclot, Néstor Pindado i Ferran Pisà, música i poesia, en 3 sessions, a les 8, a les 9 i a les 10, músiques inspirades amb la poesia de Petrarca, com dèiem, a la sala del Tapís. Diumenge hi ha una visita comentada gratuïta a 6:15 de la tarda i portes obertes diumenge durant tot el dia, de 10 a 2 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, al Museu del Renaixement. El museu que hi ha, que té la seu al... a Can Ametller, la seu del museu a Can Ametller, dissabte farà una nit màgica de 7 a 9, una visita amb sorpreses a càrrec de Gralla amb manufactures teatrals. I també de cara a diumenge, tant al Museu de Can Ametller com al Museu del carrer Pintor Fortuny, hi haurà horari especial, portes obertes de 10 a 2 i de 5 a 8 del vespre amb entrada lliure. El dissabte al migdia es fa el lliurament de premis del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, que organitza l'Ajuntament, a 1:15 al pati de la Federació Obrera. També dissabte hi ha la festa de la primavera de la Grupa a la plaça de l'Església, a les 2 dinar popular, a les 4 jocs rurals, a 7:45 ballada de sardanes, a les 9 inicia cercavila dels Diables, després la Focarrada a la plaça de l'Església, a 9:15, i a partir de 10:15 música amb discjòqueis fins a la 1 de la matinada. Diumenge l'Ajuntament organitza la lectura del manifest institucional contra la LGTB-fòbia al racó de Sònia Rescalvo, i després de la lectura hi haurà una ofrena floral i actuació poètica. El grup de xarxa fa proposta per diumenge a la tarda a la pista de la Penny, últim espectacle de la temporada, diumenge a 6:45, amb la companyia Professor Caroli, que presenta L'home roda. I diumenge torna a haver-hi sessió de discoteca adaptada, que organitza Enredat per la Discapacitat, el Ball en Party, amb el discjòquei Jambo Jambito, diumenge a la tarda de 5:15 al Bacus del carrer Foment. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement.

0: Els ajuts Líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
1: Ara mateix he vist uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
2: Em sembla molt bé.
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Ràdio Molins de Rei.
5: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Són les 10 del matí i pràcticament ja 10 minuts, matí de dimecres 13 de maig, des de les 8 acompanyant-vos i fins a les 12 del migdia. Per tant, a l'equador del programa del Bon Dia i Bona Hora, esteu escoltant Ràdio Molins de Rei, després de les notícies de les 10, ja sabeu que parlem de política. De seguida saludarem el regidor portaveu d'en l'Aire Molins, el Marc López, i després, com dèiem, en comptes de l'espai de l'Art és Vida, que aquestes setmanes no el podem realitzar, parlarem i aprofundirem sobre les reivindicacions que doncs, els docents estan posant sobre la taula aquests dies amb aquestes mobilitzacions, sense anar més lluny avui mateix. I recordeu que tenim un calendari intens, si res no canvia, fins al 5 de juny de reivindicacions. Doncs en parlarem i les coneixerem de primera mà a partir de 11:15 del matí. Saludo, per tant, a... Ah, i per cert, també, que parlarem... Com que hi ha tantes activitats aquest cap de setmana, doncs ens teníem pendents de parlar de encara algunes propostes i en aquest cas hem de parlar de la proposta que fa el SEM, les poques activitats que poden fer, més enllà, evidentment, del Parc de Collserola, que no s'hi doncs, pot anar, però la secció de Medi Ambient organitza una sortida per aquest proper diumenge i parlarem amb el Marià, responsable de la secció de Medi Ambient. Se'n van al parc de Can Campanyà i al torrent de Can Canyadell, és a dir, a Castellbisbal. En parlarem a la part final del programa, d'aquesta hora. Saludo, doncs, al Marc López, ara sí, després de tota aquesta informació. Què tal, Marc? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com està vostè?
1: Què tal? Bé, bueno, mira, matí mogut ja.
0: Matí mogut, okay. Efectivament.
1: Matí mogut, sí, aquesta setmana estem aquí, Ens hem mogut.
0: Sí? Ah, val, no t'has trobat, diguem, amb els talls de carretera,
1: No, vull dir que últimament porto diverses setmanes que quan et truco, una setmana estic a Canàries, una altra estic a Madrid o l'altra estic tal, no? Llavors aquesta setmana estic aquí, però és veritat que aquest matí ha sigut mogut perquè ha sigut una mica dels damnificats que m'he trobat la B23 tallada, i llavors ja dius, ostres, ja comences el matí i ja una mica que t'emprenyes, però bueno, no passa res, tenen també dret a manifestar-se.
0: Perquè de totes les reivindicacions que posen sobre la taula, el col·lectiu de mestres i professors...

0: com les valores i si estaries d'acord doncs, amb les seves reivindicacions?
1: No, home, jo tinc la gent de l'entorn que són professors,
0: sí.
1: I és veritat que quan te n'assabentes o veus, no?, que porten des de l'any 2010 amb els salaris congelats i no han tingut cap evolució a nivell econòmica, doncs, home, crec que és veritat que alguna consideració s'ha de tenir més i se'ls ha de tenir en compte el nivell de vida com ha anat pujant. Això per una banda, ja després ja no parlem tot el tema, no?, de pues, les complicacions o les diversitats que poden haver-hi en les aules, no?, i la complexitat que això pugui comportar ja a nivell, sobretot també pues, de ràtios, d'alumnes per escoles i després pues, les diferents... avui en dia amb el tema de la inclusió, les diferents casuístiques que poden haver-hi, no?, en les aules, i igual això pugui dificultar en el dia a dia. Llavors, bé, jo sí que estic d'acord en que s'ha d'arribar a un consens. El que sí que jo d'aquí demano és que si al final que arribaran a un acord, perquè al final sempre s'acaba arribant a un acord. El que no entenc és per què sempre es triga tant en sentar-se en una taula i mirar de buscar un consens que convingui a les dues parts i avancem, perquè si no, vull dir, per una banda els alumnes estan perdent les escoles, vull dir, temps d'estudi, escoles, vull dir, la selectivitat arribarà quan arribarà, vale? Jo també he sigut estudiant i al final, vull dir, un dia que l'actiu que no fas, vull dir, es perd. I d'alguna manera després això s'ha de recuperar i el temps és el que és i tot està programat d'una manera i una altra. Llavors, quan abans se sentin i dialoguin, millor, però no sé què és el que... No sé què és el que passa i no sé què és el que es desencalla i bé, ja et dic. També és veritat que... no entrarem aquí en un debat perquè jo ja també em conec, però jo només demano sí, no, perquè, ostres... quan abans arribin... Jo ho deixaria que se sentin, que negociïn i que trobin un acord que interessi a tothom, vale? Mm-hmm. I ja està. Però en definitiva també el que és que crec que tots ens queixem o crec que hem de fer una reflexió molt més enllà o molt més de país o general, no? Vull dir, crec que hi ha un problema avui en dia que estem tenint amb el país, amb el tema de la inflació i crec que hauríem de revisar en general, pues igual fer una desinflació a través de l'IRPF, perquè ara aconseguiran igual tenir una pujada de sou, però d'aquí 3-4 anys poden tornar a tenir la mateixa problemàtica que tenen ara. Llavors, és que tots estem igual, no? Inclús els que igual podem estar a la privada, per molt que tinguem convenis i se'ns apliqui, vull dir, no... Pugem el nivell de vida, però igual continua sent més pobre que l'any anterior. Llavors, bé, per això et dic, que al·lucino que des del 2010 no se'ls hagi pujat el sou, però que tampoc no sé fins a quin punt aquesta és la raó del problema. Crec que hi ha darrere moltes més coses. Per tant, bueno, mirem-ho tots i després una de les coses que ja inclús alguna vegada ja hem comentat, no? Entre tots volem una millor sanitat, una millor educació, una millor... Però al final la paguem entre tots els contribuents i jo crec que ja tenim tots... O igual hi ha una queixa genera que van els impostos amb tot el que arribem a pagar i després el sistema està com està. Llavors, per això dic que crec que hem de fer una reflexió molt més profunda. Mm. Però bé, en qualsevol cas, que mirin de buscar una alternativa perquè, home, no és d'agraït que vagis a treballar aquest matí i el trajecte de... que no arribarà.
0: Et perdem una mica, Marc, el so.
1: Sense anar millor.
0: Ara molt millor, sí.
1: Sí, perquè ja hi ha una mica de vent. Que dic que bé, que mirin de buscar una solució, perquè jo, bueno, pues, entenc que són un col·lectiu que poden fer molta pressió i fan mal i surten al carrer i tal, però, ostres, mirem de no perjudicar tampoc el ciutadà de peu que en el seu dia a dia pues, va a treballar o es mou i va fer la seva feina. Mm.
0: Sempre tenim aquest debat, no només quan, per exemple, ara amb el col·lectiu de mestres, però quan hi ha mobilitzacions i es tallen carreteres, doncs abans també la tertúlia en parlàvem, aquest debat, no?, és que si no es fa una cosa que es visibilitzi, doncs la vaga no té massa sentit, però en canvi doncs, també hi ha les queixes habituals de la gent que va a treballar o on sigui i es veu afectada, eh?
1: Va, clar, no, per això, quan, ostres, jo, a mi avui perquè no m'ha passat, no? Però, ostres, igual vas agafar un avió i el perds. Hòstia, doncs aquell dia jo també vaig a fer la meva feina, vull dir que per això també és la meva feina i tinc una responsabilitat. I a darrere hi ha uns costos afegits, no? Llavors, aquí ja entrem més enllà. Si treballes en una empresa que és grossa i ho pot assumir, no passa res. Però quants autònoms no hi haurà que aquell dia doncs, també estan deixant de facturar? Llavors, aquí és quan generem una roda, no? Entrem a una roda i que el dia a dia està fet doncs, perquè tu deixis també els nens a l'escola, hi han d'haver uns serveis mínims, què fas la maquia, vull dir, el dia de les vagues, si no, igual no tires, igual no tens d'avis, què fas, no? És a dir, crec que tot és molt, molt complex. Per això et dic, el dret a vaga està molt bé, està a manifestar-se, però també ha d'arribar a un punt que hi ha algú que ha de fer un cop a la taula i ostres, arriba un consens. Perquè si d'aquí 15 dies o 3 setmanes t'acaba arribant a un consens, o d'aquí un mes, és per dir, xatos, som burros o som tontos, perquè no ho hem fet ja des d'un bon inici? Perquè al final no quedarà un altre que sentar-se a negociar i arribar a un consens amb el col·lectiu. Si és que no... És que s'ha de fer. S'ha de fer. Llavors, bueno, després, bueno, comentaràs aquestes coses, no?, que no sé al final ja no sé si són veritat o mentira, amb el tema avui en dia de les fake news, no?, que veus que igual alguns Mossos s'han infiltrat a algunes aules o tal. Llavors, ja, també, que el col·lectiu estigui emprenyat.
0: Bé, més enllà, doncs, d'aquest tema que ens ocupa des de ja fa alguns dies... anem amb el dia a dia de l'Ajuntament. Em deies que, fora del micròfon, que el dilluns vareu tenir reunió. De fet, ara sonarà com estrany parlar de la Fira de Candelera, però vau tenir comitè de fira, no?
1: Dilluns va haver-hi, sí, reunió, comitè executiu de fira.
0: Sí.
1: És la primera vegada que jo existia. Jo hi vaig estar-hi en remot, estava i no hi estava. Llavors, bueno, vaig anar escoltant algunes dades, crec que en general molt bones, és a dir... No sé si van dir 210.000 o 220.000 visitants. És veritat que és un any, una fira on hem patit una mica la problemàtica de la climatologia per un cantó, que recordem que va haver-hi algunes pluges el diumenge al matí o el dissabte al matí, ara no recordo ben bé quin dels dos dies va ser, però que això ens va afectar i també sobretot el que van comentar també era el tema del transport públic, no? La dificultat d'igual de poder venir amb els rodalies, pues, també havia generat que però, bueno, en qualsevol sí. cas, la dada era positiva, vam mencionar, no sé si eren uns 12 milions d'euros el que havia comportat, no? Pues, en moviment del cap de setmana... Ja et dic, en general, vull dir, no, van dir que van parlar inclús amb els concessionaris dels cotxes i que inclús els havien dit una xifra molt alta dels cotxes que s'havien arribat a vendre. No van dir la xifra concreta, perquè inclús ells mateixos estaven sorpresos. Bé, a mi també em va sorprendre que aquells dies pues bé, es comprin no es venguin tants cotxes, però bueno, per fons era fantàstic. I bé, ja et dic, en general, bé, ja després, des que jo vaig haver de marxar, però bàsicament aquests serien els titulars.
0: Molt bé. Per tant, era, entenc, balanç del que va donar de si aquesta edició de la fira. No us hauríeu reunit abans, eh?
1: No. Inclús, bueno, es va mencionar, no?, pues que sabia que s'espantejava, pues, ja que l'any que ve, pues, igual tornar també a donar un premi, no?, als expositors que portin 25 anys d'història. Bé, que es va mencionar doncs, com s'havia fet, no?, i donat també un agraïment al regidor de fira durant tots aquests anys. Bé, va ser una reunió, ja et dic, entenc que ja deu ser algú que es deu anar fent d'històric per avaluar els pros i contres. Sí que es va ja començar a mencionar de cara a l'any que ve què passarà amb el Miquel Tort i amb la plaça de la Llibertat, si és que ja està, bueno, doncs estan fent el carrer amb obres o s'està fent aquell bloc de pisos que ha d'anar allà, llavors, bueno, que s'haurà de començar a plantejar bueno, doncs, les diferents dificultats que ens puguem trobar quan ens estiguem amb aquestes casuístiques d'obres.
0: Bé, i de l'impacte econòmic, Marc, algun aspecte més que puguis comentar, doncs, d'aquest estudi que s'ha fet?
1: No, es va dir que hi ha xifres, sí que és veritat que va haver-hi algú que va preguntar, perquè és que crec que no sé si l'últim impacte, és que com que estava, però ho sentia malament i estava en remot, parlaven de l'últim impacte, no sé si ja li havia l'últim informe, amb el que feien referència, el comparaven amb el 2012-2013.
2: Sí, sí. Vale?
1: Llavors, clar, allà hi havia un gap molt ample a nivell de dades. Vale? No sé si en aquell moment eren 7 milions d'euros i ara eren 12, llavors van dir, home, però clar, llavors hi ha una xifra molt alta. Llavors va dir algú que va dir, no, però anem a fer una cosa. Anem a calcular d'aquests últims anys, crec que estava en aquell moment el Carles Guinera, president de la Cambra sí. de Comerç, que va dir, hòstia, vaig a mirar un moment dades de la Cambra de Comerç. Llavors va mirar en aquest procés d'anys el percentatge d'inflació, llavors va calcular-ho, i no sé si llavors en sortien 9 o 10, i en aquest procés, com que estàvem a 12, va dir, bueno, doncs això ja quadra més, això vol dir que, hòstia, l'impacte és positiu. Llavors també va ser algú que va dir, home, però recordem que aquest informe que tenim sobre la taula és del 2012-2013, que estàvem també en aquell moment en crisi econòmica. Per tant, i ara estem amb, si podem dir-ho, amb una mica d'alegria, de bonança, no? Llavors van dir, home, l'impacte és molt bo. I ja està, ja et dic, són números. Parlaven així de xifres, són números.
0: Bé, doncs això va passar aquesta setmana. De fet, ja demà també li podem preguntar a l'alcalde quan ens visiti sí. a l'espai habitual. La reunió més destacada, per tant, de la setmana, entenc, d'aquesta setmana també de maig, que no hi ha tampoc molta activitat, no?
1: Bueno, a veure, ahir vam tenir una reunió de portaveus, però crec que de moment no hi ha coses que estan sobre la taula i esperem que les pròximes setmanes les puguem sí. Anar tractant. La setmana que ve, sí, a més, jo crec que aquests punts la setmana que ve els posarem sobre la taula a les diferents comissions informatives, que a dia d'avui jo de moment encara no estic convocat o no he rebut cap convocatòria oficial per cap comissió informativa, però entenc que hauran de venir bàsicament perquè el dia 28 tenim ple. Mm-hmm. Llavors, algun punt haurem de portar, però ja et dic, suposo que ens anirà, ja et dic, en qüestió de pocs dies tindrem més informació, però sí que és veritat que ja saps tu que al final aquestes dues primeres setmanes de mes són més tranquil·les.
0: Sí. Bé, vas poder passar en algun moment per la mostra gastronòmica, el Molins Bedagús, sí?
1: I tant. Vaig veure-ho el divendres al vespre, que hi havia bastant d'ambient, i després ho vaig veure el diumenge al matí, si no recordo. Sí, el diumenge al matí també vaig passar i també estava anendat bé, no? Jo no sé si... A tu no et vaig veure, jo no t'he vist a tu. Però
0: bueno. Jo vaig passar just a la tarda que doncs, estava impracticable per la pluja, diríem.
1: Bueno, clar, és veritat que el dissabte va estar...
0: Després es va mig arreglar ja més a entrada al vespre i després ja no hi vaig tornar a passar, no?
1: A mi, veus, aquí sí que espero que no sé si en els propers dies no sé si hi haurà igual alguna comissió des de la regidoria de Comerç i Mercat. No sé si se'ns informarà una mica de les dades d'aquesta mostra gastronòmica. És a dir, no sé si després, a l'acabar, ja es passa des de l'Ajuntament alguna enquesta a quin grau de satisfacció tenen els diferents establiments que hi van participar, per saber una mica el què, perquè ja no només és l'hora que hi ha gent i que la gent hi va i tal, no, sinó és un tema de si el que hi hagi ha estat, si hi ha valgut la pena o no. Llavors, és d'aquestes coses que no sé si a posteriori es fa un anàlisi d'aquesta mostra. Mm. I podeu compartir.
0: Bé, per cert que el regidor Lucas Ferrol dilluns elogiava la mostra, però es queixava potser dels preus, que eren potser un pèl excessius. No sé si estaries d'acord amb això.
1: Clar, és que com que desconec si pel fet d'anar allà, entenc que algú deu haver pagat l'establiment. Llavors, ho ha d'acabar imputant en el cost del producte. Vull dir, s'ha de repercutir i indirectament ho paga el consumidor que hi va. Jo he de dir que aquell dia vaig anar a sopar a un lloc que sempre està a petar i vaig estar molt tranquil. Per tant, ja em anava bé que tothom estigués a la mostra gastronòmica, i no direm el nom. Però és un lloc de pinxos que està al barri de la Granja. Per tant, fantàstic. I és un lloc que ja tinc controlat.
0: Bé, doncs ho deixarem aquí. Marc, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns i que tinguis una molt bona setmana.
1: Igualment, que vagi molt bé. Adéu, adéu.
0: Que vagi bé. Una abraçada. Adéu-siau. Doncs farem una pausa musical abans de continuar. La pausa musical ens la porta Max Navarro, que ens canta això que es diu Inigualable, i de seguida tornem amb més qüestions al Bon Dia i Bona Hora.

0: Bé, seguim amb un dels temes d'actualitat d'aquests dies. Ahir dimarts vam tenir la primera d'un seguit de jornades de vaga de mestres i professors convocats pels sindicats crítics amb l'acord de millora educativa que va assolir ara fa unes setmanes el govern de la Generalitat amb Comissions Obreres i UGT. Recordeu que USTEC, que és el sindicat majoritari, professors de secundària, la CGT i la Intersindical han fet una crida pels mestres i professors per tot un mes de mobilitzacions, coincidint doncs amb el final de curs al llarg d'aquest mes de maig i fins a principis del mes de juny. Avui tenim aquesta convocatòria, com dèiem, al Baix Llobregat i al Penedès, després de la jornada ahir de tot Catalunya, i continuaran en les properes setmanes. En volem parlar tot seguit. Perquè aquí a Molins de Rei tenim la coordinadora educativa Molins Papiol en lluita, de la qual doncs en forma part el Nil Marsal, que és professor de l'Institut Bernat Alfarré, i avui ens acompanya aquí a l'estudi. Què tal, Nil? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb la seva dessuadora de Defensem l'Educació Pública, que aquests dies estem veient molt samarreta màniga curta o dessuadores amb tots els professors. I també tinc la Eli Busquet al telèfon, que és, en aquest cas, mestra de l'escola Castellciuró. Per tant, hem buscat la zona alta, avui ha coincidit, que no fa gaires declaracions, i li agraeixo que avui ens acompanyi aquí al programa. Què tal, Eli? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Em sentiu bé?
0: Perfectíssimament. Us volia preguntar d'entrada com va anar la jornada d'ahir, que, doncs, entre altres coses, va portar-vos a Barcelona a manifestar-vos, Nil?
1: Bé, realment va anar espectacularment bé, moltíssima gent. Sí que és veritat que era la primera mobilització. Estàvem una mica pendents a veure com aniria, no? Quina era l'expectativa que teníem i realment quin seria aquesta mobilització, i va anar molt bé. Moltíssima gent, la gent entregada, molts cartells, pancartes, amb ganes de fer sentir, de que es vegi que som un col·lectiu molt gran, que estem recolzant pues, a aquestes mobilitzacions i que hi creiem fermament amb l'educació pública, i per això estem aquí.
0: Molt bé. Eli, en el vostre cas, per cert, quin seguiment també esteu tenint des de, per exemple, el Castellciuró?
2: Doncs la veritat és que tenim un seguiment important. Els mestres sí que és veritat que ens hem repartit una miqueta per poder fer aquests serveis mínims a l'escola, i estem contents perquè tenim força a recolzament de les famílies. Han vingut avui pocs nens al centre, igual que ahir, mal que entenem que moltes famílies no tenen altre remei que portar els alumnes, però això és gratificant, no? Perquè veus que realment s'estan tenent, no?, a les nostres reivindicacions i la nostra lluita per l'escola pública.
0: Val. Si us sembla bé, perquè estem parlant molt de mobilitzacions, però volia aprofundir sobretot en les principals reivindicacions que poseu sobre la taula i que no us convencen, doncs, evidentment, a partir de l'acord que, dèiem, hi va haver fa unes setmanes del govern amb Comissions Obreres i UGT. Se segueix reivindicant i posant sobre la taula moltes qüestions. Les comentem, si us sembla bé. Eli, per exemple, una de les coses que posàveu sobre la taula és reclamar el pressupost educatiu del 6% del PIB per garantir una escola pública de qualitat, oi?
2: Sí, bé, ja sabeu que el tema de l'educació i les inversions en educació han estat molts anys amb retallades, amb poca inversió, i realment jo ara crec que estem en un moment històric, no? Jo que fa molts anys que sóc mestra, jo no ho havia viscut mai, una cosa així, aquestes reivindicacions, aquestes mobilitzacions, perquè realment hem arribat a un punt que és una mica insostenible. També vull posar l'apunt de que aquí a Molins som una mica bombolla i no tenim molts problemes reals que tenen moltes altres escoles de moltes altres poblacions. I per això a vegades sembla que se'ns entengui una mica menys, val? Mm-hmm. Que això és un apunt que cal aclarir, perquè Molins de Rei no és una població on hi hagi molts conflictes. Cada vegada tenim més alumnes d'educació especial i amb necessitats per atendre, amb necessitats educatives tan especials com a nivell social, però realment som una mica bombolla, no? I estem lluitant per l'educació pública de tot el país, no només per Molins de Rei. Això volia aclarir-ho.
0: Molt bé.
2: I clar, les inversions, doncs, s'han de fer, o sigui, i m'agrada que comencis per això i no pel sou, que
0: correcte,
2: és el que més visibilitat dona.
0: Sí.
2: El que més visibilitat dona, i que sí, que el sou és una de més, però ahir ja ho va dir-ho també la representant de CGT, molt ben dit, no?, que no és l'única cosa que ens preocupa.
0: Per exemple, una de les qüestions, Nil, que es posen sobre la taula des de fa molt temps és la reducció de ràtios, mm-hmm, oi? I a més, incrementar el personal de suport, no? Mm-hmm.
1: Sí, aquí jo crec que és molt, molt important, si volem tenir una educació de qualitat real, hem de reduir les ràtios perquè atendre aquest alumnat que, com deia l'Eli, cada cop tenim més alumnat amb aquestes necessitats, i jo justament aquest any torno a ser tutor de primer de batxillerat i és pràcticament impossible. És a dir, tens la sensació de dir, no arribo a tot l'alumnat, és impossible, hauria estat matí i tarda tots els dies i només atenent a l'alumnat, sense fer les altres tasques que tenim com a docents. Llavors, si volem tenir aquesta educació de qualitat, aquesta atenció real a l'alumnat, hem de reduir ràtios i així pues, aconseguir-ho.
0: I això ens porta a parlar de la inclusió, que també una de les coses que demaneu és l'educació inclusiva amb garanties, no?
1: Sí, perquè la inclusió sona molt bé, però també es pot fer molt malament. És a dir, si és una inclusió real, doncs necessitem inversió. És tan simple com això, sigui per balladors, sigui per educadors socials, sigui per reduir aquesta ràtio. Vull dir que tot va lligat, al final és com tot un sac i si es fa bé, es fa una bona gestió, millorarem realment tot el dia a dia amb aquest alumnat. Però s'ha d'invertir i aquesta inversió és una mica aquest PIB que diem que ara més o menys està aproximadament al 4,5% i hauria d'estar al 6% sobre aquesta llei LEC del 2009 i que deia el compromís dels pròxims 7-8 anys, és a dir, abans del 2017 que arribés al 6% i que ara, el 2026, estem al 4 i poc, doncs és evident que hi ha una mancança important. Estem parlant de milers de milions d'euros. No estem parlant de pocs diners que al final doncs ho canviem i ja està. No, no, aquí cal una inversió molt forta i que el govern doncs, doni un recolzament real amb aquesta educació.
0: Eli, si vols afegir alguna qüestió de les que estem parlant.
2: Bueno, sí, això és el que dèiem, no? Que ja tens nens i nenes a les aules, no? Que ja necessiten una atenció una mica especial, perquè ja ho sabeu que tots som diferents, no? Però després tens aquests nens que haurien d'estar en l'escola inclusiva, que no poden ser atesos. O sigui, per posar-te un exemple, nosaltres l'any passat teníem vetllador, aquest any ens van deixar sense vetllador, al febrer ens van donar finalment 10 hores de vetllador per a una escola on no només hi ha un nen per atendre, n'hi ha més d'un, val? Però com que no entren dins els paràmetres que ells consideren que siguin atesos, o sigui, amb 10 hores de vetllador que ens van donar al febrer, és com impossible, no?, atendre una escola inclusiva real, no? Llavors dius, sembla que ara quan la consideren, no, perquè posarem 500 personal, diuen que parlen de 500 agents que ens ajudaran, és que 500 amb totes les escoles de Catalunya és absolutament insuficient. O sigui, no sé, i a mi em venen ganes d'agafar els polítics, com, bueno, ahir vaig dir-ho, no?
0: Sí.
2: I tancar-los en una aula una estoneta només per fer un bany de realitat i que se n'adonessin del que passa a les aules realment. Que no estic parlant de conflictes ni coses així perquè posin Mossos, estic parlant de la realitat educativa que hi ha a les escoles.
0: Això em lliga amb el que expliqueu, Eli, també d'intentar reduir la sobrecàrrega de treball actual amb l'eliminació d'una mica o suprimir tasques administratives, vosaltres dieu que innecessàries, no?
2: Bueno, no només innecessàries, que a vegades sí, és que tasques que no... Jo, per exemple, jo soc secretària de l'escola.
0: Sí, explica'm què vol dir això, aviam.
2: És que no us podeu imaginar la tasca que estic fent. Jo perquè no he volgut deixar de ser tutora, perquè és la meva feina, és el que estimo i és el que m'agrada, però faig tasques d'administrativa pura i dura, que jo no estic preparada per això. O sigui, tota l'economia del centre, i sí que tenim uns administradors a les escoles, però hi ha moltes tasques que fem les secretàries o les directores, o a part dels mestres, tota la burocràcia que puguin tenir, que no són normals per una persona que ha estudiat magisteri. O sigui, hem estudiat una carrera per ser mestres, no per gestionar tota una economia de l'escola, no? I és com... Bé, és que la càrrega que tenim de feina, de despatx i d'ordinador no és normal.
0: A veure, i anem a un dels temes doncs, que també poseu sobre la taula, recuperar el poder adquisitiu. Hi va haver una proposta del govern amb Comissions Obreres i UGT per apujar el complement específic en un 30% d'aquí al 2029, cosa que, com s'ha calculat, doncs, suposaria uns 200 euros bruts mensuals, una quantitat que USTEC, que és el sindicat majoritari, considera insuficient per compensar el greuge acumulat per les retallades que van patir per la crisi del 2008, que per tant no ho heu recuperat, i aquí es considera insuficient aquest acord amb el qual s'ha arribat, Nil?
1: Sí, aquí realment la pregunta d'educació va fer una jugada estratègica prou bona per part d'ells. Per mi no ho és, però bueno, realment és una mica així, que és aquesta comparació de dir no teniu, a partir d'ara, si fem l'aplicació d'aquest augment, sereu dels més ben pagats de l'Estat, no de Catalunya, sinó de l'Estat. I, I clar, però pagats miren ara, és a dir, si estem des ara fins al 2029 sense cap comunitat que augmenti el sou d'aquests docents, doncs potser seríem dels més ben pagats. Però clar, evidentment, totes aquestes comunitats, algunes ja ara mateix estan també negociant uns augments salarials, per tant, no és real. És a dir, aquí també fem una mica la trampa a dir, no, és que voleu ser els millors. No és veritat. Val? Llavors, aquí s'ha de fer una inversió més forta, i ja només amb el sou, repeteixo, per mi és molt més important la inclusió, molt més important aquestes ràtios, molt més important el dia a dia nostre, que acaben sent un desgavell de moltes situacions del dia a dia que anem tots bojos, i jo crec que això no és el que hem de tenir.
0: Eli.
2: A més, sí, no, el que volia dir és que no és real que a partir del mes que a partir d'allà cobrem 200 euros més. És que és una cosa progressiva en 4 anys, que al final estem parlant de que ara cobraríem uns 40 o 50 euros més. O sigui, no és que a partir de... O sigui, clar, diuen, 200 euros més... No, és que no són 200 euros, és que són 4 anys, i el que deia el Nil, no?, que cada aquí 4 anys, si ens tornem a comparar amb totes les altres comunitats, continuarem, no estarem al capdavant, segur, perquè les altres comunitats han anat fent aquests augments que nosaltres no ens han fet des de... Ara no me'n recordo de quin any, 2006, no sé quin any era, i no ens han augmentat res, els complements específics s'han de negociar, i nosaltres ara ens han dit que tindreu 200 euros més, i això no és una cosa real.
0: I expliqueu-me què passa també amb les colònies, perquè també us heu queixat que la compensació que rebeu, diguem, per nit és insuficient per la feina que us suposa, no?
1: Bueno, el tema de les colònies és un altre bolet.
2: I no colònies, els de secundària que se'n van de viatge, i això ja és...
0: Hosti, això ja és un altre nivell, eh?
1: Sí, a veure. El tema de les colònies... Sí que és veritat que ara fa molts anys, jo com que encara no està a l'educació, però jo diria que deu fer uns 13-14 anys, encara hi havia algun extra,
2: sí,
1: diguéssim.
2: Ens pagaven alguna cosa, sí. El mateix que ara ens volen pagar, em sembla.
1: Val. És a dir, tornaríem com al 2013, per dir una data aproximada. Aquí el que hem de veure també una mica les persones que estan fora d'aquesta comunitat educativa és que nosaltres marxem 24 hores, és a dir, tot el dia, des del primer minut fins l'últim, amb aquests alumnes, que evidentment ho fem perquè ens agrada. És a dir, nosaltres ho fem perquè ens agrada. Però clar, arriba un punt que és una responsabilitat molt gran. I a vegades no ets conscient i després dius, cuidado. Podem tenir molts problemes, i les famílies també, cada cop, no totes, no podem generalitzar tant, però som molt exigents i tenim una certa responsabilitat que no ens hem d'oblidar. Llavors, el tema de retribució és una mica per recuperar aquest poder adquisitiu que estaves comentant, i és una mica la recompensa de les hores extra. És a dir, hi ha algunes feines que tampoc es paguen.
2: I nocturnitat,
1: Sí, sí,
2: home, clar.
1: És que... I a part, bueno, jo personalment he tingut conflictes a la nit, val? Estic amb adolescents i són coses que passen, per suposat, i ja estem disposats a això, però bueno, jo haig d'atendre potser un alumnat a les 3 de matinada i despertar-me, anar a veure què passa i ajudar-me el que faci falta. O a l'hospital, on sigui. Llavors, tot això pues, també requereix, no?, un esforç que menys que recompensar, com a mínim, econòmicament, per part del departament, i les famílies, que això sí que ho fan, que ens agraeixen, rebem correus dient moltes gràcies per atendre també els fills, vull dir que això sí que ho tenim, i això no ens podem queixar ni molt menys. Però, bueno, que és una cosa més que nosaltres hem d'alçar la veu i dir, escolteu, és una cosa que fa molts anys que es fa, però també donar-li valor. Nosaltres ja li donem, i per això ho seguim fent. I una mica la protesta és perquè, malauradament, fins que no fas soroll i no molestes a diferents sectors, i sobretot econòmicament, que és aquest cas, no et fan cas. I la gent, em sap molt de greu perquè la gent surt perjudicada, però és que al final una vaga és una mica l'objectiu aquest. I en aquest cas, aquesta acció és una mica aquest també l'objectiu.
0: Eli?
2: Sí, de fet, fa uns anys que el departament va amenaçar amb treure les jornades intensives i tot això, vam fer aquesta mesura de pressió i va ser l'única que va funcionar, que és molt trist, Però al final, l'altre dia, si vau sentir les declaracions de les Terzolers, el que deien, és que els nens no recordaran si un any no van anar de colònies, no? El que recordarem tots és que si realment es posen es fa un pagament de les nostres accions fora de l'escola, que és, ja et dic, la responsabilitat, com deia el Nil, jo en primària encara, però és que en secundària no m'ho puc ni imaginar. Jo estic en cicle superior i hi ha dos nits que no dorms i deixes la teva família, ho deixes tot, per anar tant 3 dies amb els teus alumnes, no? Que està molt bé, i és el que diu el Nil, és vocacional, ens agrada fer-ho, si no no tindríem per què fer-ho perquè no és obligatori, val? Però és una mesura de pressió que hem de fer perquè, és el que deia el Nil, si no et toques econòmicament les coses i no fas trontollar una mica el sistema, no et fan cas.
0: Per tant, anem a trencar diversos perjudicis, no? Perquè hi ha molta gent que... És que els mestres tenen moltes vacances, Eli, que això és una reflexió sí, sí, que s'ha fet, un argument exacte, perdoneu, que s'ha anat repetint abastament, i a darrere no es veu tot aquestes problemàtiques, no, que heu situat al centre del debat, no?
1: Jo una mica, el tema de les vacances ja és més que recurrent i cada any passa, i el tema de vacances era, un docent no té 3 mesos de vacances.
0: Això per començar.
1: És a dir, i els alumnes, justet els alumnes, perquè nosaltres en Gercup marxem, alguns, no tots, sí, a principis de juliol. Equip directiu fan pràcticament tot el juliol,
2: no,
1: a l'agost, algunes vegades també, si no...
2: Sí.
1: La Eli ara ho contarà, aquesta altra vessant, sí, també. Però com a docent, diguéssim, sense tenir un càrrec més important com és un equip directiu, no marxem abans de la primera de juliol. I tot i no anar a l'institut cada dia, em jugaria el que fos, que molts docents estan preparant ja i dient què puc fer el curs vinent, ja tinc les matèries que faré, ja estic buscant doncs, material, preparant-lo, parlant amb altres companys per organitzar-lo, perquè és una feina que ningú sap que si no està dins, però és que és moltes hores. I preparar material, perquè abans hi havia molts llibres, però ara no anem amb llibres, ni un. Llavors, això, aquest material, te l'has de fer tu. I fer-la tu requereix doncs, moltes hores de buscar informació, de preparar activitats, preparar exàmens, i això doncs, també són hores, evidentment. I després, al setembre, és el dia 1. No comencem el dia 12, bueno, ara cada cop és més aviat, el 6, 7 de setembre.
0: 8 de setembre, eh?
1: El 8 d'aquest 2026 de setembre. Doncs tenim 5 dies per organitzar tot un centre que és supercomplex. I ara l'Eli que digui la seva part, perquè segur que tindrà molta més informació.
0: Sí, sí, endavant, Eli.
2: No, evidentment, el que diu el Nil, no? L'1 de juliol hi ha molts mestres que no tornen a l'escola. La veritat és que en moltes escoles, si vens la primera setmana de juliol, et trobaràs quasi pràcticament tots els docents. El juliol també és un mes per poder fer formacions, que molta gent també fa. L'equip de gestió, doncs, mira, com a molt, pleguem el 15 de juliol, amb una mica de sort. Molts treballen quasi tot el juliol, els instituts, jo crec que tot l'institut. Crec que parles amb algú i el juliol estan tots allà. I sovint, l'última setmana d'agost, també estem aquí a l'escola, ja, obrint l'escola i fent fora paneroles i veient que tot funciona i que tot està bé. I sí, és el que diem, no? Que per alguns que potser sí que fan moltes vacances i no fan res, molta gent estem allà treballant i que no passa res, que és la nostra feina, eh? Mm-hmm. Però que sí. Jo sempre ho dic, les universitats estan obertes a tothom, eh? Tothom es pot
0: fer. Escolta, i l'argument que s'ha escoltat, no?, també de, home, això és un perjudici, tantes mobilitzacions pels nens i nenes en aquest tram final de curs, què diríeu aquí?
2: Sí.
1: Doncs, per començar, que el que s'hauria de fer és que els propis alumnes i de tots els nivells que participin en aquestes mobilitzacions. Jo, si estigués en algun sindicat d'estudiants, demanaria fer vagues perquè recolzar, perquè són els primers interessats en que millori aquesta educació. Vist que sembla com que això és pels docents, i això no és pels docents. I pels docents podíem parlar d'una acció concreta, però en la general que estem reivindicant és per tota la comunitat educativa. I els alumnes que tenim al dia a dia són els primers o perjudicats o beneficiats. Per tant, jo demanaria que també col·laborin i estiguin entregats. Nosaltres a l'Institut hem de dir que en tenim molts que estan preocupats per aquestes mobilitzacions i que ens demanen més informació. Nosaltres crec que com a comunitat educativa, com a docents, tenim la responsabilitat de dir-la, explicar aquesta situació en què estem. Però sí que és veritat pel tema de la selectivitat, que és un tema molt conflictiu i delicat, perquè estem parlant del futur d'aquests nens i un futur immediat, i aquí tots els docents tenim una responsabilitat molt gran i la tindrem, i ho farem. Com sigui, ho farem, ho trobarem. I si cal, farem altres accions que puguem atendre aquest alumnat. Però s'ha de fer, aquesta manera s'han de fer. Hem de millorar l'educació com sigui.
0: Eli.
2: Sí, exacte, no, que això, que potser la reivindicació més directa cap als docents és el tema del sou, però tota la resta és perquè realment volem un canvi i que fa molts anys que s'està coent i fa molts anys que estem allà aguantant i que jo crec que ara és el que us deia, és un moment històric. Si no ho aconseguim ara és que no ho aconseguirem mai, perquè realment el que volem és que hi hagi un canvi del tot a les escoles. Jo, que fa, ja et dic, amb els anys, he vist com ha anat baixant el nivell, no? I després, ostres, sí, ara estem fent vagues i els hi està repercutint, però és que després surten informes, PISA i informes no sé què, i tothom es posa les mans al cap, però és que realment és que no arribem, no? Llavors, si aconseguim fer canvis i aconseguim que hi hagi una inversió en les escoles i aconseguim el personal docent que estem demanant i tot, i podem aconseguir canvis, jo crec que tornarà a millorar, no? L'educació, que és el que volem. Són greuges del present per millorar un futur. I això, no sé, és digne, no? Poder lluitar pels drets dels infants.
0: Sí, i veig que us heu unit amb Papiol, no, Eli? Amb aquesta coordinadora educativa, amb Molins Papiol, en lluita, sí. Oi?
2: Sí, sí.
0: Molt bé.
2: Sí, sí.
0: A partir d'aquí, calendari, si no m'he descomptat, la setmana que ve, dimecres que ve, hi ha vaga de 0 a 3, uh-huh. A banda de les sectorials que aniran venint demà, divendres, però que ens afecti, i d'aquí dues setmanes hi hauria, tornaria a haver vaga tot Catalunya, no? El 27 de maig.
2: Exacte. El 27, sí, exacte.
0: El 29 és el Baix Llobregat i Penedès, com ha passat avui.
2: Sí. Uh-huh. I després el 5 de juny em sembla que torna a dir la General de Catalunya.
0: Correcte.
2: Sí, sí.
0: Això si no canvia alguna cosa amb les negociacions, no?
1: Sí.
2: Esperem. No veiem gaire predisposats ningú, però esperem que sí.
1: Bueno, una mica el que han dit ja els sindicats, que sí que han dit de sentar-se, el Departament d'Educació de sentar-se amb els sindicats majoritaris a la mesa aquest dijous i veurem ara què passa allà. Però també és veritat que durant molt de temps aquestes meses pràcticament el departament ha fet el que ha volgut i no ha tingut gens en compte l'opinió i la informació que se li ha donat per part dels sindicats, sobretot els majoritaris, que són els que també tenen molta informació.
0: Mm-hmm. Bé, heu tingut bon seguiment vosaltres, el Bernat Alferrer, avui?
1: Encara no he parlat amb el director i no sé les dades. Crec que sí, però les dades objectives no les tinc.
0: Entenc que teniu serveis mínims, no?
1: Com estem obligats, sí.
0: Com es decreta, efectivament. Sí, sí. Avui recordeu doncs aquesta jornada de lluita del Baix Llobregat i el Penedès. Alguna cosa més que vulgueu afegir?
1: Sí, m'agradaria... és que l'altre dia vaig llegint articles i un vídeo vaig veure de l'Estel Soler i crec que tenia molta raó.
0: A VilaWeb, crec.
1: Sí, amb el tema del català. I crec que també s'ha d'insistir bastant, molt, amb el tema de la llengua.
2: Uh-huh.
1: Falta molta feina darrere per fer. Als centres, recordo fa dos cursos, si no m'equivoco, va venir ens van fer una formació sobre el català, perquè aquí a Molins som com s'ho van dir ells, jo no m'ho he inventat. Era com una espècie de per veure el nivell d'aquest català on està, i van venir aquí a Molins i es van espantar perquè van veure que hi havia una baixada important d'aquest català a les aules, als patis, fora al carrer, i ens hem de preocupar. Realment ens hem de preocupar i ens hem d'esforçar com sigui per millorar aquest català a les aules i fora d'elles.
0: Bé. Eli.
2: Sí, sí, totalment d'acord amb el Nil. Tot i ser bombolla Molins, estem en declivi. Sí. I gràcies per donar veu perquè la gent entengui una mica més les nostres reivindicacions i que vegin que no va de sous, sinó que va de molt més.
0: Clar, i que es poden enutjar si es veuen implicats en un tall a l'autopista, no?
1: Sí.
0: Però que les reivindicacions són les que justes, i per tant s'han de visibilitzar d'alguna manera.
1: Sí, a ningú li agrada, és evident. A ningú li agrada, però un dia serà per l'educació, un altre dia serà pel transport, un altre dia serà per un altre sector, sigui públic o una empresa privada, com Nissan, que també està haver-hi, o pot haver-hi d'aquí poc amb mobilitzacions. Hem de tenir tots una mica d'empatia com a societat i passar aquell matí com es pugui i el dia següent per seguir.
0: Doncs moltes gràcies per les vostres explicacions, Eli Busquet des de l'Escola Castellsebre i el Nil Marçal des de l'Institut Bernat Alferrer. Ànims i que vagi molt bé la lluita.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies i bon dia.
1: Adéu, bon dia.
3: Francesc fa dos anys es deia Lara. Van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la pitjor.
0: Arribarem a les 11 amb la música dels Xiula, la mirada estràbica, i de seguida tornem. No ens hem oblidat del Marià Caimo, parlarem de la secció de Medi Ambient del SEM i dels Amics del Museu després de les notícies de les 11.
3: I li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmín és la més alta de la classe. Ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace? El Patrick té dos papes. És tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes. No vegis com flipava a primera fila en el concert dels Jonas Brothers.

Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els dos vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster quan es perd. El Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera i diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xino-xano i ara estic feliç que sigui ella aquí.

I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica. A la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdia, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.

0: prevista per demà dijous. El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia en que la reunió pugui desencallar el conflicte mentre ha insistit a defensar l'acord que el govern ja ha designat amb Comissions Obreres i UGT. L'escoltem.
1: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
0: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on ha iniciat un viatge oficial durant aquesta setmana. Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de docents tallava la via en ambdós sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de docents tallen la Nacional 340 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i cansés algun dels partits de l'oposició. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 11. Informació local.
3: Els amics del museu preparen una sortida al museu d'UNASP a la Franja. Aniran a aquesta població per conèixer i visitar el seu museu etnològic. La sortida és el diumenge 24 de maig, però els tiquets, les inscripcions, s'han de fer avui mateix, avui dimecres i demà dijous, avui de 5 a 7 de la tarda i demà al mateix horari, avui només pels socis i demà per la resta de públic i també per persones sòcies. I les inscripcions es fan al museu del carrer Pintor Fortuny. El preu és de 55 euros per socis i 60 pels no socis. Demà dijous torna el cicle Clàssica a Molins a les 8 del vespre a la Sala Gòtica amb Cati Reus, Violí Barroc i Gregori Ferrer. El clavicèmbal interpretaran temes Arcangelo Corelli, Georg Friedrich Handel i Johann Sebastian Bach. L'entrada val 15 euros i la podeu comprar a Entràpolis o al Museu del Renaixement. I Esquerra Republicana fa divendres el lliurament dels Premis Caterina Casas Maimó a les 8 del vespre a la Sala Gòtica amb la presència del president Pere Aragonès. El Foment fa tres propostes pel cap de setmana. Divendres a les 9, un espectacle d'improvisació amb la companyia Planeta Impro, Impro Show Summer. Dissabte a les 8 del vespre, concert Miquel Barceló Quartet, que farà versions de Frank Sinatra o Bing Crosby, entre d'altres. I diumenge a les 6 de la tarda, l'obra de teatre Els Plans, al Foment. I diumenge, Molins en joc, activitat de joc durant tot el dia. Jocs de taula als baixos de la biblioteca El Molí, amb 50 taules on hi haurà jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, també hi haurà botigues, sortejos i food trucks. Organitza Molins de Jocs aquesta activitat a la planta baixa del Molí el proper diumenge. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
2: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
1: Vols dir que val la pena?
2: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
3: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa't a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
5: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
6: Garcia.
7: Què?
6: Diumenge fem programa.
7: Clar, com tots.
6: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
7: Ai, fullets. Pensa que tu també hi surts, eh?
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
7: Ai, fullets.
6: Ai, Garcia.
7: Mare de Déu, Senyor.

Les 11 del matí i 9 minuts, continuem en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 13 de maig, última hora del programa. Mireu, finalment no podrem parlar amb el Marià Caimo, al qual li demanem disculpes perquè havíem quedat amb ell una estona abans, però hem cregut oportú allargar-nos amb el col·lectiu educatiu per aquestes reflexions que tan interessants han sigut de l'Eli i de Nil. Volíem parlar-vos d'aquesta sortida de la secció de Medi Ambient. Us he citat abans Castellbisbal i és veritat, van canviar, diguem, el recorregut ara fa uns dies i el cartell el que indica és que visitaran el parc de la Llacuna a Montcada i Reixac, el Vallès Occidental. Matinal per un espai sorprenent, expliquen, amb una gran llacuna voltada de camps de cereals i una gran platanada, que ressegueix el torrent de Can Durant. Bé, això és aquest diumenge a les 9 del matí amb sortida de la plaça als Països Catalans. A veure si abans de tancar la setmana podem parlar amb el company Marià Caimo. Insisteixo, perquè tenim l'agenda ben plena i espero no deixar-nos a res, i si ens deixem alguna cosa, doncs que ens disculpin, perquè demà hem de fer balanç de la temporada d'alta-baix. Ho farem a partir de les 11, aquesta hora, amb el Jordi Romeu i l'Albert Vinyes des d'alta-baix. A aquesta hora divendres parlarem d'aquesta jornada del Molins de Jocs amb el Ricard García, col·laborador nostre, i el David Sant Martí. I, a més, també us hem de parlar de la festa de primavera de la Grupa. Hem de parlar de l'aula d'extensió universitària. Interessant el tema que planteja demà amb l'escriptora Assumpta Montellà. I ens quedava pendent també de repassar la programació del Foment d'aquest cap de setmana. Però bé, intentarem fer-ho tot. I el que volem fer ara, això sí, és parlar-vos d'aquesta nova proposta, aquesta nova excursió que ens fa l'associació Amics del Museu.

l'Associació Amics del Museu, que organitza una nova excursió prevista pel diumenge 24 de maig. Una sortida, atenció, al Museu de Nonasp. Se'n van una mica lluny, a la Franja. Per què en parlem avui? Perquè avui comencen les inscripcions exclusivament per socis i demà continuaran per socis i públic en general al Museu Municipal del carrer Pintor Fortuny. Aquesta vegada doncs, ha coincidit entre setmana i no pas a principi de setmana com és habitual. I hem cregut oportú doncs, aturar-nos aquí i parlar-ne amb el Manel Bufill, que és membre de la Junta dels Amics del Museu i responsable d'organitzar aquestes excursions.

0: I tenim ja el Manel Bofill al telèfon. Què tal, Manel? Bon dia i bona hora.
1: Hola, hola, bon dia. Què tal, Oriol?
0: Molt bé, i tu?
1: Anar fent aquí.
0: Molt bé. Una mica lluny, marxeu aquesta vegada, no? Marxeu,
1: sí, sí, eh? Aquesta vegada ens ha donat per anar a visitar aquest museu que tenia en bona referència.
0: Sí.
1: D'una gent que és d'allà, que viu a Barcelona, però que és d'aquest poble, que van estar una vegada visitant el museu d'aquí nostre, i ens sí. van parlar d'aquest museu i tal, i bueno, jo, Josep Montfort i jo, doncs, vam quedar interessats, no?
0: Molt bé.
1: I bé, i expliquem... és una sortida sí. que és una mica lluny, però sí. crec que pot ser prou interessant, perquè és un museu que, a més de la franja, però ja tocant el que és a la franja, està tocant Catalunya, a més estem molt a prop de Batea.
0: Sí, correcte.
1: Que entrem molt, molt a dins de l'Aragó, no?
0: Uh-huh.
1: És a la franja on també

0: per al català, etcètera.
1: Doncs explica'm com serà l'excursió, com la sortida, doncs.
0: Sí. Mira, la sortida serà, la idea és sortir a 7:45 del matí, perquè com que anem una mica lluny, pararem al, com es diu, l'àrea aquesta que ja està abans arribat a Regona del Mèdul,
1: sí,
0: per esmorzar una mica, i continuem cap allà. Nosaltres calculem que entre 2:30 i 3 podem estar allà, però descomptant l'hora de l'esmorzar, no? I després anirem a dinar allà a Batea, que, sí, està, ja, que ja està molt a prop, i que ja és Catalunya, i bueno, lo maco d'aquesta sortida és que aquest museu és un museu fet per la gent de Nonasp, o sigui, no és un museu ni municipal ni res, que ho porten, o sigui, una sembla que té uns 1.000 habitants, i 300 d'aquests habitants són socis d'aquest museu. Vull dir que està fet i es va començar a fer, sembla, l'any 95 o 96, o sigui, porta uns 30 anys, més o menys, i han anat comprant diverses cases d'allà del poble i són que es comuniquen per dins, i han anat fent, doncs, tot són donacions de gent d'allà, no? Des d'allà una barberia, veurem un forn de pa, veurem una farmàcia, veurem un tros de l'estació del tren, coses, habitacions, el que era una escola, la classe d'una escola, i tot. És a dir, una mica coses del poble, tema d'agricultura, tema de industrial, de tot el que és una mica d'aquella zona i els voltants d'aquesta petita població, no?
1: Molt bé.
0: És gran, el museu són uns 600 metres quadrats, repartits, reparteixen diverses cases que es comuniquen entre elles, i sembla bé pel que l'han visitat i les dades que tenim, que sap que està prou bé. Si entres per internet es poden veure algunes fotos interessants d'aquest museu.
1: Molt bé. Per tant, ells, diguem, aquesta gent del poble que deies, són propietat, doncs,
0: sí,
1: gestionen ells mateixos, diguem, aquest museu,
0: gestiones,
1: eh?
0: Correcte. No són, si no volen dependre de l'Ajuntament ni de partits polítics, sinó que volen portar-ho ells, i bé, sembla que tota la població s'hi va volcant al seu moment i s'hi continua volcant, donant coses. Gent, doncs, que es troba dels avis o no sé què, ho porten allà. Bé, crec que pot estar prou bé i pot ser prou interessant, perquè a més recorda, hi ha alguna part que recorda aquell museu que hi ha sales de Pallars a prop de Trim, que,
1: sí,
0: que hi ha una farmàcia, etcètera. Aquí també hi ha una part que veurem coses d'aquestes.
1: Molt bé.
0: Vull dir que jo penso que està prou interessant. Sí que és una miqueta lluny, però bé, tampoc estem parlant d'una gran excursió.
1: I la visita, expliqueu que serà guiada, oi?
0: Sí, serà guiada per dos dels membres del museu, que porten tot el tema aquell. Un senyor sembla que té una botiga anat d'allà, i l'altre no sé qui és, eh? Amb el que he parlat, Josep Maria, és un dels que,
1: sí,
0: dels que ens guiarà, i acompanyat d'una altra persona.
1: Molt
0: llavors
1: bé.
0: Anirem entrant de mica en mica, però no sé com ho tindrem muntat. Però bé, la visita durarà, calculo, una hora i mitja, depèn d'una mica, doncs, del que s'entretinguem allà dintre, però bé, hora i mitja, no crec que arribi 2 hores, però bé, l'estona que faci falta.
1: Molt bé.
0: I després, ja dic, que anem a dinar a un restaurant a Paté, que es diu Miravall, que pel que sembla té bones...
1: Referències.
0: Bones crítiques, sí, bones referències, correcte.
1: I després de dinar, doncs, sí, ja torneu cap a Molins de Rei?
0: Cap aquí, sí. I igual al tornar, depèn, com que és un viatge, és una mica llarg,
1: sí,
0: i hi ha persones que necessitem anar... necessitem, entre elles jo, anar a orinar sovint.
1: Sí.
0: Igual parem al tornar a l'àrea del Mèdul, però fins això ja ho acabarem de parlar, perquè no es faci tan llarg i la gent no s'hagi de... Bueno, si algú té una necessitat d'anar al lavabo, doncs que pugui anar-hi. Aquesta és la idea. Jo arribar aquí al voltant de les 8 del vespre, més o menys, sí, depèn de quan arribem mitja hora abans que 10 minuts més tard.
1: Molt bé. Efectes pràctics, Manel, avui comenceu, doncs, les inscripcions aquesta tarda, eh?
0: Sí, comencem com sempre. El clàssic aquesta setmana, aquesta vegada ho han fet així, però normalment ho fem el dilluns o dimarts,
1: sí,
0: de la setmana, de la pròpia setmana que es fa l'excursió el diumenge, però al restaurant que anem es van demanar que si podíem avisar-los amb temps de la quantitat de gent, més dies de la quantitat de gent que seríem.
1: Sí.
0: I per això ho han posat a fer-ho, doncs, aquest dimecres i dijous.
1: Molt bé.
0: Sí, avui socis i demà públic en general, socis o no socis.
1: Correcte.
0: Sí, queden portes, evidentment.
1: De 5 a 7 de la tarda al Museu Municipal del carrer Pinto Fortuny, eh?
0: Sí, com sempre, sí.
1: Molt bé. Amb l'import exacte, si pot ser, especifiqueu?
0: Si pot ser 55 euros, sí, millor que els portin, però hi ha gent que que anem recollint canvi, si algú no ho porta també li podem, ja se li poden tornar els diners, no? Però com canvi. Però bé, si ho porten just, millor.
1: Molt bé.
0: Això facilita la feina a tots.
1: I aquesta serà de les últimes excursions del curs o encara teniu previst fer-ne alguna?
0: Segurament encara en farem una altra.
1: Una altra.
0: Segurament encara en farem una altra. Sí, la idea és fer-ne una altra, encara no... Quan acabem aquesta decidirem, sí, perquè encara queda tot el mes de juny,
1: sí.
0: I suposo que durant el mes de juny o el primer de juliol suposo que es farà l'última i ho hem d'acabar de decidir.
1: Molt bé.
0: Sí, però bueno, suposo que sí que dona temps per fer-me una altra abans de les vacances.
1: Molt bé. Manel, alguna cosa més que vulguis afegir?
0: No, que la gent s'animi, bueno, o que cregui que li pot interessar aquesta visita, jo crec que pot estar bé, evidentment.
1: Sí.
0: Hi ha hagut tot per tot, no? Però penso que pot ser molt interessant.
1: Molt bé. L'excursió, recordeu, és diumenge 24 de maig.
0: 24, sí, no aquest diumenge, no.
1: Correcte.
0: El 24 de maig.
1: Efectivament.
0: I sortida dels quarts de vuit, d'acord?
1: Molt bé. Manel Bofill, doncs gràcies per acompanyar-nos.
0: De res, Oriol, vinga, que vagi bé.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Bon dia i bona hora. L'Associació Amics del Museu, per tant, organitzant aquesta nova sortida, en aquest cas a Nonasp, com deia, avui a les 5 de la tarda al Museu Municipal del carrer Pinto Fortuny, doncs ja podeu reservar la vostra plaça si sou socis dels Amics del Museu. I demà, obert a socis i públic en general, de 5 a 7. Fem una pausa musical i de seguida tornem amb més qüestions. El bon dia i bona hora.

Els irlandesos U2, que són protagonistes perquè acaben de gravar un videoclip a Mèxic, han sortit les imatges, ens canten una de les seves cançons més emblemàtiques i de seguida tornem amb més qüestions.

La cançó dels U2, dels U2, que ens ha portat uns quants anys enrere, el 1987, d'un dels seus treballs més emblemàtics, de Joshua Tree, Where the Streets Have No Name, on els carrers no tenen nom, que ens ha situat a 5 minuts per arribar a 12:15. I ja tenim aquí amb nosaltres el Joan Vilaseca. Per tant, hem engegat l'espai. Parlem de...

0: Hola, Joan Vilaseca i Figueres, bon dia i bona hora.
1: Oriol i companyia.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Molt bé. Aniràs a aquesta excursió que organitzeu a Nonasp?
1: Home, primer vaig d'apuntar.
0: T'has d'apuntar avui a les 5 de la tarda.
1: Avui a les 5 de la tarda estarem allà per apuntar la gent que vulgui venir, tal com ha dit fa una estona el meu amic Manel.
0: Molt bé, veus que ho hem lligat tot avui,
1: sí,
0: a aquesta hora.
1: Sí, sí.
0: Però no parlarem d'aquesta sortida, evidentment, perquè ja ho hem fet, sinó de, d'entrada els obsequis que avui el Joan ha tingut l'amabilitat de portar per, si algú de vosaltres us animeu a trucar al 93668661 i respondre les seves preguntes.
1: Primer diré que l'Àngels Tarrida, que li va tocar el llibre la setmana passada,
0: sí,
1: doncs ja el té aquí, eh?
0: Molt bé.
1: Llavors recordar la Montse Ruiz, que també té un obsequi aquí, que ja fa més d'un mes, i si no ja el retirarem, eh?
0: D'acord. I avui, ens portes música?
1: Música. Portem avui una música tranquil·la, una suite Iberia del Benis. I escoltarem Evocación.
0: Escoltem-la.

0: Ben relaxant, eh?
1: Molt relaxant.
0: Hem de vigilar que no ens adormim aquí ara.
1: No, mare, no. No. Contrari, eh?
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Doncs aquest CD pot ser vostre, acompanyat...
1: Jo, acompanyat d'un llibre que em vam donar un, del Jordi Roig. Recordem que Jordi Roig va néixer a La Palma, al Baix Llobregat, el 1957, que és assidu i molt amic de Ràdio Molins de Rei.
0: Sí, i tant.
1: Aquest llibre, Intempèrie, va obtenir el premi, el quart premi Betúlia de poesia. És un llibre molt petitet, són petits però plens de contingut. I un altre, un llibre, que millor a alguns els agradarà, que és de minoria absoluta, del Manel Lucas, Queco Novell i el Toni Soler, que és molt fàcil de llegir per tenir molts apartats, que és de l'editorial Columna.
0: Mm-hmm. Molt bé, em sembla interessant i us ho passareu bé, doncs, amb aquest...
1: Sí, amb aquest llibre es passa bé.
0: Amb aquest llibre. Bé, aquests són els obsequis, eh?, que heu de marcar al telèfon de la emissora, el 936686161. Després de cada història farà la pregunta al Joan. També, com sempre diem, ens podeu trucar i no agafar cap regal, eh?
1: Perfecte.
0: Com anirà això avui?
1: Avui anirà continuant fent de rateta, de rateta...
0: Ets una rateta...
1: De l'arxiu.
0: D'arxiu.
1: D'arxiu, i anant buscant coses i coses que... Jo, molta gent dels anys que han passat ni ho he vist.
0: Sí.
1: I continuarem avui amb Maria Magdalena Bonamic, amb un altre apartat d'ella, dintre de les jornades sobre la Guerra Civil i el franquisme. Revisant els arxius de l'Associació d'Amics del Museu, he trobat un retall del diari de Molins de Rei del novembre de 1999. Es deia així, Diari de Molins de Rei, que no ho sabia. El motiu d'una exposició que han ametllat Guerra Civil i Postguerra a Molins de Rei i de la jornada sobre la Guerra Civil i el franquisme, on quatre protagonistes de la guerra exposaren testimonis valuosos sobre la nostra història recent. Foren quatre els fills de Molins de Rei que exposaren les seves vivències. Maria Magdalena Bonamic, Lluís Pons, Joan Font i Eulàlia Montfort. Avui parlarem del que va dir ella, i un altre dia parlarem del que va dir Maria Magdalena Bonamic i Lluís Pons. Els altres dos, Joan Font i Eulàlia Montfort, encara no he acabat de mirar tot l'arxiu. Però bé, ja sortiran. Maria Magdalena Bonamic i Lluís Pons van viure des de diferents punts de vista la contesa bèl·lica. Unes perspectives diverses per l'edat i pel context social, però amb dues prou exemplificadores de què va ser uns anys d'escassetat i d'abusos des d'ambdós bàndols en conflicte. Al principi, durant l'inici de la guerra, i al final amb la presa de la vila per part de les tropes franquistes el 1939, Molins de Llobregat, nom de la vila en temps de la guerra, no va patir molt els enfrontaments militars, ja que gairebé no va ser objectiu dels bombardejos, només a la fàbrica Samaran, ni va ser víctima de cap batalla per la conquesta dels que aleshores eren un dels municipis més importants i populars de la comarca, juntament amb Sant Feliu i Cornellà. Una jove estudiant universitària d'estudis bibliotecaris va ser testimoni del que va suposar la guerra. Maria Magdalena Bonamic va resumir la seva experiència en 6 aspectes que li van quedar gravats. Vaig viure la guerra amb molta por que qualsevol dia les milícies piquessin a la porta i se t'emportessin, i aquesta por no te la podies treure fins al final, explica. Vivia llavors amb la seva família al carrer Major, al costat de la farmàcia. Un dels fets que més li va sobtar va ser l'escassetat que hi havia a la vila un any després d'acabar la guerra, 1940. Amb tristor recordar com la dolenta alimentació que patia la gent va fer que algunes persones emmalaltissin. I va escriure: eren èpoques terribles perquè la gent agafava la malaltia de les guixes, un tipus de llegum, perquè era pràcticament tot el que es menjava. I això provocava una dolència que feia que algunes persones amb el temps caminessin amb deficiències, i avui encara en tenim exemples.
0: Doncs interessant aquest testimoni, aquesta part de la jornada sobre la Guerra Civil i el franquisme, d'una persona que ja l'has anat traient aquí al programa.
1: Sí, sortirà una última vegada, una altra vegada, ja,
0: sí?
1: Juntament amb
0: ja ho tens previst?
1: Amb el pont. Sí, no, ja el tinc fet.
0: Està fet, El Joan s'avança, eh?
1: Jo sempre m'avanço. Algun dia m'avançaré i passaré el semàfor malament. Molt bé.
0: Molt bé, doncs a veure, anem a fer la primera pregunta.
1: Mira, quins estudis estava fent durant la guerra Maria Magdalena Bonamic? Estudis bibliotecaris o estudis farmacèutics?
0: Molt bé. 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Maria Magdalena Bonamic. Quins estudis estava realitzant? Bibliotecaris?
1: O farmacèutics?
0: O farmacèutics, què en penseu? 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Vinga, línies obertes, encara amb tots els obsequis per donar, i heu de respondre aquesta pregunta relacionada amb la primera història que acabem de fer.
1: Ha deixat un bon record, perquè sí. Ha deixat una casa al carrer, al costat de la via, molt important per persones. Per persones que no tenen possibilitats d'altres coses, eh?
0: Correcte.
1: Molt bé.
0: El carrer Àngel Guimarà.
1: Justament.
0: Molt bé. Paral·lel a la via. Doncs estem parlant de Maria Magdalena Bonamic, recordant-la, i us hem fet doncs aquesta pregunta relacionada amb els seus estudis.
1: Ja crec que molt, a mi m'agrada molt quan busques entre els arxius i vas anar a buscar les coses, les vas ordenant, sí. Trobar coses d'aquestes de persones que a vegades ja han quedat oblidades.
0: Per tant, et sents còmode amb aquest paper, com deies, de rateta?
1: Sí, sí, molt, molt. Moltíssim, moltíssim. No puc anar a un lloc i veure una cosa que està desordenada. Molt bé.
0: Molt bé. Repetim per última vegada, doncs, bé, de moment, vaja.
1: Quins estudis estava fent durant la guerra Maria Magdalena Bonamic? Estudis bibliotecaris o estudis farmacèutics?
0: Molt bé. Deixem la pregunta oberta, les línies obertes, per si doncs, la gent s'anima més tard a participar, a trucar.
1: Molt bé.
0: I veig que seguirem parlant de Molins de Rei.
1: Si parlem del botànic del SEM, també.
0: Sí, que ja...
1: Sí, em vaig anar traient...
0: Vas fent capítols.
1: Fent capítols, oi?
0: Sí, i més. Però... que en vindran, també, no?
1: Sí, sí, tu, sí, sí, els tinc. Vaig anar fent, jo sempre faig.
0: Sí.
1: Bé, avui és dia 13.
0: Sí, senyor.
1: I anant pel botànic del SEM, hi ha un espai que és el número 13. I jugant amb el número 13, doncs parlaré de les herbes que hi ha allà, que estan dintre de l'espai número 13. I després parlaré també del número 13. He volgut lligar una sèrie de coses. Però bé, continuem, per tant, amb Molins de Rei, el botànic del SEM, l'herba del gat i la sempre viva. En l'espai 13 del botànic del SEM hi trobem aquestes dues plantes aromàtiques, l'herba del gat i la sempre viva, a la part dreta, una vegada s'entra al recinte. Parlem de l'herba de gat. L'herba de gat, en castellà es diu hierba de gato, és una petita herba anual d'aproximadament un pam d'alçada amb flors petites de color blanc rosat i groc al final de la tija, que recorden la boca d'un gatet. La tija és recta, simple o molt poc ramificada. Les fulles són ovades, amb un marge enter, tres nervis principals i sense pecíol. No tenen pecíol al mig. Les flors apareixen a la primavera, agrupades al final de les tiges. Tenen cinc pètals verds i els pètals blancs estan soldats formant dos grans llavis similars a una boca amb el llavi inferior groc. En pressionar-los, això ho hem fet moltes vegades, lateralment la boca s'obre mostrant una gola amb els estams i el pistil. Sota els pètals formen un llarg esperó rosat. Amb la calor d'inici d'estiu la planta es mor, deixant les granes en terra. Amb les pluges de tardor i d'hivern aquestes granes germinen, donant lloc a les noves plantes. És una planta mediterrània que viu preferentment als camps i a les vores dels llocs cultivats. I una altra de les plantes que hi ha aquí a l'espai 13 del SEM, el botànic del SEM, es diu la sempre viva. Tant en català sempre viva i en castellà sempre viva. Forma part d'aquestes plantes amb virtuts oblidades durant molt de temps i més tard redescobertes. Etimològicament, el nom botànic procedeix de dues paraules gregues, helios, que significa sol, i chrysos, que significa or, recordant el color de la major part de les flors d'aquest gènere. El nom de l'espècie, Italicum, es refereix indubtablement a Itàlia, país on fou descrita per primera vegada. Xilata és una planta que té un arbust de 30 a 60 centímetres d'altura que floreix entre maig i agost, és a dir, ara. Les seves fulles són platejades i en forma d'agulla, disposades en una tija recoberta d'una lleugera pelussa. Les seves flors són grogues, disposades en capítols que mai es penseixen. Pel que fa a les denominacions que rep aquesta planta com sempre viva o immortal, també es diu, subratllen el fet de que la planta seca conserva d'una forma excepcional el seu color molt de temps. Aquesta espècie que trobem al Botànic es troba principalment al vessant mediterrani i allibera una olor càlida i forta que recorda el curri. Una anècdota sobre la sempre viva. Aquesta herba va ser utilitzada el 1952 durant la coronació d'Isabel II d'Anglaterra sota la forma de ramells per simbolitzar la perennitat del seu regnat i pel que va passar va ser molt efectiva. La sempre viva conté una petita quantitat d'oli essencial, el que explica el seu preu elevat. Entre les seves propietats hi ha anticoagulants, antiflavític, mucolític, antiespasmàtic, antioxidant i tònic de la circulació arterial. Està indicada, entre d'altres, en casos de contusions, hematomes, flebitis, artritis o varices. No varius.
0: Varices. Ah, bé. Doncs fins aquí el retrat d'aquestes dues plantes.
1: Que trobem el SEM.
0: El Botànic.
1: Del SEM.
0: Sí.
1: I el trobem amb el número 13, segons marca el tríptic que teníem a casa.
0: I després ja ens explicaràs per què, també, que és relacionat al número 13.
1: Ah, sí, parlem avui. Molt bé, tenim dues preguntes,
0: Una pregunta.
1: Dintre de l'espai del Botànic del SEM hi trobem dues plantes aromàtiques. Una d'elles, quina és? Una d'elles, eh? És l'herba de gat o l'herba de gos?
0: De què hem parlat fa uns minuts? De l'herba de gat o de l'herba de gos?
1: S'assembla molt amb una que fan els curiners, també, aquella cop es apretes i s'obre la boqueta, també. Això de petitets ho agafàvem, aquesta, eh?
0: Doncs vinga, voleu respondre.
1: Recordeu, tenim el CD del Benis.
0: Sí, molt tranquil, molt relaxant.
1: Molt relaxant, ara que comença a fer calor a la tarda, les poses, després de les novel·les, poses això i endavant. Molt bé. Tenim aquest.
0: Després de les novel·les, a què et refereixes? A veure.
1: Les novel·les que es fan a la tarda.
0: Sí.
1: Doncs llavors...
0: Tu mires el com si fos ahir?
1: No.
0: Ah.
1: No el veig.
0: Prefereixes el Paradís de les Senyores?
1: Tampoc.
0: Ah, tampoc.
1: Vols saber quin és?
0: Sí.
1: Sueños de Libertad.
0: Atenció. El Joan mira Sueños de Libertad.
1: Sí.
0: Que això ho fan a...
1: Antena 3.
0: Antena 3.
1: A la emissora contrària.
0: No, bé, és una altra emissora.
1: No, però hi treballen molts personatges catalans.
0: Actors catalans, sí?
1: Molts. Perquè el director és català i, per tant, automàticament tenen tenen feina, que és el principal, també.
0: Molt bé. A veure, que tens trucada.
1: Molt bé, bon dia, bona hora. Amb qui parlo?
2: Bon dia.
1: Sí, bon dia.
0: Sí?
2: Bon dia.
0: Teresa Márquez?
2: Sí, escolta, que se sent molt d'eco.
0: Sí, que tens la ràdio molt alta. Hola.
2: Un momentet.
0: Tenim
2: vale. Ja està.
0: Ara.
1: Em sap que estaves dintre d'una cova.
2: Sí, semblava que sí, eh?
1: Sí. Molt bé.
0: Com anem, Teresa?
1: Teresa.
2: Mira, anem fent.
0: Bé,
2: però fa l'any aquí he arribat del carrer i ara escoltava això de les herbes.
0: Sí.
2: Sí, me sembla que és l'herba de gat, no?
1: Justament.
0: Molt bé.
1: Justament, sí? L'herba de gat, sí.
2: Parlàveu de la sempre viva, aquella és molt maca, també, la sempre viva.
1: Sí, sí, han parlat de les dues aquestes, però
2: sí.
1: La pregunta anava per aquesta, l'herba de gat, eh?
2: Sí.
1: A veure, Teresa Márquez, què vols? Mira, tenim un CD del Béniz, que és molt relaxant, per això hem posat la primera cançó, que es diu Vocación. Després tenim un llibre molt petitet, molt petit, de Jordi Roig, que són uns poemes molt petits, que són molt bonics.
2: I doncs mira...
1: A l'altre... Espera't.
2: N'hi ha un altre, sí. Estic una mica desorientada, perquè acabo d'arribar no fa gaire.
0: Tranquil·la, no pateixis.
1: Tranquil·la, seu, que nosaltres estem asseguts.
2: I molt bé.
1: L'altre tenim un llibre que surt, que era Minoria Absoluta, no sé si l'has sentit mai, per la ràdio, un llibre molt fàcil de llegir.
2: No, en aquest moment...
1: No, bueno, és del Manel Lucas, el Queco Novell, que veiem per la tele, i el Toni Soler. És molt, molt
0: quan
1: fàcil.
0: Quan feien el programa de ràdio fa molts anys, eh?
1: Molts anys, eh? Sí. Però és molt bonic, és passar bé, no t'has de trencar el cap en res.
2: Pues mira, no, el primer, el primer que m'has dit de...
1: El Benis?
2: Sí.
0: El CD, eh?
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Doncs... Val. Teresa
0: Márquez, doncs li podem deixar aquí ja directament.
1: Si ja te'l deixem aquí expressament, ja pots tornar a baixar i t'agafaràs una soleada, que ho veuràs.
2: Sí, i tant que sí.
1: Molt bé, vinga. Vale.
0: Gràcies, Teresa.
2: Vinga, gràcies, gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu-siau. Ens queda la primera pregunta.
0: Ens queda la primera pregunta de la...
1: Deien, quins estudis estava fent durant la guerra Maria Magdalena Bonamic? Estudis bibliotecaris o estudis farmacèutics?
0: Molt bé.
1: I ens queden els dos llibres, eh?
0: Molt bé. Un minut i tres quarts de 12, seguim endavant. I què ens expliques ara?
1: Mira, agafant el dia 13, dic els orígens de la mala sort. La gent necessita tenir patrons sobre els esdeveniments, fins i tot quan es deuen només a l'atzar. Això ho deia Stuart Bizet, psicòleg. És una necessitat antiga. Segons el filòsof grec Teofrast, el supersticiós viu un esporugriment respecte a tot el que sigui sobrenatural. Els romans en deien superstitio, por i temor excessiu als déus. Aquesta paraula sorgí per referir-se a les pràctiques referir-se a les pràctiques religioses o màgiques que se sortien de mare, és a dir, que no eren normals. A Plutarc, un altre filòsof grec, li semblaven pitjor els supersticiosos que els ateus. Afirmar que l'ateu no creu que els déus existeixin, però el supersticiós no vol que existeixin, ho creu contra la seva voluntat, doncs tem no creure-ho. Les supersticions romanes són moltes. L'any 1984 es publica una recopilació de 13.207 supersticions només a l'estat d'Utah, als Estats Units. I avui en parlarem d'algunes d'aquestes, que diu així. Trobar un gran negre. A l'edat mitjana se les... Ara obriran aviat el gran negre, aquí molestaré i tornem-hi.
0: No, ja està obert, ja.
1: Ah, ja han obert, ja? Sí, sí. Que anant ràpid. Molt bé. A l'edat mitjana se l'associa a les bruixes, on tenien un o es transformaven en un d'ells. Si es creuaven amb un, es podien estar topant amb una bruixa que havia pres aquesta forma. La Gran Bretanya, no obstant, dona bona sort. Al Japó, a més, tenen el gat de la sort, el Manekineko, un felí grasset que mou el braç, ja el veieu, aquestos amb alguns comerços. Al·ludeix el gat de l'antic monestir que salvà la vida d'un ric viatger en fer-li entendre que s'allunyés d'un arbre que immediatament fou fulminat per un llampec. Agraït, l'home regalà riqueses al monestir. Un altre conte, que no es caigui a la sala, eh? És valuosa des d'antic com a condiment i com a conservant d'aliments. Vessar-la era mala sort. Diu així el refrany. Sal derramada, quimera armada. Tirar sal per damunt de l'espatlla esquerra servia per protegir-se del diable, que era d'esperar que atacaria per l'esquerra i des del darrere. Un altre, no creuis els dits. Tal com té en comú, com tocar fusta, en al·lusió a la crucifixió de Crist. Segons Star Beast, que no m'ha dit abans, crear els dits és una invocació de la creu cristiana i tocar fusta al·ludeix a la protecció que es podia obtenir de la fusta de la creu. També tocar fusta pot derivar d'alguna antiga creença en els esperits arboris. En diverses cultures s'ha considerat la fusta un regal de Déu. Amb dos gestos són les poques senyes supersticioses que es fan obertament en públic. I arribem al número 13, al número d'avui. L'Apol 13 té inclús un terme grec que es diu així, triskaidekafòbia. Hi ha tres teories sobre la seva fatalitat. Una al·ludeix a que els cavallers templers els arrestaren el 13 d'octubre de 1307. Altra teoria deriva de la mitologia nòrdica. 12 déus celebraven un banquet i se'ls va unir amb el malvat déu Loki, que ordí un pla per matar l'apreciat déu Balder. I una altra teoria refereix a l'última escena, amb 13 comensals, i un d'ells mor poc després. En alguns països, divendres i el 13 és fatal, perquè un divendres es crucificà Jesús i perquè era el dia de les execucions a molts llocs, i els hotels no tenen l'habitació número 13. I l'últim, trencar un mirall. Els miralls es fabricaven amb una làmina de plata a la part posterior. Eren cars, només estaven a l'abast dels més pudents. Si els criats els trencaven en trasladar-los i netejar-los per pagar-los, necessitaven anys del seu salari. Per això es diu que trencar-los porta 7 anys de mala sort. A més, de sempre s'han considerat misteriosos. Els jueus els tapen durant els 7 dies que dura el dol per un difunt, segons els cabalistes, els estudiosos de la càbala, seguidors de la tradició mística del judaisme. És per evitar que els dimonis treguin el cap a través d'ells i s'aprofitin de la família que estan en dols. Són tantes, com hem dit, les supersticions en les que no crec, però en sortir de l'emissora procuraré no passar per sota d'una escala que hi ha a la vorera del Foment. No fos cas que...
0: Ja, no ho som, però per si de cas...
1: Per si de cas, oi? Vigilar, eh?
0: Estem d'acord. Molt bé, doncs està molt bé aquesta apreciació del dia 13.
1: Diu així...
0: Què diu a la pregunta?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Si se't besava la sal, això que diu sal derramada, quimera armada... Què volia dir? Mala sort o bons auguris?
0: Bé, parlem de la sal, eh?
1: De la sal,
0: un dels temes...
1: Un dels temes que ha sortit
0: relacionats
1: aquí.
0: Relacionats amb les supersticions, eh?
1: Les supersticions. És mala sort si cau la sal? És a dir, mentre l'obres i cau sí. Tota la sal al damunt del menjar?
0: A banda de que ja pots descartar el plat de menjar?
1: Ja pots descartar aquell plat, sí. I tan bo que era, eh? O bons auguris, o bona sort, oi, que estaràs bé aquí callant.
0: Sí.
1: Molt bé, i teníem exactament els dos llibres, el del Jordi Roig, que és molt petit però molt bonic, i l'altre, el de Mineria Absoluta.
0: I la pregunta de sobre Maria Magdalena Bonamic, que també queda per respondre, eh?
1: Sí, queda... Quins estudis estava fent aquell moment de la guerra? Estudis bibliotecaris o estudis farmacèutics.
0: I la música ja l'hem regalat a la Teresa Márquez, que ens ha trucat fa una estona.
1: Sí, ja, d'aquí una estona ja podrà venir a buscar-lo i escoltarà Evocación.
0: Molt bé. Ens hem guardat una peça, oi, per acabar?
1: Sí, tenim una altra peça.
0: Després, eh? Perquè ens queda el relat curt encara, eh?
1: Sí, un relat curt, però curt.
0: Val.
1: Es diu així. El trist mitjó trist. Feia anys que no es posava aquella jaqueta de pana amb colzeres, però se la van provar i li quedava bé i estava com nova, de manera que va decidir posar-se-la. Ja al metro, a l'introduir la mà en una de les seves butxaques, va ensopegar amb una cosa viscosa que no va identificar el tracte. Va retirar la mà instintivament, tement que hagués niat allà durant aquells anys alguna classe de bestiola, potser una família de llimacs. Vagi a saber el que succeeix en el fons fosc dels armaris que no es netegen amb la freqüència deguda. Va deixar passar 2 estacions abans d'atrevir-se a investigar de nou. Els tous dels seus dits van tocar llavors un teixit maleable que, segons va comprovar, estava sec. Va estirar per fi l'objecte per veure què dimonis era i va resultar ser un mitjó vell, fet potser d'un tipus de fibra que l'envellir havia adquirit la textura dels fils de la teranyina. Es va preguntar com havia arribat fins allà aquella peça viuda i on hauria perdut la seva companya. El mitjó havia estat abandonat el seu dia en el fons de l'armari, potser dins d'una sabata vella a manera de taüt. Durant un temps es va mantenir allà, trist, trist, i en la seva unicitat de color negre. Potser trobant a faltar no ja la seva parella, sinó el seu peu. Potser els mitjons se senten buits quan no tenen un peu a dins. Seria lògic. Durant aquelles setmanes d'inactivitat, la peça, el mitjó, s'hauria anat violitzant. És a dir, pensava que potser li hauria sortit un fetge, un cor, tal vegada un conjunt de vísceres i segurament un grapat de neurones que l'havien fet prendre consciència de la condició d'abandonament en el que havia caigut. Pobre mitjó trist. Llavors, seguint les seves càbales, el seu cervell va continuar fent aquella història del pobre mitjó trist. El mitjó va decidir emigrar des de la sabata en desús a zones més habitables de l'armari. Va reptar, es va enfilar, es va arrossegar fins a arribar a la jaqueta de pana, a la butxaca de la qual es va fer fort a l'espera de temps millors. Passats els anys, les seves vísceres es van anar descomponent fins a provocar el col·lapse total del mitjó, la seva mort. El que ell va trobar, doncs, era un cadàver. No obstant, l'endemà se'l va posar, per mera compassió, però es va esquinçar de seguida.
0: El trist mitjó trist. Mentre se'ns explicava aquest relat, el Joan, doncs hi ha algú que ha marcat el 9-3-6-6-8-6-1-6-1.
1: Molt bé. Bon dia, bona hora, amb qui parlo?
3: Bon dia, macos, bon dia.
0: Hola, la Nati Campos.
1: Hola, Nati.
3: Sí, t'heu donat la música ja.
0: Sí.
3: Oh.
1: Però Nati.
0: Però tindràs un llibre de poemes molt maco.
3: Ah, però com té la lletra?
1: No, està
0: mira,
1: bé.
0: Mira, com vols que la tingui?
3: Grossa.
0: Grossa.
1: Bueno, doncs ja t'hi posaré una A gran allí al costat i així ho veuràs. No, però són uns poemes molt curts. I molt...
3: Bueno, els poemes sí que m'agraden, veus? Vale. Poemes sí.
1: Doncs mira...
3: Bueno, ara t'haig de dir la resposta.
1: Molt bé,
3: que no
1: a veure. Sí, home, sí. Si se't vessava la sal, sal derramada, quimera armada, què vol dir que caigui la sal? Mala sort o bons auguris?
3: Ai, ara sí que m'has fumat. Jo crec que bona sort.
1: Bé,
0: espera un moment.
1: Espera't. Si tu ara et cau el saler, et cau dintre del plat de macarrons, és bona sort o mala sort?
3: Oh, et sols menjar salat malament.
1: Va, veus, mala sort. Vale, perfecte, molt bé. Doncs escolta, Nati.
3: Escolto.
1: A la setmana que ve tindràs el llibret aquí.
3: Vale.
1: Però no triguis...
3: Doncs tu busca'l amb les lletres que siguin grossetes.
1: Sí, però no triguis a venir a buscar-lo. Perquè s'acaba el temps.
3: El divendres no hi serà.
0: No, és a partir de dimecres que ve el Joan.
3: Ah, sí, home, sí, ho sé, però el divendres és el dia que m'agrada voltar pel mercadí.
1: Bueno, però...
0: Em sembla molt bé, doncs serà l'altre divendres.
1: L'altre divendres, no aquest, l'altre.
0: No deixis de voltar pel mercadillo conegut com Encants.
3: Que s'ha de dir Encants o Mercadillo?
0: Encants seria el correcte, però Mercadillo és el nom popular, eh?
1: Sí, i escolta una cosa. Bueno, te deixaré aquest llibre aquí, eh? Molt bé.
3: Molt bé, macos.
0: Molt bé.
1: Saps per què es diu Encants?
0: A veure.
3: Per què?
1: Perquè hi ha un verb que es diu encantar, que és el que fan les persones que vas per aquí, els Encants.
3: Que passem per allà i ens hi encantem això, mirant les coses.
1: Doncs això... Et diuen això, aquestes coses que es compren venent, tot això. Per això es diu encantar, per això es diu Encants.
0: Però com ens deia ahir la Guàrdia Urbana, feu-ho, però sense perdre de vista la...
3: No.
0: La bossa, la cartera, la motxilla.
1: S'ha d'anar
3: molt ben equipat.
1: S'ha d'anar poc equipat, poques coses penjant.
3: Jo porto un bolso petito a davant.
0: Molt bé, així s'ha de fer.
3: No s'atreveixen a tocar-me.
1: Nati Campos, veig que ho fas bé, eh? Molt bé.
0: Gràcies.
1: De l'altre dia, molt bé, perfecte.
0: Gràcies, Nati, que vagi molt bé. Bé, acabem amb una altra peça d'aquest CD que has portat.
1: Sí, escoltarem Màlaga.
0: Sona així. Roger, acabarem doncs, amb el Màlaga, eh? D'aquest CD del Venice.

0: anirem acomiadant l'espai d'entrada del Parlem de Joan Vilaseca. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i que la gent s'apunti aquesta tarda, eh?
0: Ah, si són socis i sòcies dels Amics del Museu, primer.
1: Justament, això no costa gaire ser soci dels Amics del Museu.
0: 15 euros l'any, potser?
1: 15 euros l'any, sí.
0: Molt bé. Avui de 5 a 7 de la tarda al Museu del carrer Pintor Fortuny, si no demà, socis i ja públic en general.
1: Perfecte.
0: Si queda alguna plaça.
1: Si queda places.
0: Molt bé. Joan, gràcies.
1: Molt bé, gràcies igualment.
0: Que vagi molt bé. Als oients també gràcies per acompanyar-nos un dia més, per fer-nos confiança. Ara la Sílvia entra amb l'informatiu Molins de Rei al dia, de 12 a un quart d'una. A dos quarts d'una tenim el programa Ona Rainbow amb el col·lectiu Ona Rainbow Molins, amb la Mari i l'Helena al capdavant. I després tenim la remissió del món interior amb la Marta Trech i la Rocío Vallejo, que hi van parlar de les olors. Tema interessant, entre la una i les dues podeu recuperar aquest programa. I a les dues connexió amb la xarxa i la resta de programació pròpia d'aquesta casa fins la una de la matinada. Que acabeu de gaudir del dimecres i el bon dia i bona hora. Tornem demà a les 8 en punt del matí. Que vagi molt bé.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia. Avui nova jornada de vaga, en aquest cas territorial, al Baix Llobregat. És una de les comarques que avui ha cridats a la vaga els docents. A Molins de Rei ahir també es va afegir a la vaga general a tot Catalunya i parlem avui de les demandes i la situació al nostre municipi. Per tant, l'educació i les mobilitacions aquest mes són el tema d'obertura d'avui de l'informatiu i repassem també dos temes més de l'agenda d'activitats. Per una banda, el Cineclub, que programa pel cap de setmana, per diumenge, a la Penny, l'última pel·lícula de Paolo Sorrentino, i els amics del museu faran una sortida a la Franja i avui i demà s'estan fent les inscripcions. En esports, hem de parlar novament de futbol, en aquest cas del primer equip de l'Atlètic Ingresa, amb les notícies perquè certifiquen ja fa unes jornades que baixen de categoria, baixen a quarta catalana. Doncs amb tots aquests continguts comencem el Molins de Rei al dia d'avui, dimecres 13 de maig.

0: Comencem amb la informació de servei. En primer lloc, com sempre, el temps. Ara mateix tenim 19 graus a l'exterior de la ràdio. Fa un dia mig ennuvolat, sol, però també alguns núvols. I avui feia una mica més de fresqueta després de la pluja intensa que hi va haver ahir a la tarda. Com ha d'evolucionar el temps? Sembla que aquesta tarda pot tornar a haver-hi canvis. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens ho explica. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Situació meteorològica molt més tranquil·la que no pas la que teníem ahir. Aquesta tarda esperem un augment de la nuvolositat, però en principi no s'esperen pluges. Sí que hi haurà de pluges cap a les comarques de Girona, del nord de Barcelona, alguns punts del Pirineu, però a la nostra comarca no arribaran. Recordem que ahir la pluja va deixar 15 litres d'aigua per metre quadrat a la nostra vila. Per tant, avui un dia molt més tranquil, nuvolositat variable i temperatures màximes avui que baixen respecte a les d'ahir. La previsió per demà ens anuncia un temps semblant al d'avui també, és a dir, amb nuvolositat variable durant tot el dia, més clareres al matí, una mica més de núvols de cara a la tarda, alguna boirina a primeres hores, però que desapareixeria ràpidament, i a la tarda, tot i que augmentarà la nuvolositat, de pluges no n'esperem, però si viatgeu cap a les comarques del nord-est, cap a les comarques de Girona, del nord de Barcelona, tant aquesta tarda com demà s'esperen pluges.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, incidències a primera hora, ja no el transport públic, sinó la circulació per talls a diferents carreteres o l'autopista B23. I pel que fa al transport públic, torna a haver-hi problemes a Rodalies i a la línia que passa per la vila, la R4, retards de mitja hora, de mitjana, mitja hora de demora per una incidència que hi ha hagut entre Sant Feliu, entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Els trens que van a Martorell comencen i acaben el seu recorregut a l'Hospitalet de Llobregat. Per tant, problemes a la R4, que comença i acaba a l'Hospitalet i no passa per Molins de Rei, almenys a aquesta hora, i aquests retards de 30 minuts. I encara a la R4, demores en aquest cas de 15 minuts a mitjana per les limitacions de velocitat establertes entre Manresa i Montcada i Bifurcació per l'alerta de condicions meteorològiques adverses. La resta de línies funcionen amb normalitat, menys aquelles que tenen afectacions per les limitacions de velocitat. Tornant a la vila, a la farmàcia de guàrdia avui, és la Milà, del carrer Riera Mariona, número 3.

0: La comunitat educativa de Molins de Rei es suma a les mobilitzacions. Ahir va haver vaga general a tot Catalunya d'ensenyament i avui hi ha vaga territorial, en concret al Baix Llobregat i al Penedès, en aquestes jornades territorials. Els docents dels centres públics del municipi s'han adherit a la vaga i va haver serveis mínims a les 7 escoles públiques, el Castellciuró, l'Alzina, el Palau, l'Estel, Madurell, la Sínia i el Pont de la Cadena i també els instituts. Reclamen millores en les condicions laborals i en la qualitat de l'educació pública, com reducció de les ràtios, això vol dir disminuir el nombre d'alumnat per aula, incrementar les plantilles de recursos, amb més personal i més recursos pels centres educatius, reduir la sobrecàrrega burocràtica, menys tasques administratives pel professorat, millores salarials, recuperar el poder adquisitiu que han perdut i una escola més inclusiva amb dotació de prou recursos per l'atenció a la diversitat que hi ha a les aules. Avui n'hem parlat amb una mestra de l'escola Castellciuró i un professor de l'Institut Bernat Alfarrer. Elisabet Busquets del Castellciuró posa en context les mobilitacions d'aquests dies i la situació aquí a la vila.
1: Crec que estem en un moment històric, no? Jo que fa molts anys que sóc mestra, jo no ho havia viscut mai, una cosa així, aquestes reivindicacions, aquestes mobilitzacions, perquè realment hem arribat a un punt que és una mica insostenible. També vull posar l'apunt de que aquí a Molins som una mica bombolla i no tenim molts problemes reals que tenen moltes altres escoles de moltes altres poblacions. I per això a vegades sembla que se'ns entengui una mica menys. Molins de Rei no és una població on hi hagi molts conflictes. Cada vegada tenim més alumnes d'educació especial i amb necessitats per atendre, tant especials com a nivell social, però realment som una mica bombolla, no? I estem lluitant per l'educació pública de tot el país, no només per Molins de Rei.
0: És Eli Busquets del Castellciuró i el professor de l'Institut Bernat Alfarrer, Nil Marsal, ha recordat també una de les demandes centrals que tenen per millorar la qualitat de l'ensenyament.
2: Si volem tenir una educació de qualitat real, hem de reduir les ràtios perquè atendre aquest alumnat que, com deia l'Eli, cada cop tenim més alumnat amb aquestes necessitats. I jo justament aquest any torno a ser tutor de primer de batxillerat i és pràcticament impossible. És a dir, tens la sensació de dir no arribo a tot l'alumnat, és impossible, hauria d'estar matí i tarda tots els dies i només atenent a l'alumnat, sense fer les altres tasques que tenim com a docents. Llavors, si volem tenir aquesta educació de qualitat, aquesta atenció real a l'alumnat, hem de reduir ràtios i així pues, aconseguir-ho.
0: Torna a haver-hi convocatòria de vaga d'àmbit general a Catalunya el proper 27 de maig i també el 5 de juny. I a més s'hi afegeixen dues convocatòries més de caràcter territorial al Baix Llobregat, la d'avui i la del proper 29 de maig.

0: Ancora 6 mesi e torni a casa tua.
1: Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica.
2: Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà?
0: Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi.
3: Al Cineclub proposa per aquest dissabte La Grazia, de Paolo Sorrentino, un director habitual a la programació del Cineclub Hall 2002, que ha projectat ja films seus com Partenope, La Joventut o La Gran Bellesa. En aquest cas, el director italià centra en la política i el film gira al voltant d'un president fictici, president de la República Italiana, que al final de la seva presidència s'ha d'enfrontar alguns temes que li suposen un dilema moral, com si aprova o no una llei de l'eutanàsia. Aquest és l'argument bàsic del film, una pel·lícula més austera i continguda que les anteriors que us dèiem i que ha rebut nominacions al Festival de Venècia, al Donatello i als Premis del Cinema Europeu. N'ha parlat avui a Ràdio Molins de Rei Pep Berga.

0: Doncs la pel·lícula La Gràcia la podreu veure aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre de la Penny. Com sempre, les entrades les podeu comprar abans a Intràpolis o a la taquilla del teatre, que obrirà una hora abans que comenci la projecció. I l'Associació d'Amics del Museu preparant una sortida pel diumenge 24 de maig, i avui i demà és quan podeu fer les inscripcions per a aquesta sortida al Museu d'en Unaspa, a la Franja. El motiu de la sortida és visitar el Museu Etnològic d'aquesta petita població. Són 30 espais visitables i 600 metres quadrats d'exposició. Manel Bofill és de l'Associació d'Amics del Museu i ens ha destacat les peculiaritats d'aquesta sortida.
1: El maco d'aquesta sortida és que aquest museu és un museu fet per la gent de Nonas, o sigui, no és un museu ni municipal ni res. Nonas sembla que té uns 1.000 habitants i 300 d'aquests habitants són socis d'aquest museu, que està fet i es va començar a fer, sembla, l'any 95 o 96, i han anat comprant diverses cases d'allà del poble que es comuniquen per dins. Tot són donacions de gent d'allà, no? Des d'allà una barberia, veurem un forn de pa, veurem una farmàcia, veurem un tros de l'estació del tren, la classe d'una escola, una mica coses del poble, tema d'agricultura, tot el que és una mica d'aquella zona i els voltants d'aquesta petita població.
0: Doncs la sortida és el 24 de maig. Aniran en aquest museu, com ens explicava el Manel Bofill, que han construït i gestionen membres de la població, del Museu de la Població, i com deia al final d'aquest allaveu, hi haurà diferents elements que mostren com era la vida en aquesta població fa anys, elements que ja són història, com la pagesia, la ramaderia, s'hi podran veure també estris de les llars o espais que mostren tots els escenaris bàsics d'aquesta petita població rural, com una botiga de queviures o diferents elements que ens deia. I a més, la visita estarà guiada pels mateixos amics d'aquest museu etnològic de Nonasp. Al migdia, amb autocar, aniran fins a la població veïna de Batea, on dinaran. Si voleu anar-hi, les persones sòcies podeu fer les inscripcions avui de 5 a 7 de la tarda al Museu del carrer Pintor Fortuny, i demà dijous la inscripció també de 5 a 7 de la tarda està oberta tant a persones sòcies com al públic general. Val 55 euros pels socis i 60 pels no socis. La sortida és diumenge 24 de maig a 8:15 del matí per anar cap a aquesta població de la Franja de Ponent.
2: Molins de Rei al dia.

0: El primer equip de l'Atlètic Incresa baixa de categoria. L'equip de la Vila ja ha certificat que baixarà segona catalana, la propera, que baixarà quarta catalana, perdoneu, baixarà a quarta catalana la propera temporada. Aquest cap de setmana han tingut partit, ja no s'hi jugaven res perquè matemàticament ja sabien que baixaven, però han guanyat i victòria contundent 7-4 contra la penya Ramon Llorenç de Rubí, que està en una millor posició a la classificació que l'Atlètic Incresa. Després d'encadenar diverses derrotes en una temporada que no ha estat bona, ara, ja sense la pressió de mantenir la categoria, han obtingut aquesta victòria folgada. Adrià Cabrera, del cos tècnic del primer equip, fa una valoració de la temporada i d'aquest descens de categoria.
1: Doncs no és una temporada positiva per nosaltres, la veritat, perquè per l'equip que nosaltres creiem que per l'equip que tenim no hauríem d'estar on estem, la veritat. Però bueno, ja l'any vinent lluitarem per pujar a categoria un altre cop i a donar-ho tot allà. Aquesta setmana juguem contra Sant Vicenç, la Unió Esportiva Sant Vicenç. Serà un partit bonic, una llàstima, perquè la jugada porta tancada per sanció del rival. Però en un principi ha de ser un partit bonic perquè si nosaltres compartim bé i ells han de compartir bé perquè estan jugant no descendre la categoria, serà un partit bonic de veure.
0: En tot cas, un partit de porta tancada, com ens deia l'Adrià Cabrera, que pot ser intens. Feia mesos que l'Atlètic Incresa estava a la part baixa de la classificació, entrant i sortint de la zona de descens. Han lluitat, han intentat mantenir la categoria, però no ha estat possible. Per altra banda, cal destacar el paper de l'amateur B, que si guanya a casa el proper cap de setmana, diumenge a les 6 de la tarda, al camp de futbol Ricard Ginebreda, doncs l'amateur B jugarà el play-off descens a tercera catalana, just la categoria de la qual ha baixat l'amateur. Fem un ràpid repàs d'activitats dels propers dies. Demà dijous al matí, a 2:15, hi ha la tercera i última xerrada de prevenció de robatoris i estafes a la

Gent gran que fa la Guàrdia Urbana en col·laboració amb els Mossos. 11:15 demà a la Federació Obrera. També demà a les 8 del vespre, concert de la clàssica, del cicle Clàssica a Molins, amb Cati Reus, violí barroc, i Gregori Ferrer, clavicèmbal. El diàlegs d'Europa entre tradició i expressió. Demà a les 8, 15 euros l'entrada, entre Apolis o al Museu del Renaixement. També el divendres, Esquerra lliura els Premis Caterina Casas i Maimom, la presència del president Pere Aragonès. Els premiats són el Correllengua, l'Associació de Veïns del Canal i el Club d'Alterofília. El divendres a les 8 a la Sala Gòtica. El Foment fa 3 propostes pel cap de setmana. Divendres a les 9, Impreixou Summer, espectacle d'improvisació. Dissabte a les 8, concert amb Miquel Barceló Quartet, que faran versions de temes de Dean Martin, Bing Crosby o Frank Sinatra. Dissabte a les 8, i diumenge a les 6 de la tarda, la companyia Hamlet Produccions presenta l'obra de teatre Els Plans. Al Foment, les entrades, com sempre, per qualsevol dels 3 espectacles a Intràpolis. Punt i final. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà amb més temes. Que vagi bé, bon dia.

0: bon dia des del 91.2 FM Ràdio Molins. Us desitgem a tothom, i en especial a les nostres amigues i amics d'Ona Rainbow, que ara esteu a la nostra companyia. Moltes gràcies per escollir-nos un programa més que esperem us resulti una estona amena i entretinguda. I per aconseguir-ho, comptem amb una col·laboradora de garantia que ens acompanya cada programa amb puntualitat de rellotge suís. Molt bon dia, Elena, i moltes gràcies per poder gaudir d'un programa més al teu costat.
1: Molt bon dia, Mari, i molt bon dia també a tothom que ens estigui escoltant, ja sigui a través de les ones o de la web de la ràdio.
0: Doncs, per anar començant, sobre què temes en parlarem avui als nostres estimats radiovents?
1: Doncs el pròxim diumenge, dia 17, coincideix amb una data ben assenyalada en el calendari LGTQ+, el Dia Internacional contra la LGTB-fòbia. Un tema al qual, malgrat els avenços en matèria de drets inclusius, segueix sent una font obert de reivindicació.
0: Aquest és un tema ja tractat diverses vegades en el Rainbow, però sobre el qual sempre és necessari insistir, malauradament, per la seva inadmissible pervivència en la nostra societat.
1: Les pauses musicals del programa d'avui venen amb protagonistes tan diversos com Bronski Beat, RuPaul, Village People o Gloria Gaynor. Eli, molt bon dia. Quan es doni l'entrada, iniciem programa.

0: El concepte de LGTBI-fòbia tothom sap el que significa d'una manera general, però no està de més puntualitzar tot el que en realitat implica. La LGTBI-fòbia es visibilitza a través d'actituds i accions de rebuig social, motivats per prejudicis i també de la violència, ja sigui verbal o física, ja sigui de caràcter lleu fins a molt greu, incloent-hi la pèrdua de la vida, els quals són dirigits contra persones per raó de la seva orientació sexual o la identitat o expressió de gènere.
1: És a dir, persones del col·lectiu, lesbianes, gais, bisexuals i transexuals, grup aquest últim especialment afectat. Però la LGTBI-fòbia com a fenomen social presenta altres punts d'anàlisi. Sobre l'origen de les actituds LGTBI-fòbiques, diríem que el podem trobar tant a nivell de la població com també a nivell d'organitzacions polítiques conservadores, les quals s'organitzen per a neutralitzar els avenços assolits.
0: I en aquest sac entren també les institucions d'àmbit estatal i o autonòmic, que són les encarregades d'elaborar o no lleis i decrets inclusius en favor dels ciutadans LGTBIQ+, característica aquesta que és una bona vara per mesurar les condicions socials més o menys favorables per al col·lectiu que es donen als països que hi ha al món.
1: Ens centrarem en parlar de la LGTBI-fòbia en aquells estats on existeix cobertura legal com la homosexualitat despenalitzada, el matrimoni igualitari, drets d'adopció i l'aplicació de càstigs per delicte d'odi per actuacions tan xenòfobes com també LGTBI-fòbiques.
0: Tanmateix, no és fàcil trobar dades globals fiables sobre l'estat de la LGTBI-fòbia, les quals han d'estar facilitades per organismes i institucions d'acreditada seriositat, la qual cosa només existeix als països avançats en drets per al col·lectiu LGTBIQ+, que ja sabeu són una minoria equivalent a la quinta part del total.
1: És de suposar que en aquests països privilegiats la LGTBI-fòbia sigui un fenomen a la baixa, donades les circumstàncies favorables, però no és així, ja que les dades demostren de forma generalitzada l'augment de casos LGTBI-fòbics. I és que la llei pot protegir, però no pot canviar la mentalitat social contaminada pel virus de la intolerància més càustica i d'uns prejudicis incrustats a l'ADN.
0: És preocupant comprovar que al llarg d'aquesta dècada, països de contrastada solvència LGTBI-friendly, com Holanda, Canadà, Alemanya o Espanya mateix, denuncien un augment de les agressions per LGTBI-fòbia, especialment les dirigides contra dones trans, al temps que avisen de noves formes LGTBI-fòbiques, com l'assetjament a les tan poderoses xarxes socials.
1: Nous temps, nous mètodes que sumen els tradicionals, que s'han de posar en alerta i comprendre que la lluita contra la LGTBI-fòbia és ben viva i que reivindicar-la segueix sent una obligació, malauradament molt justificada.
0: Amb preocupació, però sense perdre l'esperança de viure en una societat lliure d'aquesta epidèmia social, arribem a la primera pausa musical del programa amb un tema de la banda britànica de synth-pop Bronski Beat, Smalltown Boy, un tema que denuncia el rebuig social i la por quan s'és gay.

El Dia Internacional contra la LGTB-fòbia, inicialment establert contra l'homofòbia, però que en l'actualitat s'ha ampliat a altres orientacions, per raons més que òbvies, va sorgir a França.

0: Aquesta iniciativa va ser idea de Louis George Tin, un professor universitari i activista del col·lectiu, el qual va organitzar el 2005 una manifestació multitudinària a París amb l'objectiu de denunciar la violència, discriminació i assetjament que pateixen les persones LGTBIQ+, a la qual van assistir gent de molts països.
1: La data escollida va ser el 17 de maig, ja que un 17 de maig de feia 25 anys, l'homosexualitat va ser despenalitzada com a malaltia mental per l'OMS, tota una fita històrica per al col·lectiu. Aquesta celebració ha estat reconeguda pel Parlament Europeu el 2007, així com també ho està amb altres països, entre ells Espanya.
0: La LGTBI-fòbia existeix arreu, però alguns àmbits són més propicis que altres per patir-la. Especialment rellevant com a espai poc segur és l'àmbit de l'esport, activitat tradicionalment marcada per valors hegemònics masculins, els quals generen rebuig davant les identitats LGTBIQ+. Com a exemple paradigmàtic del que direm, analitzarem l'àmbit del futbol, l'esport més practicat al món.
1: Abans dels 90 existia un mantell d'invisibilitat total, un silenci forçat que va construir un armari tancat enforrellat. Però el canvi i l'evolució va iniciar-se les dècades següents amb els primers casos visibles, però aquesta visibilitat va tenir un cost molt elevat, reaccions de rebuig social total i pressió mediàtica que podien implicar la fi de la carrera professional.
0: Com a cas referent, tenim l'heroi i pioner Justin Fashanu, futbolista anglès professional, que va fer pública la seva condició d'homosexual el 1990 a una entrevista del diari The Sun. A partir d'aquí, es va iniciar el descens als infers de Justin, degut al rebuig que va patir per part de companys d'equip, mitjans de comunicació i els aficionats.
1: Un cas sobre el qual vam parlar amplament al programa 24 d'aquesta temporada, per si voleu saber-ne més sobre Justin. Aquest tràgic exemple va donar mala premsa a les sortides de l'armari i alguns han estat els esportistes del col·lectiu que ho van fer fins una vegada finalitzada la seva carrera professional, com Thomas Hitzlsperger, futbolista de la selecció alemanya el 2014, un any després de retirar-se.
0: Actualment existeix una major visibilitat i més acceptació social, i encara que la situació no és com per llançar-hi coets, un degoteig de casos d'esportistes LGTBIQ+, en actiu, s'han anat produint.
1: Com a mostra citem a l'anglès Gareth Thomas, jugador de rugby, al boxeador portorriqueny Orlando Cruz, al waterpolista espanyol Víctor Gutiérrez i la cirereta del pastís és per l'anglès Tom Daley, campió olímpic de salt de trampolí i referent del col·lectiu al món de l'esport.
0: I arribem ja a una nova pausa musical amb un tema de RuPaul, el meu estimat RuPaul. El tema és Champion, dedicat a tots els campions i herois de la visibilitat LGTBIQ+, a l'esport.

A més de l'esport, també la diversitat sexual ha estat una realitat oculta a l'àmbit de l'exèrcit, malgrat que parlem de països avançats en el tema de drets LGTBIQ+.

0: factors estructurals específics d'aquest món, com la cultura de la masculinitat extrema, que exalta la força, la virilitat i la disciplina, sumat a la intolerància vers la diversitat, són el brou de cultiu perfecte per a provocar una invisibilitat forçada, un armari funcional davant d'un medi ambient hostil.
1: En general ens trobem amb una certa evolució, però puntualitzant que la legalització no equival a l'acceptació real, i per demostrar-ho anem a veure l'estat de la qüestió comentant alguns casos. Per exemple, l'exèrcit dels Estats Units. Des d'inicis dels 90, la institució militar es va aplicar una norma coneguda en el nom de Don't Ask, Don't Tell, no preguntis i no comentis, un clar exemple de pseudotolerància sempre que no diguis qui ets.
0: Aquesta norma va funcionar fins al 2011, però el problema persisteix, ja que al 2020 un informe intern va afirmar que un 25% dels militars LGTBIQ+, declaraven haver patit assetjament i discriminació.
1: Al Regne Unit, des del 2000, les persones del col·lectiu podien allistar-se obertament com a tals, però resulta que fa 5 anys un informe oficial va reconèixer que un 75% del personal militar LGTBIQ+, havia patit comentaris LGTBIfòbics, la major part sense denúncia per por a represàlies o per marca de confiança en el sistema.
0: Per sort, també podem citar un país model a seguir, Canadà, on fa més de 40 anys que les persones LGTBIQ+, poden servir a l'exèrcit sense ocultar la seva condició sexual. I en l'actualitat, la visibilitat està normalitzada, encara que en alguna especialitat perviuen alguns prejudicis.
1: Si posem l'ull a casa nostra, la LGTBIfòbia podem dir que ha experimentat un procés evolutiu iniciat fa unes 4 dècades, el qual sembla una travessa per la jungla plena d'obstacles, com per exemple una cultura militar d'allò més conservadora, amb un ambient LGTBIfòbic palpable i molt habitual.
0: El cas és que al 2000 va sorgir un heroi, un valent, el tinent coronel de l'exèrcit de l'aire José María Sánchez Silva. Un oficial amb més de 20 anys de carrera va declarar públicament que era homosexual, trencant un silenci gairebé sagrat a la institució.
1: Lamentablement, aquesta decisió va comportar per al tinent coronel Sánchez Silva conseqüències força greus. Va ser objecte d'un ostracisme feroç, el qual li va impulsar temps després a abandonar la vida militar. Un bon avís sobre el perill de la tolerància on no hi ha un canvi cultural. Però acabarem amb un cas més recent, que és una espurna d'esperança.
0: Ens referim al cas del cabo primer de l'exèrcit de terra, Carlos Francisco Antón, amb 20 anys de carrera militar també, el qual durant la primera dècada va ocultar la seva condició. Però al casar-se el 2017 va decidir sortir de l'armari poc temps després. Actualment compagina oberta i públicament l'exèrcit amb l'ofici de cambrer d'un club d'ambient LGTBIQ+, a València, on resideix.
1: Celebrem que, tal i com Carlos Francisco ha demostrat, es pot ser gay i militar alhora. I ho fem amb la següent pausa musical, amb un tema d'un grup icònic de la festa Rainbow, Village People in the Navy.

0: Tot i reconeixent la millora de drets per al col·lectiu, ja hem vist que la manca d'espais segurs, és a dir, lliures de LGTB-fòbia, segueix mantenint-se malgrat l'existència d'algunes escletxes de visibilitat. Però la tasca per erradicar aquesta maleïda xacra social no resulta gens fàcil.
1: La lentitud del canvi social en contraposició de la rapidesa del legislatiu hem de sumar els esforços d'institucions i partits ultraconservadors que disposen de poderosos recursos, tant econòmics com de difusió mediàtica, els quals ara sembla que són valors en alça, la qual cosa implica que la lluita contra la LGTB-fòbia esdevingui gairebé una feina titànica.
0: I també una feina que s'ha de resoldre com abans millor, donades les nefastes conseqüències de les accions LGTB-fòbiques, les quals poden arribar fins a l'assassinat de les víctimes, començant pel cas de Sònia Rescalvo, al 1991, el qual va assentar jurisprudència a l'haver-lo considerat com a delicte d'odi i terminal pel recent assassinat de Samuel Luiz al juliol del 2021, cas al qual l'homofòbia va considerar-se com a agreujant.
1: L'estament judicial, però, també pot ser eina per exercir LGTB-fòbia, usualment amb la complicitat dels mitjans de comunicació, de provada eficàcia per a manipular l'opinió pública. Parlem de casos on els acusats són protagonistes del col·lectiu i els quals les sentències han estat erròniament desfavorables, precisament pel fet de ser persones LGTB+.
0: Han estat pocs els casos, però sempre han suposat una verdadera tragèdia per a les víctimes, com per exemple el referent dels Estats Units, que us comentem ara, el cas del texà Kerry Max Cook, un home gay que a finals dels 70 va ser condemnat a la pena capital per l'assassinat d'una dona i enviat al corredor de la mort.
1: Va ser exonerat 8 anys després gràcies a l'aportació de proves d'ADN que van demostrar la seva innocència. Un cas clar d'homofòbia estructural, on assumen prejudicis de la judicatura i d'una societat conservadora a l'extrem.
0: Aquests nefastos ingredients també els trobem aquí. I en aquest sentit ens ve com anell al dit un cas del que recentment s'ha parlat. El cas de la condemna de Dolores Vázquez, que al seu dia es va dictar a l'any 2001 per l'assassinat de Rocío Bannikoff.
1: Rocío era una adolescent filla d'Alicia Hornos, exparella sentimental de Dolores, que va ser assassinada. I tant medis de comunicació com l'opinió popular van posar el focus de la sospita Dolores Vázquez, una dona lesbiana catalogada com a freda, possessiva i no gaire simpàtica. Malgrat no van trobar-se proves concloents, Dolores va ser sotmesa a judici com a culpable, al temps que també a un linxament mediàtic.
0: Un jurat popular contaminat la va condemnar a 15 anys de presó. La sentència va ser recorreguda i després d'any i mig d'estar empresonada va obtenir la llibertat provisional Dolores. Posteriorment es va demostrar al 2003 a través de l'ADN que era innocent. Un error gravíssim del sistema judicial espanyol que a finals d'abril el govern ha recorregut a admetre exonerant a Dolores Vázquez atorgant-li la medalla a la promoció dels valors d'igualtat.
1: I amb un tema que parla de reivindicació del dret de viure lliurement, ens acomiadem de Dolores Vázquez, una dona lesbiana víctima de LGTB-fòbia institucional i exonerada amb tota justícia. I'm what I am, soc la que soc, amb Gloria Gaynor, una de les reines de la música disco.
2: I am what I am my own special creation. So come take a look,

0: Estimades i estimades amics d'On Arribo, el temps de programa s'esgota i ell ja ens avisa que us hem d'acomiadar i toca acabar ràpid. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més, tot i esperant que aquests minuts de comentaris i música sobre el col·lectiu LGTBQ+, us hagin agradat i entretingut alhora.
1: Tornarem en 7 dies aquí al 91.2 FM Ràdio Molins i recordeu que a la web de la ràdio podeu trobar qualsevol programa ja emès. Moltes gràcies per escoltar-nos. Nosaltres encantades d'estar a la vostra companyia.
0: En 7 dies espero jo també que puguem gaudir de la teva companyia i fonamental col·laboració en el Rainbow, no, Elena?
1: Oh, i tant que sí, Màrim.
0: Elena, sempre gràcies també per fer la feina de la ràdio d'allò més divertit. Estimades i estimats radioients, molt bona setmana a tothom. Cuideu-vos molt, feu bondat i...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demana propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous entre el departament i els sindicats. Per ara, nosaltres connectem amb Vilafranca del Penedès, on hi ha una gran concentració al centre de la ciutat, i ens ho explica la Goretti Martínez de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Goretti, que en sabem de tot plegat.
2: Doncs, efectivament, aquesta concentració i manifestació que està produint a Vilafranca del Penedès és una de les més multitudinàries que hem vist amb molt de temps. Són més d'un miler de persones que s'han trobat des dels serveis educatius del Penedès. En primer lloc, a la plaça de la Vila, on hi havia una concentració programada per 2:15. Ja ha començat a arribar la gent molt abans. Tot plegat, la jornada començava també amb un tall a la Nacional 340 i amb aquest lema de les execucions dignes no acabem el curs, els manifestants ara han optat pels carrers de Vilafranca, han tallat el trànsit en algunes vies principals del centre i en aquests moments tota la concentració se situa al carrer Sant Pere, al mig de Vilafranca. Dèiem una manifestació molt multitudinària amb aquest tema, sense condicions dignes, no acabem el curs. No només professors, també hi ha personal laboral, també hi ha educadores de 0 a 3 anys i famílies que han volgut donar suport al col·lectiu.
1: Gràcies, Goretti, seguirem pendents. Bon dia. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han cès alguns partits de l'oposició. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. I pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira, on va explicar ahir el president blanc en una roda de premsa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Els amics del museu preparen una sortida al museu d'UNASP a la Franja, aniran a aquesta població per conèixer i visitar el seu museu etnològic. La sortida és el diumenge 24 de maig, però els tiquets, les inscripcions, s'han de fer avui mateix, avui dimecres i demà dijous, avui de 5 a 7 de la tarda i demà al mateix horari, avui només per socis i demà per la resta de públic i també per persones sòcies. I les inscripcions es fan al museu del carrer Pintor Fortuny. El preu és de 55 euros per socis i 60 pels no socis. Demà dijous torna el cicle Clàssica a Molins a les 8 del vespre a la Sala Gòtica, amb Cati Reus, violí barroc, i Gregori Ferrer al clavicèmbal. Interpretaran temes Arcangelo Corelli, Georg Friedrich Handel i Johann Sebastian Bach. L'entrada val 15 euros i la podeu comprar a Entràpolis o al Museu del Renaixement. I Esquerra Republicana fa divendres el lliurament dels Premis Caterina Casas Maimó a les 8 del vespre a la Sala Gòtica amb la presència del president Pere Aragonès. El Foment fa tres propostes pel cap de setmana. Divendres a les 9, un espectacle d'improvisació amb la companyia Planeta Impro, Impro Show Summer. Dissabte a les 8 del vespre, concert Miquel Barceló Quartet, que farà versions de Frank Sinatra o Bing Crosby, entre d'altres. I diumenge a les 6 de la tarda, l'obra de teatre Els Plans, al Foment. I diumenge, a Molins en Joc, activitat de joc durant tot el dia, jocs de taula als baixos de la biblioteca El Molí, amb 50 taules on hi haurà jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, també hi haurà botigues, sortejos i food trucks. Organitza Molins de Jocs aquesta activitat a la planta baixa del Molí el proper diumenge. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
1: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
0: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
2: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
0: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
3: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
0: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
4: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
5: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
4: A la nostra edat estem fets uns tequis.
6: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Hola, bona tarda. Un dimarts més aquí al Món Interior. Bona tarda, Rocío.
1: Bona tarda, Marta.
0: Acabem de sofrir el diluvio universal. Amb pedretes, a més amb pedretes.
1: S'acaba el món. Però aquí estem, ahí, al peu del canó.
0: Home, a mi encara se'm nota la veu, que tengo un poco Manolín. Manolín. Abans era Manolo i ara sóc Manolín.
1: Ja estàs convertint en Marta. Et queda res. Un programa més i ja està.
0: Estic en proceso
1: de reconstrucció.
0: Sí, o sigui que, bueno, però Déu-n'hi-do. Bueno, abans ho dèiem, que jo em penso que és pitjor en constipar

0: A tu hijo Nereo.
1: Nereo.
0: Bueno, nosaltres aquí...
1: Ho felicitem.
0: La convidada deu fer una cara que deu pensar. És que nosaltres saps què passa? Que sempre felicitem els sants que ningú els felicita. Clar. Perquè, a veure, quin se llama Nereo?
1: No, algú.
0: Abra... I és Santa Domilita.
1: No, tampoc.
0: M'estàs fallant.
1: Aquesta en falta.
0: M'estàs fallant, eh? Domilita, por favor, has Domilita.
1: Això és de Castilla o així. Té pinta.
0: No ho sé, després Domilita. Mira, però és gràcia. Home, prefereixo Domilita que
1: bueno,
0: Socorro.
1: Avui és el dia de la infermera.
0: Sí.
1: Una salutació a totes les
0: infermeres. A l'Alvirita.
1: I a totes les nostres i a totes les que fan aquesta labor.
0: És el dia del duende. També. Bueno, les infermeres han de tenir duende.
1: I tant.
0: I em sembla que la nostra convidada també té duende.
1: Xabu,
0: després en
1: xabu.
0: Parlarem. Avui és el dia de saltar com una rana. Hemos saltado como ranas. Oh, i t'asseguro que iba saltando charcos.
1: Per no mullar.
0: Avui hem fet l'exercici del dia.
1: Clar, i ara com cada cop que plou és el diluvi universal, ja no saps si és un xaparrón de tota la vida o potser ja no has de sortir de casa.
0: Però sí, bueno, jo he saltat com una granota i a més vaig amb uns pantalons verds, o sigui que ja estoy tuneada. I és el Dia Internacional de l'Humus. M'encanta.
1: A mi també.
0: Però a mi m'agrada fer-lo.
1: A mi no. A mi menjar-te el,
0: bueno,
1: que tu fas.
0: Clar.
1: A mi menjar-me el que tu fas.
0: Ja.
1: M'encanta això.
0: Ja sé. A mi m'agrada fer-lo, però bé.
1: Doncs entre altres coses.
0: A veure, Sandra, a ti t'agrada l'humus, a tu t'agrada l'humus o no t'agrada l'humus?
2: M'agradava. Ara ja comença a no agradar-me tant.
1: Abans, no, quan... perquè és pesat, l'humus és pesat.
2: No, perquè suposo que abans no el trobaves fet.
1: Clar, ara ja sí.
2: I ara ja sí.
1: Sí.
2: Abans no estava.
1: Sí, no, això és una cosa molt moderna.
2: Ho trobaves al restaurant.
1: Com el guacamole.
2: Exacte, i t'havies de fer a casa. Llavors hi havia com aquell esperit així casolà. Però ara que està allà amb la tarrina...
0: Ja no t'agrada.
2: Ja no tant.
0: Ai, que otra como Rocío, tu.
1: Claro, claro.
0: Otra como Rocío, que tindré que fer jo l'humus perquè us el mengeu vosaltres.
1: Si ho fas tu, sí.
0: Bueno, no sé, haurem de parlar amb la Sandra Iruela, perquè ella és perfumista. Què huele l'humus?
2: Pues huele a una especie.
1: Clar.
2: Perquè se utilitza una especie que és el clau.
0: Sí.
2: Sí, i el comino. Mm. El comí té una olor molt peculiar.
0: Però no penses que fa més olor al com se diu, a la pasta del tahín?
2: Sí, el tahín també té una olor peculiar, però se li posa comí precisament
0: sí, també és veritat.
2: Perquè com que és una llegum, per contrarrestar les flatulències, el comí el que fa és evitar això.
0: Toma, jo no sabia que era per això.
2: Sí, per això als plats de cullera se li sol posar
0: una mica de comí
2: per evitar... Sí.
0: Hombre, aquesta no la sabia jo. És que, escolta, jo es menjar escarxofa, ara m'hauré de menjar escarxofa con comino. Perquè jo, sí, una escarxofa i vaig a reacció. L'Alvira, avui que és el dia de la infermera, Andrea Iruela, ella és enginyera tècnica industrial especialitzada en química industrial, màster en aromes i fragàncies. I és el CEO de Sandir. És una escola online on, a més, també assessoreu tant a persones com a empreses en el tema de olores. Clar, què passa? Que avui en dia... Esto está a l'ordre del dia.
2: Totalment.
0: Sí, tens feina.
2: Molta.
0: Escolta'm una cosa, com va sortir el fet de dir jo quiero... Perquè a veure, la gent quan són petits volen ser bomberos, astronautes...
2: O futbolistes.
0: O també.
1: Perfumista ningú.
0: Perfumista no. A veure,
2: no, perfumista no, perquè és una professió, és un ofici al final molt antic.
1: Sí, clar.
0: Que a més la IA no substituirà.
1: De sempre.
2: No. No ho substituirà, perquè realment el que has d'arribar a olorar, a determinar, a posar-li nom a aquella olor i veure si és correcta o no, t'asseguro que la IA no t'ho pot fer. Això segur.
0: Sí,
2: però sí que és un ofici antiquíssim. Per què? Perquè els primers perfumistes,
1: no?
2: Van ser maestros guanteros. Van ser els responsables de posar-li olor bo als guants que feien olor a pecari, animal.
1: Claro.
2: Doncs clar, d'aquí surgen els primers oficis de maestro guantero o perfumista. I d'aquí sorgeix la idea de que a França, a París, a la ciutat de la moda, que tot era elegància, sofisticació i classe, aquells guants d'olor animal
1: no contrarrestava
2: molt.
1: Clar.
2: I van demanar als seus veïns d'una mica més avall, de la Provença, que a veure quina solució veien.
0: Vale, va, tornem per això de totes maneres. Tu quan eres petita, per què vas dir, ui, quiero ser, vull fer perfum?
2: Jo no ho tenia clar, jo no sabia ni que es deia així, ni que existia. Ni...
0: Tu sabies que t'agradaven les olors?
2: A mi m'agradaven.

0: agradava això de barrejar olors, olorava fotingues que tenia a casa o coses que hi havia a la cuina, pues, espècies, tal. Això tenia com una certa curiositat, però no tenia ni molt menys clar que jo volia ser perfumista, això no.
1: Clar, perquè abans això, no? Abans a les cases no hi havia tants de perfum.
2: Bueno, és que abans ho dèiem, clar.
1: Era més aquests olors casolans, no? Que moltes vegades, ostres, quan arribo a algun lloc, no? Això em recorda, no?
0: Sí.
1: Això em recorda, sí, però perfum, no tant com a perfum.
2: Clar, però és el que deia ara la Sandra, que el perfum sempre hi ha estat. O bé per amagar els olors,
1: quan
2: o també...
1: Quan posaves als armaris, no? Això de una lavanda, no? Per la roba, no? Que sempre estava com entre les sabanes.
2: Sí. Els saquitos esos de la lavanda.
1: Aquesta que volia...
2: La naftalina. Però això era pels bitxos, no?
0: Sí, per evitar-ho.
1: Sí, sí,
0: per evitar-ho. Jo tenia una amiga que vivia en el mateix edifici que jo, que tenia un piano, i aquella olor de piano, quan l'obries, olorava a naftalina, precisament, perquè... evitar pues, que hi hagi nàcaros, claro, que piqui la fusta i tot això, i aquella olor jo tenia, pues, no sé, 7 o 8 anys i la recordo perfectament.
1: Jo també la recordo perfectament, sí. Sí, i la de sabons així, no? Aquests olors per dins de l'armari de la meva àvia que ho posava per la sabana soloríssima.
2: Clar, jo el tema aquest de les olors, clar, sempre hem viscut amb olors. Bueno, jo, mira, hi ha una de les primeres, allò que et fa llegir, no sé si era a Bup o així, el perfume, la novel·la del perfume, que després ens anàvem a fer una pel·lícula, sí, sí. Però jo no em va agradar tant la pel·lícula com quan jo estava llegint el llibre, perquè tu imaginaves, no? Allò tot... Bueno, cadascú que necessita buscava aquest noi el seu perfum, però després també els perfums que es van fer a França era també una mica per amagar, no?, la pudor, perquè abans tampoc no hi havia tanta higiene com ara. Vull dir que sempre hem conviscut una mica amb tema d'olors.
0: Sí, totalment. Per exemple, als anys 70 aquella olor típica que era el patxuli, que s'utilitzava moltíssim.
1: Bueno, ara s'utilitza.
0: Sí.
1: De fet, és una espelma ara que és de patxuli.
0: El patxuli és una nota olfactiva que s'utilitza moltíssim en perfumeria. En qualsevol tipus de perfum pot haver patxuli, però quan tu li dius a algú t'agrada el patxuli, et diuen que no, perquè l'associen a una olor de hippie. Sí. No, que diem entre cometes.
1: Sí,
0: per què?
1: Sí, sí.
0: Perquè als anys 70 hi havia molta droga, hi havia molta cosa, i per a camuflar aquestes males olors de, pues de, sí, de marihuana, doncs utilitzàvem, ja, contrarrestaven amb el patxuli, que rendia, que cobria l'olor i era barat.
1: Sí, és com un olor com antic, no? Que sí. El patxuli és com una cosa com molt antiga.
2: Sí, és veritat que té com... Clar, però abans parlant amb la Sandra ho dèiem, no? Que ens falta vocabulari olfatiu.
1: A mi tot el vocabulari. Perquè no, clar, o sigui, tampoc mai m'he parat a pensar això, no? Del tema del vocabulari olfatiu.
2: Clar, el tema, bueno, ja no només olfatiu, sinó, bueno, també potser de reconèixer-ho, però clar, també potser hauríem de diferenciar, no?, que és una olor, que és una fragància i que és un aroma.
0: Una olor pot ser bona o dolenta, no? Una fragància és, d'aquí ve el nom de fragància, que és el humo fragante. No? Quan a l'antiguitat el que feien era cremar les branques, les resines, les flors, i l'olor, no?, que desprenia era el perfum. D'aquí la paraula perfumum. I després hi ha la colònia, que és el que diem tradicionalment, però la colònia, no hi ha cap colònia, només existeix una, que es va crear a la ciutat de Colònia, a Alemanya.
1: Ja t'he sentit.
0: Clar, llavors, bueno, la història és l'Aqua Miraculis, que la va crear Joan Maria Farina, va crear aquesta fórmula per Isabel II, perquè era una persona depressiva, i va crear una olor fresca, cítrica,
2: bueno,
0: etc.
2: Perquè té molt que veure amb els sentiments, no?
0: Sí, i llavors el que va fer és vendre-li a una família alemana de la ciutat de Colònia, i ells van rebatejar aquesta Agua Miraculis en Colònia. La agua de Colònia, perquè estava hecha en la ciutat de Colònia.
1: Anda tu, mira!
0: I la coneguda és la 4711, no sé si us sona, que és un frasco així com molt clàssic, que és de color blau cel.
2: No, aquesta no.
0: És un clàssic de l'aigua de Colònia, o sigui, aquesta ja encara es ven.
2: Jo havia... Sempre havia associat la colònia amb la d'aquella del 1916, em sembla que
0: és. És que aquesta és una inspiració al 1916.
2: Vale, sí, vale.
0: Però la 1916 és una versió espanyola.
2: Això,
0: de l'alemana.
2: És que me'n recordo que tenia una iaia i sempre feia servir la 1916.
0: Amb l'etiqueta groga, no?
2: Sí, sí, groga, sí. Amb aquelles coses, sí, així marrons, com, sí, molt, com molt antic, vaja.
1: I blava, no? Hi ha una cosa blava, també, o no?
2: No, era com marró i cru. I, bueno, sí, sí, amb era unes dues figures.
1: Com vainilla, no? Un color,
2: sí,
1: així, vainilla.
2: Sí, sí, sí,
0: això,
2: sí,
0: és una,
2: sí,
0: aigua de colònia. No deixa de ser una aigua de colònia, és una olor cítrica, fresca i fàcil de portar. Però com, amb poca fixació, sense molta personalitat, no es fixa, perquè no, no és una construcció d'un perfume amb una base sòlida, sinó que és una, unes notes molt fresques, lleugeres i...
2: Per això els nens fan servir colònia, no?, més o menys?
0: Els nens fan servir colònia, sí, perquè la concentració en oli essencial és molt baixeta.
1: Clar.
0: Està al voltant de 2 o 3%. Llavors, clar,
1: per la pell.
0: Per la pell i bueno, sí.
2: Que interessant tot això, clar, el tema. I després tenim l'aroma.
0: L'aroma és només quan ens referim a alguna cosa que ingerim.
1: Val.
0: Aroma vainilla o essència de vainilla. Aroma, val, és per les natilles i l'essència és per un aroma, perfum de vainilla.
1: Ah,
2: toma, veus? Ja hem de començar a puntualitzar. I clar, després també, abans ho comentàvem, no?, que jo deia, ostres, és que hi ha perfums o hi ha olors, per exemple, no?, a rosa. I, però depèn quin, dius, ui, no, aquestes roses a mi no m'agraden. I tu dius, no, no, però realment has fet servir, has olorat el que és una essència de roses. I clar, potser és que no la... No ha,
1: o depenent tingut, de la rosa, no? També
2: no
1: del tipus de rosa.
2: Accés,
1: no?
2: A...
0: Clar, a veure, si olorem una rosa búlgara, una rosa centifòlia o de gras, la rosa de Mayo, clar, és una olor... brutal. Jo que he tingut aquesta setmana la possibilitat d'olorar roses recent tallades, fresques, és un espectacle d'olor. Però clar, l'olor que reconeixem, pues, de l'ambientador de cotxe, del limpiasuelos, de l'ambientador...
1: Jo me'n recordo les roses que tenia la meva mare a la casa que teníem allí a l'urbanització, eren roses això, no?, de natura i feien olor.
0: Les,
1: no?,
0: botàniques, que
1: sí,
0: li diem,
1: sí, sí,
0: roses botàniques.
1: I feien olor, eren roses blanques, les vermelles, i sí que tu deies olor a rosa.
0: Sí.
2: Doncs hem de passar la cançó, perquè avui el senyor Steve Winwood fa 72 anys. I quan escoltem la cançó direm, ostres, aquesta cançó sempre l'he escoltat jo. Escoltem Valerie.

0: Esther. Molt bé, no? Aquesta cançó és molt coneguda.
1: Home, tu diràs.
0: No sé si sou jo mayo, però bueno, passa res.
1: Sí,
0: bueno. És de Guateque, no?
1: Bueno, la palabra esta sí que és antigua,
0: de mayor,
1: això
0: vale.
1: Sí que... Bueno, escolta, el tema de... Mira, ara parlant d'això, també hi ha modes amb les olors?
2: I tant.
0: Segur, això segur.
2: Sí, la moda del perfum va molt relacionada amb la moda tèxtil, sí. També. O sigui, quan... Chanel treu topus, ara treu topus.
1: Pues, però el Chanel número 5...
0: Bueno, i que s'ha de vendre, no? Això també és venda i màrqueting.
1: Però també és veritat que fa olor iaia.
0: Qui?
1: Bueno, és que espera, bueno, això us ho he de dir. Jo resulta que treballo amb unes nenes molt maques, un petonet des d'aquí, i quan em poso jo el Chanel número 5 o la Eau de Roches, que a mi m'agrada, em diuen que faig pudor iaia.
0: Clar, perquè per elles l'Eau de Roches és com l'antiga, i per mi també.
2: Són clàssics, són uns clàssics. És un fondo d'armari.
0: Sí, això mateix.
2: És com un jersei negre.
1: Aquí l'experta ha dicho que és un fondo d'armari.
0: Això sempre
1: així
0: va bé.
1: Que callar-se.
0: Sempre va bé, sempre va bé.
2: Sí, perquè què passa? Que la rosa, el jasamí, que és el que porta el Chanel, sí. A veure, són olors de tota la vida. No hi ha una molècula sintètica, no hi ha un aldehído sofisticado, no hi ha moltes coses que a dia d'avui s'utilitzen en perfumeria. I bueno, s'ha d'entendre, però un Chanel número 5 segueix sent número 1.
0: Sempre serà un Chanel número 5. El negre. Sempre.
1: Clar, però diuen que faig pudor iaia.
2: No, va, pudor ja no pots fer.
1: M'ho diuen.
0: Pudor,
1: és que clar, senta olor, malament, perquè si dius
0: pudor...
1: olor a... Bueno, però clar, perquè amb elles, que són més joves que jo, clar, ho deuen recordar, o és un olor d'aquest que sempre recordes, bueno, perquè clar, amb les olors es recorda moltíssim, no?
2: No, les hem d'ensenyar a olorar, llavors a partir d'aquí ja no diran això més.
1: Clar, perquè el nas s'ensenya.
2: S'ensenya a... tenir memòria olfactiva. És a dir, tothom tenim la mateixa capacitat i és qüestió d'entrenament. El que entrenem és la memòria.
1: Clar.
2: Com un pintor. Un pintor no té millor vista per crear un quadre, sinó el que té és creativitat, clar, sentit del gust, etc. Pues un perfumista una mica també. No per tenir un nas més gran o més petit tindràs més capacitat.
0: Clar.
2: No? És la memòria olfactiva el que fa que recordis, associis, aboquis, no?, sensacions per descriure olors.
1: Clar, i sapigues les diferències. Clar. Llavors, com ho feu, això? És a dir, quines són les bàsiques? Per exemple, per pintar, no? Doncs necessites tenir el vermell, necessites tenir el magenta, necessites tenir el groc... O sigui, una mica com quines són les bàsiques?
2: Diem que un piano olfactiu, un mini piano que és... De fet, el que tinc jo a l'escola és un piano olfactiu, que és el que envio als alumnes, i aquí hi han representades les 16 famílies principals.
1: 16 famílies?
2: 16 famílies, amb els seus descriptors. Pues, si parlem de la família fusta, doncs els seus descriptors són el cedre, el sàndal, el pàtxuli i el vetiver. Hi ha molts més, però aquests són com els principals. El si parlem de la família cítrica... Pues parlem de la taronja, de la llimona, de la bergamota, del yuzu... Són notes cítriques que s'utilitzen a la creació de perfums. I així fins a 16 famílies i els seus descriptors. Llavors, en total hi ha en aquest kit olfactiu 56 matèries primeres. I això el que fem és olorar-les i memoritzar-les d'alguna manera. Llavors, és molt important tenir el nostre diari d'olors perquè... A nivell objectiu podem dir això és bergamota, però a nivell subjectiu et pot recordar un caramel, una beguda, un moment, una sessió...
1: Clar, perquè els olors ens porten a records, ens aboquen. Quantes vegades a mi em passa? Passes pel costat d'una persona i jo hi ha una professora que jo vaig tenir a quart d'EGB que portava una colònia sempre la mateixa i quan em passa algú pel costat la recordo. Clar, com desaprens, no?
2: No, simplement és...
1: La pots associar.
2: Sí, la pots associar i si hi ha algú que recorda aquella olor i ho tens clar, que allò es diu, m'invento, bergamota, doncs quan oloris aquella olor, aquell perfum, diràs, és olor a bergamota, i així. Clar. Llavors vas generar el teu diari olfactiu. Okay. Però per comunicar-nos hem de buscar el més objectiu possible.
0: De posar-li nom, no? Nom
2: li hem de posar nom. Li hem de posar nom. Llavors, jo quan faig un briefing o quan parlem de manera objectiva, El que fem és basar-nos en emocions, en colors, en estacions d'any, en personatges,
1: clar.
2: I d'aquesta manera anem perfinant l'olor.
0: Vas anclant, no? Anclant cada olor, no?
1: Perquè...
0: Clar, és una gran família, és 16 bàsics i cadascú té dos o tres. És una
1: I suposo que n'hi haurà alguns que no es puguin barrejar. O...
2: No, tots,
1: tots es pot barrejar.
2: Tot es pot barrejar.
1: El que surti serà una altra cosa.
2: Exacte, les proporcions
0: clar,
2: i les qualitats són les variables. No, clar, depèn de la
1: quantitat. Llavors no hi ha cap barreja millor que una altra, no? Va en funció de la persona. Per exemple, jo ara vinc a Sandir i dic, mira, escolta, vull que me creéis un perfume.
2: Pues hacemos un briefing.
1: I llavors em preguntes, no? Feu preguntes.
2: Moltes preguntes, per entendre els teus gustos. Per això, perquè no hi hagin sorpreses, perquè imagina que algú diu, no m'agrada... l'olor de flors i li dono a olorar un ilang-ilang i li encanta. Pues l'ilang-ilang és una flor.
0: Clar, doncs, aquest flor desconeixement.
1: Clar, per això deia ella que falta vocabulari, falta coneixement.
2: Hem d'anar desgranant per arribar com a l'arrel de lo que realment és substancial, no? I dius, ostres, això realment m'agrada, em desagrada, em fa sentir millor, em dona alegria, m'aboca tristesa, és més dolç, és més àcid, no? Tot aquest vocabulari comú, que el tenim tots, doncs és anar desgranant.
1: Escolta, Sandra, i això té un factor cultural? Perquè, clar, tu has viscut 2 anys a la Provença francesa, llavors... hi ha diferència entre el que els hi agrada als francesos al que ens agrada a nosaltres?
2: Totalment.
0: No, la cultura només, també.
2: Sí,
0: no?
2: Clar, és cultural.
1: Tot i ser mediterranis, vull dir, però...
2: Sí, només a Espanya ja ens passa. Al nord d'Espanya les olors que solen agradar són més els fruits vermells, notes més denses, més dolces, i al sud... Ens agrada molt a la car,
0: el clima, clima, que s'ha acostumat, no? També.
2: Els gustos olfactius són molt diferents. Jo treballo molt per Latinoamèrica, tinc molts clients allà, i clar, hem d'entendre els gustos de cada un dels països, perquè de res serveix fer un superhit en ventes o una tendència olfactiva europea quan s'ha de vendre allà el producte.
1: Clar, per això t'ho deia, perquè clar, que hi ha tot el tema màrqueting,
2: sí,
1: que és molt important saber que l'olor també és cultural.
2: Totalment, és cultural i ens ajuda molt a entendre aquell país al que ens dirigim. Jo treballo per marques, per exemple, de cosmètica i adaptem el perfum en el producte acabat, clar, segons si és per Xina, per Estats Units o per Europa.
1: Escolta, els xinos fan servir molt el ginseng, els agrada molt com una mica picant, no?
2: En general, els asiàtics, sobretot els japonesos, són molt poc amants del perfum.
1: Va, cuenta.
2: Són tan respectuosos que el fet de perfumar-se...
0: Inveix, no?
2: Sí, i no els hi agrada.
1: I aquesta és l'altra.
2: És la
1: perquè pot molestar molt.
2: Sí, clar.
1: Escolta, mira, la reina Isabel II sempre va fer servir el mateix perfum de Givenchy perquè era suau, perquè era justament per això, per no invadir a l'altra persona.
0: Sí, un tema de respecte. Són perfums que tenen un olor com molt potent, no sé si és la paraula, sí que és veritat que no,
1: clar,
0: d'alguna manera
1: molesta.
0: Tu sents, no?
1: Mira què diu el David, diu el Brummel.
0: El Brummel.
1: O el Baron Dandy, que hi havia l'herba dintre.
0: Sí.
1: És d'abuelo, però n'hi haurà encara aquestes coses.
0: Per això, que deia ell abans, perquè tu recordes del teu pare, del teu avi.
1: Clar. No, però és curiós, no?, perquè abans també ho comentàvem, penso que és important... Tu, si vols vendre alguna cosa, o una persona, dius, hola, mira que guapo, mira que guapa. I com huela mal, s'acabó tot,
2: Total.
1: Ja sí, pot tenir...
0: Sí, és una cosa que és com molt animal, no?, també.
2: Clar, com els animals deixen el rastre i a partir d'allà s'emparean.
0: Sí.
2: I nosaltres també ho fèiem, però con la bidepestació, quan ens vam posar en peus, vam perdre el sentit de l'olfacte, però... No deixem de ser animals, eh?
1: Clar.
2: I la sensació de l'olor...
1: Home, és clar, per mi és important. Igual que moltes vegades... Mira, jo aquí va venir... Bueno, vam tenir una temporada, bueno, i bé, de tant en tant, la... Ai, ara no em sortirà... la Xènia, ella estava treballant, bueno, treballa amb el doctor Vila Rovira, i així sempre ens porta cremes, i em va recomanar una crema, i resulta que jo me la vaig posar i li vaig dir, segurament que és molt bona, però deixaré de posar-me-la perquè l'olor de la crema i al posar-te-la o sigui, a la pell no m'agradava, i em va dir, sí, justament estem tenint
0: problemes
1: amb aquesta marca perquè doncs feia mala olor, i és que a mi realment em molestava molt.
2: Clar, això és el que diem, la sensorialitat, que tots els moments de la veritat d'un producte han de ser adònics, sensorials, agradables, perquè per molt eficaç que sigui una crema, que al final et prometen que trauran les arrugues, i això és molt difícil demostrar-ho a un mateix, no? O sigui, tu creus en el concepte, en la marca, i confies, però si a nivell adònic o sensorial tu poses i dius, ostres, és que no m'agrada gens, és que allò no t'ho posaràs. A mi sí, és agradable la textura, l'olor, i és un,
0: una combo, forma... No?
2: És clar, és com una manera com molt més sensorial d'aplicar-te un producte i que no, que tinguis com necessitat, no?, de posar-te, que formi part de la teva rutina i que no sigui un impediment pel fet de que l'olor sigui desagradable.
1: Clar, i després
0: quan entres a una cafeteria, l'olor a cafè, quan entres, no, com quantes marques no tenen el seu propi olor.
1: Això és el tema màrqueting sensorial, perquè vas a una benzinera a les 11 de la nit i fa olor a pa, acabat de hornear amassado, i això són uns sprays que posen perquè tu compris pa, o igual que el cafè, que et recordi a casa, bueno, clar, el que evoca la memòria de cadascú, no? Però el cafè normalment et porta records de casa, d'estar ahí calentito, i tu et penses que el Carrefour de abajo posen, acaben de moler el cafè de Colòmbia que acaba de llegar per la tarda? No.
0: Això, que això et connecta, no? Et connecta,
1: clar,
0: molt,
1: això,
0: no?
1: És tot el tema màrqueting sensorial, que això tu en saps.
0: Sí.
1: Ma, clar, esteu... Bueno, ara després en parlarem, no? Perquè, clar, és una professió, això.
2: Totalment, sí, sí.
1: I, a més, en auge.
0: No, això que ha dit, no?, la Sandra abans, això, no?, que Espanya, no?, és un dels països més proveïdors d'exportació, no?, de perfums, que són coses que jo uniria més a França, no? Potser és el primer a França, no? Però...
2: Primer és a França i segon a Espanya.
0: Sí, però no ho diria mai, no? Ho diria per altres coses, no? Per l'oli, per moltes altres coses, però no pel...
2: Més la perfumeria que l'oli. I la cosmètica va anar
1: més bé. La perfumeria?
2: Que l'oli i el vi. Sí. Està capdavantera.
0: Bueno, és que el vi es fa a moltes parts del món. Sí que tenim un reconeixement, moltes denominacions d'origen, però clar, es fa a moltes parts del món, el vi. Clar, això de la cosmètica no... Clar, ho desconec, eh?
2: Tenim les marques.
1: És que sembla mentida, perquè veus el vi o l'oli. Ai, que la cata d'aceit... A mi vas a un restaurant, depèn com, i et fan una cata d'olis.
0: Sí.
1: O, per exemple, el vi. Jolín, quantes fires del vi, quantes cates hi ha, però... Clar, de perfums...
2: No hi ha gaire, no.
1: No n'hi ha.
2: Som... Amb això jo he volgut ser pionera, sobretot en el fet de democratitzar. Sí. És un sector com molt nicho, en el sentit de que ha sigut com molt tancat. De fet, els meus col·legues de professió sempre m'han dit, però tu per què vols ensenyar tant a que la gent aprengui? Saps? D'alguna forma. I jo fa 16 anys que tinc una escola online. I fa 16 anys tenir una formació i online...
0: Era ja... normal. I dolors, menys, no?
2: I sí, sí, jo m'he fet... Bueno, tinc moltíssims alumnes per tot el món i estic supercontenta de divulgar, democratitzar, arribar i professionalitzar. Jo tinc alumnes que han creat les seves pròpies empreses gràcies a la meva formació.
0: Sí, no, fer una apertura al món, no?, de tot aquest tema dels olors, no? Que
2: sí.
0: No quedi per quatre persones, no?, que quedi molt reduït, no?
2: Clar, hi ha una escola a Isipka, a França, a Versalles, que aquí és generacional, que van de pares a fills, o d'empreses que ja tenen els professionals i van directament, pues, però clar, només pot accedir molt poca gent.
0: Clar, és molt exclusiu,
2: és
0: no?
2: Molt exclusiu, molt car, 2 anys, viure allà, aprendre, bueno, sàpiga francès o anglès, o tal. Llavors, per Latinoamèrica, per exemple, pues, que tenen unes altres visions o unes altres... limitacions econòmiques, sobretot. Clar. Per ells és un cos molt gran, no? I el fet que hi hagi, doncs, una escola reconeguda, a part el meu curs està homologat per la Universitat de Barcelona, i vull dir que al final...
0: Sí, sí, que té un reconeixement, recolzament d'una...
2: Sí, pues això també ajuda, no?
1: Ara en parlem de tot això, perquè se'ns en va. Jo, escoltant-te, estic aquí, però escoltem La Mujer de Verde.

0: xula aquesta cançó.
1: Aquesta és per les infermeres, eh? Aprofita que és el dia de la infermera.
0: Bueno, a veure, tu, Sandra, ho sabies? L'escollí la Sandra, és la cançó de la Sandra.
1: Ah, ja ho sé, ja ho sé.
2: Pel meu marit, perquè li encanta pues i la tenia...
0: Jo et dic una cosa, Sandra, a veure, perquè avui ha plogut i tens sort, perquè esto és una dictadura. Aquí no sempre posem la cançó que el convidat vol.
2: Ah, no?
0: No.
2: Quina sort que he tingut.
0: Però avui estem tots... Jo també estic una mica espesa i tot, però potser una altra vegada escolliràs una i aquí saldrà...
1: Otra.
0: La de la bananita, o que se sabe, saps? Vull dir així, no.
2: I va acorde con el color corporatiu.
0: Sí, home. I el dia de les infermeres i tot. Tot. Però escolta'm una cosa, a Sandir. Vosaltres, diguem-ne que ensenyeu a ser professionals de les olors.
2: Sí. El meu objectiu amb aquest programa és crear experts avaluadors en perfums. I aquesta figura és desconeguda, sí. Perquè vosaltres heu fet cara de...
1: No, jo la coneixia. Per mi sí.
2: I en el sector és molt demandada. Per què? Perquè és la figura que està entre el perfumista i màrqueting i comercial.
1: Clar.
2: És una figura que coneix el mercat i sap traslladar les necessitats amb paraules de química o d'essències al perfumista perquè el perfumista creï. El perfumista crea l'essència en funció
1: del que necessita, no? L'indústria o... Sí. La...
0: Vale. A llavors, jo agafo i dic quiero serlo, com ho faig? O sigui, bueno, entro a Sandir, em poso en contacte, però llavors, què em trobaré allà? Per començar m'envies unes mostretes, no? Uns botecitos.
1: Un piano.
2: Un piano olfativo.
1: Per favor, Marta, un piano olfativo.
0: Bueno, va, és veritat, estem parlant de vocabulari.
2: És una caixa moníssima, adaptada a les essències, i on tens ara recopilat 3 mil·lilitres de cada una de les essències. 3 mil·lilitres pot semblar poc, però és molt. Moltíssim. Perquè al final en perfumeria es treballa amb gotes. O amb una balança de precisió, perquè et facis una idea, amb un perfum pot haver una gota i tens per fer moltíssims perfums. O sigui, yeah. Si vols començar a crear les teves cosetes, diguéssim que tens molt material, moltíssim. Les matèries primes no són qualsevol, són dels millors proveïdors.
1: Vale.
2: Que aquí a Catalunya tenim dos principals i jo els hi compro amb ells perquè l'origen és molt important de la matèria prima.
1: Clar, la qualitat, ells, no? El que deies.
2: Clar, no és el mateix comprar una rosa búlgara que una rosa d'un altre lloc o un alcohol fenil etílico. Bueno, jo tinc els certificats d'anàlisi, la fitxa tècnica, la de seguretat, etc, que els hi envio als alumnes perquè ells tinguin referència d'on procedeix aquesta matèria prima. Això té un cost, i un cost molt elevat, i això no ho ven tothom, això no ho té ningú. Clar. Perquè tu pots comprar matèria prima, però et demanaran comprar 5 quilos. Clar. I 5 quilos d'un sàndal que estigui bé, doncs potser són 10.000 euros, 5 quilos. Vale? Llavors, clar, jo compro aquest material, el manipulo i l'envaso amb aquests 3 mil·lilitres. Llavors, un cop tenen el kit d'essències, el que fem és ens connectem els dimarts.
0: Ah.
2: Avui he hagut de canviar la classe.
0: Ostres, gràcies.
2: Sí, ja ho saben els meus alumnes que venia.
1: Clar.
2: I olorem tots junts. O sigui, hi ha gent de tot el món que està, i ho faig a la tarda perquè hi ha gent de Latinoamèrica.
0: Clar,
2: i de 7 a 8 i mitja fem. I olorem. I llavors agafem el número 1, vinga, el limon. Olorem tots el limon amb un mullet, amb una tira olfactiva, i avaluem aquesta nota. Hi ha una fitxa que és on descriu doncs, la tenacitat, la intensitat, l'origen de la matèria prima, com es descriu aquesta olor a nivell tècnic, i tots participem en aquesta olor que jo, òbviament tothom té la fitxa tècnica perquè està dintre del programa, i a partir d'aquí descrivim l'olor. I és molt curiós perquè no només el vocabulari, sinó el que dèiem culturalment, el feedback que tenim, no? De dir, ostres, esta nota olfactiva nosaltres la utilitzem molt, nosaltres poc, això està de moda, en un altre país no.
0: El que dèiem cultural, sí. Clar.
1: Bueno, aquesta part subjectiva, no, que tu deies, no està la part objectiva, no és la fitxa tècnica, però hi ha aquesta part subjectiva que on porta, o si és cultural o no.
0: Si esteu, això em sembla superinteressant, perquè a l'hora de treballar,
1: clar,
0: tu ja pots anar sapiguent, perquè si els teus companys són d'arreu del món,
1: clar,
0: pots saber, ostres, a los de Colòmbia, posa, no le gustan mucho los cítricos. Llavors, a l'hora de...
2: Gens.
0: Bueno, això jo m'he aventurat.
2: Però estàs aventurado, eh? Bien,
0: sí, eh? Pues, sí. Clar, llavors ens dius, ostres, pues mira, si algun dia o en algun futur doncs he d'anar a treballar o he de fer alguna cosa, m'encarreguen alguna cosa, doncs per Colòmbia, ja sé que això o les notes cítriques no els hi agraden.
2: Totalment, és així, eh? Llavors olorem i després tenen el programa. El programa és una plataforma que està inclosa en el programa. Hi ha 15 temes i en aquests 15 temes, que en cada un d'ells tractem diferents temes, com la història de la perfumeria, com es crea un perfum, com quins són els diferents departaments d'una indústria i com treballaràs dintre de cada un dels departaments, vocabulari olfactiu, treballem el tema de regulatori, tot el tema de la legislació, normatives, etc. Bueno, doncs hi ha 15 temes. A cada un dels temes hi ha contingut teòric i contingut de vídeos meus on explico diferents exemples, aplicacions. Al final, la meva trajectòria, porto més de 20 anys dedicada al sector, doncs el que transmeto és el meu coneixement, el meu know-how i la meva trajectòria. O sigui, són valors reals. Llavors, quan imparteixo la formació, doncs em baso en casos...
1: En coses que has treballat i has palpat, no? Clar.
0: Ah, bueno, perquè tu estàs treballat a Puig, o sigui, durant molts anys.
2: Sí, però després de Puig fa 16 que tinc la meva empresa i jo treballo per IKEA, treballo creant olors per IKEA, per exemple, per les diferents seccions, a la zona de les habitacions dels nens, olor de xutxer, a la secció de trasters i tal, olor a fusta.
0: Ves? Ella és la que te piensas que el olor és de Colòmbia, café recién hecho.
1: És de la Sandra.
0: És de la Sandra, recorda't de la Sandra.
1: Quan vagis més a prop de
0: la Sandra, esta...
1: I de celebrities també.
0: M'està poniendo intenso. M'està poniendo ristretto intenso aquí.
1: Això de Salseo també s'agrada amb els celebrities també.
2: Treballa. Sí, llavors, clar, dona aquestes vessants, no? Perquè té moltes sortides professionals. Pots treballar creant amb empreses de cosmètica, d'ambientació, de detergència, que és tot un món. Les detergències, bueno, és brutal, perquè has de treballar perfums molt sofisticats.
1: Sí.
2: Molt sofisticats, ens pensem que no, però sí. Ambientació, què més? En temes de perfumeria fina, amb cosmètica, bueno, és que
1: tens molta...
2: I després hi ha el tema de les aromes. Hi ha moltes empreses aquí, a Espanya i a Catalunya, que es dediquen a aromatitzar les patates de sabor jamón, les natilles... els iogurts de plàtano, tot això són aromes.
1: Jo tinc una amiga que treballa en una empresa càrnica i fa tot aquest tema de sabors i
2: llavors
1: les aromes.
2: Es fan cates gustatives en comptes d'olfactives.
1: Clar.
2: Jo vaig treballar amb una i pel matí a les 8 pues, havia de provar la base, el que s'utilitza és patata chip, que no té olor ni sabor de massa. Sí. Llavors aplicàvem pues, si el ajo, el
1: sabor a huevo frito.
2: El huevo frito, el jamón. I anàvem a avaluar. És massa salat. L'hem de baixar la intensitat. Hem de rodonir per aquí. I això és gustatiu. Que és retronasal.
1: Clar.
2: O tot el tema de colutoris, tot el tema d'oral care, que diem, no? Jo també treballo, doncs, fem pasta de dents, colutoris, tot això.
1: Clar, que tot té un aroma, té un olor, té una fragància. Clar.
2: Hi ha molta sortida professional. I, de fet, jo una de les partides que tinc dintre de la meva empresa i de l'escola és la vessant aquesta de headhunters que em venen a buscar els meus alumnes perquè estan buscant professionals.
1: I són perfils d'enginyeria? No,
2: els perfils que tinc a l'escola són tècnics.
1: Tècnics.
2: Que tenen ja una base.
1: Vale, per això.
2: Per poder... Hi ha alguns que no, però sí que has de tenir una certa trajectòria i coneixement, perquè començar de 0-0 és difícil.
1: Ja.
2: Perquè al final, quan parlem de segons quins elements o tal, és millor conèixer-ho.
1: Tenir una base.
2: Tinc algunes excepcions d'algú que s'ha volgut reinventar, com dèiem abans, no?
0: I... em sembla una professió molt maca.
2: Llavors, bueno, posant tota la carn en l'assador, doncs clar
1: pots
2: que sí,
1: arribar,
2: no?
1: Però si normalment ja
0: sí, perquè està avalat per la Universitat de Barcelona, no?
2: Sí.
1: No, la noia que et dic jo també és enginyera, així com té una base d'estudis.
2: Clar, llavors jo demano que sigui o farmàcia, o química, o enginyeria,
1: tot,
2: algú relacionat, com per facilitar una mica.
1: Bueno, que ja tens una part, no? Una part que si no has estudiat et falta.
2: O hi ha gent que porta molts anys al sector i es volen especialitzar en aquesta àrea. perquè estan pues, en un altre departament que no els hi motiva tant i voldrien pues, reinventar-se. O estan a control de qualitat, o estan a I+D o tal, i llavors volen especialitzar-se en l'avaluació de fragàncies.
0: Clar, i et dic, a part de que em sembla algú maco i em sembla algú superinteressant, i a més és que és una professió de futur perquè és que tot té una olor. Tot.
1: I si no... connecta amb l'emoció, no? Que també és molt interessant.
0: Clar,
1: no?
0: I a més...
1: part humana, no? Que ens porta l'olor.
0: Clar, és que a més, avui en dia, en una societat tan sumament consumista, on hi ha 1.000 productors per la mateixa cosa, abans, per exemple, abans un fregasuelos, doncs, escolta, tenies dos fregasuelos i el hachpino i para de comptar. Ara, en canvi, n'hi ha 50.000, tot amb la seva olor. Llavors, t'has d'especialitzar, has de buscar aquella olor que faci que la gent ho compri només per l'olor. De fet, les tendes, ho sento, però Zara, tu entres per l'olor, no pel que hi ha. Jo no recordo el que hi ha a l'aparador. Entro per l'olor i un cop estic allà dintre, després el que recordo és l'olor, no recordo aquell vestit. O entro per o ho associo. Potser estic al camp... oigo olor a vainilla i digo, pum, Zara Home. Voy a cuando vaya, espera que miraré a veure si trobo, jo què sé, la taza que en tinc 50. Però tu entres.
1: Mira, jo treballo a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Una de les coses que es volia, s'ha treballat molt, és que no tingués olor a hospital. Que quan tu entres, és veritat, quan tu entres no sents aquest olor de clínic. I era una de les coses que es volia, que no fes olor a hospital. I això jo també, no? D'alguna manera...
0: Pel record
1: perquè
0: que
1: connecta, no?, amb l'enfermetat, bueno, tot el que aporta això. I era una de les coses que han treballat molt.
2: És que és important, perquè l'associació, no?, està d'una determinada manera o altra.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Al final és un tema de que és l'únic sentit que no té filtre, va directament al hipotàlam, on es generen les emocions, i és acció-reacció.
1: Sí, sí, totalment.
2: Fa olor a cafè...
1: I que lleva aquí,
2: compro.
1: Fa olor.
2: Sí. O benestar, per exemple, a les immobiliàries que volen vendre pisos, si fa olor a pastís recent fet, la sensació de llar, sí, d'aquella casa, sí, sí, és sí, molt sí, més bonica que una olor a tancat. Sí. I aquestes sensacions es poden treballar de forma natural. Si vols fer un pastís, el pots fer, però, bueno, podem recrear. Fa,
0: sí. Bueno, de fet, es recrea. Sí, que...
2: sí, però sí, jo algun consell he donat, de gent que encara hi viu, i diu, pues, fes una cafetera italiana abans
0: bueno, clar,
2: que vingui la
0: sí,
2: visita,
0: sí, clar,
2: a veure
0: clar,
2: què tal.
0: Clar, bueno, perquè tot això pues, t'incita. Bueno, a veure, on et podem trobar?
2: Em podeu trobar a Instagram.
0: Sandra Iruela.
2: Sandir.
0: Sandir.
2: A LinkedIn, també, Sandra Iruela. A TikTok, també.
0: Molt també tens TikTok.
1: Home,
0: també,
1: també. Ha d'estar TikTok.
2: S'ha d'estar tot... Ui, em sorprendria.
1: No, em sorprèn, no.
0: I jo us dic una cosa.
1: S'utilitza molt.
0: Té un perfum que huele muy, muy bien.
2: Aquest és un dels quatre, en tinc quatre. Aquest és el Luxurian.
0: No, sí, jo ja tengo bon olfato, ja, ja. Bueno, pues un petonet i fins demà que ve. Escolta, aquí nos vamos oliendo bien.
1: Això mateix.
0: Escolta, moltes gràcies per venir. Moltes
2: gràcies.
0: Perdó als alumnes que els hem fet canviar el
1: dia,
0: perdoneu.
1: Però ha valgut la pena, segur.
0: Sí, un petonet a tots.
1: Adéu.
0: Fins dimarts. Adéu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
3: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
2: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
2: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
5: Així i tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contra la immersió.
2: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
5: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
6: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
2: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil davant de presons i equipaments.
5: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
2: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
5: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte David són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
2: Els esports, l'espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
7: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
2: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que aquella n'hi ha a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat després, a mig matí, a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
9: Després de certs moments d'atenció amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
3: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
9: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
2: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340, ha estat a la confluència amb la C15 a Vilafranca, i durant prop de dues hores, a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'ALI del Baix Penedès, també del Garraf i de l'Anoia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
0: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
10: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per a aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
0: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
2: I és que tot plegat ara mateix, l'atenció se centra en la reunió que han de tenir demà al matí govern i sindicats a la seu del Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions a la mesa sectorial.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria. No?
2: De la seva banda, els sindicats educatius insten el govern a portar en aquesta reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, també la inclusiva, i recuperar el poder adquisitiu. Professors de secundària, de la seva banda, exigeix reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
12: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que s'està dient el departament, no arriba a lloc.
11: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
2: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional acabarà avalant el model lingüístic de l'escola catalana. Així tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Bon Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
14: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
13: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc

0: biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
1: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
0: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i, després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
2: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
0: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
3: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició de la Barcelona-Pittsburgh by Brain Alien Conference, el Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
5: De hecho, tengo la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
4: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
3: Anem ara fins al Baix Camp, perquè l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center, que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center, en col·laboració amb l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements clau en aquest projecte. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
6: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
7: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
6: Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
3: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
8: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis, garantint el finançament de l'obra.
3: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard respecte de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
9: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
10: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats.

0: de la ciutadania.
1: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
2: La xarxa de comunicació local.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que funcionaris ja tenen des del gener.
3: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà. UAUR Lleida Ràdio, Judit Castellà.
5: Durant mitja hora, a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
6: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual d'en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs és una cosa que és evident que ha d'existir.
5: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
3: A Badalona, la remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes vinent, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès, recordem, l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar.
4: La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros, que aniran a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
3: Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
7: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats. Uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
8: Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió, de construcció, sense cap tipus de perill, i a més es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
7: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Des d'avui fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals, una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
9: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
10: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
9: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els turistes internacionals puntuen Catalunya amb un 9 sobre 10.
4: Ho apunta l'enquesta de satisfacció dels turistes internacionals, que ha entrevistat 20.000 visitants i no residents internacionals. La puntuació de Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana espanyola i 7 centèsimes per sobre de la dada de l'any anterior. El percentatge de satisfacció va ser més alt a Tarragona i a Girona que a Barcelona.
3: El Port de Tarragona instal·larà més de 700 panells solars a les cobertes dels tinglados per tal d'incrementar l'autoconsum.
4: La planta generarà 300 quilowatts de potència de d'electricitat autogenerada que s'afegiran als 750 que ja es produeixen actualment. S'ubicarà a les cobertes més pròximes al mar dels quatre tinglados, ja que són les que disposen de millor orientació i més hores de sol per produir energia elèctrica. Els treballs s'allargaran 4 mesos i costaran prop de 800.000 euros.
3: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellver, bon dia.
1: Bon dia. El Sónar torna carregat de novetats. Nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a sis la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
11: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
1: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
3: I a Osona, el Festival Art Tot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. El nou FM, Guillem Rico.
12: L'Art Tot de Sant Hipòlit de Voltregà, el Festival d'Arts Escèniques al carrer, està de celebració. Enguany arriba la 20a edició amb un conjunt de propostes que inclouen disciplines com la música, el circ, la màgia o la dansa. Durant el mes de juliol, el municipi tornarà a omplir-se d'art. La proposta començarà amb un concert col·lectiu de diversos artistes encapçalat per Guillem Roma. Anna Jiménez és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Sant Hipòlit.
13: Hi ha festivals grans que arrasen la terra. Hi ha festivals petits que arrelen a la terra. I creiem que l'Art Tot ha arrelat. I, per tant, per això expliquem que vam posar una llavor i van créixer uns arbres amb unes branques, que cada branca és una disciplina artística.
12: Com a prèvia, aquest divendres, la Casa del Mallol serà l'escenari d'un tast de vins acompanyat de les cançons de taverna de la Coral Contratemps.
3: I abans dels esports, us expliquem una última hora. Mor la vedet Tania Doris a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona durant els anys 70 i 80. I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
14: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar a primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja està en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça avui. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició a partir de les 7 de la tarda.
15: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjor resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
14: A 2:15 de la nit, avui el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant contra el Celta s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa, la del descens, està molt atapeïda. A tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen el club madridista la seva gestió després de 2 anys en blanc, i també va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
16: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
14: En bàsquet, el Joventut de Badalona, destaquem que Ante Tomic ja no podrà jugar per molèsties físiques el que resta d'aquesta temporada. A les 7 avui juga el Hajopos Lleida, ho fa a la pista del Breogán. Escoltem Gerard Encuentre, tècnic del conjunt del Segrià.
17: A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol vol més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, que segurament dels últims 25 anys, nosaltres som els que menys anys estem, portem a la Lliga a l'ACB, doncs està clar que sí, no? Tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu, i el que volem pues, sempre és millorar, no? Millorar, i crec que l'any intentem aprendre dels errors.
3: Gràcies, Joan Barberà. La informació esportiva una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45, una petita pausa i de seguida tornem.
2: La xarxa de comunicació local.
18: Propostes en xarxa.
19: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi, on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços, amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.
20: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
21: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al Terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui, el Penedès i el Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
0: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat. Potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
3: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeja l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
6: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
3: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
4: Així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
3: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal d'aquest projecte.
22: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
3: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil.
4: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
3: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
4: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
3: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
14: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
3: El temps, amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
23: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot. En molts casos s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que aquella n'hi ha a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, al Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
3: Atenció també si sou usuaris de la línia R4 de Rodalies, perquè un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei afecta el servei. En concret, els trens inicien i finalitzen el recorregut a Terrassa, Estació del Nord, i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb tren llançadora.
4: També s'ha habilitat servei complementari per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. Els Mossos han detingut 2 homes per aquest furt.
3: Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
24: Després de certs moments de tensió amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
0: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
24: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
3: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340 a la confluència amb la C15 a Vilafranca durant prop de dues hores, també a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, del Garraf i de l'Anoia s'han manifestat també en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant de la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
5: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
7: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin a un acord real.
5: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
3: I és que tant govern com sindicats tenen la mirada posada en la reunió de demà al matí al Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions en la mesa sectorial.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
6: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
3: De la seva banda, els sindicats insten el govern a portar a la reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. La USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, la inclusiva i recuperar poder adquisitiu. De la seva banda, professors de secundària exigeixen reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
9: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar. Perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba enlloc.
8: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
3: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana, però així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per tal d'afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
25: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
10: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
2: Notícies en xarxa.
3: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre d'altres aspectes, amb la regulació de les emocions. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
22: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
1: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat al 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
11: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
1: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
3: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Ana Ruiz, bon dia.
12: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
13: De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlos en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos, y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
12: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
3: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
4: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis garantint el finançament d'aquesta obra.
3: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara l'any 2031, són 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
15: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
16: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer, i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
15: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari, que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Gairebé 3:45, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen ja des del gener.
3: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
14: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja» i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
17: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
14: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
3: El govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per tal de donar resposta a l'increment de demanda experimentat en els últims anys.
4: Hi haurà tres expedicions directes més entre setmana i una altra de semidirecta. Una ampliació que es farà en tres fases i que suposa una inversió superior als 900.000 euros.
3: Aquest corredor registra 450.000 usuaris cada any. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
18: Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
19: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat. Primer, directa entre Berga i Barcelona, amb un corredor exprés, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes. I, per tant, hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
18: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona amb Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
3: Unió de Pagesos denuncia que el Pla de Control Poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de dos anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà, per tant, la nul·litat. Ràdio Tortosa, David Benito.
20: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
21: Malgrat aquest retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
20: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
3: Des d'avui fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals, una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
26: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
27: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passar per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
26: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
3: I és moment per a la cultura. A amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar, i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, o la del raper londinenc Skepta, i les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen fins a 160.000 assistents. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. El Sónar torna carregat de novetats. Nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
5: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
3: Cita destacada a Barcelona, la del Sónar, i també a Tarragona el concurs internacional de focs se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que enguany retrà homenatge al Tour de França. El certamen serà, a més, més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la Punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb àudio descripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
7: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
6: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
3: I una nota luctuosa, la vedet Tania Doris ha mort a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista del Paral·lel de Barcelona en els anys 70 i els 80.
4: Nascuda a València, Tania Doris, que es deia realment Dolores Cano, va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa o Yo soy la tentación, tant a Madrid com a Barcelona. De fet, va arribar a ser l'estrella principal del Teatre Apolo. El velatori per la vedet es farà demà al Tanatori de les Corts.
3: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
8: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició avui a partir de les 7 de la tarda.
9: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjor resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la.
8: A 2:15, el Barça visita avui el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació. Demà juga el Girona, partit molt important, ho ha dit Miquel Sánchez, l'entrenador.
23: És un dels partits més importants de la història del Girona, demà. Ens sembla Tenerife, ens sembla Valladolid, ens sembla Eibar. Aquest partit eren de màxima necessitat, i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips, i per dos equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
8: Demà el Girona que rep la Reial Societat a Montilivia. Tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen l'entitat o la seva gestió de després de 2 anys sense guanyar cap títol. També va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
1: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica, que no hay ni un año de los 26, que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal. Los que lo hayan sacado.
8: En bàsquet, en el món de la cistella, el Joventut de Badalona ha anunciat que Ante Tomic serà baixa el que resta de temporada. Avui a les 7, el Hajo Post Lleida juga a la pista del Breogán. Els lleidatans, 2 triomfs per sobre del descens, buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. També juga avui, el Barça ho fa a Granada. En waterpolo, la Champions masculina, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar només un punt. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Plata, a les 9 de la nit, el Sant Cugat i el Reus Deportiu B disputen la darrera jornada del campionat regular del grup nord a la pista del conjunt vallesà, el PAF 2 de la Rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre, a les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt de la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critiquen l'enrocament de l'administració, diuen, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Són declaracions a la xarxa.
2: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions i UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
1: Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I Unió de Pagesos denuncia que el Pla de Control Poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demana la nul·litat. Escoltem Carlos Sanz, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
3: Malgrat este retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de casa, no? Perquè tot i a sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
1: La pedregada que ahir a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys entre el 40 i el 60% en unes 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions que ha fet el Departament d'Agricultura. Va ser a les 7 de la tarda, una tempesta va travessar el Segrià d'est a oest i també va arribar a les Garrigues i al sud del Pla d'Urgell. El fenomen va afectar sobretot fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a les pomes i a les peres. I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al pla d'espai garantint el finançament de l'obra. L'horitzó temporal arribar per poder dur a terme aquesta obra el 2031, això sí, 5 anys més tard de les previsions inicials.
4: Informació local. Aquest cap de setmana hi ha activitats extraordinàries als museus de Molins de Rei amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que es commemora dilluns 18 de maig, i les activitats es faran aquest cap de setmana. Al Museu del Renaixement, el dissabte al matí hi ha una visita comentada gratuïta a 12:15 i a la tarda activitat familiar a 5:15 de la tarda. També hi ha portes obertes a partir de les 3 i fins a la mitjanit, i també hi haurà una sessió Les músiques a Petrarca a la Sala Gran del Tapís amb Miquel Desclot, Néstor Pindado i Ferran Pisà, música i poesia, amb 3 sessions, a les 8, a les 9 i a les 10, músiques inspirades amb la poesia de Petrarca, com dèiem, a la Sala del Tapís. Diumenge hi ha una visita comentada gratuïta a 5:45 de la tarda i portes obertes diumenge durant tot el dia de 10:00 a 2:00 i de 5 de la tarda a 8 del vespre al Museu del Renaixement. El museu que té la seu a Can Ametller, la seu del museu a Can Ametller, dissabte farà una nit màgica de 7 a 9, una visita amb sorpreses a càrrec de Gralla Manufactures Teatrals. I també de cara a diumenge, tant al Museu de Can Ametller com al Museu del carrer Pintor Fortuny, hi haurà horari especial, portes obertes de 10 a 2 i de 5 a 8 del vespre amb entrada lliure. El dissabte al migdia es fa el lliurament de premis del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, que organitza l'Ajuntament, a 12:15 al pati de la Federació Obrera. També dissabte hi ha la festa de la primavera de la Grupa a la plaça de l'Església, a 2:00 dinar popular, a 4:00 jocs florals, a 7:45 ballada de sardanes, a 9:00 inicia cercavila dels Diables, després la Focarrada, a la plaça de l'Església a 9:15 i a partir de 10:15 música amb discjòqueis fins a 1:00 PM. Diumenge l'Ajuntament organitza la lectura del manifest institucional contra la LGTB-fòbia al racó de Sònia Rescalvo i després de la lectura hi haurà una ofrena floral i actuació poètica. El grup de xarxa fa proposta per diumenge a la tarda a la pista de la Penny, últim espectacle de la temporada, diumenge a 6:45 amb la companyia Professor Caroli que presenta L'home roda. I diumenge torna a haver-hi sessió de discoteca adaptada que organitza Enredat per la Discapacitat, el Ball en Party, amb el DJ Jambo Jambito, diumenge a la tarda de 5:00 to 8:00 al Bacus del carrer Foment. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
4: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
7: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
6: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
8: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
6: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
9: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
6: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: En l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
2: Bona tarda. Anem a començar el concert de la sobretaula del diumenge i avui escoltarem la sinfonia número 5 de Sergei Prokófiev. La cinquena sinfonia va ser composta l'estiu del 1944 a partir de material esbossat durant la dècada anterior i el novembre va completar l'orquestració. L'any 1944 va ser un any crític, com era habitual entre els artistes soviètics de distinció, perquè, com que hi va haver la Segona Guerra Mundial entremig, doncs Prokófiev va passar la major part de la Segona Guerra Mundial sent traslladat d'un refugi a un refugi. La qüestió era que no prengués mal. Aleshores, doncs, quan ja va acabar tot això, es va dedicar altra vegada a la composició. Ell va fer unes incursions, va estar una temporada als Estats Units, després a França, però en realitat doncs, el que tenia era unes grans ganes de tornar a la seva terra natal. Sabia que tenia una mica de conflictes amb les creences soviètiques, per això va fer una obra que és més aviat sembla com una mica militar, és una obra realment doncs molt bonica, però potser un pèl forta musicalment. Escoltem doncs aquesta sinfonia de Prokófiev, aquesta sinfonia número 5, que ens l'oferirà l'Orquestra Filharmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan.

Acabem d'escoltar la cinquena sinfonia de Prokófiev que ens l'ha ofert l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan. I ara, per completar aquesta estona encara del concert, aquesta estona que ens queda, l'acabarem amb una certa alegria. Escoltarem una polca de Johann Strauss II. De fet, és el segon perquè era el fill, perquè en realitat és el que se li coneix més música. Doncs, com deia, de Johann Strauss escoltarem la polca Anna, aquesta bonica composició que ens alegrarà una mica aquest final del concert.

Acabem d'escoltar la polca Anna, o l'Anna Polca, de Johann Strauss. Ens l'ha ofert l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan. I aquest ha sigut el final del concert d'aquest diumenge. Espero que hagi sigut de l'agrat de tots vostès. I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen hores d'ara al Parlament a la Comissió d'Interior per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius i ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada.
2: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada en la qual s'han assumit riscos innecessaris també per la imatge del cos.
1: Parlon ha defensat la professionalitat del cos i ha destacat que cal reforçar la confiança de la ciutadania als moviments socials amb els Mossos. I el model educatiu ha estat també avui molt present precisament al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Tot i això, es reforça amb personal especialitzat el dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
3: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
1: I protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil convocats per la UGT. El personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català, demanant que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen, això sí, des de gener. A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. I l'advocat defensor de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha assegurat aquest dimecres en el seu informe final de l'Audiència Nacional que les acusacions públiques no han pogut demostrar que els diners de la família Pujol Ferrusola a Andorra procedissin de comissions irregulars per adjudicacions públiques. Ha reiterat que els fons procedeixen de la deixa de l'avi Florenci, que patia pel sosteniment econòmic de la seva família, però ha al·legat que, tot i no poder-se aprovar això, tampoc es pot demostrar que els diners procedissin de la corrupció.
4: Informació local. Aquest cap de setmana hi ha activitats extraordinàries als museus de Molins de Rei amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que es commemora dilluns 18 de maig, i les activitats es faran aquest cap de setmana. Al Museu del Renaixement, el dissabte al matí hi ha una visita comentada gratuïta a 12:15 i a la tarda activitat familiar a 5:15 de la tarda. També hi ha portes obertes a partir de les 3 i fins a la mitjanit, i també hi haurà una sessió Les músiques a Petrarca a la sala gran del Tapís amb Miquel Desclot, Néstor Pindado i Ferran Pisà, música i poesia, amb 3 sessions, a les 8, a les 9 i a les 10, músiques inspirades amb la poesia de Petrarca, com dèiem, a la sala del Tapís. Diumenge hi ha una visita comentada gratuïta a 6:15 de la tarda i portes obertes diumenge durant tot el dia de 10 a 2 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, al Museu del Renaixement. El museu que té la seu a Can Ametller, la seu del museu a Can Ametller, dissabte farà una nit màgica de 7 a 9, una visita amb sorpreses a càrrec de Gralla amb manufactures teatrals. I també de cara a diumenge, tant al Museu de Can Ametller com al Museu del carrer Pintor Fortuny, hi haurà horari especial, portes obertes de 10 a 2 i de 5 a 8 del vespre amb entrada lliure. El dissabte al migdia es fa el lliurament de premis del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, que organitza l'Ajuntament, a 12:15 al pati de la Federació Obrera. També dissabte hi ha la festa de la primavera de la Grupa, a la plaça de l'Església, a 2:00 dinar popular, a 4:00 jocs rurals, a 7:45 ballada de sardanes, a 9:00 inicia cercavila dels Diables, després la Fucarrada, a la plaça de l'Església, a 10:15, i a partir de 11:15 música amb DJs fins a 1:00 de la matinada. Diumenge l'Ajuntament organitza la lectura del manifest institucional contra la LGTB-fòbia al racó de Sònia Rescalvo i després de la lectura hi haurà una ofrena floral i actuació poètica. El grup de xarxa fa proposta per diumenge a la tarda a la pista de la Penny, últim espectacle de la temporada, diumenge a 6:45 amb la companyia Professor Caroli que presenta L'home roda. I diumenge torna a haver-hi sessió de discoteca adaptada que organitza Enredat per la Discapacitat, el Ball en Party, amb el DJ Jambo Jambito, diumenge a la tarda de 5:45 al Bacus del carrer Foment. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
0: Ràdio Molins de Rei. Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
6: Generació Chic.
5: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
7: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
8: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
7: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
9: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
10: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
9: Vols dir que val la pena?
10: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
11: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
12: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
7: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts a Fora Clitxés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Hola a tots i totes, molt bona tarda a tothom. Sigueu on sigueu, a casa, a l'escenari o al camerino, buscant el vostre amulet preferit.
2: Això és Fora Clitxés, el programa on allò que sembla evident sempre porta un encanteri ocult.
1: Avui parlarem de supersticions, rituals i aquelles coses que no sabem si funcionen del tot, no? Però tampoc ens atrevim a no fer-les.
2: Exacte, perquè mira, avui descobrirem si la sort és real o simplement és una manera d'enganyar els nervis.
1: Ai, és que jo, per si de cas, jo he tocat fusta abans de començar el programa, però moltes vegades he tocat fusta.
2: Jo he evitat passar per sota una escala, que
1: típic
2: sempre
1: neus,
2: ho faig.
1: Típic neus.
2: Sempre, sempre.
1: Típic
2: no
1: neus.
2: Cal provar si funciona o no.
1: Veus un andami i no passes per
2: allà. Exacte. Així que podem dir que el programa d'avui està protegit.
1: Sí. Però abans de començar, no, com sempre, jo sóc l'Arlet
2: i jo la Neus.
1: Avui obrirem el meló de les supersticions en el món artístic. Us sona?
2: Els rituals abans de sortir en escena, els amulets de la sort i les manies que molts artistes no confessen, però segueixen amb molta consciència.
1: Així doncs que avui obrirem el meló de...
2: La superstició és el mànager ocult del món artístic.
1: Prepareu-vos perquè potser descobrim que la sort no és només qüestió d'atzar.
2: Exacte. Però vosaltres, oients, creieu... Què creieu sobre les supersticions?
1: Sí, què creieu? Creieu que són bones, dolentes o és un mite que té massa pes a la societat?
0: Preparades? Arriba el radar en 3,

0: Un recull de coses que em van interessar és que molts actors i músics mantenen rituals gairebé màgics abans de sortir a escena. Però espera't, perquè es veu que a Broadway, per exemple, mai es diu Macbeth. Mai es pot dir aquesta paraula. I Macbeth és una obra de Shakespeare, vale? Llavors, vale. Ara no sé si es diu Macbeth, crec que sí, mare meva, estic fallant, eh? Però mai es diu Macbeth, vale? A mi això em va sobtar molt. Perquè dins d'un teatre es parla de la peça escocesa, vale? Perquè
1: entre
0: es
1: cometes.
0: Diu que, entre cometes, perquè es diu que porta desgràcia. O sigui, no pots dir Macbeth perquè porta desgràcia. Igual que a Itàlia, que això em va crear molt l'atenció també, els ballarins mai es posen plomes grogues als vestits per una antiga mort escena. Es veu que va morir algú amb aquestes plomes grogues i ja... saps? Es van fer caquetes
1: sobre...
0: És que
1: el color groc. Després ja parlarem,
0: sí. El color groc, té per estona. A vegades em diuen, va, encén una espalmeta, té una de color groc. I jo, no, lejos, lejos. Ben lluny, les espalmes de color groc. Mira, una altra cosa. El circ rus,
1: A veure.
0: Lluny, això. Creuen que xiular atreu esperits dolents.
1: Ah, sí.
0: En canvi, tu pots dir merda, molta merda, i és el que es fa servir, perquè en aquest, saps? Avui en dia no es pot dir molt bona sort, bueno, això també ho diré més endavant.
1: No es pot dir, no, merda, poder, es pot.
0: Sí, però vull dir que no...
1: No s'utilitza.
0: No s'utilitza gaire, no està ben vist, perquè això dona males hores a peu.
1: Curiós.
0: Molt curiós.
1: Mira, doncs jo diré que de la mateixa manera que els artistes... porten amulets, esportistes també en porten.
0: Esportistes,
1: o sigui,
0: eh?
1: Jo crec que tothom. Tothom sí, té amulets, mica, òbviament. Tots. I molts artistes confien en petits objectes de poder. O sigui, tenen objectes petits que sempre porten a sobre perquè els doni bona sort. No fan rituals, sinó que porten objectes. Per exemple, Maria Callas guardava una medalla, el portava un collar, no? I que sempre se'l guardava abans d'actuar.
0: Vale.
1: Un altre, Freddie Mercury, tenia una pedra de jade, no sé com es diu en català. Bueno, una pedra d'aquestes, com es diu, una pedra...
0: Sí, d'aquestes que purifiquen.
1: Minerals o coses així.
0: D'aquestes que no pot tocar només la persona. Ah, o sigui,
1: exacte.
0: Tu no les pots tocar, no la pot tocar qualsevol persona, tant, només la pots tocar tu.
1: Pues Freddie Mercury en tenia una que sempre viatjava amb ell. I a Catalunya alguns actors porten figuretes de Sant Genís o retalls de vestuari d'obres que ja
0: que
1: han
0: fort,
1: fet.
0: És curiós. I això com saps que és veritat? Això és cert? Ai,
1: suposo que sí.
0: És el que diuen, no?
1: Sí, és el que han dit en entrevistes i coses, o sigui, és el que diuen els actors. Fins i tot Lady Gaga.
0: Lady Gaga, eh?
1: També, sí, sí, tant.
0: Ojo.
1: Té rituals amb encens i amulets espirituals abans de començar els concerts.
0: Ah, es fa un bon ritual, eh? Increïble.
1: Home.
0: Increïble. La Lady Gaga sap. És fort, això, és fort.
1: Sí. També hi ha un altre, porto un altre tema avui.
0: Sí, avui tu estàs molt activa,
1: sí, sí.
0: Amb aquest tema.
1: Psicologia o màgia. Ui. És això dels amulets i de les supersticions.
0: Vale, què vol dir? Que arrossa l'emocional, vols dir?
1: Sí, més o menys. Diversos psicòlegs expliquen que aquestes pràctiques tenen una funció emocional. O sigui, redueixen l'ansietat escènica i donen una sensació de control.
0: Ah.
1: O sigui, més que donar bona sort, al final et fan tu tindre la calma i la seguretat.
0: O sigui, t'equilibren, en certa manera és com un equilibri, no?
1: Exacte.
0: Que junten tots, o sigui, alineen totes les coses corporals o mentals que tu pots tenir com a humà, no? I aquella pedra, per exemple, que fa servir el Freddie Mercury, bueno, feia, pobre, aquella pedra, doncs, li alineava, no?
1: Exacte.
0: El xacre.
1: Això mateix.
0: Alineava els xacres.
1: No és màgia, diuen que de fet és placebo. O sigui, és aquests medicaments, a vegades... Bueno, no sé, no seran sempre medicaments, no? Però
0: vale.
1: Jo ho conec com a medicaments, que en veritat no són medicaments, però que psicològicament fan que se't curi...
0: Vale,
1: el...
0: No, sí, sí, t'entenc.
1: No sé com es
0: diu. Bueno, és el que abans deien les àvies, no? Que amb una bona infusió de romaní, nena...
1: Tot passa.
0: Ho cura tot. Doncs pues, algo així, no? Bueno. Mira, jo porto una altra, que és Històries de Camerino.
1: Bueno.
0: Asu, eh? Atenta. Es veu que hi ha històries hilarants, vale, al darrere dels camerinos. Camerinos, perdó. Un actor que es veu que va perdre la sabata abans de sortir a escena i es veu que aquell dia va triomfar. Va triomfar. I clar, com que va triomfar i va perdre la sabata, doncs ho van convertir en un ritual. Calla que potser tots han de perdre la sabata per triomfar. A veure. Al límit. Existeix? A veure, jo crec
1: a
0: que...
1: Veure.
0: Jo crec que hi ha una mica de tot, no? Sí, crec que pot ser, però...
1: Si tu t'ho creus...
0: Sí, està bé. Sí, és veritat, això és un plantejament. Si tu et creus una cosa amb molta força i realment sents que ha de passar, passarà. Igual que quan, per exemple, tu camines pel carrer i dius, ostres, fa molt que no veig a la Pepa.

0: una amiga de tota la vida, i de sobte dius, buah, és que buah, la trobo a faltar, m'agradaria molt trobar-me-la, de cop i volta surts del metro i te la trobes, pam. Manifestar existeix, jo crec que sí que funciona.
1: Jo parlarem un
0: dia. Històries, sí, un dia podríem treure aquest tema, perquè també és interessant. Bueno, que també va haver-hi un cantant que no surt sense menjar una oliva... O sigui, no surt escena sense menjar una oliva verda.
1: Ah.
0: Una oliva verda. Una, eh? Atenció. Perquè un cop ho va fer i va guanyar un premi. És que, o sigui, a mi no em fa molta gràcia. O, per exemple, alguns teatres es deixen flors seques d'antics muntatges com a protecció escènica i els oients poden compartir les seves pròpies supersticions d'escenari i rituals personals. És que hi ha cada cosa.
1: Sí, bueno, hi ha gent també que, per exemple, quan juga al Barça s'han de ficar uns calçotets en concret.
0: És molt fort,
1: perquè
0: això.
1: Els hi dona bona sort.
0: És com lo de Cap d'Any.
1: Que ells no juguen,
0: És com lo de Cap d'Any. Sí, però és com lo de Cap d'Any que et diuen posa't roba vermella.
1: Clar,
0: i comença l'any... per què m'he de gastar 30 euros en Victoria's Secret o el que sigui?
1: Si te'ls pots comprar al mercat,
0: és igual,
1: aquí.
0: Ja, sí, però vull dir, la gent normalment se'l compra així, el regalen, de fet, així, amb guirnaldetes, així bonic. Per què et gastes diners amb unes calces vermelles?
1: Jo és que soc molt supersticiosa,
0: no,
1: ja ho
0: també,
1: saps.
0: No, jo també, però
1: però perquè tinc la meva teoria, en plan... Si diuen que dona mala sort... O les, jo faig més les coses que donen mala sort, no? En plan, si em diuen passa per sota una escala, dona mala sort. Per què haig de provar si em donarà mala sort? Per què haig de provar? Clar, ho habito
0: no
1: i està.
0: Home, però una mica tocar el límit, o sigui, arriscar-se, qui no arrisca no pisca, Neus. A veure, no passis per un andami,
1: mira,
0: si fa por.
1: Mira.
0: Explica. Que et mors de
1: ganes. Mira, mai millor dit. La mort més surrealista que he vist en una novel·la.
0: En una novel·la.
1: En una novel·la.
0: No em diguis
1: com
0: que
1: si
0: és com si fos ahir.
1: Exacte,
0: pesc,
1: sí,
0: clar,
1: sí, sí.
0: La novel·la de
1: fa dues temporades, crec que va ser, no sé quantes temporades
0: sí,
1: fa que va passar això.
0: Sí, perquè porten moltes.
1: No sé
0: fa dues, jo crec.
1: Sí, aquesta no, l'anterior, ja crec que a final de temporada, que un dels personatges havia d'agafar un avió no sé què, i va dir, era supersticiós, no volia passar per sota una escala.
0: I va passar.
1: I li van dir, home, no, que són tonteries, passa, i va passar, i saps què li va passar?
0: Va morir.
1: Exacte, per creient per unes escales.
0: Però això és una novel·la, o sigui, jo hi crec, però jo passo pels andamis, calla, és que tu toquem fusta, la taula és de fusta, toquem fusta, molta fusta, perquè sí que és veritat que jo ara dic que no, però sí que és veritat que també sóc supersticiosa en algunes coses.
1: Sí, tant.
0: Vale? Jo crec que tu més que jo, però... Però bueno, és que...
1: No fa falta jugar-nos-la.
0: No, és un tema. Mira, parlarem del color groc, Neus?
1: Sí, mira, ara no va parlar.
0: Jo és que m'avanço.
1: Paciència.
0: No, jo paciència no.
1: El color groc.
0: Mira, el color groc, explica'm.
1: És un color que jo no utilitzo mai, o sigui, i sempre intento evitar-ho. Faci el que faci, més si té relació al que estic fent amb algú artístic, mai utilitzo el color groc. Mai, detesto el color groc. No puc, donar mala sort.
0: Sí. Dóna mala sort. En el món artístic dóna molt mala sort.
1: Sí. I de fet, jo vaig estar fent pràctiques en una obra de teatre a Barcelona, una obra boníssima, espectacular.
0: Jo corroboro, l'he vist i és increïble.
1: O sigui, era increïble perquè no l'estan fent.
0: Una comèdia molt bona.
1: I no va anar bé. O sigui, els números no van anar bé. I els actors em deien, és que clar, com pot anar bé una obra que el cartell té el títol de color groc?
0: Clar, fallo. Molt fallo.
1: I hi havia una portada una samarreta groga de vestuari. És que clar...
0: Que és que, a més, el dramaturg i el director d'aquesta peça és un crac i ha fet moltes obres i totes les altres obres, la majoria que jo sé, no tenia el títol i el cartell groc i els hi ha anat bé. Per què aquesta cop i volta no?
1: Van provar-ho.
0: Per què van fer-ho del cartell groc? Error. No diré el nom, però, senyor, error. Per properes produccions...
1: Mira, ja no ho han tornat a fer més.
0: No facis el cartell groc. Consell de la Neus. També una altra cosa, el que dèiem abans, la bona sort versus molta merda. El que es diu, no? Que ara sí que està ben dit, perquè està ben dit dir bona sort, però és que la gent et fot la bronca quan dius bona sort. Jo a vegades dic que vagi molt bé, molt bona sort. Que no! I jo, com que no? Diu, m'has de dir molta merda. I jo, ai... Vale, perdó. Ens tornem a...
1: Mira, jo estic avui molt, molt colorida. El color blau.
0: El color blau?
1: Dóna bona sort, el color blau.
0: Sí, explica l'anècdota, Neus. Explica l'anècdota.
1: La Redi i jo vam suspendre l'examen teòric.
0: No, el teòric el vam fer la primera, Neus.
1: Sí, però anteriorment ja havíem pujat sense estudiar.
0: Tres anys abans, però això no compta, Neus, això no compta.
1: Havíem suspès. I vam tornar a provar una tercera vegada... I vam dir, què hem de fer? O sigui, vam muntar-nos el ritual per aprovar. Hi havia espelmes,
0: sí,
1: hi havia...
0: Sí, vam ser
1: de
0: molt supersticioses.
1: A més, què vam fer? Ens vam ficar vestides de color blau senceres. I portàvem un dent d'all a la butxaca.
0: Un dent d'all,
1: Un dent d'all.
0: Un dent d'all. Un dent d'all. Sembla allò de Star Wars.
1: Què va passar?
0: Què va passar?
1: Què va passar?
0: Que vam aprovar!
1: Claro que sí.
0: Que vam aprovar. Però a la segona prova, a les pràctiques, vale, vam portar un dendall, també un yendall, amb les pales de Star Wars. No, vam portar un dendall. És que ara no dic que sigui ric.
1: I vam suspendre,
0: bueno, sí. O sigui, que a veure, les supersticions també tenen un límit.
1: Però la segona vegada vam aprovar.
0: La segona vam aprovar, però la segona no portàvem el dendall.
1: Jo sí que el portava.
0: Ah, doncs jo no hi vaig aprovar igual.
1: Vale.
0: Això és que sóc tan bona conduint. Soc tan bona. No és per tirar-me floretes, eh?
1: Va, segueix, que no ens donarà temps d'acabar el programa.
0: Avui. I l'últim tema que vull treure d'avui en aquest radar, no?, és el tema de la mort, que això és molt fort, això és molt fort, poc se'n parla. Hi ha productores americanes, i òbviament, segurament no només americanes, que es comencen, o sigui, comencen projectes i la gent va morint pel procés. Fort, per exemple.
1: He portat... Normalment, històries de terror, no?
0: Sí, he portat... Bueno, no tot, jo tinc una sèrie que a mi m'encantava, que era Glee, que és una, no sé si la coneixeu, sí. Però jo, és la meva adolescència, aquesta sèrie. Té com 300.000 temporades, vale? Moltíssimes. Ara mateix no sé quan es diu, però 13, 12, 11, és que no sé quantes té de temporades. Però jo veia Glee, vale? I des del 2013 al 2020, diversos actors, és que diversos, et podria dir que potser 3 o 4, mira, el Cory Monteith, bueno, és que jo l'anglès, malament, el Mark Salling i la Naya Rivera. La Naya Rivera, per exemple, van morir protagonistes i van morir pel camí. I per circumstàncies tràgiques. És que és molt fort, però és que això ja perquè a mi m'agradava i em vaig interessar. Però és que hi ha, per exemple, The Crow, de Brandon Lee, que es va fer el 1993, que, bueno, que el fill de Bruce Lee va morir durant el rodatge per una pistola mal carregada. Aquesta història la coneixem tots.
1: Sí.
0: Que es va equivocar amb una mal carregada, pam.
1: Això és mala sort, també.
0: És igual, però un moment, és raro. Molts van parlar d'una maledicció familiar.
1: Segur que no van
0: familiar.
1: Fer un ritual abans de començar a
0: gravar. No sé, però molts van parlar que era una maledicció familiar. I que el rodatge estava maleït. També és molt fàcil dir el rodatge està maleït, eh? També et dic. I després, per últim, no m'enrotllo més, el Poltergeist, que també, no sé si l'heu vist, és guai, és molt guai, bueno, a mi m'agrada molt. És que diversos actors d'aquesta saga van morir joves en situacions inesperades. I això va fer doncs, créixer i néixer el mite, no?, de maledicció de Poltergeist, saps? És com...
1: molt bé.
0: És com la superstició aquesta, no? Es diu que el rodatge pues, es va posar... És que, espera't, és que això és interessant. Ja paro, us ho prometo. Superstició d'aquest del Poltergeist, vale. Es diu que en el rodatge es van usar ossos humans reals per fer més autèntiques les escenes. I això crec que va invocar les energies negatives, diuen.
1: Podria ser
0: que hi hagués alguna cosa, algun fantasmito por ahí. Bueno, pregunta per vosaltres, oients. Vosaltres creieu que la superstició ve de la religió?
1: Com creieu, i tinc una altra pregunta, com creieu que ha pogut afectar la societat aquest fet?
2: Obrim el meló.

0: Ai, el meló d'avui ve ansiós, amb por i amb un punt religiós que no fa gaire il·lusió, eh?
1: Com ja sabeu, aquesta és la secció més sucosa del programa.
0: I com hem comentat a l'inici, avui, Neus, què obrirem el meló de...
1: Les supersticions en el món artístic.
0: Exacte. Bueno, què? Sempre fem la cara bona i després fem la cara dolenta?
1: Vinga, va, cara bona.
0: Cara bona.
1: Anem per feina.
0: Anem per feina, tu, que avui anem escuetes de temps. La cara bona. Jo crec que els rituals com a botó de seguretat mental, no abans de sortir a escena, funcionen, eh? Jo, per exemple, tinc la meva superstició de no menjar coses molt potents, però perquè això és veritat que vocalment jo sóc cantant i actriu i si he de fer un concert, doncs no m'agrada menjar com molt carregat. Va haver un dia...
1: No fa tant.
0: Que tenia molta gana, però tenia el bolo a les 11 de la nit, Neus. Clar, què faig? Em mato de gana tota la nit i arribo a les 3 de la matinada.
1: Van a sopar a les 9 de la nit i què et vas menjar?
0: Un melós de vedella amb puré de patata.
1: Així, re, re potent.
0: Sí, re potent. És que era un restaurant que no tenia gaire cosa lleugera, eh? Si no m'hagués fet un biquini. Bueno, biquini tampoc és que ajuda gaire perquè el pa... Bueno, el tema és que... Això, que fer aquest ritual com a seguretat mental abans de sortir d'escena, jo voto, estic a favor i crec que és algo positiu.
1: Sí, tu tens aquest ritual,
0: sí,
1: que a vegades no compleixes, eh?
0: Sí, a vegades no compleixo, però vull dir que a mi m'agrada, que per això et dic que hi ha límits. És el que deia abans. A mi m'agrada la superstició i creure de tenir aquest ritual de fer la meva, el que necessito, la meva rutina abans de sortir en escena o abans de sortir a cantar, però és veritat que em faig les meves infusions i això no falla, eh? Les infusions són els meus rituals de cada dia, sempre que faig funcions, però bueno, que és el que hi ha, que no és màgia, vamos, que és una en realitat és una concentració disfressada de traïció.
1: Exacte.
0: Ara, i és el que hi ha.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè repetir gestos o costums, no? No deixa sí, de bueno, ser com una ajuda.
1: Sí, exacte. T'ajuda a calmar una mica l'estrès o que tinguis... O els nervis.
0: Clar. I això és positiu.
1: Sí, al final l'únic que fa és calmar-te.
0: Igual que els rituals jo crec que serveixen... És el que diem, no? Per calmar, marcar el moment de... Comença l'espectacle. Comença ja, després tires cap endavant. A mi m'agrada molt els nervis que m'entren al principi, perquè si no tinc nervis una mica avorrit. Els nervis fan que tu estiguis pues, en aquesta sensació de... Buah! De transparència, de fragilitat, que puges sobre un escenari i per mi és meravellós. O sigui que és això.
1: Llavors crec que podríem dir... No, així com una petita conclusió que podríem treure és que al final una superstició és simplement una manera d'organitzar el teu caos mental que tens i els nervis, no?
0: Sí, vale. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sigui, jo penso que sí, o tothom... O mira, espera't. Tu creus que els rituals ajuden a rendir millor o només són placebo? O sigui, tu creus que t'ajuden a fer les coses millor o són coses perquè sí, s'han posat perquè sí, que no tenen cap mena de sentit ni cap mena d'objecció.
1: Mira, jo crec que són placebo realment només perquè et donguin calma a tu, però tampoc cal jugar-se-la.
0: No, és veritat, ja, però és que no estem parlant de l'andami, Neus. És que tu només penses en passar per una escala, per un andami. No, però hi ha diferents situacions. Fer no menjar abans de cantar no és una cosa que sigui vida o muerte.
1: Ja.
0: És que hi ha diferents tipus de supersticions. Per exemple, el tio aquest que es va treure la sabata i va entrar amb una sabata menys, això no és de vida o mort.
1: No.
0: No és com un andant.
1: Però aquesta persona segurament el dia que s'oblidi de treure's la sabata ha estat tot el rato pensant, invocant a la mala sort.
0: Bueno, però perquè això som éssers mentals que pensem en això, però és el que deia abans. Si nosaltres mentalment diem sí, sí, sí, passarà això, perquè vull que passi, vull que passi, vull que passi, això al final passarà, però, m'entens? O sigui, també és una cosa mental de, a veure, tampoc ens passem, saps? O sigui, ser conscients una mica del que volem i no volem.
1: I jo crec que al final tothom té el seu propi ritual. Exacte. Encara que la gent no ho confessi,
0: sí.
1: Tothom té les seves cosetes.
0: 100%. Les seves manies o les seves coses per poder arribar a aquest punt de... Vale, he fet això, m'anirà bé. Hi ha una cançó que és perfecta, Neus, per aquesta ocasió, l'he portat jo, que m'encanta. Flipareu amb el meu anglès, l'he practicat, aquest títol, perquè és una cançó que juga entre el límit de creure o no creure i la idea que la fa cega, no? Bueno, que la idea que la fe cega ens pot enganyar o pot empoderar. Aquesta cançó, com podeu escoltar, es diu... Superstition, that's Stevie Wonder.

0: Després d'aquesta cançó...
1: És un tema que...
0: Jo la ficaria sencera,
1: però... És un tema que no és molt bona. Escolteu-la sencera, per favor. És increïble.
0: Parlem una mica de la para... Ai, de la para.
1: De la para. De la... Com estem avui, eh? Com estem?
0: Mira, dislèxia està pels aires, tu. La cara complexa.
1: La cara dolenta. Bueno, dolenta, sí, complexa.
0: Sí.
1: No?
0: Igual que... El que estàvem dient, igual que... et dona aquesta calma, fer el teu ritual...
1: Ja està molt bé.
0: Imagina't aquesta persona que s'havia de menjar una oliva verda abans de sortir a l'escenari. El dia que no se la menja, això li crea una ansietat durant...
1: Una dependència.
0: Tota l'estona, exacte. O sigui, el que fa... El problema dels rituals, al final, és que si no el fas... Imagina't que has de menjar una oliva verda, penses que en tens, no en tens, i estan els súpers tancats. D'on treus l'oliva verda?
1: Pues que sents que anirà tot malament, no, però al final sents que tot anirà malament, no, i tens una dependència mental...
0: No perquè no t'hagis menjat l'oliva verda, sinó perquè el teu cap l'únic que pensarà és merda, no he menjat l'oliva, merda, no he menjat l'oliva,
1: o sigui,
0: anirà malament.
1: Com sempre, diem que les coses tenen... No està bé anar a un extrem a l'altre, o sigui, una superstició.
0: Exacte.
1: No està bé creure 100% que això serà sempre així, perquè el dia que no la tinguis, anirem a l'altre extrem. Sempre és positiu una escala de grisos, que és el mig. I el mig és el més positiu. Sí que jo tinc les meves coses, les meves manies, però jo tampoc penso que els extrems siguin d'aquesta manera. També pot convertir-se com en una cosa escènica, una obsessió, no? De la repetició, en certa manera com una repetició obligada per calmar la por, que és el que diem, que això és negatiu, els extrems no són bons. Tu, calmem-nos quan passen aquestes coses.
0: I no? També el... L'altra part com dolenta, bueno, és que no sé, tampoc és tan dolent això, sinó que t'acabes justificant a tu mateix, o sigui, si un dia et quedes en blanc per falta de concentració o perquè tenies el cap a un altre lloc, dius, no, clar, és que avui no he fet tal.
1: És com si jo, per exemple, surto a cantar, no?, i m'he oblidat d'un tros de la lletra i dic, ostres, és que avui no m'he fet la infusió amb romaní, me l'he fet amb totes les coses, però avui el romaní no l'he posat. I per mi el romaní és clau. Clar, per això no m'ha sortit la lletra. No, a ver, chico, a ver. Ens estem equivocant, no és per això, és perquè t'has equivocat la lletra i ja està.
0: I no passa res,
1: som humans, vull dir, no passa res, de veritat us ho dic. Perquè on està, Neus, la frontera entre l'hàbit i l'obsessió? Jo crec que...
0: Bueno, és el que dèiem, els extrems
1: no
0: són bons.
1: No són bons. Sempre hem d'intentar estar al mig, perquè el ritual, si no surt bé, pot afectar realment a la nostra actuació, i això no és una cosa que ens correspongui ni que ens... sigui positiu, no, en aquest cas, per això l'hem posat aquí a la cara complexa al parlar d'això.
0: Sí, és que és com tot el rato el mateix, però és veritat això, o sigui, no fer algo, és que és fort a la ment,
1: Molt. És molt potent. A vegades ens domina, i aquesta és la putada, que a vegades la ment ens domina i ens agafa, no?
0: Sí, a mi alguna vegada que m'he oblidat de fer un ritual és com... La meva ment està pensant i a la vegada estic lluitant de no passa res, i llavors encara em despisto més, perquè clar, hi ha una lluita al meu cervell que ja no sé ni el que haig de dir, ni el que haig de fer, ni res.
1: Però és que això passa, i els dies que, per exemple, tinc un concert i em faig una infusió i aquell dia se m'oblida fer la infusió, jo penso, és que clar, ara em sortiran els mocs, és que clar, ara no em sortirà la veu neta. Deixem-nos de tonteries, els mocs estan sempre, infusió, no infusió. Vale? Hi ha dies que la veu està més ben col·locada i hi ha dies que la veu pues, està d'una altra manera, perquè igual que passem per grips o per qualsevol cosa, vull dir que és normal, i que al final... No? Com trencaries un ritual sense sentir-te desprotegit? És que aquest és el problema, que ens sentim desprotegits i llavors al final aquest ritual passa a ser una obsessió.
0: Quin és el ritual més estrany que has sentit o has fet, Arlet?
1: Ostres, m'has pillat, per què no fem el que fem a vegades? Per què no dius la cançó que toca en aquesta secció i m'ho penso?
0: Vale, va. És una cançó que a mi m'agrada molt, és un gran... tema.
1: És un gran tema,
0: és un
1: sí,
0: gran
1: 100%.
0: Tema de la Britney Spears, que és Oops, I Did It Again.
1: Molt bé l'anglès, Neus, m'ha encantat. I de què va això? O sigui, per què l'has escollit per aquí?
0: Perquè és una cançó que descriu molt bé això de repetir rituals, encara que sapiguem que no caldria. Sí, ho hem de tornar a fer.
1: I a més és graciós perquè és com, ups, l'he cagat una altra vegada.

0: de pensat. Va haver una vegada que la petita companyia volia així, ben petit comitè. No, però va ser molt graciós perquè una de les actrius va venir i va dir: jo és que abans de fer l'obra necessito fer un crit. Ah. Però és que la gent ja estava dintre del teatre. Imagina't, tu està allà com a espectadora i de sota, uau! Escolta, això d'entre cametes, dic, és que hauran de cridar l'ambulància. Això em va fer molta gràcia. Diu, quina necessitat hi ha de cridar?
1: Bueno. Mira, ben recordat una altra superstició que es té molt, més que superstició, bueno, no sé si es podria dir, però que fa tothom, en plan, abans d'un concert, abans d'una obra de teatre, abans de totes les coses així com més en directe, crec jo, que és... fer-lo de... O quan jo feia bàsquet, per exemple, abans de començar un partit, allò que fica tothom les mans al mig i es crida algú.
0: Sí, sí, sí, sí. És veritat, allò de...
1: Un, dos, tres, no sé què.
0: No, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. No, però vull dir que això també es fa en el teatre, es fa això, la cuenta enrere. O sigui, no sé com es diu això, la cuenta enrere. Que és el mateix, que realment és allò de la mà, però és una cosa que abans de sortir, no? Sí. També parlarem de l'origen d'aquest concepte, crec que és interessant. D'on ve tot això de la superstició, no? Pues jo vaig buscar que ve del llatí.
1: No.
0: Vale, de superstitio. Superstitio. No sé com es pronuncia això. Que és el que sobreviu, diguéssim.
1: Ah.
0: És molt interessant això, eh? Escolta, escolta.
1: A veure.
0: Inicialment volia dir creences antigues que persistien malgrat la raó. Vale? Uh-huh. O sigui, diguéssim que en el teatre moltes supersticions neixen de fets pràctics o històrics, coses que han passat. Vaig trobar les següents coses. Interessantíssim, eh? Tu escolta. No xiular. Els tècnics van veure en aquesta superstició de no xiular, vale? Abans de començar, perquè els tècnics donaven senyals amb xiulets i eren per avisar d'accidents. Llavors era com: si he d'avisar d'un accident, no xiularé. Vale? Per això, això es va convertir en una superstició, del no xiulem. Després, portar el groc també eren colors dels actors que no cobren... O sigui, imagina't, eh? Es veu que venia... Per què dona mala sort? Perquè el groc es veu que eren robes que portaven els actors, o els hi feien posar els actors que no cobraven per lo que feien, o gent que havia de morir en escena. Molt fort,
1: curiós,
0: això.
1: Curiós.
0: Lo del groc es veu que ve d'això. I lo de molta merda, no? Com a bona sort, venia del temps dels carros i cavalls davant del teatre. Si hi havia molta merda dels cavalls, doncs volia dir que hi havia públic, perquè molt públic havia anat amb el carro. És molt guai, això, eh? A mi m'agrada molt aquestes coses. A mi és que allò de l'origen...
1: Clar, o sigui, hi havia anat tants cavalls que hi havia molta merda al terra.
0: Exacte. Sí.
1: Anda.
0: I llavors era com molta merda, venia això. I amb el temps aquestes pràctiques es van convertir com en símbols culturals, rituals teatrals i tot això. Que ve
1: sí,
0: això,
1: que ve d'allà, de fa anys, anys i panys.
0: Sí, de l'any de la...
1: De la Maria Antonieta.
0: De la Picó, que es diu, no? Any de la Picó, no? Bueno, crec que ho estic dient bé. Bueno, jo en aquest... Bueno, això de l'origen, no? Jo he escollit una cançó que m'agrada, bueno, que m'agrada molt, que està... Bueno, és que el que fa aquesta dona és meravellós. Que, per cert, Madonna... És igual, és igual.
1: No ho he entès, no ho he entès.
0: És igual, el que fa aquesta dona, Madonna, és que és la cançó... No, és igual. Lo que malament estem avui. Bueno, és una cançó que es diu Lucky Star, i parla de celebrar la necessitat humana de creure en una cosa, no?, d'aquella estrella que ens guia i ens protegeix, que en aquest cas és la superstició.

0: El proper tema que volem treure, bueno, aquesta cançó és meravellosa, escolteu-la tots i totes, és Tot és creure-hi. Aquest és el titular que li hem posat en aquesta secció dins d'Obrim el meló. Què és el que vol transmetre, no?
1: Sí, que els rituals al final el que fan és activar una part del cervell relacionada amb el control i la calma.
0: Que això ja ho hem dit, que al final és controlar el que tu sents, la ment, i com aquest genera pues, les seves manies per fer dia a dia, saps? Sí, i calmar el nostre cervell per dir, vale, he fet això, tot anirà bé.
1: Sí, que al final és com una forma de mindfulness. Artístic. Què és això? És un moment, al final és un moment per tu mateix, per concentrar-te, per calmar-te, per respirar i connectar amb l'energia abans d'actuar, no?
0: Exacte, és com un espai amb tu mateix, no?
1: Sí, al final és tindre això, tindre el teu propi espai.
0: I també estem parlant avui de l'àmbit artístic, però òbviament això està a tot arreu, segur, la gent que ha de fer conferències o la gent que ha de fer qualsevol cosa o qualsevol feina que també... necessita aquest mindfulness.
1: Que també tu i jo estem a diferents parts, o sigui, jo estic més a part de
0: darrere de...
1: deixa l'actor que ha de fer la seva càbala, com digués, no?
0: Sí.
1: Que és una altra paraula que és el mateix.
0: Càbala, superstició, sí.
1: Deixa l'actor els teus 10 minuts abans, no sé què, tal, avisa'l, queden 10 minuts, ei, vés a fer
0: i
1: tus pensamientos.
0: Jo soc la que estic com fent això, saps? És com necessito el meu temps.
1: I tu ets la que no podem començar perquè encara no m'he pres el te amb romaní.
0: Amb romaní i gengibre.
1: I gengibre.
0: Gingebre.
1: Realment.
0: Vale, i...
1: una cançoneta per aquest trosset, no?
0: Una cançoneta,
1: no?
0: Així, tontorrona, però tontorrona.
1: Sí,
0: està,
1: és una cançó del Michael Bublé que parla de la fe personal, de creure sense proves. És perfecta per tancar, sí, per aquest tancament emocional del debat. Sí, que es diu I believe in you.
0: I believe in you.
1: Oh my God.

0: el món de les supersticions, com podem veure, és enorme. Nosaltres hem ficat un, bueno, hem fet una pinzelladeta per aquest món, no? Així per tancar una mica, obrim el meló, una mica de tot el que hem parlat, no? Podríem dir que hem parlat del pes de la tradició, el per què costa tant trencar supersticions, no? Uh-huh. I que no són bons els extrems, sinó que hem de buscar un punt intermig. Però no només amb això, sinó amb tot plegat. Després hem parlat de les supersticions digitals. Bueno, no hem parlat del tot d'això, però és com dir-te que amb un missatge abans de l'actuació o el morta merda... Bueno, digitals no són. Però quan t'envien un missatge, per exemple, uh-huh, de molta merda, que vagi bé la funció perquè el familiar no t'ha pogut venir a veure, doncs això al final el que fa és porta sort, no? I hem parlat d'això també. Hem parlat també de la maledicció.
1: De la fama,
0: de quan he dit jo en el radar, quan explicàvem que un home va triomfar al treure's la sabata, no? I que això, o el de l'oliva verda, que llavors pues, tot passava a tenir aquella importància, doncs que al final pues, aquesta fama, què fem? Per què associem èxit amb tragèdia? Per què hem de tornar a repetir els mateixos patrons si ens hem menjat una oliva verda i ens ha fet triomfar o ens hem deixat una sabata pel camí? O sigui, no té res a veure. També hem parlat de l'energia i el que ens vibra com a persones humanes, no? Els artistes que fan rituals d'energia o visualització abans de sortir, que això és superpositiu, però també ja és el que deia, els extrems no són positius. I si són positius, no si els tractem, o sigui, sí si els tractem amb calma i amb límits. I per últim també hem parlat del públic com a talismà, no? O sigui, hi ha funcions que sabem que sortiran bé també per com rebrà tot el que el públic... Però, per exemple, aquella noia que va cridar, que clar, el públic ho escolta i què deu pensar el públic des de fora, no? No sé, tots aquests temes que han anat sortint i que hem anat parlant, crec que tancarien el meló del programa d'avui. Ara sí, per acabar aquesta secció, us posarem una cançó que parla de seguir, no?
1: De seguir cap endavant,
0: tirar...
1: Encara que no hagis fet el teu ritual, sempre el show ha de continuar.
0: Exacte, sí. Perquè superstició, no? La funció, com en aquest programa, no? Ha de seguir, no ens podem parar. Sí. I aquesta cançó, com ja comença a sonar, es diu The Show Must Go On i és de Queen i és una meravella.

0: començant experiment.
1: Mira, Reta, avui no t'ho preguntaré. Avui t'ho confirmo, que ja estem dins del laboratori.
2: Sí, que estem dins del laboratori. Què ens portarà, no, avui? Què ens proposarà avui el nostre còmplice digital?
3: Sí, avui ja torna a ser aquí el nostre amic, el ChatGPT. Il·lumina'ns, va.
2: Chati, estàs per aquí o no?
3: Chat?
2: Ui, no contesta.
3: Serà que s'ha enfadat.
2: S'ha enfadat perquè portem dues setmanes que no li estem dient res. Va, mare meva, Chati.
4: Hola, ara sí que em voleu. Dues setmanes sense dirigir-me la paraula. I ara em necessiteu? Sou unes poques soltes.
3: No t'enfadis, va.
2: Ens encanta, ens encanta. Et necessitem, Chati, va. Posa'ns alguna prova.
3: Fes-nos companyia, va.
2: Exacte.
4: Vale, el repte d'avui és inventeu un ritual artístic nou totalment absurd, però que funcioni per portar bona sort a qualsevol actuació. I expliqueu el per què.
2: Mare meva, li ha costat fer aquesta pregunta, eh? Pobre Chati.
3: És fàcil, de convèncer que es desenfadi.
2: Sí, sí, sí, és molt fàcil, és molt fàcil. Pobre, és que l'hem obviat dues setmanes i ara la volíem i molt ràpid. Ostres, que complicat. Mira, no, complicat no, perquè portem la feina feta, no us mentirem. Perquè, clar, sabíem que la Chati estaria enfadada amb nosaltres i li han dit, digue'ns la prova abans, no? Vale. Coses, no? Què faríem com a ritual artístic? Doncs jo he portat quatre, Neus. Quatre he portat
3: quatre més.
2: Quatre més?
3: Sí.
2: Doncs jo he portat cinc. Doncs jo cinc. Bueno, és igual. Clar, no podem estar així tota la tarda.
3: No tenim tant de temps.
2: Bueno, la primera és que aquesta em fa molta gràcia.
3: Ai.
2: És, imagina't fer el ritual artístic d'abans de sortir a fer una obra, un concert o el que sigui, dir el nom de l'obra que fas del revés. Del revés. Mentre fas una volta sobre tu mateixa.
3: Però del revés.
2: Del revés.
3: O sigui, dir el nom del revés, vale. Havia entès dir el nom del revés, o sigui, jo estan de cap per baix.
2: És com si l'obra es diu Arlet. Uh-huh. Jo he de dir Telra. Crec que es diu Telra.
3: És el teu nom.
2: Telra, sí. Era Arlet.
3: És el teu nom.
2: Sí, Telra. Vale. És com si jo dic Telra mentre dono voltes per sobre meu. Ai, a mi m'entens?
3: Sí, t'entenc.
2: Vale, això mateix.
3: Jo tinc una de millor. T'haig de dir que la meva és millor que la teva.
2: Bueno.
3: Em sap greu, però no sé, no és perquè sigui idea meva, però...
2: No sé què dir-te, a veure.
3: És que en el camerino abans de sortir miris a la teva ombra i li piquis l'ullet per dir-li...
2: Que li piquis l'ullet?
3: Sí, perquè no et tregui el protagonisme, Arlet. S'ha de pensar. Perquè no et tregui el protagonisme, tu li dius, avui, ombra,
2: això és una superstició super... És que de veritat. Quines idees més, per favor. Mira, jo tinc una altra, que és el primer dia de l'obra... No has de fer cas de les marques del terra que et posen de llum. Sí, òbviament no estaràs enfocat.
3: Ah, que bé, pobre tècnic.
2: No, però és gràcies perquè si, per exemple, fas una temporada d'un mes a un teatre de Màlaga, per exemple, en el Soho, per exemple, i estàs un mes fent aquesta obra de teatre. Uh-huh. El primer dia t'han ficat marques, òbviament, als assajos generals, perquè sàpigues que allà va la teva llum, no? I allà t'has de posar en aquestes cançons. Doncs tu, el primer dia, no t'has de fer cas de les marques. Òbviament no tindràs la llum, però això et donarà sort tot el que queda de temporada.
3: Mira, a tu et matarà el tècnic i a mi la de vestuari, perquè l'altra idea que tinc és ficar-te la roba del personatge al revés.
2: Ah, molt bé. Clar, la de vestuari estarà traient
3: estarà
2: fum i perseguint-te. Del plan, posa't la roba bé, posa't la roba bé.
3: Anirem tots corrents.
2: Anirem tots corrents, donant voltes. No, és que això em dona sort. No, però pos, que em despediran, que em faran fora. Mare meva. Ai. Tinc una altra. Imagina't, venir corrents del camerino i quan estàs a res, a dos passos d'entrar a l'escenari, fas una voltereta, t'aixeques i entres. Què tal? Una activació corporal de cop i volta. És que imagina't, fas una voltereta. Vale? T'aixeques i dius, ser o no ser. Aquesta és la qüestió. T'imagines? Clar, és que canvia tota la gestió, eh? El ritme i tot.
3: Sí. Mira, una altra podria ser... Aquesta està bé. Aquesta m'agrada, és curiosa. Quin és el peu bo? O sigui, quin és el peu de la bona sort? Sempre s'entra amb el peu dret, no?
2: Sí. Pues,
3: et fiques les sabates al revés...
2: Ah, a l'esquerra.
3: Sí, vale, la sabata dreta te la fiques al peu esquerre.
2: Vale.
3: I llavors pots entrar amb el peu dret o a l'esquerra, perquè un tens el peu dret i l'altre tens la sabata dreta.
2: Vale.
3: I enganyes una mica la sort.
2: Vale, per confondre la mala sort. Ho has fet a propòsit, això. I mira, l'última que porto és practicar els blancs. Imagina't que de sobte jo estic fent una obra de teatre i em quedo un blanc. Què faig? Em desplomo. Em tiro a terra.
3: Justifico... És com l'hora que vam anar a veure l'altre dia el sogre de lloguer.
2: Un sogre de lloguer
3: boníssima.
2: Deia la paraula emblemàtic i quan deien emblemàtic li agafava un atac de son.
3: El Joan Pere s'havia de desmanyar.
2: Increïble, si no l'heu vist a Neu, perquè aquest home, de veritat, aquest senyor fa un riure. És que jo no puc. S'inventa tot. Bueno, com...
3: Suficient.
2: Què t'ha semblat, Chati?
3: Chati?
2: Chati, estàs per aquí. Què t'ha semblat?
4: Les supersticions creatives són les úniques que garanteixen un bon espectacle. I això és molt màgic.
2: Doncs que així sigui de màgic. Mira, que així sigui.

0: Brutal aquesta cançó de Coldplay, Magic, que ha quedat perfecta, molt rodó amb el que hem dit abans. Aquesta cançó parla de l'encant invisible de l'amor, la inspiració i la fe en lo impossible, no? D'aquella mena de màgia que no es pot explicar, però que et fa creure que tot pot sortir bé, que és una mica el que hem parlat avui, no? Creure en alguna cosa que no pots veure.
1: Totalment. Avui hem après dues coses molt clares. Una, que la superstició pot ser una eina si la sabem controlar.
0: Vale.
1: Sí, 100%. I dos, que per molta sort i rituals que busquem, res substitueix la creativitat, el treball i sobretot la confiança en un mateix.
0: Sí, això és veritat. Hem de treballar-nos a vegades el cervell, perquè a vegades això ens passa, bueno, ens juga una mala passada, no?
1: Exacte.
0: Les supersticions poden acompanyar-nos, però no poden fer la feina per nosaltres, això ho hem de tenir superclar, perquè la veritable màgia al final és el talent, la constància i les ganes de seguir creant i creant.
1: Sobretot la constància i les ganes.
0: Sí, 100%.
1: Molt important, eh? Ha estat un laboratori molt intens, amb una bona dosis d'humor i reflexió.
0: I també ràpid.
1: Sí, ha sigut fugaç avui. I sobretot, una manera preciosa de recordar que tots tenim un petit ritual intern, encara que no ho reconeguem.
0: I que la màgia, com la inspiració, només funciona si creus una mica. Així que gràcies per jugar, imaginar i reflexionar amb nosaltres. Tu mateixa, Neus, tu mateixa.
1: I recordeu, sempre hi ha marge per la creativitat humana. Ni la sort, ni els amulets, ni cap algoritme podran substituir mai això.
0: Fins aquí donem per acabat el laboratori el dia d'avui. Així que som-hi amb la següent part.
1: Després de tot això, potser la superstició no és tan dolenta, no?
0: Potser només és la manera que té el nostre cos, no?, de calmar els nervis.
1: I encara que no porti sort, ens fa sentir especials.
0: Això sí, si algun dia us cau un mirall al camerino, no us culpeu, per favor.
1: Exacte, per favor.
0: No us culpeu. Gràcies, com sempre, a Ràdio Molins de Rei per cedir-nos aquest espai meravellós, al nostre tècnic meravellós, David Rius, gràcies, com sempre, i a l'Àlex Gilabert per posar veus a les nostres sintonies que podeu escoltar en el programa.
1: I recordeu, la vida és massa curta i avorrida per no creure una mica en la màgia.
0: Aquí acabem, o millor dit, aquí comencem.
1: Però atenció,
0: ui, la setmana que ve obrirem el meló de...
2: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla amb Mercè Roura, la consellera d'Interior Núria Parlon i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius per l'error humà, ha dit, i ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada. Per la seva banda, Trapero ha admès l'error i ha volgut deixar clar que l'acció policial no té a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
2: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació en les reivindicacions i les exigències que es puguin estar duent a terme per part del col·lectiu de mestres.
1: Per la seva banda, Junts ha demanat la dimissió i ha dit que els fets suposen una greu vulneració dels drets fonamentals. Escoltem Josep Rius.
3: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres? Una assemblea sindical vulnera la llibertat sindical. No només el dret a poder crear uns sindicats, sinó l'activitat sindical i l'autoorganització interna. I la jurisprudència és clara, qualsevol ingerència pública que pugui generar, sí, intimidació o desincentivació de l'acció sindical constitueix una vulneració de drets fonamentals.
1: Per cert, que Junts s'obre a validar un hipotètic decret estatal d'habitatge que inclogui desgravacions fiscals en compra i lloguer d'habitatge, així com l'estalvi previ a la compra i l'habitació. Rehabilitació. Ara bé, els de Carles Puigdemont ho desvinculen d'una pròrroga de lloguers, una iniciativa que diuen no soluciona el problema al seu parer. Així ho expliquen mitjans de Madrid, de fons del partit, que aquest dimecres, després que la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avalés en una entrevista activa aquests incentius proposats per Junts. I el govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. Hi haurà 3 expedicions directes més entre setmana i una altra semidirecta, una ampliació que es farà en 3 fases i que suposa uns 900.000 euros. El corredor registra 450.000 usuaris cada any. I el Festival Artot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. Des dels seus inicis, el festival ha defensat la cultura com a eina de transformació social, de construcció d'identitat i de cohesió comunitària.
4: Informació local.
5: Els amics del museu preparen una sortida al museu d'UNASP a la Franja, aniran a aquesta població per conèixer i visitar el seu museu etnològic. La sortida és el diumenge 24 de maig, però els tiquets, les inscripcions, s'han de fer avui mateix, avui dimecres i demà dijous, avui de 5 a 7 de la tarda i demà al mateix horari, avui només per socis i demà per la resta de públic i també per persones sòcies. I les inscripcions es fan al museu del carrer Pintor Fortuny. El preu és de 55 euros per socis i 60 pels no socis. Demà dijous torna el cicle Clàssica a Molins a les 8 del vespre a la Sala Gòtica amb Cati Reus, violí barroc i Gregori Ferrer al clavicèmbal. Interpretaran temes Arcangelo Corelli, Georg Friedrich Handel i Johann Sebastian Bach. L'entrada val 15 euros i la podeu comprar a Entràpolis o al Museu del Renaixement. I Esquerra Republicana fa divendres el lliurament dels Premis Caterina Casas Maimó a les 8 del vespre a la Sala Gòtica amb la presència del president Pere Aragonès. El Foment fa 3 propostes pel cap de setmana. Divendres a les 9, un espectacle d'improvisació amb la companyia Planeta Impro, Impro Show Summer. Dissabte a les 8 del vespre, concert Miquel Barceló Quartet, que farà versions de Frank Sinatra o Bing Crosby, entre d'altres. I diumenge a les 6 de la tarda, l'obra de teatre Els Plans, al Foment. I diumenge, a Molins en Joc, activitat de joc durant tot el dia. Jocs de taula als baixos de la biblioteca El Molí, amb 50 taules on hi haurà jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, també hi haurà botigues, sortejos i food trucks. Organitza Molins de Jocs aquesta activitat a la planta baixa del Molí el proper diumenge. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Milà, que està al carrer Riera Mariona número 3.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Linterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
5: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
6: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
5: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
6: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
5: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
6: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
7: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
4: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts a Serrano. Estem aquí una vegada més per donar visibilitat a tots aquells estigmes que, doncs, bueno, encara envolten, i nosaltres estem aquí per donar veu i ajudar tota aquella gent que ho necessita, i també per la gent que escolta poder tindre eines per ajudar aquelles persones que estan patint en aquell moment. Avui estem, de moment, la Gemma i jo.
1: Bona tarda.
0: Perquè ja fa 2 setmanes que, amb el tema de Rodalies, al final tindrà que presentar el programa el David. Perquè...
1: Sí, sí.
0: Perquè no hi serem. D'aquí una estoneta vindrà Jaume Vidal, que ve amb una mica de demora. I la Gemma i jo estàvem parlant ara... Bueno, els dos tenim experiència amb tot això del tema del trastorn i de l'estigma i de més. Jo recentment acabo d'acabar un programa de patologia dual de bipolaritat i TDAH, i una de les coses que ha sortit al tema és quina importància o quant d'important és el tema de la medicació, perquè jo m'he trobat en el grup gent que està tan medicada, que segurament és per un bé per ells, però que estan completament anul·lats, no? Aleshores, anem a donar una mica de veu amb la nostra experiència, perquè això és molt personal, i tu què penses, Gemma?
1: Val, jo, des del meu punt de vista, he estat ingressada últimament 5 mesos a psiquiatria, a sopaguts, i m'han canviat tota la medicació. Uh-huh. I crec que la medicació és totalment individual. No, el que jo prenc em serveix a mi. I a tu, tenint la mateixa patologia, no podem saber, no podem comparar-nos. Llavors, a mi, fins que no hi ha hagut un augment molt alt d'un antidepressiu, jo no m'he trobat bé. Llavors, aquí, la medicació, el 70% era molt important. O sigui, un 70% de la medicació era importantíssima.
0: En aquella fase.
1: En aquesta fase.
0: Vale.
1: Però ara que ja he sortit, ara el més important, la medicació és important, un se l'ha de prendre, almenys jo crec que me l'he de prendre perquè és el que em fa estar bé i estabilitzada, però socialitzar, tenir coses a fer, tenir aquest entorn, el de la ràdio, per exemple, venir aquí i poder compartir. Tot això és molt important i és un conglomerat de coses que ajuden a tirar endavant.
0: Clar, per mi també és molt important el carinyo, per exemple, que nosaltres, com ens coneixem, cadascú porta la seva creu i de més, però quan estem junts, doncs tenim aquesta situació de que ens puguem entendre, i també és molt important per mi quan una persona sent recolzada, el carinyo, l'estima, no trobar-se sol en aquell moment, perquè, doncs, bueno, són situacions que ja ens passen quan estem baix i que redescobrim quan la medicació comença a fer efecte. Per mi allò es multiplica, adelantem molt el fet de millorar, i el que tu deies d'un 70, aleshores per mi pot ser la medicació, aleshores és un 30, un 35, un 40, perquè, doncs, bueno, no la puc deixar

0: els inhibidors de recaptació de serotonina i noradrenalina i tot això, arribava un moment que a mi no em feien sortir al forat.
1: Yeah.
0: Aleshores van tindre que buscar els IMAOs, que els IMAOs aquí no es poden, no pots anar a una farmàcia a buscar-lo, i tinc que anar a la farmàcia del clínic a buscar el medicament. ¿Vale? És un medicament molt antic, però molt més eficaç. Amb el que passa és que has de tindre molta cura amb el que menges. Perquè segons el que menges, pots tindre problemes d'hipertensió molt alta.
1: Ah,
0: i has d'anar molt en compte amb segons, per exemple, formatges curats i vi negre, bueno, moltes coses, tinc un llistat de coses que no puc menjar. Vale? Gràcies a Déu, ara m'ho estan baixant, però jo vaig tindre que recórrer això, perquè
1: ja,
0: a mi
1: perquè no...
0: lo convencional, jo estava desesperat, perquè sempre tenia l'esperança, quan anava a la consulta, de que em donés algo que em pujava en la dosis, sortia amb l'esperança d'aviam si amb la pujada de dosis...
1: Pujaves d'ànim?
0: No, jo no pujava. Jo passava 3 setmanes, un mes, i ja estava igual. I aleshores és quan van decidir de tirar cap a aquest cantó. En aquest moment, per mi la medicació era vital, si no jo sortia d'aquell forat. A més, sortia d'un ingrés, d'una fase maníaca, que després et baixen tant,
1: clar, és que
0: et deixen fer una merda. I després, ara, que estic en una fase molt autímica, li dono el valor a l'altra part, que abans també la tenia, però que no era impossible, era incapaç. Jo de... En aquell moment era incapaç. Però bueno, per sort, n'hi ha una part del meu entorn que no ho entén, ¿vale? Perquè...
1: Què és el que no entenen? Que et mediquis?
0: És un tema molt tabú, a la salut mental. És un tema, per exemple, la meva exdona, quan ha tingut un problema i s'ha hagut de medicar, entre les amigues es recolzen més. Jo, entre aquest grup d'amics, m'han dit com, tranquilo, esto se pasa, saps? Sense...
1: Com si fos un refredat.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Clar, però és la desconeixença, la gent no coneix com funcionen.
0: Clar, aleshores, doncs, allà em trobava una mica sol, no?
1: I més perquè et veuen bé. O sigui, perquè totes aquestes malalties, externament se't veu bé.
0: Clar.
1: Tu no fas una cara desencaixada, ni has perdut 20 quilos o n'has engreixat 30... Se't veu bé, llavors és el que tu expliques.
0: Clar.
1: Com et sents. Llavors tot això és més difícil d'entendre.
0: Sí, i també n'hi ha molta gent que no sap manegar les emocions. Encara, a part del tabú de l'estigma de la salut mental, n'hi ha el tabú de que encara, amb la gent de la meva edat, és com si et digués, els homes no poden plorar. Encara està allà com el fet de dir que has de ser fort, saps? Amb tot el significat. I aleshores que tu vagis i diguis, hòstia, estic passant per una depressió, és molt... m'ajudaria més si hagués tingut un accident de trànsit amb moto,
1: sí,
0: i que això. Això,
1: perquè allà sí que saben respondre. Amb el que tu els estàs explicant no saben.
0: Clar, i amb això m'he trobat una mica sol. Però bueno, d'igual. Tinc una altra part que tampoc els jutjo, perquè això és un tema que és molt cultural.
1: Sí.
0: Inclús et diré que n'hi ha un que la seva filla és anorèxica i ho tapa.
1: Clar.
0: Com un, si fos
1: perquè
0: una
1: no sap,
0: vergonya.
1: Perquè no sap com tractar-ho.
0: És una cosa que aleshores amb ells, amb aquest tema, no puc parlar. Parlaré de futbol, parlaré de moltes coses, però aquest tema és difícil que jo parli. Pot haver una

0: diferència si en lloc d'en grup estic d'un en un. Perquè aleshores és com si d'allà no es poguessin escapar i et tenen que escoltar, saps? Però si estan en grup és impossible. És impossible. Però bueno, d'igual. Tinc uns altres grups de recolzament, d'amics que sí que ho entenen, vosaltres també ho enteneu, i aleshores, doncs, bueno, per sort, he conegut el Jaume, una persona que ha sigut vital a la nostra vida, ja, per reconduir-nos i entendre i de més, i això és com un diamant que jo tinc, saps? De poder expressar-ho, que no només parlem d'això, parlarem de moltes més coses, no?
1: Sí.
0: Que passa és que ens hem de conèixer una mica més amb una altra. Per exemple, mai hem anat junts al cine a veure una pel·lícula i parlar de la pel·lícula i tal,
1: no.
0: Ens hem centrat molt en aquest aspecte, eh? Però bueno, no sé, jo era algo que volia parlar perquè ho acabo de viure ara mateix. Ahir va acabar la formació, vam quedar per dinar, i és curiós també perquè tothom està diagnosticat de lo mateix, però jo pensava, jo no em reflexo amb ningú, cadascú
1: clar.
0: Tenia la seva personalitat, i era com si et digués, hòstia, no sé, no em sento reflexat també. No, és que clar, com no és algo que puguis veure, després cada persona té la seva personalitat, la seva forma de ser, i...
1: Sí, per això cadascun té la seva medicació. No ens mediquem tots el mateix, amb
0: clar,
1: el mateix.
0: Sí, sí, és com un tratge fet a mida. Ha de ser així. I per això també suposo que d'aquí també he de creuar els dits, perquè he tingut sort de trobar, per mi, un bon professional, que no per res, però un bon professional no és
1: molt important.
0: Només que m'encerti amb la medicació, que ja és molt,
1: sí.
0: Sinó que a més m'escolti. I més sent de la Seguretat Social, que tenen
1: sí.
0: Molt poc temps, i de vegades passes que no tens ni temps d'expressar-te, i amb això, jo no sé si tu t'ha passat...
1: Jo no tinc queixa amb la Seguretat Social,
0: vale,
1: jo la persona que tinc ara, la psiquiatra que tinc ara, per mi és perfecta.
0: Vale, jo també, estic molt a gust. I bueno, i mentre, què estarà fent el Jaume?
1: Venint xinutxant amb l'autobús.
0: Amb autobús, no? Ha vingut? Bueno, doncs... mira, la teva experiència, també que tens, que a mi m'ha sobtat molt, també, i per bé, perquè he estat temps sense veure't, sapiguent de tu, i ara, a cop i volta, he vist una gema d'uns 180 graus, amb canvi.
1: És que em trobo bé.
0: És que...
1: estic bé.
0: Però ha sigut...
1: Sí, sí, ja et dic jo. Van estar medicant els antidepressius i fins va... O sigui, jo he estat 5 mesos. Doncs el mes anterior jo estava malament. Em van pujar l'antidepressiu i em vaig començar a trobar bé.
0: Doncs,
1: no em feia efecte.
0: Doncs jo t'he vist un canvi... Aviam, no t'he vist tant, no? Però t'he vist un canvi
1: sí,
0: amb l'últim mes...
1: Jo també m'ho noto.
0: Que ha sigut espectacular. De no voler vindre a estar aquí, ara, ja, permanentment, i tindre força de voluntat...
1: Bueno, és que no podia, o sigui...
0: Clar.
1: També a l'hospital estava ingressada i no podia sortir
0: clar.
1: Qualsevol hora, però... És que no tenia ganes, no tenia força, no podia caminar. Em costava caminar.
0: Clar. Bueno, estàvem parlant de que...
1: Aixecar-me del llit.
0: Clar, això que parlàvem els dos, aixecar-se del llit, que per mi era un munt també. Jo, en el moment que em dutxava, canviava la cosa.
1: Jo també, igual.
0: Però, o sigui, obrir els ulls era... Em donava por i tot d'anar a dormir per tenir aquella sensació, saps? De dir, hòstia, ara demà em tornarà a passar el mateix. Però, bueno, tenia el recolzament de dir... Aixecar ràpid, encara que et costi, dutxa't i que passi el més aviat possible.
1: Però jo a mi em passava que deia, ara m'aixeco, ara m'aixeco, ara m'aixeco, ara m'aixeco, ara vaig. Que en aquest ara m'aixeco i ara vaig, m'adormia al llit.
0: Clar.
1: I no m'aixecava.
0: Clar. A mi saps què em passa? Que amb el Simao, tenen un efecte que quan obres els ulls ja no pots dormir.
1: Oh.
0: És una cosa que és una merda.
1: Ja.
0: Perquè ja no puc dormir. Aleshores em ve aquella sensació, vull continuar i no puc. I aleshores, com vull fugir d'aquella sensació, m'aixeco i em dutxo. I aleshores ja després comença a canviar. Però bueno, això ja forma part d'un passat recent, però també aprens sobre el camí, perquè es necessita molta força de voluntat, encara que no es tingui, primera força de voluntat per acceptar i medicar-te.
1: Sí.
0: Després per ser pacient, perquè això de la medicació no té efecte.
1: Triga molt.
0: No és d'aquí una setmana, sinó que pot passar molt de temps. I mentrestant has de ser molt pacient perquè allò acabi tenint efecte. I després, que no trobis l'efecte desitjat, que tinguin que pujar més o canviar... Clar, tot allò es pot fer un camí d'etern.
1: Bueno, és el que m'ha passat a mi, 5 mesos.
0: Clar.
1: Canviant medicació i...
0: I jo sóc conscient que aquí es desenvolupa molta resiliència.
1: Jo vaig dir, poc a poc, jo no em marco temps, ja vindrà tot. I quan em van dir que em donaven l'alta, li vaig dir, no, si jo no estic bé, a mi no em doni l'alta perquè jo no estic bé. Jo no estic bé.
0: Mm-hmm.
1: Sí, perquè som fa molts mesos que estàs, i llavors jo li vaig dir, no, perquè mira, aquesta persona va estar 6 mesos, aquesta va estar 5, aquesta 7. Bueno, però, mira, jo, a mi no em donis l'alta, jo no estic bé.
0: Bueno, mira, encara és objectiva.
1: I fent força, al final no em van donar l'alta, després em van donar la raó, perquè de seguida que va ser pujar-me la medicació, trobar-me bé.
0: Aquí ha sigut intel·ligent, perquè jo quan em passa això estic una mica empanat i de vegades em poden dir tu fora i jo no sé què dir en aquell moment. Has tingut la força per dir no.
1: No, perquè jo ja ho veia venir. Ja veia venir que em donarien l'alta. I vaig pensar no, perquè no em trobo bé. I per sortir, per tornar a entrar, com que no.
0: Bueno. Una altra cosa que he estat mirant ara, per curiositat, és a Xina com tracten el tema del trastorn mental.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Com?
0: És molt semblant aquí. El que passa és que fan servir la part occidental de psiquiatre, psicòleg i farmacologia, i la part tradicional que s'ha fet servir de sempre, des de acupuntura, des de els chakras energètics, tot això, a dia d'avui ho integren les dues parts, ¿vale? O sigui, tenen en compte també no han deixat enrere aquesta part que nosaltres no veiem tan eficaç o tan efectiva. Yeah. Ells ho apliquen. Però tenia curiositat perquè pensava, igual allà, no, clar, igual jo tinc un punt de vista una mica antic, no? I pensava, no sé, pel tipus de règim que és, igual allà sí, tens un trastorn i et deixen de costat. Tot sí, i que com... no està molt ben vist, eh?
1: Ja.
0: Tindrà... Encara n'hi ha més estigma allà que aquí. Perquè allà som molt productius i si
1: sí,
0: dius que tens un trastorn i tal, d'entrada no està ben vist. Aleshores, suposo que la gent s'ho calla més que aquí. Però, bueno, era una curiositat que tenia. Mentre t'estava esperant a ti i al Jaume, dic, ho miro. Però bueno, per sort jo he acabat la formació i m'he donat compte de que n'hi ha gent molt sobresalent molt bona i no s'ha de tenir por a poder brillar al marge de que hagis tingut
1: enfermetat mental
0: i hagis tingut una caiguda en un moment donat i puguis agafar inclús ser complexa, perquè jo quan no m'he trobat bé pensava, hòstia, jo vull ser com els altres, vull estar bé, no, si és l'únic que vull, no sé per què m'ha vingut això i ara jo voldria estar tranquil, normal i ens generava una mica de complexa el fet de no poder estar com la gent, per mi, que era normal, i jo pensava que no ho estava. Vale? I aleshores, amb aquest grup de gent, ja havia fet una altra formació, doncs, n'hi havia gent que estava força bé, i gent que estava, ja et dic, que els hi costava perquè estaven ultramedicats. Però, bueno, hem fet molt bona... I per mi, inclús els que estaven molt... N'hi havia una noia que vaig dinar ahir amb ella i ella té tres comorbiditats. Bipolaritat, esquizofrènia i TDAH.
1: Uf, una combinació.
0: Aleshores, quan està alta, té al·lucinacions. I ha tingut 9 ingressos. I em deia, hòstia... Clar, perquè m'ho va dir. Perquè jo la veia des de fora i la veia perfecta.
1: Clar.
0: I quan em va explicar la història, vaig pensar, doncs jo no ho diria mai. I ella em va dir, és que clar, jo estic farta de patir i tinc por de tornar a recaure.
1: Ja, el que passa que això, com no sabem d'on ve...
0: Clar.
1: No
0: clar,
1: sabem...
0: Clar, clar. El que passa és que jo li vaig dir... Ara ella, per exemple, ha començat una relació... I penso que aquesta relació li pot ajudar molt perquè s'avenen molt els dos. Eh? Jo crec que quan estàs estabilitzat interna i externament, doncs pots estar optimista molt de temps.
1: Ja.
0: Ara, si després, per lo que sigui, tu haguessis de tornar a la feina, seria un factor estressor, i allò no t'ajudaria, segurament, per el que tu has dit, eh? Seria una cosa que...
1: No ho sé, jo de moment no em veig treballant.
0: Clar.
1: Perquè no m'acabo, o sigui, estic bé, però no m'acabo de trobar bé com per estar treballant.
0: Quan fa que estàs amb aquesta feina?
1: 5 anys.
0: Ah, 5. Pensava que era... Que portaves igual 20 anys o...
1: No, 5 anys.
0: Va, 5 anys. Vale. Bueno, el temps ho dirà.
1: Sí, no.
0: Ara, lo important és fer pas a pas i d'aquí sí. Ja es veurà. Però bueno. Bueno, i veiem que el Jaume deu venir caminant.
1: Pobre.
0: Perquè... David, com ho tenim pel primer tema? Anem a fer un break.

Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Vale, molt bé, ja som aquí de nou. Ja tenim el convidat especial, que ha vingut a peu.
1: Gairebé, oi?
0: Mare meva, amb rodalies, no?
1: Oi, tu. No, però és que tu l'has agafat.
2: Sí, i he vingut.
1: Has arribat aquí.
2: Sí, el que passa que l'he agafat a les 5 i quart i he arribat aquí a les 6.
1: Vale. Ara ja ho entenc. Molt bé.
0: Sí, espera, que, molt bé, que tenim una pregunta. N'hi ha un tema que Gemma ens vol desenvolupar una miqueta, que estàvem parlant de l'importància que té la medicació, si és tan important, si no, o en quin procés és un 70%, després pot arribar a ser un 30%, i l'actitud o el que et ve de fora, que comprengui la gent, que t'estimin, que et sentis recolzat i tot això.
1: Però tot que t'estimin, oi?
0: Clar.
1: Això és molt important.
0: És una gran medicina, no?
1: Sí.
0: I ara acabem de parlar... Gemma, explica'ns.
2: No, jo volia parlar sobre... Bueno, he estat ingressada i una part molt important ha sigut la medicació per poder reflotar, però també totes les activitats que hem fet, que es fan allà a l'hospital.
0: Uh-huh.
2: El més important és que t'obliguen, bueno, no t'obliguen a dutxar-te, però t'has de dutxar, t'has de vestir, t'has de fer el llit. Això, si ja ho fas, és molt important, perquè hi ha persones que no ho fan perquè no estan bé.
1: Uh-huh.
2: I després hi ha les activitats que fan pel matí i per la tarda. De banda de que si tu surts perquè tens permís o et venen a buscar els familiars o el que sigui, no? I les activitats són molt importants perquè fan moure coses que bueno, que potser com no et trobes bé no es mouen, però amb l'activitat doncs les estàs movent, no? Per exemple, cuina és molt dinàmica. Tu estàs allà tallant ceba i estàs tallant ceba.
0: Mm-hmm.
2: I t'has de moure. I li has de dir a l'altre, deixa'm el ganivet i no sé què. I també, per exemple, on jo estic, és on jo he estat, feien una activitat de canoteràpia amb gossos. Tres gossetes que estan ensinistrades i fan les seves... amb un tros de pinso, doncs llavors li deies volta i fan la volta.
1: Yeah,
2: i tot això, i tots ho fèiem, no? I clar, això és molt...
1: educador, també,
2: sí,
1: eh?
2: Sí,
0: terapèutic.
2: Sí, terapèutic, perquè dius, ai, jo ho sé fer, no? I també després fèiem taula de dones i taula d'homes, taula de per parlar sobre tots els que estem allà, si tenim algun dubte, si tenim queixes, si volem arreglar
1: alguna assemblea, per exemple, sí.
2: Uh-huh. També tenim a l'hort.
1: Ah.
2: Hi ha un hort.
1: Uh-huh.
2: També se'n van a la piscina.
1: Què vas plantar?
2: I al gimnàs.
1: Què vas plantar?
2: No me'n recordo.
1: No? perdona.
2: No me'n recordo. Ja... El que ha durat és els tomàquets i els enciams.
1: Enciam va molt bé, ui, això va... El tomàquet ja li costa més.
2: Doncs ja estan sortint, sí, ja en tomàquets així.
1: Sí, sí, bueno, si són d'aquells d'emparrà, perquè n'hi ha tantes classes.
2: Bueno, d'aquests que...
1: Sí, sí,
2: bueno,
1: ja.
2: Bueno, vés a saber, no sé.
1: Molt bé, molt bé. Molt bé, què més?
0: Bueno, jo penso que aquí on estàs... li donen molta importància tant a la medicació com a l'activitat. I em sembla perfectíssim. Jo, per exemple, quan vaig al gimnàs, quan surto em trobo millor.
2: Clar.
0: Quan vinc aquí, quan surto em trobo millor. Són coses que, si estigués a casa, em canvia el xip. Però, bueno, puc estar a casa, no? Però si estic tot el dia ja m'agobio.
2: Ja.
0: I aquí fent activitats, doncs mira,
1: t'hi apuntes ara ja sempre, gairebé, això és molt maco, sí senyor. Jo el que és, per enriquir tot el que tu deies, no? Concretament ahir dimarts vam fer una entrevista amb un senyor que és psiquiatre i es diu Mauri, i això va ser Sant Boi, vull dir, això és una altra història. Però sí que vaig prendre uns apunts, perquè és un senyor que ara ja està jubilat, però que ha fet de psiquiatre sempre i ens va posar a l'ordre del dia, no? Per exemple, no hem de dir mai malaltia, hem de dir trastorn, per exemple, per dir una cosa, perquè diu malaltia, això de la salut mental, no, és un trastorn, és un, vull dir, va parlar de diferents aspectes.
0: Sí, el desajust. Un desajust.
1: Això mateix, un desajust de la ment i tal. Llavors, una de les coses més interessants que va dir va ser precisament això que acabes de dir ara tu, i tu també ho corroboraves, no? Que, en definitiva, vull dir, no tot és la medicació, com tu ja deies també, que també va dir, dius, sí, home,
2: sí, clar, molt important,
1: això és important, perquè, lògicament, baixa el nivell de dificultat i tot això, però les teràpies, o sigui, tot allò que pugui arribar a ser, doncs, així de constructiu. Què dius tu? Sortir de casa, anar allà, sentir-te motivat, vull dir, la cuina, fer tomàquets també, no? Tal. Ara l'Alícia mateix m'ha dit que ha fet una prova amb un aparell, que sobretot l'esquizofrènia és un aparell que es posa i sembla ser que és la IA i que, bueno, que va molt bé també. M'ho acaba de dir, vull dir, durant el trajecte que he fet fins aquí. Llavors, doncs, jo voldria ressaltar això avui, no, tu? Que hem d'anar escoltant uns i altres i tal, i que aquests uns i altres, doncs, veritablement tinguin aquest coneixement. Va parlar del DMS, aquest americà, però també va parlar de l'europeu.
0: Del DSMR.
1: Sí, que això també t'orienta. I, bueno, vull dir, va ser un programa molt ric, eh?
2: Què és el DSMR?
0: El DSMR és com un llibre pel qual tots els psiquiatres es basen en el tipus de malaltia o trastorn que n'hi ha i el tipus de tractament que s'ha de fer. El que passa és que amb l'últim DSMR que n'hi ha hagut, molts psiquiatres americans han estat en contra, perquè la majoria del DSMR no l'han fet psiquiatres, l'han fet les farmacèutiques. I aleshores no han estat d'acord. Per exemple, ara diuen que una dona que hagi tingut un fill i que tingui el d'això postpart, se la té que medicar. O sigui, volen medicar-ho tot. I aleshores, molts psiquiatres no estan d'acord amb l'última edició de...
1: Aquesta última que han fet.
0: Però,
1: De tota manera, ell també em va parlar d'això. Diu, evidentment, l'experiència que tenim tots plegats ja d'haver escrutat, diu, perquè moltes vegades l'aparença és que tingui un tipus de trastorn i, en canvi, gratant, en descobrim un altre, per dir-ho d'una manera. I aquesta descoberta és precisament a partir de l'experiència que ja tenim. Això també. Llavors, és clar, si, per exemple, això que dius tu veritablement és un estorb, perquè això diu, les farmacèutiques, clar, el que volen és medicació. Vale, això, però això també es pot saltar. O sigui, va parlar de tota aquesta constant. El que sí que també em va sobtar molt és que quan ens formem, i que després això serà el que tota la vida gaudirem, és precisament fins a 4 anys, Tot el que fem posteriorment als 4 anys ja depèn d'aquests 4 primers. Fins i tot va parlar de la panxa de la mare. Sí. O sigui, que jo també vaig dir, tant, doncs sí senyor, aquest senyor va manifestar això i, bueno, vaig fer uns quants apunts que són el que us acabo de dir i que, bueno, que meravellós, vaja, vull dir que anem trobant, doncs, manera d'anar enriquint també el nostre coneixement i, lògicament, cada vegada el nostre coneixement és més acurat, no? Vull dir, més centrat en el que veritablement és tot el protocol que utilitzen tant els experts, com ara has parlat tu, com els psiquiatres, que és el que aquest senyor parlava, no? Miraré a veure si algun dia el podem entrevistar, també, perquè a vegades jo crec que sí, el part té una amistat amb un que està, amb una que està allà a Sant Boi, però bueno, vull dir, això es pot arreglar i es pot millorar.
0: Molt bé.
1: Parlem d'experiències. L'experiència que has tingut tu últimament és una experiència llarga i una mica feixugota, no? Vull dir, allò que dius...
2: No, bueno, no l'he viscut així, jo.
1: No? Mira que bé.
2: No.
1: Molt bé.
2: No, perquè jo sabia que amb paciència trobaríem la manera de,
1: o sigui,
2: de sortir-ne.
1: La mateixa paciència que tenen els psiquiatres, vaja. Vull dir,
2: sí.
1: Sí? No, no, molt bé. Llavors, paciència, anar fent, això no...
2: No, l'únic que em trobava com malament, quan parlava amb la psiquiatra i li deia, és que estic igual, és que no hi ha cap canvi, és que em costa aixecar-me, em costa dutxar-me, em costa caminar, em costa fer qualsevol cosa.
0: I tristesa? I...
2: Clar, em sentia trista, molt trista, vale. Sense esma per fer res.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí,
2: ni res de futur, ni il·lusió, ni res.
1: I ara estàs bé, ja. Que sí?
2: No tinc grans il·lusions, però bueno, sí,
1: bueno,
2: bé.
1: No, les grans ja venen. Ja venen quan surten les petites, eh? Això ja t'ho dic jo també.
2: Però estic bé, sí.
1: Com que jo de gran no l'he tingut mai, perquè em sembla que no em sabria fer, doncs amb les petites vaig fent també. Això també és una altra...
2: Les petites.
1: Les coses que fas, home, i tant. Si avui haguessis vist, m'he llevat a les 7 del matí o una mica abans i no he parat fins ara, eh? Vull dir, una fallada, una cosa darrere l'altra i tal. Estic molt engrescat perquè, bueno, vull dir, vosaltres ja ho sabeu que tinc una problemàtica que no és la mental, però que no deixa de ser una problemàtica, però que en aquests moments estic gaudint d'un estat d'ànim i d'engrescament molt bo, i això doncs s'ha de lluir. S'ha de lluir perquè llueix per tu, no?
2: Clar.
1: I això és el que també volia dir. Molt bé. Jo tinc diferents coses, si voleu. Vull dir, he portat, ja t'ho he dit.
0: Abans ho deien, què parlem? Del Barça?
1: De què?
0: Del Barça.
1: Ah, sí, home, això sempre va bé. I més quan escoltes el Florentino. Me cago en dera. Quin desastre. Com és possible, això? Que hi hagi una cosa tan, com t'ho diria jo, tan poc brillant com el que va fer aquest home ahir a la tarda. El vau escoltar, vosaltres, no?
0: Sí.
1: Una estona, sí.
0: Jo veig molt d'ego.
1: Un ego.
0: I molt de patiment, perquè és com dir-te, una persona que sembla... No, ja no per ell, eh?
1: No.
0: Una persona que sembla que materialment ho tingui tot...
1: Sí.
0: I amb aquestes petites coses...
1: No
0: gaudeix...
1: No.
0: De les coses.
1: Jo haig de dir una cosa que em va agradar molt en una tertúlia que vam fer així a nivell barcelonista, i allà no estaven per fer la tonteria aquesta de carregar-se el paio i tal, és igual. Llavors, el que sí va dir és que diu, i quina és la clau de l'èxit d'un bon funcionament d'un equip? Doncs està en que tothom faci el mateix, o sigui, en que tothom tingui el protocol que estableixis, és igual, però que tothom entengui que aquell protocol és el que se seguirà, i allò és el que dona oportunitat i, bueno, i brillantor a tot el que puguis inventar, no? I llavors ell va dir que el Madrid tenia un jugador que era alemany, si no recordo malament, sembla que es deia Rodrigo o així, i aquest era un bèstia, era un home amb una capacitat enorme de allò que deien dels lideratges, no?
0: Uh-huh.
1: Era de tenir lideratge, oi? Que l'altre dia en parlàvem també quan parlàvem del senyor...
0: Sí, a Sant Joan d'Espí.
1: Això mateix. Llavors, doncs, aquell sí, però va plegar aquell i allò va quedar com una mica buit. Van començar a fitxar el Mbappé, el tal, l'altre i l'altre, i tot això és com una confusió, ja. Això ja és com que no dones peu en bola, no? I tal. I aquell ho va dir, diu, el Barça és això. I aquest entrenador del Barça es veu que, bueno, és un senyor que té capacitat també per liderar i per quatre xavals, però si tots són de 18 a 20 anys.
0: De la cantera.
1: Això, bueno, a part d'algun veterà, no?
0: Sí.
1: I, bueno, va parlar d'això també. Jo també hi estic d'acord, això. Aquest, jo penso, aquest penso que és el lideratge que també necessitem nosaltres, no? Que d'una manera o altra parlem del que parlem, doncs estigui a to, o a to, o amb coherència, amb el que pot parlar el que més o el que pot parlar el que menys, no? I crec que això ho estem aconseguint, i de mica en mica amb els programes que fem i tot, s'hi coneix molt que també estem ja basats a parlar i a dir què és el que hem de fer i com ho hem de fer, no? Hi ha una cosa, si us sembla, també que lligaria, perquè m'ha sobtat, quan t'he dit, diu, de què parlarem, dic a veure què trobo. I llavors he trobat aquest article que diu que hem d'escoltar les dones. Home, i això a mi m'agrada molt.
2: Bueno, depèn.
1: Llegir dones per entendre el món. És una... Què? No?
2: Depèn.
1: Bueno.
2: Però, no totes.
1: Però, a veure, jo... Sí, tot depèn, sempre, ja sabem. Si la dona no té una capacitat de lideratge, probablement no serà així de maco. Però una de les... O sigui, això al cap i a la fi són raonaments del per què, no? El per què a les dones. I llavors, probablement els homes sí que hem tingut potser una certa facilitat i convenciment que nosaltres érem superiors, i bueno, que això ja ho sabem que és així, que n'hi ha molts que s'ho creuen, no? Llavors, quan he llegit això, dic, les dones sostenen el consum cultural, diu, en literatura, però la seva veu encara és minoritària. Diu, mentre continuem llegint majoritàriament homes, continuarem pensant amb una sola veu. Aquesta és un raonament d'Anna Mercader i Ferrando, que és la presidenta d'honor de l'Observatori Dona, Empresa i Economia. Llegeixo el primer ral perquè ens situï, i a partir d'aquí, dius, hi ha dies que semblen una celebració compartida, però que si els mirem de prop recorden o revelen amb una claretat incòmoda quines històries decidim posar al centre i quines continuen als marges. Sant Jordi és un d'aquests dies, carrers plens, llibres de mans, lectors buscant veus i també un mirall que reflecteix les inèrcies culturals que encara arrosseguem. Les dones han llegit sempre, que han pogut i han escrit sempre, que els ho han permès, però durant segles aquest accés ha estat limitat i fins i tot prohibit, no? Llavors, una de les coses, llegir es tolerava com a passatemps, diré, discret, escriure, en canvi, només era acceptable en formar menors com en les cartes, mai com una forma de pensament públic i de creació amb ambició literària. No és casual que tantes autores haguessin d'amagar-se darrere un altre nom per poder existir. Jane Austen va publicar inicialment com a Lady George Eliot, també Mary Adams Evans, també Charlotte, Emily Young, bueno, un seguit de persones, no? La maldat i tot, o sigui, i malgrat tot, no van fer, ho van fer, perdó, van escriure contra l'entorn, contra els límits imposats i contra una idea de cultura que no les incluïa, però que encara avui encara en paguem la seva herència. Què us sembla el que he llegit ja? Té com un raonament prou fort com perquè el tinguem present i a partir d'aquí doncs mirem de ser, sobretot això, hem de mirar de ser, escoltar també a les dones el que escriuen i com ho fan.
0: Jo tinc el meu punt de vista. Penso que la cosa ha evolucionat molt, que a dia d'avui moltes dones lideren i amb un clar exemple, i sempre he tingut molt clar que la dona té una particularitat que supera amb aquest aspecte a l'home, i és l'instint.
1: L'íntim.
0: No, l'instint. A l'home, per exemple, nosaltres podem fer... És que és un patriarcat, no? Perquè nosaltres parlem molt, necessitem la... que ens felicitin per les coses, és a dir, n'hi ha molt més ego, però darrere sempre n'hi ha hagut una dona, i conec més casos de quan ha desaparegut la dona, l'home no sabia què fer, i això passa molt quan una persona ja és gran, les dones aguanten molt més, i per mi no es poden reivindicar amb la força, perquè la força és més característica de l'home, però per mi les dones mouen el molt.
1: És més raonable, per dir-ho d'una manera, no? És com més... això val.
0: Sí, sí, sí, sí. I per mi mouen el món. L'home, sense la dona, pot tindre por. La dona sense l'home, no. Pot ser més independent.
1: S'atreveix i tira.
0: No sé si pel fet de que esteu preparades per ser mares o el que sigui o tal, teniu...
1: Això juga un paper important.
2: Suposo que va per aquí.
1: Sí.
0: Teniu unes eines que
2: l'instint de supervivència en qualsevol...
0: Completament. Molt, molt més desenvolupat. I, bueno, la reivindicació de que és cert que abans les dones havien d'escriure amb un pseudònim. És cert que també als anys 60 les dones no podien votar.
1: Jo vaig veure una pel·lícula que era una dona que escrivia i el premi se l'emportava ell perquè havien fet aquesta combinació. Està molt bé aquella, me'n recordo com se diu ara, però és de la Glenn Close i aquella altra, que no me'n recordo. Bueno, molt interessant, precisament de tot el que tu has acabat de dir, era capaç de liderar. Bueno, ja m'ha acabat, tu.
0: Molt bé.
1: Ui, sí. Jo me l'he aviat, oi? Quina cançó és?
0: Sí. Molt bé, avui sonarà The Stone Roses, I Am the Resurrection.
1: Molt bé, la setmana que ve més.
2: La setmana vinent.
1: Que vagi bé. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El sindicat USTEC ha criticat la manca de concreció de la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, al Parlament per la infiltració dels Mossos. La portaveu, Iolanda Segura, afirma que no hi ha prou en demanar disculpes i demana més dades per estar segurs de que no ha passat abans i no tornarà a passar.
2: No es tracta que la consellera només es disculpi. Es tracta de conèixer l'abast d'aquestes operacions, perquè a quantes assemblees més hi ha hagut infiltracions? S'han recollit dades? Qui no se n'ha fet d'aquestes dades? Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Qui ens assegura que no s'han fet altres actuacions en aquesta línia? O fins i tot que no tenim els nostres telèfons intervinguts, per exemple?
1: Diu Segura que aquestes accions coarten la llibertat d'expressió i el dret de protesta i tenen com a objectiu intimidar. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes als sindicats educatius per l'error humà i ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada. Junts, Esquerra i Comuns i la CUP veuen insuficients les disculpes de la consellera d'Interior i li demanen que cessi el director general de la policia, Josep Lluís Trapero. I la mesa del Congrés dels Diputats ha decidit retirar l'acreditació temporalment als activistes ultras Vito Quiles i Bertran Endongo. La decisió es pren de manera cautelar per protegir, diuen, els interessos dels diputats i, paral·lelament, es mantenen oberts els expedients de tots dos. Quiles en té un total de 8 per gravar, entre d'altres, a Pedro Sánchez en zones no autoritzades i Endongo en té 3, entre els quals interrompre rodes de premsa. I Mollerussa ha registrat durant el 2025. Mollerussa millora la recollida selectiva fins al 47%, però incrementa la generació de residus en un 7%, fins a les 7.894 tones, tot i que la població només ha crescut un 1,4. Les dades de la memòria de residus evidencien un repte clau. La fracció resta continua sent majoritària i suposa més de la meitat de la brossa generada. I acabem parlant del sonar, que desplaça tota l'activitat a la Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions que hem conegut. A banda de la banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte Witt, que són alguns dels plats forts d'aquesta edició que, ja dèiem, té múltiples escenaris. En una hora més notícies en xarxa.
3: Informació local. Aquest cap de setmana hi ha activitats extraordinàries als museus de Molins de Rei amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que es commemora dilluns 18 de maig, i les activitats es faran aquest cap de setmana. Al Museu del Renaixement, el dissabte al matí hi ha una visita comentada gratuïta a 12:15 i a la tarda activitat familiar a 5:15 de la tarda. També hi ha portes obertes a partir de les 3 i fins a la mitjanit, i també hi haurà una sessió Les músiques a Petrarca a la Sala Gran del Tapís amb Miquel Desclot, Néstor Pindado i Ferran Pisar, música i poesia, en 3 sessions, a les 8, a les 9 i a les 10, músiques inspirades amb la poesia de Petrarca, com dèiem, a la Sala del Tapís. Diumenge hi ha una visita comentada gratuïta a 6:15 de la tarda i portes obertes diumenge durant tot el dia, de 10:00 a 2:00 i de 5:00 de la tarda a 8:00 del vespre, al Museu del Renaixement. El museu que té la seu al... A Can Ametller, la seu del museu a Can Ametller, dissabte farà una nit màgica de 7 a 9, una visita amb sorpreses a càrrec de Gralla amb manufactures teatrals. I també de cara a diumenge, tant al Museu de Can Ametller com al Museu del carrer Pintor Fortuny, hi haurà horari especial, portes obertes de 10 a 2 i de 5 a 8 del vespre amb entrada lliure. El dissabte al migdia es fa el lliurament de premis del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, que organitza l'Ajuntament, a 12:15 al pati de la Federació Obrera. També dissabte hi ha la festa de la primavera de la Grupa, a la plaça de l'Església, a 2:00 dinar popular, a 4:00 jocs rurals, a 7:45 ballada de sardanes, a 9:00 inicia la cercavila dels Diables, després la Focarrada, a la plaça de l'Església, a 10:15, i a partir de 11:15 música amb DJs fins a 1:00 de la matinada. Diumenge l'Ajuntament organitza la lectura del manifest institucional contra la LGTB-fòbia al racó de Sònia Rescalvo i després de la lectura hi haurà una ofrena floral i actuació poètica. El grup de xarxa fa proposta per diumenge a la tarda a la pista de la Penny, últim espectacle de la temporada, diumenge a 6:45 amb la companyia Professor Caroli que presenta L'home roda. I diumenge torna a haver-hi sessió de discoteca adaptada que organitza Enredat per la Discapacitat, el Ball en Party, amb el disjockey Jambo Jambito, diumenge a la tarda de 5:45 al Bacus del carrer Foment. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
2: No!
1: Nosaltres t'ho posem fàcil.
2: Yuhu!
1: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
0: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
4: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
6: Generació Chic.
5: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
0: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
7: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Molins de Rei, tant si ens escolteu avui dimecres en directe o el diumenge en repetició. Salutacions també a tots els que ens escolteu a través del podcast del programa. Benvingudes, benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Us parla molt de gust l'Àngel, Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos. Sintonia i comencem.
1: Els diaris en van plens. Ens costa valorar-les com a positives o negatives. Aquí volem prendre partit, subjectivament, però amb valentia. Són
2: les bones i males notícies.

Estimats oients, comencem avui el programa amb la secció de notícies de la setmana, esperant poder arreglar un problema tècnic per poder fer l'espai de la monografia, que normalment és el primer que fem. Per tant, començarem amb, avui cap per avall per l'última secció del programa, que és el de les notícies, i la primera és fer-nos ressò de que fa 60 anys de la manifestació de capellans de Barcelona. Dilluns 11 de maig, concretament aquest dilluns 11 de maig de 2026, ha fet 60 anys d'un dels episodis més singulars de la resistència antifranquista dins l'Església catalana, la manifestació.

Palestins i israelians per la pau i contra l'ocupació. El passat dilluns 27 d'abril, el Teatre Lluïsos de Gràcia va acollir l'acte Palestins i israelians junts per la pau i contra l'ocupació. Un diàleg amb dos membres de l'ONG Combatants for Peace, coincidint amb el 20è aniversari d'aquesta organització. Durant la trobada, el palestí Ahmed Helou i l'israelià Elik Elanan van compartir el seu testimoni personal i van explicar la seva tasca conjunta en favor dels drets humans, la justícia i la construcció de pau. La conversa va ser conduïda per Carme Sunyer, vicepresidenta de Fundipau, i va permetre conèixer de prop l'experiència d'un moviment de base format per palestins i israelians que havien participat en el conflicte armat i que, des de fa anys, treballen plegats mitjançant l'acció no violenta per posar fi a l'ocupació israeliana i construir una pau justa. L'acte va posar en valor la força del diàleg, la no violència i el compromís compartit com a vies imprescindibles per combatre totes les formes de violència i defensar una pau basada en la llibertat, la igualtat, la justícia i la seguretat per tothom.

Visita a Barcelona de la relatora especial de l'ONU pels territoris palestins ocupats. Això va ser divendres 8 de maig. La relatora especial de l'ONU pels territoris palestins ocupats, la senyora Francesca Albanese, va ser a Barcelona en un acte obert al públic que es va realitzar al MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona. En la seva intervenció va reiterar la seva qualificació del que passa a Gaza com a genocidi des del punt de vista jurídic, una afirmació que ella emmarca sempre en informes i categories del dret internacional. Un altre eix fort del seu discurs és la idea que el sistema econòmic global no és neutral i va introduir el concepte de necrocapitalisme, és a dir, actors econòmics entre els quals empreses tecnològiques, armamentístiques, fons d'inversió, que es beneficien directament o indirectament de l'ocupació i la destrucció. Necrocapitalisme, una manera d'explicar per què el conflicte es perpetua.

0: diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
1: I ara sí, estimats oients, gràcies als nostres eficients tècnics, tenim adobat el problema tècnic que impedia que féssim l'apartat de la monografia. Per tant, la monografia d'avui anirà sobre la Fundació Pere Tarrés, especialment de la intervenció que va fer el seu director general, Josep Oriol Pujol, el passat dijous 30 d'abril dins del Fòrum Europa Tribuna Catalunya. El director general de la Fundació Pere Tarrés va remarcar que en un context en què el 24,8% de la població catalana i el 36,5% dels infants es troben en risc de pobresa, cal reforçar el sector social com a garant d'eficiència i proximitat. Va parlar de molts temes, per exemple, que l'administració no arriba a tot, i va reivindicar el principi de subsidiarietat, segons el qual l'atenció és més efectiva quan es presta des de les instàncies més properes a la ciutadania. El responsable de la Fundació Pere Tarrés, en aquesta intervenció que va fer al Fòrum

0: Europa va defensar un model de societat del benestar en què la societat civil tingui un paper protagonista en el disseny i desplegament de polítiques públiques. També va insistir en la importància de preservar les xarxes de suport, com la família, els amics i el veïnat, alertant que el deteriorament d'aquests vincles pot cronificar situacions d'exclusió social. A continuació, en aquest espai de la monografia, reproduïm per tots vosaltres l'àudio d'aquesta conferència.
1: Aviam, segons l'informe social molt honest que ha fet la Generalitat de Catalunya, si no, nosaltres tendim a basar-nos en l'informe FOESA de Càritas, però és que en aquest cas són coincidents, el 24,8% de la població a Catalunya està sota el llindar de la pobresa i d'aquest la meitat és d'origen immigrant. El 36,5% dels nens i nenes estan sota el llindar de la pobresa. I quan les llars són monoparentals, però més aviat jo diria monomarentals, és la meitat de les llars monomarentals que estan per sota del llindar de la pobresa. La pèrdua del poder adquisitiu mig entre la darrera crisi, el 2008 i el 2023, que tenim dades, parla de que la població general hem perdut un 3,3% en capacitat adquisitiva, però és que les persones que estan en el nivell de renta més baix han perdut pràcticament un 6% de poder adquisitiu, quan aquest poder adquisitiu és del tot insuficient. El 30% de la població que lloga ho fa destinant més del 40% dels seus ingressos a aquest lloguer. El problema de l'habitatge és veritablement molt greu. En aquest període, 2000-2023, l'increment del preu del lloguer és del 129,4%, o sigui, un veritable abús, no? 20% de la població treballa a temps parcial i aquest temps parcial moltes vegades no és volgut i alguna fins i tot és fraudulent. 2.000 persones viuen sense sostre a la ciutat de Barcelona. Per tant, la situació és veritablement complicada. Ara, l'estadística és molt freda. La païm molt ràpid. Per tant, jo miraria d'anar quan aquesta estadística, aquestes situacions, les toques coneixent cada una de les persones, no? Quan arribes, nosaltres fem uns casals d'estiu el mes d'agost, quan la majoria de les activitats de les entitats socials fan vacances, fem un casal d'estiu a Ciutat Vella. Vaig al casal, eren 9:15 del matí, i apareix un monitor i li diu a la directora: aquest nen té conjuntivitis. Clar, un nen amb conjuntivitis no pot estar en un col·lectiu de nens. Com la seva mare és tan inconscient, afirma el monitor, doncs, per portar-nos el nen si té conjuntivitis. Diu: mira, la mare no té papers, si no va a treballar ja no tindrà feina. L'endemà el pare ha anat a Alemanya a buscar diners, o vés a saber què, i aquesta dona no pot deixar d'anar a treballar. Per tant, aquest nen l'ha de dur amb conjuntivitis al casal, i ara jo me'n vaig al CAP a mirar a veure què podem resoldre, no? O quan vas al centre socioeducatiu del Poble Sec i et trobes que a les 8 del matí han portat el nen amb les maletes perquè aquell dia els desnonen, i el nen té mal de panxa i no vol anar a l'escola. Clar, té mal de panxa però no sap on dormirà, no? Llavors aquest nen es troba en aquestes circumstàncies. O temes, parlo molt d'infància perquè és un dels àmbits principals de la Fundació, o quan et trobes que un nen és un trapella, és un problema a l'escola, treu males notes, i en col·laboració amb la Fundació Diverse uns logopedes atenen aquest nen, resolen el problema de dislèxia petit que hi ha, i de cop i volta ens truquen de l'escola dient: però què li heu fet en aquest nen, que s'està portant molt bé a classe? Esclar, no ha de cridar l'atenció perquè pot seguir les classes, i a més doncs està traient unes notes que fins ara no havia tingut. O quan la Fundació Ètnia ens el revisa la vista i l'optometrista et diu: escolteu, aquesta nena no hi veu. Què vol dir que no hi veu? No, aquesta nena té 5, té 7, té 8 diotries i ningú se n'ha adonat. Esclar, això que en famílies normalitzades no és un problema, quan tu ho trobes o quan veus el pare que morirà aquella mateixa setmana sota una pila de roba en la llitera que ocupen en un espai en el que hi ha dos lliteres perquè és tot l'habitacle familiar, tota aquesta estadística que parlava de Catalunya toca molt més, no? Penso que la proximitat a la realitat ens fa veure quina és la situació de moltes persones avui a casa nostra.
2: Amb aquest panorama que ens acaba de dibuixar, no sé si hi ha esperança, és a dir, hi ha capacitat de poder solucionar alguns d'aquests problemes. I després m'agradaria saber, des de la Pere Tarrés, que és una entitat que es dedica a l'educació i a l'acció social i a través d'aquí transformar la gent i també la societat, quines són les activitats que es fan?
1: Aviam, primer la segona part, si us sembla, i després la Pere Tarrés ha anat creixent. Alguns dels que estan per la sala, Rafa Ruiz, altres companys, han col·laborat durant aquests anys en què vam començar 107 persones amb un edifici que no ens queia, però en tot cas l'aigua s'escapava per tot arreu i ens tornàvem per posar la calefacció, al moment actual que som 4.300 persones en plantilla i el més important, paguem cada final de mes. Aviam, la Fundació Pere Tarrés el primer que fa és aquest centre socioeducatiu, no temporalment, en aquest moment, el primer servei que ofereix són els centres socioeducatius que tenen a nens i nenes a la tarda, a la sortida de l'escola, amb nosaltres berenen, amb nosaltres fan els deures, si podem, tenim persones voluntàries que els ajuden amb la llengua i amb les matemàtiques, aprenentatges instrumentals, i després doncs, hi ha una estona d'esbarjo. I a través d'aquests centres els portem a l'estiu de colònies, a través d'aquests centres procurem que un centre, una clínica dental ens revisi l'estat de...

Estimats oients, disculpeu aquesta interrupció. Sembla que tenim problemes tècnics amb l'arxiu d'àudio de la monografia d'avui. Posarem una mica de música i després continuarem amb la resta d'espais del programa. Fins ara. Moltes gràcies.

0: Estimats oients, hem pogut solucionar el problema tècnic, per tant, podem continuar escoltant la intervenció que va fer Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés, el passat dijous 30 d'abril en el marc del Fòrum Europa Tribuna Catalunya.
1: La Fundació Pere Tarrés el primer que fa és aquest centre socioeducatiu, no temporalment, en aquest moment. El primer servei que ofereix són els centres socioeducatius que tenen a nens i nenes a la tarda, a la sortida de l'escola. Amb nosaltres berenen, amb nosaltres fan els deures. Si podem, tenim persones voluntàries que els ajuden amb la llengua i amb les matemàtiques, aprenentatges instrumentals, i després doncs, hi ha una estona d'esbarjo. I a través d'aquests centres, els portem a l'estiu de colònies, a través d'aquests centres procurem que un centre d'una clínica dental ens revisi l'estat de les dents, vull dir, hem trobat nens que la meitat de les peces les tenia malament, que revisi la visió com abans comentava, i d'alguna forma també fer un acompanyament, si podem, en l'espai materno-infantil, quan hi ha un nano menut i aquella noieta d'un país àrab sense cap suport familiar no sap més que el que li diu el pediatre en el supòsit de que el pugui entendre, vull dir que hi ha tot un acompanyament, o procurem que aprenguin català, castellà, per poder moure's en la nostra societat. Després federem 200 centres d'esplai a tot Catalunya, Balears, Andorra, Castelló, 25.000 nens i nenes, 4.600 monitors voluntaris. Això, que no és una acció directa de la Fundació, sinó que cada centre d'esplai és titular, el seu titular és la parròquia o és l'escola cristiana o és una organització de caire social, nosaltres procurem que aquests nois i noies es formin, que aquests nois i noies ajuntin territorialment, procurem reunir, hi ha la presidenta del moviment avui també aquí, l'Anna Grau, procurem reunir tots els grups d'adolescents i d'aquesta forma doncs estar un cap de setmana junts, compartir i fer també formació i al vespre una mica de gresca. Formem molts educadors, 37.000 alumnes aquest any passat en cursos de lleure i acció social, més de 1.000 monitors i directors de lleure, cursos residencials intensius de 10 dies en què pernocten en una casa de colònies. Formem professionals de la intervenció social, cicles formatius, certificats de professionalitat, formació curta o a mida per a les entitats socials, formació i assessorament a famílies que en l'entorn domiciliari tenen una persona dependent, dels col·lectius més agraïts. Tenim dos col·lectius molt agraïts. Els pares, que els seus fills de 18 anys, 19 anys, se'n van 10 dies a una casa de colònies a estudiar la segona quinzena d'agost amb una entitat cristiana, i al damunt tornen satisfets, encantats del que han pogut aprendre dels companys que han fet i d'haver estat fent classes de forma intensiva des de les 9 del matí fins a l'activitat que fem cada vespre. I l'altre col·lectiu molt agraït és el de persones que tenen un familiar dependent i que algú els ajuda o els acompanya, que fan grups d'ajuda mútua, que se'ls forma i que poden compartir aquella solitud que vius moltes vegades en pobles del Pirineu, aïllats, sense ningú més, i atenent el pare o la mare, i quan el pare o la mare falta, atenent el sogre o atenent la sogra. Som titulars de la Facultat d'Educació Social i Treball Social, graus, màsters de direcció d'entitats no lucratives, d'infància en risc social, de cooperació internacional, prestem servei 16 cases de colònies i albergs, on la primavera i la tardor fem activitats amb les escoles. Això en aquest moment sabem que balla, no sabem quina serà la continuïtat d'aquests propers anys per la protesta de les escoles. A l'estiu fem una campanya oberta de colònies, molts casals d'estiu, col·laborem en 213 escoles, gairebé 1.000 monitors i 13.700 nens que cada dia dinen amb nosaltres, gestionem 32 escoles bressols, programes públics d'atenció a la infància vulnerable. a la gent gran. Això, que acaba incidint sobre 500.000 de persones, intentem fer-ho des d'un ideari humanista cristià i, a més, des d'una ètica. I doncs, una de les satisfaccions que hi ha és que fa 40 anys que estem tirant, bueno, 60 de la Fundació, de l'obra de la Fundació, més de 60, però tot això ho estem fent des d'una ètica, tot això ho estem fent des d'uns principis clars, no només omplint-te de la paraula valors, que a vegades és molt fàcil, i totes les empreses de l'IBEX en aquest país competeixen amb les ONGs pels valors, sinó veritablement mirant doncs, d'actuar correctament en uns mercats, si se'm permet, que no són gens fàcils. Què s'hauria de fer? O què és el que convé? M'hi ha de ser breu. Primer, les nostres administracions haurien d'estar més ben finançades. Això és un fet. I perquè puguin estar més ben finançades, jo penso que no es tracta tant de que s'incrementin els impostos, potser sí que es distribueixin millor entre administracions, com perquè d'alguna forma es gravi d'una vegada, taxa Tobin, les transaccions financeres. Vull dir, hi ha un moviment financer en aquesta societat que no sé si a l'hora de la veritat està aportant massa de la riquesa que crea envers les persones. I amb aquests recursos hi ha un primer tema, habitatge. És en aquest moment l'epicentre de l'exclusió social. I aquí, a més de tot el que feu les administracions, que és molt, i a més d'aquests plans, i a més de que és necessari un parc públic d'habitatge, i a més que si ens fixem en la realitat doncs veiem que a casa nostra, Catalunya, Espanya, un 7% del total és habitatge social, quan la mitjana europea és del 9% d'habitatge social, a Viena arriba al 40%, als Països Baixos, Holanda, estan en un 30% d'habitatge social. No és només això. Jo estic convençut de que si es vol ser eficaç s'ha d'alliberar sol, fixar pocs criteris i possibles i deixar la iniciativa social, i no som uns liberals precisament, però deixar que la iniciativa de les entitats socials, la iniciativa empresarial, construeixi. Si s'allibera sol de veritat, sense massa dificultats i en poques condicions es resol, amb això serem ràpids i es farà l'habitatge que la societat necessita. Immigració. Un 20% dels immigrants a Catalunya són persones amb elevada qualificació. Ho deia fa pocs dies a La Vanguardia el doctor Josep Oliver amb un article. Nosaltres, en el centre socioeducatiu que tenim a Lleida, hi ha un grup de voluntaris molt ferm, més de 40, que els fa que els fa català, que els fa castellà al dematí. D'aquests, més del 20% té titulació universitària. El que passa és que han arribat en pastera o han arribat d'amagats i no tenen papers. Però hem d'aprofitar aquestes persones de la immigració perquè puguin fer feina veritablement amb més valor de canvi que la que fan collint fruita en el cas de Lleida. Hem de promoure acords internacionals que acabin d'una vegada en aquesta pobresa en els països d'origen, que és la que motiva la immigració. Hem d'acceptar uns fluxos migratoris planificats i assimilables. Hem de facilitar la formació en llengües, en costums culturals, per cobrir aquests llocs de treball. No es poden assimilar els percentatges de població immigrant, com aquestes 800.000 persones que sembla que ara anem a regularitzar en el nostre país, tenint-los en el país sense haver-lo dimensionat perquè hi hagi una sanitat, perquè hi hagi unes escoles, perquè hi hagi uns serveis socials que els puguin atendre. I, a més, sense generar res per al bé col·lectiu, com són els impostos, perquè com que estan sense cap mena de contractació, doncs tot és fraudulent, tot és amb diner bé, ells ho passen fatal, però nosaltres també ens empobrim. I aquí hi ha bons exemples al Canadà i Austràlia, dos països que han destacat per atraure immigració i per atraure-la d'una forma planificada, vinculada a les necessitats laborals que tenen, amb programes d'integració sòlids, d'idiomes, d'elements culturals, com dèiem abans, amb una distribució territorial que eviti la saturació, quan en determinats barris passa del 40 del 50% la immigració, allò es converteix en guetos, i aquí tenim el mal exemple de París. infància, evitem la pobresa hereditària, evitem l'efecte codi postal, no? de quin barri són aquests nens o són aquestes nenes. Millorem substancialment la formació, el que vol dir endurim l'accés a la professió, millorem la formació de mestres, professors i educadors com a base de tota millora en el sistema, i a partir d'aquí, doncs, les reivindicacions que aquests dies estem escoltant de més mitjans, que segur que són certes. Afavorim la natalitat de debò, amb beneficis fiscals, amb ajudes per als fills. I no només les ajudes són rentes, són també serveis socials. Ja que estan tan calladets, els confessaré una cosa que fins ara no hem dit mai i esperem que no sigui el titular. Nosaltres vam tenir en un centre Òmnia, en un punt Òmnia, el noi que es va llançar per les Rambles, el noi marroquí que es va llançar per les Rambles, matant a totes les persones aquell mes d'agost, fatídic. Aquell noi havia estat en un centre nostre. En un centre, un punt Òmnia, que era estrictament per divulgar entre la gent jove la informàtica, la digitalització. Clar, venia dues hores, i no era un mal nano, però clar, venia dues hores, i venia i es posava davant del PC, no feia res més que estar davant de l'ordinador. Si aquest noi hagués pogut tenir un servei, haguéssim pogut entrar veritablement en ell, probablement no hauria fet el disbarat que va fer. O sigui que la prevenció, quan s'inverteix en l'àmbit social, té un sentit i té uns resultats. I si parlem de l'ocupació, doncs compartim els increments del salari mínim, ho compartim perquè ha fet pujar el poder adquisitiu de moltes persones. Si les persones no estan regularitzades, en el fons és una subvenció que donem a l'empleador, que de forma fraudulenta els dona feina, i sobretot formem, acompanyem a les persones aturades de llarga distància. No sé si m'he...
2: No, està molt bé, i sobre aquestes qüestions el que m'agradaria és que marqués una mica de llista de prioritats, perquè són activitats molt transversals les que es fan des de la Fundació Pere Tarrés, però quines serien les accions prioritàries que s'haurien de fer, i després també quines són les que ajudarien a reduir el nombre de població que està sota el llindar de la pobresa.
1: Mireu, el prioritari en aquest moment probablement és l'habitatge, és la regularització dels immigrants, és atendre aquestes persones, és atendre els nens i nenes. Però tot això, ho hem de fer comptant amb la societat civil. No hi ha cap voluntat de l'administració pública de fer mal a la societat civil, però jo, en el proper president o el mateix president, quan hagi de tornar a formar govern de la Generalitat, li demanaria que fes una conselleria de prevenció, o una conselleria o una dels efectes de les normatives de la legislació que afecta a les entitats sense finalitat de lucre. Perquè a cada nova norma, i insisteixo que no sóc un liberal, però a cada nova norma és un castanyot. Cada nova norma és una trava més, és un registre més. Això impossibilita les organitzacions petites, el seu funcionament, impossibilita el voluntariat, i estem ofegant un país que històricament ha funcionat a partir de les seves organitzacions civils, i en tots els sentits: Liceu, Palau de la Música, Institut d'Estudis Catalans, clubs esportius, ONGs, fundacions, esplais, ateneus, associacions culturals, de pensament, d'acció social. Avui les administracions, aplicant l'únic valor que en aquest moment jo veig que és hegemònic i vigent a la Unió Europea, que és el lliure mercat, la lliure competència, aplicant aquest principi, sotmetent-nos a concursos per gestionar temes que no es poden gestionar des de concursos públics, que no es poden gestionar competint per preu, s'està ofegant que les persones es sumin a aquestes iniciatives, ho facin de forma voluntària, el que dèiem abans, no? Vagin a buscar uns oftalmòlegs perquè et revisin la visió dels nens, vagin a buscar uns centres doncs, per temes de dents, no? O vagin a buscar unes persones perquè els ensenyin català o castellà. Vull dir, si no cuidem això, si no cuidem això, és un problema. Tenim drets, i és lògic que s'han d'atendre aquests drets, però dic unes estadístiques, tenim el secretari general del moviment, segur que ell les sabrà millor, però clar, la Conselleria de Drets Socials, que és la que ens ajuda a totes les entitats socials, l'any 2024 sembla que va acabar gastant un pressupost de 4.160 milions d'euros. D'aquests 4.160 milions d'euros, a les entitats socials n'hi van anar 147, en forma de subvenció, quan aquestes prestem molts serveis, i a més no és que prestem aquests molts serveis, sinó que mobilitzem molts més recursos perquè aquests serveis siguin el més ric possible i arribin més a les persones, que realment els necessiten. Això ens posa cada vegada més a les entitats, ens porta a una confrontació amb els propis treballadors, perquè estem pagant malament, perquè estem pagant uns convenis col·lectius que moltes entitats no gosen a que s'incrementin, perquè si s'incrementen s'emporten pel davant l'entitat. I si s'emporten pel davant l'entitat, el primer que ha de procurar un bon directiu és que aquesta entitat perduri en el temps. Però, clar, si no tens possibilitats de pagar més sous, les persones que tens en la plantilla parlen malament de tu i amb raó, vull dir, no és que no tinguin raó, perquè les condicions en les que estem, nosaltres mateixos, la Fundació Pere Tarrés, model d'èxit, sembla, avui que la presentem, tenim diverses persones que estan en la nostra plantilla que tenen dret a les beques de colònies de vacances de l'Ajuntament de Barcelona. Vol dir que la seva situació socioeconòmica veritablement és molt baixa. Només uns pocs ajuntaments, i en canvi sí en altres llocs, en altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol, s'ha arribat a uns sistemes de concertació dels serveis, Barcelona amb determinats serveis, Sant Boi, tenim la tinent d'alcalde, vull dir, quan concerten aquests serveis, quan no et bases amb el criteri de jo penso, tu executes i qui paga mana i per tant un tècnic municipal que no té altra funció que anar-te empaitant va vigilant aquesta, que tu estiguis complint exactament al peu de la lletra allò que et diu, però tampoc et pot demanar ni et demana res més, tot això genera una problemàtica en la feina que podem fer les entitats socials que, si em permeten l'expressió, ens capa, vull dir, no ens deixa anar més enllà. Creiem en el principi de subsidiarietat, creiem en la societat del benestar, creiem en la responsabilitat social de les entitats socials, o sigui, no actuem perquè l'administració no actua, no actuem amb suplència de... Actuem perquè som responsables socialment i ens hem sentit cridats a atendre les persones més vulnerables. Ara, sisplau, sense traves, ajudant-nos, perquè allò que estem fent, a criteri de l'administració i de qualsevol persona assenyada, té sentit, té una utilitat.
2: Per tant, vostè apuntava, és a dir, el paper clau que té l'administració, però després també les entitats del tercer sector, les entitats de l'àmbit social, és a dir, aquesta col·laboració fins ara és bona, encara ha de ser més bona, pot millorar molt?
1: Pot millorar molt, sobretot si partim d'aquests criteris que he dit. O sigui, les entitats actuen per responsabilitat social, no per suplència. Dos, les entitats no són un operador més que en lliure concurrència competeix per allò que ha pensat algú en l'administració i que llavors et delega en a tu perquè executis aquest servei, i les subvencions són imprescindibles si allò que estem fent es considera d'interès general i és un bé per a les persones.
2: Ha fet referència al tema de la immigració, destacant el percentatge d'immigrants que tenen titulació i qualificació. En aquestes últimes setmanes estem parlant molt del procés de regularització que ha dut a terme el govern central. Com el valoren des de la Pere Tarrés?
1: Aviam, qualsevol valoració de les que sentim avui dia a través dels mitjans de comunicació que fonamentalment ens traslladen el que diuen els polítics, té unes connotacions que a nosaltres i a mi en particular ens depassen. Ens depassen. Ara bé, que és necessària una regularització, vull dir que no, jo no puc dir en detall si això ha sigut per oportunisme polític o si veritablement això era el moment en el que s'havia de fer. Ara, això s'havia de fer. Una regularització s'havia de fer. No podem tenir 800.000 persones amagades en el país treballant amb l'economia submergida, explotades i sense poder-se desenvolupar com a persones i sense poder integrar-se plenament en la societat catalana i espanyola. No ho podem fer. Vull dir, és que és un tema no només de criteris laborals, no només de capacitat impositiva, com estava dient abans, sinó que és un tema d'humanitat, és un tema de dignitat. Aquestes persones no poden estar en aquí. Per tant, com a concepte, estem plenament d'acord amb la decisió del govern.
2: Des de Servimedia, volen saber què li semblen les posicions que té partits com Aliança Catalana respecte a la immigració il·legal. Jo n'afegeixo una altra, que és que d'aquí un any hi haurà eleccions municipals, com a molt també d'aquí un any hi haurà eleccions generals, i aquesta problemàtica, aquesta situació de la immigració, temen des de la Fundació que pugui agreujar i encara crispar més el debat polític i, per tant, el debat social sobre aquest tema?
1: Aviam. Les posicions d'Aliança Catalana, ja no ho diem de Vox, són posicions completament demagògiques i populistes. Vull dir, no les podem compartir de cap manera. Ara bé, els hi hem posat fàcil, els hi hem posat molt fàcil, perquè quan en una població determinada s'hi han inclòs centenars, en algun cas milers, percentatges molt significatius de població, 40% els s'han integrat i s'han posat allà dins, en aquesta excepció del terme, sense que se'ls reconegui masses drets o sense que s'hagi redimensionat l'ambulatori o les hores de dedicació del metge, sense que s'hagi preparat els mestres per atendre aquesta infància, havent-se de redistribuir els mateixos recursos amb drets socials, sense que puguin viure amb dignitat i, per tant, passin el dia pel carrer, sense que es puguin guanyar la vida legítimament i, per tant, hi hagi un percentatge mínim, perquè és mínim, de persones d'aquestes que puguin delinquir, esclar, estem creant un brou de cultiu que acabes fent possible que hi hagi aquestes formacions i que tinguin un discurs que algunes persones doncs, el comprin i s'hi identifiquin, perquè veritablement el que ells descriuen s'ajusta bastant a la realitat.
2: Però com s'actua contra això? És a dir, el missatge que es llença des d'aquestes formacions és un missatge molt curt a través de les xarxes socials que va fent forat a la població i, per tant, aquí hi hauria d'haver una reacció per explicar l'altra cara de la moneda, no?
1: Sí. Hi hauria d'haver una reacció per explicar l'altra cara de la moneda. A alguna formació política ja li va bé que d'altres progressin. Tot això és veritat, però clar, diria, arribem tard. El que hem de fer és resoldre el problema social, és procurar d'integrar veritablement aquestes persones i llavors no donarem peu, no donarem arguments a que es pugui aquest discurs d'aquestes persones prosperi. O sigui, en aquest moment insisteixo, i lamentablement arribem tard, vull dir, aquestes persones o aquestes formacions entraran al Parlament de Catalunya, tindran èxit electoral en determinats indrets de casa nostra, i només si l'administració en general i la societat va reaccionant i va ajudant a que aquestes persones s'integrin una mica més, és allò de la persona de color que ens fa por. Ens fa por la persona de color que va acompanyada o va associada a una vestimenta pobra, a una poca cura personal, perquè no té altres opcions. Aquella persona de color que ve en aquest acte, s'asseu com un més, participa amb un de com un de nosaltres i va vestit d'una forma més o menys adequada, no ens fa cap por, no ens fa cap respecte, no ens genera cap mena de rebuig, no?
2: De les qüestions que havia comentat abans...

tenim temps per res més. Recordar-vos que hem escoltat la intervenció que va fer Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés, el passat dijous 30 d'abril al Fòrum Europa Tribuna Catalunya. L'Obrim Camins d'avui ha estat possible gràcies al David Rius, al control de so, que avui ha tingut feina extra per solucionar aquest problema tècnic. Moltes gràcies, David. Us ha parlat amb molt de gust un servidor, l'Àngel Baumala i Reventós. La setmana que ve conduirà el programa l'Anna Ribas. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El sindicat USTEC critica la manca de concreció de la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, al Parlament per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. La seva portaveu, Yolanda Segura, afirma que no hi ha prou en demanar disculpes i demana més dades per estar segurs de que no s'ha fet abans i de que no tornarà a passar. Segura diu que aquestes accions coarten la llibertat d'expressió i el dret de protesta i tenen com a objectiu intimidar.
2: No es tracta que la consellera només es disculpi. Es tracta de conèixer l'abast d'aquestes operacions, perquè a quantes assemblees més hi ha hagut infiltracions? S'han recollit dades? Qui no se n'ha fet o se'n farà d'aquestes dades? Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Qui ens assegura que no s'han fet altres actuacions en aquesta línia? O fins i tot que no tenim els nostres telèfons intervinguts, per exemple.
1: I una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients a l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades amb altres aspectes, com la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron. L'escoltem.
3: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final... són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
1: I unes 1.700 persones estan confinades a bord d'un creuer a la ciutat francesa de Bordeus després de la mort d'un passatger i l'aparició de desenes de casos amb símptomes de gastroenteritis aguda. Un cas que no té relació amb l'antivirus de l'Ondius, segons han informat fonts sanitàries franceses. Es tracta d'un britànic de 90 anys. Almenys una cinquantena de persones han presentat vòmits, diarrea, mentre es fan proves per determinar l'origen del contagi. I encara més, parlant de sanitat, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center que atorga l'Organització Europea d'Institut de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center en col·laboració amb la Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements claus al projecte. I el Port de Tarragona instal·larà uns 700 panells solars a les cobertes dels tinglados per generar autoconsum. La planta generarà 300 kW de potència d'electricitat autogenerada que s'afegiran a les actuals.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.
5: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
6: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
4: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
8: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
7: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
8: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
7: Informa't al Molí Jove.

Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.

Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Ai, que bé que sona, eh? Que bé que sona quan entra aquest bombo, que ens indica que comencem aquesta història nostra de cada programa, de cada podcast, que ara en diuen podcast, d'això. El que sempre havíem dit programa, doncs ara en diem podcast. Per què? Perquè resulta que quan ho pots... perquè fos un podcast encara hauria de ser una mica complicat. Però és igual, li direm així, que ja ens està bé. Si ho pots escoltar quan ho vulguis escoltar, doncs per nosaltres això ja ens està bé. Diem podcast perquè estan penjats, ja ho saps, a la web de la ràdio. Tens absolutament tots els programes, aquest i els 209 anterior. Programa 210, edició 210 del Generació Chic. Ja completant la cinquena temporada. I dic completant perquè, atenció, que estem... Res, eh? Si ens queda res per l'estiu. Ens queda res, que ja tenim... Ja fa aquella oloreta, eh? Aquella ferum d'estiu, de ganes, de concerts, de... Ui, si ho tenim aquí sobre, això. De platja, de terrassetes, de tardeos, de... Com ens agrada l'estiu! Com ens agrada l'estiu! Perquè l'estiu és un bon moment per això, per compartir música, per escoltar, per fer totes aquestes coses que ens agrada fer quan el dia es va allargant, quan s'acaba, es fa fos més tard, quan no ens sap greu anar-nos a dormir o inclús fins i tot a anar a sortir a fer un geladet. Abans fèiem una copa, ara fem geladets. Després de sopar... Ai, estic posant massa en tessitura d'estiu i encara ens queda una mica, eh? Bé, el Generació Chic, això sí que t'ho explico, això sí que t'ho volia explicar, perquè és important. Que a veure, res que tu no sàpigues, res que no sàpigues de què va la pel·lícula, perquè portem, el que et dic, més de 200 programes compartint aquesta història, que és tan guai, que és això, posar música dels 80 i dels 90. Música, la que ens va fer créixer, la que ens va fer... Doncs que ens interessés tot aquest món, que ara doncs tinguem aquells records d'haver compartit aquesta música des de bon principi. Des de bon principi d'aquestes cançons, algunes d'elles versions de temes dels 70s i dels 60s, eh? Que igual que ara doncs es tornen a fer versions d'aquelles cançons dels 80 i els 90. Senyal que tan dolentes no serien, no? O potser que s'ho facin mirar els de les cançons d'ara, perquè seguim, amb tot i tenir cançons noves, seguim dient que com els 80 i els 90, no hi poca broma, eh? I tot això ens ho dieu a un perfil que tenim a Instagram, on ens ajuntem tota la colla del Generació Chic. Molt fàcil, arroba al davant, Generació Chic, tot junt, i au, a ballar. Allà ens feu moltes peticions i sempre us ho dic, no sé per què serà, sou tots una colla d'enamoradissos, que les peticions que ens feu sempre són, doncs, o moltes són amb coses d'aquestes així tubetes, com els Foreign

Aquesta banda que ens arriba des de Nova York preguntant-nos què carai. Això de l'amor, què carai és? I want to know what love is. Vull saber on era, què és això de l'amor. Una de les grans balades que et deia, que és el que més ens demaneu, el perfil aquest d'Instagram, arroba... Generació Xic, és on ens demaneu coses o ens compartiu gustos i cosetes d'aquestes, i aquestes cançons així, aquestes balades amb les que sempre comencem el programa, és una de les que més teniu tirada, eh? Deu ser que sou tots una colla de romàntics, home, segur que sí.

Ei, que això de ser romàntic no és res dolent, eh? Va, anem amb més coses. Aquests venien de Nova York.

canadenca Lana Miles amb aquest àlbum de 1989 i un vellut de color negre. Sempre no sé per què el vellut, sempre l'associem a coses així com molt, no sé. El vellut té la seva història, eh?

0: aquest Black Velvet, un Grammy que va aconseguir l'Anna Miles per aquesta cançó. Home, una cançó cançonaca, eh? Una cançó que té aquesta tessitura, aquest toc així lentot de balada, però que té una força com per... Buah, t'arrenca ja i et fa sentir que és el que volem aquí al Generació Chic.
1: Generació Chic.
0: Enviant àngels pel món. Això ho feien al Sau. Des d'una cançó del Quina nit, del 90. Aquell envia'm un àngel. Això sí, que s'assembli a tu i que sigui com tu. Avui escoltem la versió de l'LP, la versió de l'original, però hi ha versions en directe amb una canya brutal.

És de ser, no, jo no diria egoistes, però sí que és molt bonic tenir un àngel sempre que sigui com tu, que em recordi a tu i que s'assembli a tu. Això, per tenir-lo, doncs, aquí a sobre, que ens protegeixi sempre, perquè poder caminar sempre amb tu a sobre és... Uau!

sigui com tu. Com tu, que ens escoltes cada setmana, que comparteixes el Generació Xica, també molta gent que... Escolta'm, això és com allò del... Em recordeu de l'anunci del detergent? Que tu aquí li dius, aquí li expliques? Molts de vosaltres ens dieu que us ha descobert algun amic, algú que ja és de la colla del Generació. Oh, baby, baby. Doncs vinga, va. Nena, una miqueta més, no?

Aquest Baby One More Time va ser l'àlbum i, de fet, amb el que vam arribar, amb el que vam començar a conèixer aquesta noia, que després la coneixem ara ja, sí, com la princesa del pop. Aquest Baby One More Time és un àlbum de 1999. Des de llavors, doncs, compartint música, compartint art amb la Britney, amb la gran Britney Spears. S'ha anat convertint en això, en aquest sobrenom que li podem donar, o que se li dona, de la princesa del pop. I aquest Baby One More Time, et dic, és la que, el que ho dispara tot, el que comença a tirar endavant aquesta figura de la Britney Spears, que encara ara la va liant, i Déu-n'hi-do si la va liant. Mira, parlem ara de la princesa del pop amb aquest... Bé, anem a fer que ens ho acabi bonic, això. Així m'agrada. Ai, com m'agrada quan les coses s'acaben ben acabadetes. Britney Spears amb aquest Baby One More Time, deixant pas ara als còmplices des del 90 i la dansa de la ciutat amb aquest... Ai, un gran conegut és per ti.

0: és per tu, al final, tot el que fem sempre, us ho direm sempre, eh? Sempre és per vosaltres, perquè si no hi fóssiu vosaltres no tindríem massa sentit, cap dels sentits del món, doncs fer absolutament res. Segurament aquesta parelleta, el Teo Cardalda i la Maria Montsolís, també van pensar això. Els còmplices des de Vigo. Amb aquest És por ti, que era, va ser de segurament la cançó més reeixida, no? La que més, quan busquem una cançó dels còmplices, segurament triaríem aquest És por ti, que ve des d'un àlbum que es deia La danza de la ciutat de 1990. Còmplices, una banda venint des de Galícia, com et deia, i formada per una parella, que eren el Teo Cardalda, ex Golpes Bajos, amb el Copini, i la Maria Montsonís. A més de ser parella, diguem, musical, doncs també eren parella a la vida real, aquesta, durant aquesta dosi sempre d'una mica de Sálvame, que ja saps que ens agrada també a vegades posar-hi cullerada. Ai, sí, doncs això. Aquesta era la realitat dels còmplices, una banda... Una banda que ens agradava moltíssim. Abans parlàvem de la princesa del pop, amb la Britney Spears. Anem amb la reina, no? La reinona del pop, aquesta sí, home, no podem tenir la princesa sense tenir aquí a ella, a la grandíssima Madonna, amb aquest Holiday, no?
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Això és des del seu primer àlbum, un àlbum que es deia Madonna, també. Sí, senyor. I des d'aquest Madonna, des d'aquest àlbum, el tercer senzill que va aparèixer va ser aquest Holiday. Parlava de les vacances. Què més vols? Si tenim tots unes ganes de vacances que ens les fem a sobre. És veritat que aquesta cançó potser la recordem més per una altra història. Això, mira, t'explicaré després i encara farem alguna coseta xula. De moment, amb la Madonna i aquest Holiday.

Holiday Day. Mira, la Madonna, el que et volia dir amb aquesta cançó és que al final tothom necessita unes vacances. I segurament tu ara estaràs pensant, abans et parlava de l'estiu i d'aquestes coses, i dius, hòstia, jo també vull vacances. Quines ganes d'estiu, quines ganes de vacances. Holiday va ser el primer senzill de la Madonna en entrar a les llistes americanes. Imagina't tu com ha plogut, o si ha plogut, o si se n'han fet de coses des de que la Madonna va, amb aquest primer àlbum, treure, ja et dic, és el tercer senzill d'aquest àlbum. Doncs aquest va ser el primer gran èxit de la Madonna, segurament, el que després la va fer convertir en el que ara reconeixem com la reina del pop. La princesa, la reina... Noi, tenim aquí tota la família real. Però la nostra, aquesta sí que ens agrada. Aquests no ens roben ni res, eh? Ni després se'n van de rosites i tot això. No, no, no. El que et deia de la cançó aquesta de la Madonna, i això sí que ho sabràs i te'n recordaràs, és que d'aquesta cançó, d'aquest Holiday de la Madonna, es va fer una versió rapejada per un parell d'holandesos que es deien MC Mike G i el DJ Sven, amb aquell rap tan difícil o tan... allò era complicadíssim. Va, anem a fer una cosa que no és massa normal, eh? Posar dos cançons que diguem que són com la mateixa. Això sí, és una altra versió d'aquest Holiday de la Madonna, en aquest cas rapejat, us deia Mike G, MC Mike G i DJ Sven. Un pèl més

Vinga, va, doncs ens enfotem al llit, ens anem al llit, que serà on estarem millor. No, encara queda, eh? Però encara ens queda una estoneta per anar al llit. Ai, que això de rapejar com ens agrada, noi. And we take a little place in Amsterdam. Au! Aquesta parella de DJs i rapejadors de... Són, ells són... arriben des d'Holanda. Van agafar aquesta cançó de la Madonna i ho van petar. A més de fer un rap dificilíssim, superràpid, i això sí, superben quadrat, el que sí que van entrar també en aquesta cançó va ser aquesta part de Beat Boys, això de fer aquests... Tot això està fet amb la boca, no hi ha instruments, no hi ha res. Bé, els de sota sí, la base sí, però... And you know that, and you show that, it's times when, so let's go back. We are going on a summer holiday. We are going... Diuen, t'expliquen això, eh? Que se'n van de vacances. A London, a New York City. Però aquells tenen el seu lloc de naixement, és a Amsterdam. Això sí que ens ho explica.

0: i el Holiday. Avui hem fet ració doble de Holiday, eh? Tant primer amb la Madonna com després amb en MC Mark G en DJ Swen.
1: Generació.
0: Doncs sí, aquí al Generació. Ara anem amb una gent, aquests es diuen Silent Circle. I anem a veure això, aquest Touch in the Night. Això va ser una gran cançó d'aquestes música disco de 1985.

Aquest Touch in the Night va arribar a Espanya de la mà, ens va arribar a nosaltres de la mà d'una gent, de fet, en algun recopilatori també, d'una gent que coneixes potser i que es deia Don Disco. Són alemanys, el Silent Circle. Aquest Touch in the Night va aparèixer després en altres, en molts recopilatoris de música disco, el que et deia, d'aquella música disco de finals dels 80. Si al inici dels 80 estava dominada per la música italo-disco, cap a finals dels 80 i els 90 van ser els alemanys que van començar a agafar-li doncs, una mica el relleu amb aquell Eurodance.

Doncs es feia música disco a Itàlia. També se'n feia a Alemanya. Però des d'aquí es va donar un so característic, que va ser aquell Sabadell Sound, que en deien, per contrarrestar una mica, també. I es feia música de ball, també, des de les factories Blanco i Negro, des de les factories Max Music o Don Disco Music. Per exemple, tenim aquí a la Rebeca. Sí, senyor, amb aquell duro de pelar. Això està de 1996. Així que anem a recordar una mica la Rebeca, aquella rossa que també anunciava pneumàtics. Sí? Vinga, va, Tobi.

0: Laia, que poquet ens queda per quedar-nos allà cremats com una gamba.
1: I després per anar a sopar i fotre'n les gambes de Palamós. Això sí, també.
0: Duro de pelar, duro de pelar.
1: Que bé que es pelen les gambes, per això.
0: Loca por amar.
1: Qui és aquesta noia que és... Això, loca por amar, i que tu tan duro de pelar, noi, que no li feies ni cas a la Rebeca Pous del Toro. Bé, doncs compta amb la Rebeca, que aquí ens n'enfotem molt i tot el que tu vulguis, però aquesta noia aquí ha picat pedra. De fet, venia, de família de cantants. Més de 50 senzills publicats, la Rebeca. Evidentment, la recordem i la coneixem amb aquest duro de pelar. Y suelto mi pelo. Tota una Barbie Girl nostra, aquesta, eh? Sí o no?
2: Hi, Barbie.
1: Hola. I Ken. Què dius? Sí, home, sí. És fantàstic. Come on, Barbie, let's go party!

Ai, el Ken i la Barbie, que ens diuen que ens explicaven cosetes de... Mira, doncs, home, van fer una pel·lícula i tot, ells dos, eh? Yeah. Jo no sé què explicar-vos d'aquesta, d'això d'Aqua, o dels Aqua, que són els que, al final, el grup que fan aquesta cançó sobre la Barbie, que va ser la banda sonora de la pel·lícula. Una pel·lícula que, no sé, ara no et sabria dir, bueno, ho hauríem de buscar, però no fa tants anys que va ser com triada, com una de les grans pel·lícules. A més, amb la van agafar com un empoderament feminista i tot això. Jo no sé si ens escoltem la lletra amb una mica de deteniment, ens agradarà massa el que ens expliquen, eh? Això de You Can Touch, You Can Play amb Your Dolly.

Ja saps que per això nosaltres sempre hem mirat de fugir d'aquestes històries de, diguem-ne, bé, que no tenen res a veure o tant a veure amb la música. Nosaltres, a lo nuestros.

0: coses així, diguem-ne, més musicals, doncs, home, a part de la pel·lícula i tota la història que ja, t'estava dient, doncs el que hem de veure és que aquí hi ha una gent que són entre danesos i noruecs i que van, han fet, doncs, a part de altres cançons, van fer aquesta cançó que es deia Barbie Girl, doncs basada en la famosíssima Nina. Aquesta Nina i tota aquesta història, al final, el que va ser, això sí que és veritat, és, doncs, tot una, diuen, una mostra d'empoderament, no? Però, sobretot, nosaltres, si empodera, genial, estem encantadíssims de que empoderi el que faci falta. Però, sobretot, el que ens va donar és una cançó i un videoclip molt divertit i una cançó que ens permet donar canya, molta canya, yeah. Come on, Barbie, let's go party. I és el moment de dir-te que ens acompanyis la setmana que ve, perquè hi tornarem amb una altra història, amb una altra generació, xic. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Mentrestant, ja ho saps, si vols, ets dels que pots venir amb nosaltres, doncs, no sé, a reescoltar el programa a través dels podcasts, o ens pots anar deixant cosetes, si tu vols, al Generació Chic d'Instagram.
1: Generació Chic.
0: Tornem-hi, venim la setmana que ve, ens acompanyes, moltíssimes gràcies. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per l'infiltració dels Mossos a una assemblea de docents per preparar les vagues que hi ha convocades. El director de la policia, per la seva banda, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició. Parlon ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada i un error.
2: Demanar disculpes a al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
1: I el Departament d'Educació ha xifrat avui en un 21% el seguiment de la vaga de docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès, fins a les 5 de la tarda. Els sindicats convocants a l'aturada pugen el percentatge fins al 55%. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya Central. Recordem, a més, que hi ha una reunió prevista amb el govern. Els turistes internacionals puntuen Catalunya amb un 9 sobre 10. Ho apunta l'enquesta de satisfacció dels turistes internacionals que han entrevistat 20.000 visitants i no residents internacionals. La puntuació de Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana espanyola i 7 centèsimes per sota de la dada de l'any anterior. El percentatge de satisfacció va ser més a la Tarragona i a Girona, això sí, que a Barcelona. I la combinació de partícules de la contaminació atmosfèrica estan associades a 146.500 morts prematures anuals a Europa. És un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Es tracta d'uns resultats d'aquesta observació que per primera vegada fa una valoració a escala europea de la mortalitat a curt termini dels efectes de la barreja de múltiples contaminants presents a 31 països del continent. El treball també apunta que els homes joves són més vulnerables que les dones per probablement a causa d'una exposició més gran. Tot això, l'anàlisi del centre de recerca ha puntualitzat que especialment a partir dels 85 anys aquest patró canvia. I el concurs internacional de focs de Tarragona tindrà lloc de l'1 al 4 de juliol per tercer any consecutiu. Inclourà un espectacle de drons que retrà homenatge al Tour. El certamen serà més inclusiu que mai i és que a Tarragona Ràdio s'oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la punta del Miracle.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo? Les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil?
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
4: No!
3: Nosaltres t'ho posem fàcil.
4: Yuhu!
3: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
5: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

Guió i muntatge musical, Albert Pérez i Puig. Amb bo d'orquestra. Amics, benvinguts al programa Amb bo d'orquestra. Dir mambo és gairebé el mateix que dir Pérez Prado. Aquest músic nascut a Cuba l'any 1916 i mort a Mèxic el 1989 ha estat sempre considerat com el rei del mambo. També era conegut amb l'apel·latiu menys amable, cara de foca. Sigui com sigui, Dámaso Pérez Prado va portar i molt el gènere del mambo, que té els seus orígens en el danzón cubà i que desenvoluparia altres ritmes com el xa-xa-xa. Tot va succeir en les dècades de l'any 50 fins al principi de l'any 70, quan es va començar a escoltar salsa. Certament Pérez Prado no va crear el mambo, però sí que en va ser un dels seus majors difusors a nivell internacional. Va treballar en diverses formacions orquestrals cubanes des dels anys 40. Fou també el pianista de la banda sonora Matancera i de l'orquestra Casino de la Playa. En 1948 marxa a viure a Estat de Mèxic, per tal de formar el seu grup musical. Convidat per Kiko Mendive, funda la seva orquestra i contracta a Benny Moré com cantant. Composa moltes peces, sobretot mambos, a les que ni tan sols li posa nom. Són el mambo número 5 o el número 8, que van ser els de més èxit. Amb els canvis de tendències i preferències musicals, Pérez Prado s'adapta al temps composant peces com Patricia, a 1958, que Federico Fellini la va incloure en la seva pel·lícula La Dolce Vita. Pérez Prado, tot i certes diferències amb el govern mexicà, va adoptar la nacionalitat d'aquest país l'any 1980. Va morir el 14 de setembre de 1989, als 72 anys, com a conseqüència d'una aturada cardíaca. Amb vosaltres, el bo i millor de Pérez Prado. Hem obert amb el Manicero. Ara, mambo a la Quentón, tacumba i mambo en sax.

Amb aquest tema tanquem el programa amb l'orquestra dedicat avui a l'orquestra de Pérez Prado. Us agraïm la vostra atenció un cop més i us emplacem fins al proper. Gràcies i fins aviat. Adéu-siau.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el nou art. El control tècnic del programa i garantim que això rutlli. I tenim l'Eli Arjona. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més. Amb ell al capdavant de l'espai, comencem un nou episodi amb el veritable honor de rebre a l'estudi algú que personifica el propòsit o el propòsit que vol tenir aquest programa, que és portar a tot arreu el còmic i defensar el mitjà i prestigiar-lo tant com puguem, i ell ho fa magníficament, tant com està a les seves mans. Avui és d'aquells episodis que jo vinc amb paper i bolígraf perquè aprendrem moltíssim, no només per qui tenim ocasió de rebre l'estudi, que sí, evidentment, sinó per què ens presenta, que és el seu darrer assaig. Una obra que, en paraules de la Noelia Ibarra, divulgadora de referència a l'estat espanyol, vol traçar un panorama conceptual i alhora històric que ha de permetre al lector situar-se de forma ràpida en els principals debats i controvèrsies que han condicionat la consideració negativa que ha tingut el còmic fins a èpoques recents per arribar a conèixer les tendències actuals més rellevants. L'obra es titula Còmics, una immersió ràpida, i avui tenim el privilegi de tenir a Ràdio Molins el seu autor, Jordi Ojeda. Molt benvingut.
1: Què tal? Moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Un plaer que estiguis aquí. Parlant de la Noelia Ibarra, una divulgadora de referència, i el Jordi Ojeda és un altre divulgador de referència. Sí, sí, sí. Moltes gràcies per venir a parlar.
1: Bueno, la professora Noelia Ibarra és la presidenta de la Societat Acadèmica d'Estudis del Còmic, i és tot un honor que ella m'hagi fet aquesta ressenya en la contraportada del llibre.
0: Doncs, esteu de tu a tu, i en tot cas, molt contents que ella s'hagi prestat a fer aquesta, sí, aquesta ressenya.
1: Perquè ha sigut molt amable, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs, bueno, gràcies per venir a parlar de còmics de Ràdio Molins i per venir a parlar de còmic en majúscula.
1: I tant.
0: Ara ve un moment difícil, que és aquell que pretén resumir en poc temps la biografia del, en el teu cas, no? del convidat, del Jordi Ojeda.
1: Ui, que rotllo!
0: Exacte. Per posar en context els oients i les oients. En el teu cas, bueno, és un esforç de síntesi impossible, ja t'ho avanço. En tot cas, tu corregeix-me el que m'hagis de corregir i jo faré el que pugui amb aquest esforç de síntesi. El Jordi Ojeda Rodríguez és doctor en enginyeria industrial, especialitzat en producció automatitzada i organització de la producció. Actualment professor del Departament de Tecnologia del Tecnocampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.
1: Correcte.
0: Vinga. És també expert en còmics, molt expert, també expert en robòtica i també expert en ciència-ficció. Compagina la seva activitat professional exercint de divulgador de ciència i tecnologia utilitzant el còmic com a instrument pedagògic. Aquesta activitat l'ha conduït a col·laborar en diverses ocasions amb el Saló del Còmic de Barcelona, pel qual doncs, ha comissariat diverses exposicions i també ha col·laborat amb el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dins del Tecnocampus dirigeix el projecte de divulgació Cultura, Ciència i Tecnologia, una iniciativa nascuda l'any 97, a punt de fer 30 anys, en deies abans, dins de la càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura, amb l'objectiu de difondre la ciència i la tecnologia, utilitzant els còmics i el cinema també, com a instruments pedagògics. Vaig avançant, em salto moltes coses. Premi Popular 2010 a la divulgació de la historieta en el 28è Saló Internacional del Còmic de Barcelona. El 2012, menció d'honor del jurat de la 13a edició del concurso internacional Ciencia en Acción per l'activitat Ciclo de Lectures del projecte Còmic Ciencia en Tecnología. Sí, sí. Premi ACE del 2017, concedit per l'Associació d'Autores de Còmic d'Espanya en reconeixement per la labor de divulgació i recolzament al còmic espanyol.
1: Aquest em va agradar molt, perquè eren els propis autors qui van donar aquest premi.
0: Molt bé, merescut. Col·labores a Catalunya Plural, la publicació digital de drets i pensament crític amb articles dedicats a l'anàlisi de còmics, de diferents obres, sí, de còmic, sí, per tant, diguem còmics en minúscula, però també de còmic en majúscula, perquè parles del que és el còmic en si.
1: Sí.
0: Ets part de la Junta i responsable de comunicació de la SAEC, la Societat Acadèmica d'Estudis del Còmic.
1: Correcte.
0: Una iniciativa conjunta de la Universitat d'Alacant, la Universitat d'Alcalá de Henares i la Universitat de València, correcte, que té com a finalitat promoure la investigació i l'ensenyament acadèmic en l'àmbit de la historieta. Sí. I aquí sí que hi ha, dic, un llarguíssim etcètera de projectes d'innovació docent vinculats a l'ús del còmic i d'altres recursos gràfics i cinematogràfics per la divulgació de la ciència i la tecnologia, ponències a congressos internacionals, conferències, xerrades, taules rodones, publicacions, llibres, articles, exposicions, al canal de YouTube. Us asseguro que el llarguíssim aquí no és exagerat.
1: Per tant, bueno, he arribat a unes 1.000 publicacions, més o menys, i, clar, en aquests 29 anys.
0: Doncs preteneu, sí, sí, que ho resumeixi això en res, és impossible.
1: Sí, sí, sí.
0: Avui és d'aquelles entrevistes que, estirant d'un tema o de l'altre, podria donar per 3 o 4 programes, ho dèiem fora de micro, potser la cosa és que fem aquests 3 o 4 programes.
1: Bueno, algun dia.
0: Però avui tenim mitja hora. Posa't còmode, si us plau, perquè tenim molt per aprendre amb tu.
1: A veure.
0: O sigui, comencem. Jo, abans de res, i segueixo parlant, però abans de res, deixa'm agrair-te l'elaboració d'aquest llibre. El vaig llegir, l'he acabat fa un parell de setmanes, sentint que expressava el que pretenem en aquest petit espai, quan defenses el mitjà, com el defenses, quan compares la repercussió mediàtica que té respecte a la d'altres sectors, respecte a la d'altres fets noticiables, diguem, quan transmets dades, dates, xifres, aquesta mescla de rigor però també d'accessibilitat, no? És a dir, de fer-ho sí. Proper. Jo pensava, mentre ho llegia, jo voldria que aquest, el Parlem de Còmics, expressés el que expressa aquest llibre.
1: Exacte. Molta gràcia, molt agraïta.
0: No, gràcies a tu, de debò, per fer-lo. Tot l'assaig, diguem, parteix d'una defensa ferma i contundent del mitjà, és a dir, més enllà del que és en si l'assaig, i això no ho necessiten altres disciplines artístiques. No. La primera que llenço és per què? Per què el còmic necessita una defensa?
1: Bueno, jo crec que és algo molt circumstancial a la història de les últimes dècades a Espanya. Vull dir, això no passa en altres països. Jo crec que per diferents motius que estem analitzant des de l'àmbit acadèmic, als anys 80 el món editorial no va acompanyar en el creixement els seus lectors i els va com abandonar. I llavors vam passar de gent que eren infants als anys 70 i que llegien a Bruguera, llegien a TVO, etc., i que potser de milions de persones que eren lectors de còmic, doncs vam passar a milers, diguem-ne, quan vam arribar doncs, a partir dels 16, 17, 18 anys, i aquesta baixada tan brusca costa molt recuperar, ha costat moltíssim recuperar, i s'ha perdut. I llavors aquesta mancança de lectors també es tradueix en el món dels mitjans de comunicació. És a dir, que la gent que està a les seccions de cultura, amb tot el meu carinyo i tot el meu respecte, doncs també van deixar de ser lectors de còmic, i llavors això s'ha traduït en que durant moltes dècades els còmics han desaparegut de les seccions de cultura dels mitjans generalistes. No? Jo en el llibre em queixo que és una queixa que he fet durant moltíssims anys i per tant ara ja fa temps que no ho miro amb aquest detall, però abans sí que em preocupava molt, però quan es fan, per exemple, les llistes a final d'any dels llibres més venuts, les pel·lícules més vistes, els discos més venuts, el teatre més de no sé què, els còmics no surten, o sigui, no hi ha una llista de còmic, no? Ara fa unes setmanes va haver-hi Sant Jordi i no es parla de quins són els còmics més venuts. Hi ha el Saló del Còmic. Jo vaig ser responsable de les presentacions de les jornades comiqueres durant molts anys, que es feien a l'FNAC i SD, i que jo pensava dir que hi havia autors internacionals, que jo pensava dir que hauria d'estar els mitjans de comunicació haurien d'estar a l'aeroport veient com baixa aquest senyor de l'avió i arriba aquí, està 4 dies i no hi ha ningú que li faci cap pregunta, no hi ha cap entrevista, no? I, o sigui, amb tot l'esforç econòmic i de gestió que ha suposat portar amb aquest autor que a França seria una persona cercada per tothom, arriben aquí i estan 4 dies de vacances perquè no hi ha ningú que els hi faci ni una entrevista, no? Però, hòstia, com hem arribat a aquest extrem? Llavors, la meva inquietud durant aquests quasi 30 anys que porto amb aquest tema de la divulgació, la meva inquietud és intentar arribar especialment a un públic que no està acostumat a llegir notícies de còmic o a llegir directament còmics. No? Llavors, aquest perfil és un perfil que sempre m'ha interessat, de gent que menysprea el còmic perquè no el coneix o pensa que això és per nens i coses per l'estil, no? I tinc tantes anècdotes divertides, no? Per exemple, de recordo quan érem els meus fills petits i fèiem festes d'aniversari a casa i venien els pares dels nens, no? Del cole, i em deien, hòstia, sí que tenen còmics els teus fills, però clar, si tenen 4 anys, com és que tenen tants còmics? No? Pensava,
0: és que són meus.
1: És que són meus, clar. I bueno, doncs, aquest és un exemple, no? I això fa, ara els meus fills ja són grans, però vull dir que això és un exemple de com la societat valora aquest tipus de publicació, no? I això ho estem veient doncs, en els tiratges, estem veient en les notícies, estem veient en la repercussió d'events importants o de premis importants, o estem veient doncs, en l'àmbit acadèmic. Ara, per exemple, estàvem parlant de la Societat Acadèmica d'Estudis del Còmic, que és un gran que hi hagi una societat de científics, però això que té una part positiva, la part negativa és que fa un any que existeix. Es va crear el 2025,
0: sí.
1: És dir, que és molt recent, i no s'ha creat abans perquè estava mal vist a Espanya que es creessin aquestes coses, no? I aquesta és la realitat, o sigui, la realitat és que hem hagut de treballar en unes condicions molt dures durant molts anys.
0: Tu fas un símil en el, crec que és a la introducció mateixa, exacte, el símil aquest respecte a un esdeveniment futbolístic,
1: per exemple,
0: no? I parles, sí, d'imagineu-vos què, sí, passaria...
1: Bueno, perquè una cosa que em molesta moltíssim és aquesta notícia que apareix molt a les mitjans, sobretot de televisió, en què hi ha el Saló del Còmic, llavors entrevisten a gent disfressada al carrer, i diguem, el discurs que hi ha darrere, la forma de gravar-ho, sembla com si el tractessin per enfotre's d'aquestes persones, i ja està, i s'acaba la notícia, i penso, bueno, però quins convidats hi ha, qui ha guanyat el premi, quan dura, on es fa, i això, per exemple, quan hi ha un partit de futbol que la gent també va amb la cara pintada i va vestida de l'equip i tal, no es fa d'aquesta manera, no es fa amb aquest menyspreu, i els dos són igual d'honorables, diguem-ne, els dos aficionats són igual d'honorables, però en el cas del còmic no ens assabentem exactament de quina és la notícia, no? I aquest és un exemple de que, bueno, espero amb aquest llibre i amb altres contribucions que faig habitualment, doncs intentar anar picant, com en diuen en català, sobre ferro fred, no? I anar picant, anar picant, anar picant, i a veure, de mica en mica, a veure si omplim la pica.
0: Doncs entrem en matèria. L'assaig forma part d'una col·lecció, que és una immersió ràpida, una col·lecció de Tibidabo Ediciones, i, clar, com sempre que convidem a algú que publica una obra, hi ha aquesta pregunta obligatòria, però abans em permeto l'atreviment de demanar-te que ens expliquis breument en què consisteix aquesta col·lecció.
1: Aquest és el número 45 d'una col·lecció promoguda fa 10 anys per Tibidabo Ediciones, amb la idea de tractar temes socials, polítics, científics, d'una forma rigorosa però molt divulgativa, o sigui, que no tinguin una component acadèmica que sigui farragós llegir-lo, i que tingui, diguem, un tamany d'assaig de butxaca, que sigui relativament ràpid de llegir i que no hi hagi, diguem-ne, dintre no hi hagi moltes imatges, sinó que el text sigui molt concís, divulgatiu, i que sigui, com el seu nom indica la col·lecció, una inversió ràpida, no? Llavors aquesta col·lecció, després de 44 números, almenys el 45, doncs és, entre cometes, el més friqui, per dir-ho així, de tots, perquè els altres està fet per experts, diguem-ne, a nivell nacional i internacional, de currículum molt brillant, de temes polítics i científics, diguem-ne, molt interessants, i va sorgir, aquesta idea va sorgir del director de l'editorial, l'Antoni Comas, que havia estat inclús president de FICOMIC durant molts anys, i em va conèixer llavors, i me recordo que em deia, ostres, bueno, és que aquest llibre fa 8 anys que l'estem gestionant, vull dir que me'l va demanar l'any 2017, i em deia, ostres, dintre d'aquesta col·lecció m'agradaria que hi hagués un llibre dedicat als còmics, no? I aquest subtítol m'agrada molt, que diu tot el que volies saber sobre els còmics, les novel·les gràfiques i els mangas, i no t'atrevies a preguntar. És un subtítol que diguem, no trobo fantàstic, perquè és exactament el que vull, no? Jo he fet durant molts anys, i encara ho faig, però bueno, durant molts anys he fet moltes xerrades a escoles, instituts i biblioteques, però sobretot quan faig cursos a escoles, instituts, a professors que no tenen ni idea. O sigui, que em diuen, escolta'm, els meus alumnes no paren de parlar-me de superherois o no paren de parlar-me de mangas, i això què és, no? Un lector, per exemple, que va comprar el llibre el dia de Sant Jordi, em va dir una setmana després, em va dir, escolta'm, ara per fi llegint el teu llibre he entès quina diferència entre un anime i un manga. Que això és molt fàcil, perquè busquem per internet, és molt fàcil de

0: del sector del còmic. La lluita és, fixa't, eh? La lluita és perquè aquest llibre arribi a les llibreries de còmics.
1: Sí, això em deies.
0: Perquè aquest llibre té molta distribució en llibreries generalistes. Uh-huh. Però clar, a mi també m'agradaria que estigui a la venda en llibreries de còmics. Diana Barcelona, sé que està a la llibreria Universal, sé que està a la Norma Còmics, i a veure si puc aconseguir que arribi a més llibreries.
1: Ha d'arribar, No, no. Ara, de fet, estaves avançant molts temes que et volia anar demanant, perquè, clar, exactament què hi trobaran els lectors dins d'aquest assaig?
0: És un assaig amb una mida de llibre de butxaca, és a dir, que té una limitació a l'espai important, en què faig un petit recorregut sobre el concepte de què és un còmic, i després explico una mini història, per dir-ho així, en Estats Units, en Europa i en Japó, no? I amb una miqueta de Sud-amèrica. Però bàsicament seria els tres grans mercats, que és el mercat americà, el mercat europeu i el mercat japonès, que són els que realment són el motor del còmic a tot el món, no? Llavors hi ha un capítol específicament de la història del còmic en Espanya per acabar, diguem, el llibre parlant de nosaltres, però la idea és fer aquest recorregut també des d'una vessant que m'interessava molt, des d'una vessant industrial, no? Entendre per què passen les coses des d'un punt de vista empresarial, no? I per què va cap aquí, per què va cap allà, amb les limitacions de l'espai que teníem, però jo crec que era important entendre no només des d'un punt de vista artístic, sinó també des d'un punt de vista industrial, per què passen les coses, no? Aquesta és una miqueta la idea.
1: Uh-huh. Jo afegeixo, diguem, la meva valoració, la meva impressió, que és com un breu assaig, perquè sí que és vital que dius tu que està brevetat, no? Aquesta concisió que heu estat capaços de plasmar, sí. En què ets capaç de condensar i destilar tal quantitat de dades i dates, sí, que la meva perspectiva, la meva impressió és que res important ha quedat fora. I que segurament tu dius, no, he hagut de deixar fora això o altre i tal. Però la sensació és que res important, és a dir, tot el que és important explicar dins del món dels còmics i tal, està recollit aquí.
0: Ah, t'ho agraeixo. Sí.
1: Història del còmic, repàs, com deies tu, els diferents mercats, defensa, no?, aquesta defensa a ultrança del mitjà. A mi el que em sap greu, evidentment, és que sigui tan curta, ja et diria, no, sí, doncs fes un segon volum, no? Sí. Però res, vull dir que dic amb això en tot cas.
0: També per una connotació industrial també és la mida, perquè al final, diguem, fa que sigui un preu més assequible, clar. En part també perquè té aquesta mida, no? I també perquè és una inversió ràpida, o sigui, si féssim el doble de pàgina ja no seria ràpida, seria més a fons.
1: No, totalment d'acord, i crec que funciona precisament...
0: Sí, jo crec que té... Sí, per la gent que s'ho ha llegit i tal, penso que està funcionant, de veritat.
1: Jo crec que o sigui, i el que crec és que es converteix en una obra essencial pels que estimem aquesta disciplina artística i també per aquells, que, i crec que aquí va lligat també amb el que pretén el llibre, amb aquells que vulguin aquesta ràpida immersió, de dir, bueno, és un tema que no conec, vull immergir-me ràpidament amb això, compromet el títol.
0: I però de moment, qui se l'ha llegit i m'ha dit alguna cosa, és gent que li agraden els còmics i estic molt content perquè m'han dit, he descobert moltíssimes coses que no sabia.
1: Clar, exacte.
0: I per tant, ostres, ja arribarà gent que no té ni idea, però vull dir, de moment els que s'han llegit i m'han fet comentaris, estic molt orgullós.
1: Però crec que és molt important això també, no? El qui no el conegui, crec que hem de convidar els oients i les oients a entrar-hi, sí, perquè permet també descobrir per què el còmic mereix aquesta consideració de nouvel art, clar, que això és una cosa que entre nosaltres és una cosa que ens sembla fantàstica i, sí, diguem, immediata, però hi ha gent que diu, bueno, còmic, vols dir? I aquí està molt ben
0: està explicat.
1: I molt ben defensat, per què.
0: Sí.
1: Més enllà d'aquesta immersió ràpida, quin és el propòsit a nivell de a qui es vol adreçar, com vols arribar? Arribarem després, parlarem de l'estructura.
0: Bueno, bàsicament, aquests dos perfils que he comentat, que seria, un, buscar la complicitat dels aficionats al còmic i al manga en general, diguem-ne, que vulguin conèixer, doncs, la meva particular visió de la història i que descobreixin, doncs, títols i també curiositats i una forma determinada d'explicar-lo. I després el segon perfil és aquest que dèiem, de gent que no coneix res, no? És a dir, gent que professionalment li pot interessar en l'àmbit de l'educació, que tracti, diguem-ne, amb lectors i no sàpiga ben bé, o gent que treballi en l'àmbit de biblioteques, etc. Jo crec que poden ser, o gent de l'àmbit de la cultura, per exemple, no? Vull dir que siguin, el que dèiem abans, no? Vull dir que, escolta'm, si obres els teus ulls i, escolta'm, portes una secció de cultura i no tens ni idea de còmics, doncs, escolta'm, aquí tens una oportunitat de tenir una pinzellada que permetrà donar un salt molt important en aquest sector, diguem-ne.
1: I una cosa que apuntaves tu, crec, no sé si ho diu el llibre mateix o està en la publicitat, finalitat del llibre, que és recuperar aquells exlectors, aquells antics lectors, no?

0: Bueno, això seria genial, eh? Perquè diguem-ne, jo sóc d'una... Jo ja tinc ja uns anys, diguem-ne, uns quants, a cada peu, i la idea seria que tota aquesta gent que estic dient que els anys 70, 80 eren lectors de còmic, de TVOs, i que en algun moment determinat van deixar de ser-ho, intentar recuperar-lo seria una cosa magnífica, magnífica. El dia de Sant Jordi va venir un senyor i em va dir que li feia molta il·lusió comprar aquest llibre perquè feia molt de temps que no llegia, i escolta, pues a mi això em va honorar moltíssim. Va ser molt maco.
1: I tu deies que t'hi poses amb el 2017, però això neix bastant abans del 2017, no? De fet, no arrenca amb una investigació que...
0: Bueno, el meu projecte de divulgació arrenca l'any 97, amb un projecte també d'encàrrec per part de la Universitat Politècnica de Catalunya, en què ens demanen fer alguna cosa de cultura, i nosaltres proposem amb el meu company, l'estimat professor Francesc Soler Parellada, que ens va deixar justament ara fa un any, doncs amb aquest senyor que tenia una col·lecció de còmics molt important, de còmic antic, doncs la idea era veure com s'albirava la tecnologia de l'any 2000 en els còmics dels anys 50, com que l'any 97, no sé si te recordes que...
1: L'efecte 2000.
0: L'efecte 2000, que deien que l'any 2000 s'acabava el món, doncs vam dir, ostres, com es veia els anys 50, com seria el futur des del punt de vista tecnològic, però no per enfotre'ns per la ingenuïtat del que deien els autors, sinó per analitzar la percepció de la tecnologia. O sigui, a mi el que m'agradava era pensar, mira, una cosa que per exemple va passar després, no? Quan es van començar a vendre els primers mòbils, no va caler explicar-li a la gent que era un mòbil, perquè ja ho havíem vist a les pel·lícules. Clar. Doncs, diguem-ne, la ficció permet percebre la tecnologia d'una manera que facilita la seva incorporació a la societat. Doncs, clar, si tu veies en un còmic dels anys 50 algú parlant amb el rellotge,
1: el Dick Tracy,
0: per exemple, doncs en el futur, doncs quan el dia que tinguem, bueno, que ja tenim aquests rellotges que tenen connexió a internet i tal, doncs ja ho veurem com una cosa normal, no? Pensa que en una pel·lícula tan important com és Blade Runner, que és de principi dels anys 80 i que és de bé, diguem, a principi dels 2000, en Blade Runner no hi ha mòbils. I, de fet, hi ha un moment de la pel·lícula que hi ha una trucada, és una trucada en videoconferència, i ell para amb una màquina, truca, i li contesta la replicant a casa seva. No? Però vull dir que en una pel·lícula de principis dels 80 que parla del futur, doncs no surten mòbils. Llavors, en aquesta feina de l'any 97 vam començar a treballar sobre aquest tema, i això va ser molt èxit. Va ser una exposició que la vam portar per 20 ciutats d'Espanya, d'Andorra, i vam fer moltíssimes conferències, vam fer un llibre, vam fer molts articles, i que encara trec informació d'aquella... I arrel d'això vam elaborar aquest projecte de còmic, ciència i tecnologia, amb el concepte de divulgar la ciència i la tecnologia, amb un objectiu bastant maco, que és doble, eh? Per una banda, fomentar el debat de la ciència a partir de les vinyetes i els còmics, o sigui, fomentar el debat de la ciència a la societat, i un segon objectiu que era fomentar els estudis de ciència i tecnologia en el jovent, perquè també hi ha estudis que demostren que a partir de les lectures o a partir de la ficció en general...
1: Ens quedem sense temps. Sí que avui, això, no?, que el que parlaves del còmic no és només oci, sinó aquest instrument pedagògic, i justament això que comentaves ara, perquè desenvolupa aquesta capacitat cognitiva, creativa, de síntesi, tot això que crec que està molt ben explicat aquí i en altres fòrums en els quals t'expresses. Per acabar, sí que dues cosetes. Estem a tocar de la presentació oficial del llibre.
0: Correcte.
1: Això és dimarts, dia 12?
0: El dimarts, 12 de maig, a les 18:30, a la Biblioteca Nacional de Catalunya, al carrer Hospital de Barcelona. És un lloc emblemàtic i per mi tot un honor que poder fer la presentació del llibre a la Biblioteca Nacional de Catalunya amb retransmissió en directe per YouTube, però vaja, estareu benvinguts si veniu a acompanyar-me, serà un dia molt emocionant.
1: Molt bé, i serà el Jordi Pastor convidant, diguem...
0: El Jordi Pastor serà i la Pepa Mayo, els dos, que seran les dues persones que m'entrevistaran, amb aquesta idea de tenir la Pepa Mayo, que és escriptora, i el Jordi Pastor, que és autor de còmics. Són dues persones, una del sector del còmic i una alia al còmic, perquè me'n puguin entrevistar per tenir les dues visions de la que jo volia, diguem-ne, de com ha sigut la lectura d'aquest llibre.
1: Que bo, doncs això és d'aquí 4 dies, eh? O sigui, dimarts vinent. breument, proper projecte, perquè crec que m'apuntaves fora de micro, que ja tens un a punt de sortir també.
0: Bueno, perquè el tema de publicar llibres és molt complicat i al final, mira, segur la mala sort, o la sort, no ho sé, de que sortiran dos llibres molt seguits en dos editorials molt diferents. Tinc previst publicar aquest estiu un llibre en l'editorial Otaedro, que porta el suggerent títol d'Un còmic per a cada persona. És un llibre molt diferent d'aquest, en què el que analitzaré, diguem, uns quants còmics per molt diferents entre si, i còmics molt concrets, que són novetat dels últims anys, per persones de tot tipus, per gent de totes les especialitats que els interessi.
1: Una frase que subscrivim al 2000%, que ens encanta aquesta frase, aquest títol que li has posat, i que això, no?, que lliga amb aquest allò que que està tan de bo aquest programa ens poguéssim expressar com t'expresses tu. Ja no ens queda temps de més, però no podem deixar el programa sense demanar-te les recomanacions. És a dir, les persones que passeu pel Parlem de Còmics, volem que ens doneu dues obres de còmic. Un clàssic que et sembli imprescindible, sí, i una obra que diguis injustament poc reconeguda.
0: Mira, el clàssic, tenint en compte la bronca que foto en el llibre als mitjans de comunicació, i tenint en compte, diguem-ne, lo crític que sóc, diguem-ne, amb aquests mitjans, uh-huh, i el que et volia proposar és el llibre d'Astèrix, que es diu La Chichania, d'Uderzo i Goscinny, que és el guió de Goscinny, és un guió magnífic, però diguem-ne, aquesta sensació de que jo crec que part del malestar dels valors que hi ha avui en dia en la societat són culpa dels mitjans de comunicació, i jo crec que aquesta ira, no? Vull dir, que vas al cine i sembla que acabaràs a hòsties amb tothom, i a classe a vegades tinc por de que dic, hòstia, a veure què passa, no? Vull dir, vas pel carrer, vull dir, hi ha una ira, no? Ara venint aquí en tren, no? Hi ha una ira que jo crec que ho transmet també amb els esports, no? Hi ha tota una violència que, diguem-ne, aquest seria un... jo crec que és una bona lectura en aquesta època.
1: Ens agrada el clàssic. Sí, i sí, sí. L'obra desconeguda...
0: Bueno, no sé si és desconeguda o no, però m'agradaria parlar d'una novetat d'una autora novel que acaba de publicar la seva primera novel·la gràfica, que m'agrada moltíssim, la vaig llegir fa molt poc i m'agrada moltíssim, que és La fàbrica de paper, de Maria Keischer, de Marta Keischer, que fa una... No, ho publica el segell de Lumen i és superinteressant. Fa una novel·la gràfica en què barreja la història en el còmic, més una investigació a la seva família, perquè està basada en la història de la seva família, de l'avi, el pare, i, diguem-ne, coses que va descobrint, i també barreja fotografia, barreja escrits, cartes, documentació que va trobant, i he trobat una primera obra magnífica.
1: Jo el tinc pendent perquè és d'aquestes que m'ha cridat molt l'atenció a nivell expressiu, és a dir, no, aquests recursos gràfics i...
0: Bueno, però són aquestes novel·les que, bueno, moltes són totalment invisibilitzades per als mitjans, però aquesta, com que he trobat d'una qualitat excelsa, doncs per dir, ostres, doncs, l'haig de comentar.
1: Doncs em sembla fantàstic. Per últim, d'aquesta temporada us estem demanant un nom, el nom d'una persona que estigui vinculada al món del còmic i que vulgueu reivindicar-la o vulgueu reivindicar la seva feina per alguna raó concreta. La raó la podeu donar o no, això ja és cosa vostra, però un nom...
0: Home, jo, diguem-ne, en el meu àmbit de divulgació, els meus mestres, diguem-ne, un que ja no hi és amb nosaltres, que és el Luis Gasca, aquest és una persona que he llegit tota la vida i que el vaig conèixer ja de gran, fa uns quants anys, i vaig mantenir una amistat fins que es va morir, i després, diguem-ne, que encara hi són i que mantinc l'amistat, jo diria l'Antoni Martín i l'Antoni Altarriba. Diguem-ne, jo crec que aquests tres són per mi els meus mestres, hem tingut altres amics divulgadors, en tinc molts, però aquests tres per mi han sigut els meus mestres, que m'han format, diguem-ne, que els he estudiat moltíssim, els he llegit molt, he parlat molt amb ells i em sento molt orgullós d'haver-los conegut i tractar-los com a amics.
1: Doncs encantats d'apuntar aquests tres noms. Ara sí, ja s'ha acabat. Moltíssimes gràcies, Jordi Ojeda.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Per venir, ha estat un autèntic plaer. Tenim programes pendents, és a dir, aquí hem obert molts melons i més que n'haurem d'obrir.
0: Quan vulgueu,
1: o sigui que,
0: sí, tant.
1: Properament et convidarem. Ara sí, fins aquí aquest 30è programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Gràcies, Eli Arjona, com sempre, per fer possible aquest programa. Un luxe als oients i les oients. Moltes gràcies per escoltar-nos. Molt bon cap de setmana i, sobretot, llegiu Còmics, una immersió ràpida del Jordi Ojeda.

0: Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magatzim sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins, PICAM, associació de pacients al servei de pacients.
1: Avui entrevistem el doctor Ernesto Samuel Nadal Alforja, licenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València i doctorat en Medicina per la Universitat de Barcelona. Durant els darrers anys ha estat treballant i gestionant diferents equips com a referent transversal de l'ICO en càncer de pulmó, com a cap de secció de tumors toràcics, cerebrals i de cap i coll, com a coordinador científic de la Unitat Funcional de Pulmó o secretari del Comitè Molecular del Campus Bellvitge, entre altres. Co-lidera el grup de recerca experimental i preclínica en tumors toràcics dintre del programa Oncovell, d'Aidivell. També és professor associat de la Universitat de Barcelona i coordina algunes assignatures del màster de Biomedicina i del màster de Competències Mèdiques Avançades de la Universitat de Barcelona. I és el nou director de Recerca i Innovació Corporatiu de l'Institut Català d'Oncologia. I ens parlarà en relació al càncer de pulmó de les noves teràpies com la immunoteràpia, els efectes secundaris i també dels avenços. Bon dia, doctor Nadal.
2: Bon dia, encantada d'estar aquí amb vosaltres avui i m'encanta que tinguem aquesta oportunitat de fer un programa pensat per pacients, per a pacients.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies per fins i tot donar també una veu a tots aquests avenços que vostès estan fent i que nosaltres, el poble, es queda molt lluny tot això, no? I llavors, moltes gràcies per aquesta situació. Bé, parlant de la supervivència, doctor Nadal, el dia 17 de novembre va ser el Dia Internacional del Càncer de Pulmó. El missatge sembla més esperançador que mai. Vostè ha participat activament en estudis revolucionaris com el Nadim 2, que ha demostrat que aplicar quimio i immunoteràpia abans de la cirurgia pot arribar a doblar aquesta supervivència a 5 anys. Llavors, podem parlar de curació del càncer de pulmó amb molta més freqüència, doctor?
2: La veritat és que sí. Els darrers anys hem fet un pas de gegant, sobretot gràcies a conèixer millor la malaltia. Hi ha hagut molta informació que ens ha vingut de la recerca més bàsica, també dels laboratoris, i també d'iniciatives com la que acaba de comentar, assajos clínics liderats per investigadors espanyols que també han canviat la forma de tractar els pacients a dia d'avui. La incorporació en estadis, diguem, més precoços de la malaltia, quan la malaltia encara es pot operar, de tractaments que ja han demostrat ser molt efectius quan la malaltia està avançada, com en aquest cas seria la immunoteràpia, no? Que ja portem uns quants anys que la veníem utilitzant en la situació de malaltia, diguem, disseminada, estadi 4, malaltia avançada, que això ja havia sigut molt transformador, perquè havíem vist que hi havia malalts que, malgrat tenir metàstasis, podien arribar a ser ja supervivents. Mm-hmm. Però quan aquestes teràpies innovadores es van a poc afiançant i es comencen a aplicar en estadis més primerencs de la malaltia, hem vist que realment això també és transformador, també està permetent que malalts que tenen una malaltia, el que anomenem localment avançada, perquè és un tumor gros o perquè hi ha diversos ganglis linfàtics afectats per la malaltia en el tòrax, són malalts que antigament, amb la cirurgia i la quimioteràpia, aconseguim curar una minoria de pacients, però ara hem vist que realment amb aquesta, com has comentat, no? Afegint a la quimioteràpia, a la immunoteràpia, durant 3 cicles abans de la cirurgia, això realment transforma molt l'evolució de la malaltia. S'ha vist que en molts malalts s'aconsegueix eliminar la presència del tumor quan el malalt s'opera i aquell tumor s'observa al microscopi, veient que amb molta freqüència, pràcticament un de cada 3 malalts, podem arribar a veure que hi ha una desaparició completa del tumor.
0: Carai, això és molt fort, doctor.
2: Això és Sí. Això és una molt bona notícia, no? Perquè sabem que aquests malalts que quan els operem realment no trobem cèl·lules tumorals viables, perquè les cèl·lules han mort i veiem que és perquè hi ha hagut un efecte del sistema immunitari, ara comentarem una mica com funciona la immunoteràpia, doncs quan veiem que realment hi ha aquesta desaparició completa del tumor, les possibilitats de curar la malaltia són molt altes, perquè això vol dir que realment hi ha hagut una gran eficàcia del tractament contra el tumor i això també es tradueix en que desapareix tot el tumor que està localitzat i també ataquem a una altra part de la malaltia, que és la malaltia que diguem micrometastàtica, no? Que són aquelles cèl·lules que s'han escapat del tumor primari, que estan circulant i que poden causar la recaiguda de la malaltia, no? I aleshores allò que estem veient en el tumor que hem tret i que hem operat, en realitat és una, com una extrapolació del que està passant a tota la malaltia en el seu conjunt, que realment l'estem d'alguna forma erradicant. També hi ha malalts que no arribem a fer desaparèixer tot el tumor, també s'operen, i sí que és cert que hem vist que el que aconseguim també, encara que el malalt no es curi, és retrasar molt la recaiguda, de forma molt significativa. I realment en aquests dos estudis, l'estudi NADIM i l'estudi NADIM-2, liderats pel doctor Mariano Provencio i desenvolupats en el marc del grup espanyol de càncer de pulmó, van aconseguir realment transformar la forma de canviar aquests malalts. I aquests estudis han sigut inspiradors de grans estudis que s'han dut a terme a nivell mundial, a nivell internacional, que finalment han portat a l'aprovació d'aquesta combinació de quimio i immunoteràpia abans de la cirurgia. I a dia d'avui això ja és un estàndard de tractament a molts països del món, no? I això ens ompli també d'il·lusió, d'orgull, no? Perquè de vegades també estudis petits i ben dissenyats poden influir en la forma de tractar els pacients, no? I realment estem en un moment molt il·lusionant, queda molt per fer, però també realment hem avançat també molt els darrers anys.
0: Clar, queda molt per fer, d'acord, però d'on venim a on estem,
1: i tant,
0: és el que hem de pensar, que després queda molt per fer, pues adelante les atxes, això ja se sap, no? Però si mirem enrere i aquest salt tan vertiginós, tant vostè com el doctor Mariano Prudencio o l'equip han fet, això no té preu.
1: Està clar,
0: Vull dir, clar, això, sí. Això és per encoratjar a continuar seguint endavant.
1: Home, això està claríssim, és el més important.
0: Perdó, doctor, què deia?
2: Quan jo vaig formar-me fa alguns anys, soc jove, però ja no tant, sí que dic que, clar, en aquella època bàsicament teníem la cirurgia, la radioteràpia i la quimioteràpia.
0: I la quimio, sí, exacte.
2: Sobretot el que ha sigut molt revolucionari ha sigut en el càncer de pulmó, a part de l'avenç que hi ha hagut en les tècniques, que això també s'ha de reconèixer, els nostres companys de cirurgia i d'oncologia radioteràpica també han millorat molt la seva capacitat d'operar els tumors d'una forma molt més, diguem, selectiva i fent incisions en els malalts, no?
0: No tan agressiva, potser,
2: no tan agressiva. Els malalts abans estaven una setmana ingressats, ara en dos dies se'n van a casa i realment es recuperen molt bé. La radioteràpia també cada vegada és més precisa, no? I aconseguim donar dosis més altes en el tumor. Vull dir, tota aquesta part també ha millorat molt, que és la part dels tractaments curatius. Però el que també ha sigut un gran avenç ha sigut la incorporació de dos grans pilars nous, que són les teràpies dirigides o la medicina de precisió i la immunoteràpia. I això realment ha sigut espectacular, que ara tenim malalts, com dèiem abans en la introducció, que els diagnostiquem amb metàstasis, però això no vol dir que no puguin viure molts anys i amb qualitat de vida, no? Que no només estem curant més, sinó que també estem allargant la vida amb qualitat de vida.
0: Amb una qualitat, perquè clar, que allarguin la vida, doncs, molt bé, i un aplaudiment, però clar, hem de tindre una mica de qualitat. Si llavors hem aconseguit tindre l'allargament per un costat més la qualitat, això és un còctel que va molt.
1: Vostè és un dels experts en immunoteràpia. Per a qui ens escolta, ens pot explicar de manera planera com funciona? Ja no parlem de matar cèl·lules, com feia la quimioteràpia, sinó de reactivar el nostre sistema de defensa. I la pregunta clau: és un tractament vàlid per a tots els pacients amb càncer de pulmó o necessitem trobar el cognom exacte del tumor per saber si funcionarà?
2: No, són dos comentaris molt encertats. La immunoteràpia, com diu, és un tractament molt interessant perquè no és que donem un agent que és tòxic que per les cèl·lules que són, no, que proliferen com més la quimioteràpia, sinó el que fem és aprofitar un sistema defensiu que tenim al cos, que és el propi sistema immunitari, que normalment detecta les cèl·lules tumorals, però hi ha diversos mecanismes pels quals aquestes cèl·lules tumorals no poden ser eliminades, perquè el tumor aprofita una sèrie de senyals per amagar-se del sistema immunitari. De fet, utilitza unes proteïnes, per exemple, que també s'expressen en la placenta de, no, de la mare, que és una zona on coexisteixen dos sers que no són completament iguals, no? Llavors, el tumor és molt llest i aprofita aquestes senyals inhibidores del sistema immunitari per a protegir-se, no? I d'alguna forma aconseguir que la cèl·lula, diguem, defensora o el sistema immunitari no ataqui a la cèl·lula tumoral. Una de les estratègies que estem tenint, que ha tingut molt d'èxit i que anomenem immunoteràpia de forma general, no? Però que en realitat hi ha molts tipus d'immunoteràpia ara en desenvolupament, però la que està més establerta precisament el que fa és tocar aquesta connexió, aquesta sinapsi entre la cèl·lula tumoral i la cèl·lula defensiva, que sobretot és una proteïna que s'anomena PD-1 i PD-L1, que el que fa és que aquesta és com una mena de fre per la cèl·lula defensiva. El que fa el tumor és apagar el linfòcit, la cèl·lula que l'hauria d'atacar i que està allà, i moltes vegades està infiltrant el tumor, està present i està reconeixent la cèl·lula tumoral, però no aconsegueix eliminar-la perquè està confrenada. I el que fem amb aquest tractament és treure aquest fre i reactivar el linfòcit, aquesta cèl·lula defensiva, perquè ataqui a la cèl·lula tumoral i la elimini. A més, té un avantatge a la immunoteràpia, és que les cèl·lules aquestes cèl·lules defensores del cos, que s'anomenen linfòcits tipus T citotòxics, són les cèl·lules que tenen memòria. I això és un gran avantatge, perquè una vegada s'ha aconseguit despertar aquesta resposta, si és efectiva, es pot mantenir el temps. I això és una gran diferència amb la quimioteràpia. La quimioteràpia també és efectiva, però sí, té el defecte de que és molt tòxica i que amb molts tumors acaba sent una teràpia que dura durant poc temps, perquè la cèl·lula tumoral es fa resistent. Amb el sistema immunitari és diferent. Una vegada s'aconsegueix aquesta resposta antitumoral, moltes vegades es pot perllongar en el temps. Sí que passa que alguns malalts acaben també fent-se resistents i la immunoteràpia arriba un moment que ja deixa de ser efectiva. Però sí que moltes vegades el que veiem és que canvia la història natural de la malaltia. El que anomenem història natural és com la malaltia va avançant, no?, i va fent-se més forta. I amb la immunoteràpia veiem que hi ha malalts que no els aconseguim curar o que la malaltia no l'aconseguirem controlar tot el temps, però frenem l'evolució del tumor. I això és realment molt interessant. També hem comentat, no?, que no és un tractament que sempre funcioni a tots els malalts. Clar. Perquè dins del càncer de pulmó, en realitat anomenem càncer de pulmó a una malaltia que són moltes malalties. Val. I a dia d'avui utilitzem una tècnica que és molt important. No només mirem aquesta proteïna que esmentàvem abans, el PD-L1, que ens orienta una mica a les possibilitats de que el malalt respongui molt a la immunoteràpia, sinó també el que fem és utilitzar unes tècniques que anomenem de seqüenciació massiva per estudiar una sèrie de proteïnes i gens. Bueno, en realitat estudiem si hi ha hagut una inactivació d'una sèrie de gens que són importants en el càncer de pulmó, inactivació o hiperactivació, vull dir que és un tema més de veure si hi ha una sèrie de gens que estan alterats, i això ens donaria una senyal de que en alguns tipus determinats de tumors podríem utilitzar el que anomenem teràpies dirigides, que són tractaments que van d'alguna forma són específics per a aquestes alteracions i que funcionen molt bé en aquests malalts. Llavors, quan els malalts tenen algunes d'aquestes alteracions genètiques en el tumor, llavors podem utilitzar unes teràpies molt específiques que anomenem teràpies dirigides. Mm-hmm. I generalment, en alguns d'aquests pacients, la immunoteràpia no és tan efectiva. En canvi, va molt bé aquestes teràpies dirigides. En canvi, en altres malalts que no tenen aquelles alteracions, la immunoteràpia és el tractament d'elecció, no? Mm-hmm. El que passa és que els tumors, de vegades, ja tenen molta inflamació i tenen molta presència d'aquests linfòcits que poden atacar a la cèl·lula tumoral, però en canvi hi ha altres tumors que anomenem tumors més freds, que no tenen tanta presència d'aquestes cèl·lules defensives. Llavors, el que també s'està desenvolupant ara són, s'estan desenvolupant vacunes i noves estratègies d'immunoteràpia perquè d'alguna forma els linfòcits vagin al tumor. Perquè de vegades hi ha tumors que ja, si no tenen aquesta presència de cèl·lules defensives, és molt difícil que la immunoteràpia funcioni. Uh-huh. Però sí que s'estan desenvolupant noves estratègies que estan canviant, no? Estan aconseguint que aquests tumors freds passen a ser tumors calents, no? I d'alguna forma aconseguim inflamar-los per a que les cèl·lules defensives estiguin allà prop del tumor i aconsegueixin eliminar-lo.
0: Bueno, estimats oients, acabem de sentir una masterclass, perquè, vamos, després dels 10 o 12 anys que vostè ha portat d'estudi, ha sigut capaç de resumir-ho i de fer-ho entenedor. I quins són els efectes secundaris, seqüeles, dels tractaments d'aquestes noves teràpies? Podríem dir que el deteriorament cognitiu, Chemi O'Brien, és un dels que més pot preocupar quan s'acaba el tractament?
2: Sí, el que s'ha anomenat chemobrain o toxicitat relacionada amb la quimioteràpia a nivell cerebral, això és un tractament que és un problema que veiem en els malalts que han fet quimioteràpia, no? Uh-huh. Que sí que la quimioteràpia sabem que en certa mesura arriba al cervell. Sí que el cervell està molt, és un òrgan molt protegit perquè té una mena de barrera, perquè no li arriben els tòxics, no?, que hi ha hagut a la natura i que evolutivament el nostre cervell s'ha anat com protegint d'això. Això fa que la quimio tingui algunes dificultats per arribar, però sí que una mica sí que va arribant, no? I això fa que a la llarga algunes persones, sobretot aquelles que sobreviuen i que viuen més anys, són les que poden arribar a desenvolupar aquests problemes. Això ho veiem molt també, per exemple, en la població pediàtrica. Els pacients que són nens i tenen càncer, tenen de vegades quimioteràpies, no, que són a dosis importants per ells, i això a la llarga pot causar una sèrie de... Sí que s'ha estudiat molt el càncer de mama i en altres tumors no està tan estudiat aquest chemobrain. Però sí que els tractaments que hem estat esmentant, ara durant la conversa, sobretot les teràpies dirigides i la immunoteràpia tenen un perfil d'efectes secundaris diferents. La immunoteràpia, quan s'ha comparat amb la quimio en general, és menys tòxica, sabem que dona un percentatge més baix d'efectes secundaris greus i que normalment es porta de forma més, diguem, més tolerable pels malalts, perquè generalment poden fer una vida més activa, però també és cert que hem d'estar una mica alerta, perquè com que estem activant el sistema immunitari, això també pot fer que no només el sistema immunitari s'activi contra el tumor, sinó que també es pot activar contra altres òrgans, i hem d'estar una mica a la white, perquè de vegades es poden produir inflamacions en òrgans importants.
1: Sí.
2: Per això és molt important que hi hagi una bona connexió amb l'equip, que amb el metge, la infermera, infermer dels equips que porten el pacient, perquè sigui fàcil accedir a ells. I també és molt important l'educació sanitària que els hi donem, perquè els pacients i les famílies han de conèixer, no, quins són els riscs del tractament i com han de reaccionar.
0: A el que t'enfrentes sí que... i com podem ajudar el nostre malalt de casa, no? Vull dir...
2: Perquè, plorant, no arreglem res. Sí que és cert que aquesta inflamació dels òrgans es pot manifestar de moltes maneres, no? Pues, si és en el colon, pot donar una colitis, si és en el pulmó, una inflamació pulmonar, en la pell, una mena de reacció cutània, en el ronyó, una nefritis. Sí que els malalts van vigilats perquè van venint a la consulta, els anem fent analítiques, parlem amb ells, però sí que és molt important que hi hagi un acompanyament i que hi hagi una continuïtat.
0: Parlen amb ells. Jo sempre dic que l'equip que es dedica a tema de càncer, sou un món a part, sou gent a part. Sou
1: això
0: gent
1: clar,
0: a part. No té res a veure amb una altra especialitat, em dona igual quina especialitat triem. Tots veiem la mort, tots ja estem en contacte dia a dia, però vosaltres no sé què teniu, però, i sobretot això, el anar parlant i el anar fent aquest seguiment dia a dia.
1: Si estem ben informats, un dels estudis que estàs portant a terme és el de la metàstasi cerebral. Què ens pots explicar d'aquest estudi? En quin punt ens trobem?
2: Sí, hem fet dos assajos clínics centrats en malalts. Nosaltres sempre ens han agradat les poblacions que no estaven tan representades en els assajos clínics que du a terme la indústria farmacèutica, perquè sí que, òbviament, ells van a buscar grups grans o pacients que estan més forts, i això és una mica herència del meu mentor, que era el doctor Felipe Cardenal, que m'agradaria també esmentar-lo perquè vaig aprendre molt amb ell, i ell em va ensenyar, no, que hi havia un grup de pacients que no estava mai representat, però aquests malalts després venien a la consulta i els veiem en el dia a dia i havien de prendre decisions. I aleshores la nostra obligació com a centres investigadors i des del punt de vista acadèmic era generar estudis que donessin resposta a aquests reptes, no, i aquestes persones que venien, no, i que no encaixaven en el patró més general, no? I aleshores vam anar... Ell va començar amb alguns estudis i després nosaltres vam continuar quan ell es va jubilar i vam fer una mica alguns assajos clínics centrats en aquestes poblacions que són malalts que tenen malaltia cerebral, perquè el càncer de pulmó amb bastanta freqüència té tendència a escapar-se cap a òrgans importants com el cervell. Carai. I aquests malalts sí que havien entrat en assajos clínics, però moltes vegades demanaven els assajos clínics que els malalts rebessin tractament previ amb radioteràpia cerebral. I aleshores hi havia malalts que amb la radioteràpia cerebral, que diem holocranial, més general, que és radiar tot el cervell, arribaven a la consulta de vegades molt deteriorats, perquè estaven... Això és un tractament que realment suposa pues, molt cansament pels malalts i vèiem que molts d'ells feien una davallada. També era un tractament que de vegades t'obligava a esperar entre 3 i 4 setmanes a començar el tractament general de quimioimmunoteràpia. I aleshores alguns malalts inclús també tenim el risc de perdre'ls, de que en aquesta espera d'aquest tractament poguessin empitjorar. Llavors vam dir, per què no fem el tractament d'entrada en aquests malalts? Si realment podíem intentar donar el tractament de forma general de quimioimmunoteràpia i veure si poden retrasar una mica la radioteràpia. Llavors, aquests estudis van demostrar que començar la quimioimmunoteràpia era segur i que també la majoria de malalts que responien al tractament responien també a nivell cerebral, inclús sense haver fet radioteràpia prèvia. Molt i això va ser una mica disruptiu perquè abans estàvem instal·lats en una posició molt dogmàtica, de dir, hem de fer primer la radioteràpia i després la resta de tractaments. I això va flexibilitzar una mica les coses. No vol dir que la radioteràpia no sigui útil, que ho és i molt, però vam veure que alguns malalts podien començar de forma segura el tractament general, inclús en alguns malalts d'aquests estudis que vam fer, vam veure que la malaltia podia respondre de forma completa en el cervell amb la quimio i la immunoteràpia, sense haver de fer radioteràpia. Llavors eren malalts que podien evolucionar molt bé. Jo tinc malalts a la consulta que han participat en aquests estudis i que estan en resposta completa, i això és molt bonic. Hi ha altres malalts que sí que responien i que durant el camí, en algun moment, la malaltia començava a créixer i aleshores era quan aplicaven la radioteràpia. Però ja havien controlat la malaltia de forma també general, perquè al final, quan aquests malalts que tenen malaltia al cervell també tenen malaltia extracerebral i de vegades pot ser una malaltia amenaçant, perquè si creix molt la malaltia de fora del cervell, al final també tens un problema. No? Okay. I aleshores, aquests estudis realment van ser satisfactoris, un d'ells ja es va publicar, l'altre van presentar aquest any a Barcelona al Congrés Mundial de Pulmó i ara estem pendents de... A veure si trobo una mica de temps, que anem malament de temps per poder-lo escriure i publicar-lo, perquè ens fa il·lusió.
0: Perfecte,
2: i també és un altre estudi que hem dut a terme en el marc del grup espanyol de càncer de pulmó, que és un entorn molt atractiu per poder desenvolupar aquest tipus d'estudis acadèmics que donen resposta, no, a problemes que teníem.
0: Bueno, de fet, la primera part aquesta ha sigut molt encoratjadora, no? Molt veure d'on venim, d'on estem i que d'on podem anar. Llavors, malgrat tots aquests avenços que tenim, en quins estadis es detecten la majoria de càncer de pulmó? Vostè creu que caldria implementar algun cribatge com es fa amb el càncer de mama o bé el de colon?
1: Això seria ideal.
2: Sí, sabíem què dir. Desafortunadament, el càncer de pulmó és una malaltia moltes vegades silent, que quan es diagnostica dona la cara, gairebé la meitat dels malalts ja estan en una fase avançada. I per això la impressió que tenim és que arribem tard, no?
0: Sí.
2: I que hauríem de fer alguna cosa per a poder diagnosticar la malaltia més aviat. Una cosa que és important també és pues, acudir al metge quan no, intentar... Amb el Covid ho vam veure, que tota la sacsejada que va suposar pel sistema i que la gent estava a casa, vam veure després d'aquella temporada tumors molt avançats, perquè també molts símptomes es confonien amb el Covid, la tos, no, l'ofec, no, hi havia símptomes que podien confondre i també la gent va trigar molt a consultar i aleshores vam veure que es va incrementar molt el nombre de pacients que venien amb malaltia més avançada. Per tant, és important acudir al metge quan un es troba bé.
0: Exacte.
2: I aquesta seria la primera mesura, no? Recomanar a la població, al metge de família, consultar i no automedicar-se i intentar consultar.
0: Sobretot això. Perquè
2: això
0: a mi em pot anar bé una aspirina, no sé, m'ho invento, i amb l'altra persona li pot anar bé un gelocatil, dona igual. O sea, no. A la mínima que nosaltres creiem que no ens trobem bé, vale? Tenim el metge de família, que per això estan, i llavors ell ja dicta, o ella ja dictaminarà aviam quin cribatge fa o allà on ens dictamini.
2: Jo confio molt en la primària, perquè és la primera, no? El primer front, i tenim molts bons professionals a Catalunya, i
0: sí,
2: crec que
0: senyor.
2: És important que confiem en el sistema, no? I quan una molèstia persisteix, no? Una cosa que un dia tens una mica de tos i és un refredat, doncs, però si realment una cosa persisteix, no ens trobem bé, perdem pes... Hi ha un dolor en el pit que no millora, hi ha símptomes que no encaixen, apareix algun bony en alguna zona del cos, s'ha d'anar al metge i s'ha de consultar perquè aquesta, a part d'ara parlarem dels cribatges, no? Però crec que aquest és un element també clau, no? I accedir al sistema de salut públic és fàcil i s'ha d'intentar... No?
0: Sí, el metge de família és fàcil. Després ja l'altre no ho sé, però si el metge de família creu o dictamina que hi ha algú que no està del tot correcte, no ens preocupéssim, amics, perquè aquesta persona ens deriva amb el caràcter més urgent que pot ser.
1: I tant que
0: Vull dir,
2: exacte.
0: Això ho tenim molt clar.
2: En la majoria d'hospitals comarcals o universitaris també hi ha un circuit de diagnòstic ràpid de càncer de pulmó. Mm. Això fa que quan hi ha una sospita, una radiografia que és anòmala, un TAC, que hem vist alguna cosa, un pacient que hi ha una sospita raonable, s'activa un circuit per fer les proves el més ràpid possible per arribar a un diagnòstic i prendre una decisió. Vull dir que hem de confiar en el sistema. Dit això, també el sistema arriba fins on arriba i sabem que la naturalesa d'aquesta malaltia fa que de vegades arribem tard fent les coses bé. Clar. I és perquè és una malaltia traïdora i que, com dèiem, dona la cara de vegades quan
0: no presenta tos
2: o per la veu o té mal de cap. Hi ha moltes vegades el que estem veient és l'expressió d'una metàstasi, no? Uh-huh. I aleshores, ahir no vol dir que es poden fer moltes coses i s'han de fer bé. I sí que és important també que els circuits que tenim als hospitals funcionen de forma àgil per poder prendre una decisió aviat i que el pacient tingui accés al millor tractament el més aviat possible. I després també, per l'altre costat, hi ha tot el tema del cribatge. No? Que el càncer de pulmó té algunes dificultats perquè hem d'arribar a una població una miqueta diferent. Mm. És una població de risc, que anomenem, que són individus que són fumadors i que tenen una determinada edat o que han sigut fumadors. Mm. Vull dir que no és tan elemental com enviar una carta a casa i aquí moltes vegades necessitem la complicitat dels metges de família també.
0: Exacte.
2: Que poden identificar o fer crides de aquesta població que normalment té més de 55 anys fins a 75 o 80, això depèn dels països.
0: Clar.
2: I també han de tenir una certa exposició al tabac, o bé ser fumadors actius
0: o
2: haver sigut fumadors.
0: O passius, clar.
2: O sigui, que siguin actius o que siguin exfumadors
0: ara.
2: De fa de menys de 10 anys. També és cert que això té els seus efectes. Estem enriquint d'una població que té més risc de càncer de pulmó, però es deixa fora gent més jove o gent més gran, que també poden fer els tumors, o gent mai fumadora, que també sabem que el 80% dels pacients que fan càncer de pulmó són fumadors, però que tenim un 20% de pacients que no han fumat mai. No? I això també, sabem que el cribatge al final no ho soluciona tot, però el cribatge, en diversos estudis, primer va haver un estudi americà, però després tenim estudis també europeus i asiàtics que de forma molt consistent han demostrat que el cribatge en TAC de baixa dosi permet reduir la mortalitat per càncer de pulmó. I això realment és una reducció que està al voltant, depèn dels estudis, però podem dir que està al voltant del 20-25%. Inclús hi ha un estudi europeu que va demostrar que en dones la reducció pot ser inclús superior. I això realment és molt interessant. Què passa? Que després també hi ha una sèrie de reptes, no?, que hem de fer-ho possible i que el sistema públic de salut ja també està un poc sobrecarregat i aleshores, si no dotem de recursos necessaris al sistema, muntar un programa de cribatge, vull dir, no es pot fer amb els recursos que tenim, s'hauria de destinar més recursos per poder-ho fer-ho bé.
0: Doctor, final... ha sigut tan interessant que és que ara ens estan dient del tècnic de so que hem exhaurit el temps, però per la part nostra queda invitat una altra vegada, quan vostè li vagi bé, perquè sabem tot el que té. Moltes gràcies per haver vingut.
1: Ara us posarem la cançó, aquesta que heu triat, per despedir-nos. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Ha sigut una classe magistral, de veritat.
0: Ui, tant, una masterclass ha sigut.
1: Moltes gràcies.
2: Un plaer per mi estar amb vosaltres.
0: Gràcies. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Adéu. Adéu.

0: Bé, fins aquí el programa d'avui. A gran entrevista al doctor Ernest Nadal, que ha sigut, bueno, un magistral, i rebeu una salutació de tot l'equip del programa. L'Anna, jo mateixa, la Maria Cinta, o Marissa, la Eli, que està en el control de so, i, com no, Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 1:15. Que tingueu molt bona setmana.
1: Sigueu feliços.

0: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Cairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
4: Apuntar els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
3: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
5: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
3: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
6: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
3: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
2: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
8: Jo ja només demano ara el metge mitjançant l'aplicació.
9: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
8: A la nostra edat estem fets hostequis.
10: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Ya no es lo que era antes. Y la música también.
12: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquest programa i qui us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres. Mala gent. Molt bona nit a tothom. Benvinguts a Jazz Club de Nit. Aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2. Amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Sifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Sifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa, i com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz i que al blog hi trobareu l'enllaç. I aquesta setmana podreu escoltar músiques superactuals i discos de gent jove, alguns de casa nostra, com és Pablo Martín Trio, de Standard Ass, Ben García i Lucas Martínez i el seu Raíces, i el The Gathering de Josie Botte i Giuseppe Campisi Quartet, i aquesta setmana amb un microconte de Carme de la Fuente. I començaré el programa amb el disc de Ben García i Lucas Martínez featuring Antonio Sánchez, disc autoproduït amb tot l'esforç que això representa. Dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Lucas Martínez, saxo tenor i composicions de dos temes, Marco Mezquida, piano, Ben García, contrabaix i composicions en tres temes, Antonio Sánchez, bateria, i de convidat Dariel Peniasec, guitarra i composició de La Plaza, un tema conjuntament amb Lucas Martínez, produït per Ben García i Lucas Martínez. Doncs ja els començarem escoltant en aquest compost per Ben García, Pradera.

I de quina delicada manera hem començat el programa d'avui, amb aquesta composició de Ben García tan bonica alhora que sentimental. I quin goig poder tenir a Marco Mezquida formant part d'un projecte que no sigui algun dels seus. Alhora, és una cosa bastant única, car ara mateix només recordo un altre projecte on Marco hi col·labora, i és Orangina, de l'Albert Cirera i els Tres Tambors. I amb quina sensibilitat ha fet ell la seva tendra improvisació ben emmarcada en el context melòdic del tema. I quina entrada ha tingut Lucas amb el saxo tenor, tot i encetant la seva improvisació. Velocitat de fraseig, sonoritat continguda, melodia creada al voltant de l'harmonia del tema, ell havent fet un solo curtet però molt reeixit. I melodia feta pel contrabaix del líder, Ben, i piano de Marc Gómez-Quida, i seguir amb la resta de companys per ja aparèixer el gran solo de bateria del gran Antonio Sánchez, brutal bateria resident a Nova York. Molt bonic tema per començar-los a escoltar. I com que hi tenim a Dariel Peñacek a la guitarra, el seguirem escoltant en el tema on aquest els acompanya, compost per ell i Lucas, anomenat La Plaza.

melodia també amb un tarannà similar, tot i ser el ritme i el tempo força diferent de l'anterior. I és clar que la sonoritat del tema ha canviat pel fet d'haver-hi la guitarra de Peniazek, cosa que hem percebut més ja cap al final del tema amb un canvi rítmic que quasi el reconverteix en un altre tema. I sí, perquè saxo, tenor i guitarra han encetat un motiu melòdic principal força diferent de l'original i acabant el tema de cop després d'algunes evolucions. I és que ha començat, com he dit, de manera melòdica similar a l'anterior, però ja la guitarra de Peniazek ens ha frapat per com de moderna ha estat la seva improvisació. També Lucas l'ha seguit fent la seva de manera magistral, ell, amb el seu característic so, gran tema aquest La plaça i també al final amb un Antonio Sánchez desbocat. I no deixaré de dir-vos que entreu als webs de Fresh Sound Records, Quadrant Produccions, Temps Record, Yucali Music, Club del Disco, Seda Jazz Records, Origin Records i Raval Jazz, Underpool, enllaços que trobareu al blog. I ja els deixarem d'escoltar el tema més potent compost per Ben García i anomenat TJ París.

0: I sí que aquest tema ha estat un pèl més canyero, tot i mantenir-se també a un tempo no massa vital. Sí que les evolucions melòdiques i rítmiques estan molt influïdes per com Antonio Sánchez li fot a la seva bateria. I sí que la melodia ha aparegut de la mà de Lucas al saxo tenor i sempre el motiu recurrent fet per Marco i Ben. I quin canvi de tonalitat i de ritme hem escoltat en el pont o la B del tema i ja els quatre compassos improvisant l'un i després l'altre. I més endavant sembla que hagin aparegut uns moments de quasi improvisació col·lectiva on tots ells deixen anar tota la seva creativitat farcida d'energies diverses. De nou, ja cap al final, solo de Sánchez ben recolzat per un motiu recurrent fet pel Marco i acompanyat del contrabaix de Ben García, llargs i intensos moments on el bateria sembla estar posseït pels àngels més potents. Un solo llarg i consistent on l'Antonio s'ha esplaiat la mar de bé i, és clar que sí, ell tot un crac internacional de la bateria ben recolzat per un altre crac de casa nostra, ja molt merescudament reconegut per tot arreu, l'amic Marco Mezquida, en aquest brutal tema, ideal per ja deixar-los d'escoltar. O sigui que felicitats, nois, Lucas Martínez, Marco Mezquida, Ben García, Antonio Sánchez i de convidat Dariel Peniacek. Doncs ves per on, que després d'aquestes magnífiques músiques sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: Van néixer envoltats pel mateix mar, sota la mateixa llum blanca que cau sobre la pedra i la sal. Durant anys, cadascú va seguir el seu corrent, com fan les coses que encara no saben que comparteixen origen. Un va viatjar perseguint preguntes, l'altre buscant un so que encara no tenia nom. I va ser a l'altra banda del món, en un continent estrany, entre llengües noves i cares desconegudes, on es van trobar. Potser havien estat les arrels, que mai deixen del tot el lloc d'on venen. O potser hi havia memòries capaces de viatjar per les ones, travessant mars sencers. Potser era l'aire, carregat de sal antiga, portant fragments invisibles d'una mateixa terra. Perquè hi ha trobades que no comencen quan dues persones es coneixen. Comencen molt abans, quan alguna cosa dins seu ja s'estava buscant.
0: Gràcies, Carme, per la sempre poètica sensibilitat envoltada de la musicalitat del programa. I seguiré ara amb el disc del Pablo Martín Trio, de Standard As, publicat per Fresh Sound Records. És un Fresh Sound New Talent, el 30 d'abril de 2026, enregistrat per Sergi Felipe el 30 i 31 de març de 2025 a l'Underpool Studio Barcelona, mesclat i masteritzat per ell mateix. I aquí tenim a Pablo Martín, saxo tenor, Héctor Tejedo, contrabaix, i Quique Pérez, bateria, i amb Héctor Floria, saxo, en dos temes. Produït per Pablo Martín, productor executiu Jordi Pujol per a Blue Moon Produccions Discogràfiques SL. I al blog hi podreu trobar l'enllaç al seu Bandcamp. I ja per començar-los a escoltar ho farem amb el tema propi anomenat It's All About That, de Pablo Martín.

Doncs la veritat és que aquesta melodia m'ha semblat maquíssima i que ben bé podria formar part de l'Spanish Jazz Standards Songbook. Recordem que estem escoltant a un trio de saxo, tenor, contrabaix i bateria tal i com Sonny Rollins el va concebre. Una melodia que ben aviat l'hem incorporat al nostre cervell per tant de ben feta com està. I Héctor ens ha clavat una grandíssima improvisació al contrabaix feta amb una pulsió rítmica molt potent, alhora que el llenguatge emprat de lo més jazzero, ell, com tots tres, vivint un creixement musical més que evident, de la qual cosa totes i tots n'estem molt contents. I Pablo s'ha posat a volar amb el seu saxo tenor més que doblant el tempo original, deixant anar una gran carretada de notes, aquelles sheets of sound de Coltrane, capes de sons. Ens ha mostrat la seva acurada tècnica alhora que el seu bon gust musical. Si quan improvises n'extreus melodies, doncs això ja és una mostra del teu valor com a improvisador. Brutal tema de Pablo Martín. I també hi ha un altre dels magnífics estàndards a tot Vital Swing, el de Richard Rodgers, i anomenat I Could Write a Book. T'escriuria un llibre.

I en aquest tema ja hem pujat de tempo, alhora que amb un magnífic swing, acabant-se el tema d'aquella manera que sempre us dic, que en un directe s'allargassaria segons públic i músics. I ves que tranquil·la ha estat la presentació melòdica del tema. I quin canvi de tempo en la primera improvisació feta pel líder Pablo. I és clar que ens ha mostrat de nou la seva capacitat creativa, alhora que la tècnica emprada, la qual ha estat l'adequada per a poder fer ell aquest brutal i increïble solo, alhora que farcit de musicalitat. I quins buits compassos improvisant que ens han fet Quique a la bateria i Héctor al contrabaix, ells dos també amb una gran tasca feta, i delicadeses que ens han mostrat tots tres ja a les acaballes del tema, que han acabat d'aquella manera que ja sabeu, per no repetir-me tant. Segons públic i músics, i més coses d'aquest projecte ens explica Pablo, i si no m'escolteu aquí les podreu llegir al blog. I tot i que també podríem escoltar-los en el Serenity, també de Joe Henderson, em sembla magnífic acabar d'escoltar-los en el tema propi Un dels dos, on hi van convidar Héctor Florí al saxo tenor i tema anomenat Something Thready, de Pablo Martín.

I amb quin brutal tema hem acabat i que bé ho han fet els dos saxos tenors, ells fent-ne a duet la melodia. I qui primer s'ha posat a improvisar pel canal esquerre ha estat l'Héctor Floria, el qual s'ha esplaiat la mar de bé, alhora que fent un brutal solo per velocitat de fraseig. Musicalitat i creativitat la té també Héctor, del qual ja en coneixem les seves grans virtuts com a solista, però també com a compositor, havent-li posat alguns dels seus discos publicats per The Changes. Brutal tema amb Pablo seguint-lo improvisant pel canal dret i fent-ho també de la millor manera possible. I fins i tot després, ells dos han fet uns quants compassos compartint improvisacions i, és clar que fer-ho a aquest tempo tan vital és una prova de foc que ells han superat sense cap problema. Al final, fent una improvisació col·lectiva de dos monstruos joves del jazz de casa nostra, la qual cosa ens omple de satisfacció, ideal tema per ja deixar-los d'escoltar, o sigui que felicitats, nois, Pablo Martín, Héctor Tejedo, Quique Pérez i Héctor Floria. I el Pablo acaba dient algunes coses molt boniques sobre Free Sound i que les podreu llegir al blog. I ja acabarem el programa d'avui amb el següent disc de la nit, i serà el The Gathering de Josie Botte i Giuseppe Campisi Quartet, publicat per The Changes el 6 de febrer de 2026, enregistrat per Sergi Felipe el 6 d'abril de 2025 a l'Underpool Studio a Barcelona, mesclat i masteritzat per ell mateix, a Underpool. I aquí tenim a Josie Botte, saxo, tenor i composicions en 4 temes, Giuseppe Campisi, contrabaix i composicions en 2 temes, Oriol Vallès, trompeta, Joan Casares, bateria, i el bloc que podreu trobar l'enllaç al seu Bandcamp. I ves per on que dels 7 temes del disc només n'hi ha un a tempo de balada, tema de Giuseppe, i que ara mateix escoltareu i anomenat Conflituale.

Doncs amb quin llarg tema de Giuseppe els hem començat a escoltar, alhora que tema molt interessant i melòdicament força maco, i al final ha estat molt xulo, ells fent una mena de bump, repetint un fons base, per així anar solejant els dos vents, Josi i Oriol. De fet, aquest darrer ha estat qui ha encetat la melodia ja d'entrada, un tema amb un delicat i magnífic swing que se t'emporta irremissiblement. El tema té els seus canvis i per això Josi s'hi ha afegit en el pont o la B, el qual ha tingut un canvi tonal i on ell s'ha esplaiat també, afegint-s'hi també en la darrera A. De fet, ell mateix n'ha iniciat les improvisacions i ja heu notat de quina brutal manera ha fet la seva. Però ja els deixarem d'escoltar i nosaltres acabarem el programa d'avui en el tema més vital i anomenat Shedding Lotion, de Josi Bote.

I de nou acabem un projecte amb el tema més vital, i aquest també a tot swing, pel Walking de Giuseppe al contrabaix. I si la melodia del tema l'han fet a duet els dos vents, les improvisacions les ha començat Vallès a la trompeta, i de quina brutal manera l'ha fet, com és habitual en ell. Fraseig ràpid i lligat, també veloç, i llenguatge del més jazzero que ens puguem imaginar, tècnica i bon gust, tot plegat per poder gaudir escoltant-lo. Les moltes notes seguides també han brollat del saxo tenor de Jossi, ell fent també un solo de traca i mocador per velocitat d'execució, per notes lligades a aquest tempo, per gust i musicalitat. En definitiva, que estem davant d'uns magnífics solistes, i em refereixo també a tots els altres que avui hem escoltat. Oriol ha encetat una tanda de compassos per compartir improvisacions amb en Joan a la bateria, el qual ha brillat abastament per la seva qualitat interpretativa i mestria. També s'hi ha afegit Jossi Botte i el seu saxo tenor fent Joan una altra roda. Recuperació de la melodia principal per ja acabar el tema de cop, brutal tema de Jossi Botte, ideal per ja deixar-los d'escoltar, i nosaltres acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que felicitats, nois, Jossi Botte, Oriol Vallès, Giuseppe Campisi, Joan Casares. Doncs ara sí, ho deixem aquí, gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionat les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Aquesta melmelada és boníssima.
3: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
2: I com s'ho ha fet?
3: Amb un ajut líder.
4: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
2: Ara mateix he vist uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
3: Em sembla molt bé.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Magí Canyelles.
2: Bon dia. Avui us porto a una cançó molt coneguda per tots, una cançó tradicional, que és l'Areu Riera, però amb una versió de la Rufaca Folk Jazz Orchestra, que bueno, forma part del segon disc d'aquesta formació. És una proposta liderada pel Sergi Vergés, que és un arranjador, trombonista i director, que el que volen amb aquest projecte, bueno, és una big band, de fet, amb alguns músics també que toquen instruments tradicionals, vinculats a l'Escola Folk del Pirineu. I amb aquest segon disc el que volien era recuperar danses, de fet va ser un projecte de la mà de l'Esbart Català de Dansaires, doncs volien recuperar algunes danses tradicionals, però amb aquesta nova mirada des del llenguatge de Big Band i del jazz. És un disc molt interessant, de fet els dos discos d'aquest projecte són molt interessants i us recomano escoltar-los. Així que us deixo amb l'Areu Riera, de la Rufaca Folk Jazz Orchestra. Bon dia.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 13 de maig de 2026 la compartim amb l'equip habitual del programa, és a dir, Jordi Turró, Bon Dia i Bona Hora.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia, Antonio Bonilla.
2: Molt bon dia.
0: Ben retrobat. A Pere Madurell, bon dia.
3: Bon dia, i prometo, Oriol, que avui no marxaré corrents a 5 minuts com la setmana
0: jo
3: passada.
0: Jo t'ho agraeixo, tot i així va ser molt espontani i agraïm
3: sí, aquesta... Sí, vam fer una nota de servei de tràfic.
0: I ens agrada, ens agrada. Eh? Tenim la Samar connectada, com sempre. Samar, què tal? Bon dia i bona hora.
4: Molt bon dia.
0: I estem esperant el Toni Ramoneda, que el tenim venint de Granollers amb dificultats de trànsit, i també la Mari Carmen Juárez, que estava baixant de la Rierada, i sembla que hi ha molt de trànsit al carrer Verdaguer. Ens ho confirma...
1: No, el carrer Verdaguer no, aquí
0: el Terraplè, eh?
1: El Terraplè.
0: No, ella m'ha escrit des del Verdaguer, que estava bastant intensa la cosa. Bé, engeguem perquè doncs, hi ha hagut doncs, força intensitat a l'autopista. Hi ha hagut talls, com hem explicat, el company Josep Ferrer ens ho ha explicat també, des de les 7 del matí, que el col·lectiu de docents doncs, ha tallat l'autopista. Primer amb sentit Barcelona, després en sentit cap a, diguem, la nostra vila, per entendre'ns, i ens explicava que ha durat més d'una hora, s'ha tallat a les 7:10 sentit Barcelona, 7:24 sentit Molins de Rei, i ha durat fins a les 8:20, que hi ha hagut moments de tensió en 3 o 4 ocasions, però més d'una hora tallada amb aquesta protesta, recordem, sectorial, aquesta vegada del col·lectiu de docents del Baix Llobregat i el Penedès. En principi, doncs, ja ha estat resolta, però continua doncs, la mobilitat. El Pere feia cares...
3: Més enllà de la reivindicació sindical i laboral,
0: sí?
3: Que és, no només és legítima, sinó que hi tenen tot el dret, el que em sap greu, és molt fàcil dir-ho quan tu no ets part dels implicats, però, però vull fer el comentari.
0: Sí.
3: Em sap greu que les reivindicacions d'aquest tipus s'acabin transformant ja per costum o per tàctica amb talls d'autovies, de carreteres, de carrers, amb l'afectació que té a milers i milers i milers de ciutadans. Ja sé que és molt fàcil dir-ho, però jo crec que aquesta reflexió ens l'hauríem de plantejar tots, perquè ara ja totes les reivindicacions d'aquest tipus, torno a dir legítimes, s'estan convertint en una afectació a la ciutadania de manera brutal.
0: Mm-hmm. Però és just la manera de visibilitzar la problemàtica, no?
3: Visibilitzem la problemàtica creant una altra problemàtica. Deixa'm que ho faci aquest comentari. Jo crec que hauríem de reflexionar tots una mica.
2: Jo, en canvi, estic d'acord amb aquesta reivindicació, sí? I que tallin, perquè estem parlant d'algú molt, molt, molt important com és l'educació. Jo he estat molts anys ficat a dintre d'AMPAs, consells, sí? Escolars, etc. Soc un pro de l'educació pública i el que s'està fent amb l'educació en les escoles aquí a Catalunya necessita una reivindicació molt, molt, molt gran. I tot el que diuen els professors, honestament, jo ho he viscut, no ara, sinó fa anys, i penso que ja toca que hi hagi de veritat una bona remodelació de lo que de veritat és l'educació i una inversió important, perquè estem parlant que és el futur dels nostres, d'aquest país. Uh-huh. I que, bueno, és veritat, estàs fotut amb una cua una hora, dues hores, arriba tard a la feina, el que sigui, però aquestes persones segurament tenen fills, i tenen fills segurament amb educats, o estan estudiant. Vull dir, és tan important l'educació que no s'està, sota el meu particular punt de vista, no s'està treballant com s'hauria de treballar i invertint com s'hauria d'invertir en algo tan important.
0: Uh-huh. Samar.
4: Jo és que, bueno, la meva germana és mestra, llavors sí? A mi em toca una
0: perfecte.
4: Mica més a prop.
0: Sí.
4: Llavors, bueno, jo estic completament d'acord, és a dir, al final, si no es lluita per l'educació pública, jo sóc de les que pensa fermament que una educació pública de qualitat és el que precisament garanteix a totes les persones i a tots, sobretot als nens i nenes de totes les famílies, ja no només de Catalunya, Molins de Rei, sinó d'arreu d'Espanya, no? Però una bona educació pública és la garantia de poder tenir uns nens que estiguin ben formats i que tinguin igualtat d'oportunitats. Llavors, lluitar per una educació pública per mi sempre sempre serà una de les coses més importants que es pot fer en aquest país. Dit això, els docents reclamen moltes coses, però entre elles, jo parlava ahir amb la meva germana, és el tema de l'escola inclusiva, no? Que amb els decrets d'escola inclusiva, doncs, al final el que es troben els docents són amb nens amb necessitats educatives especials, ficats en una classe amb 20 nens més, i al final tu no li pots donar, doncs, sense els recursos extra, perquè no tenen tampoc molts cops cap vetllador que els ajudi als mestres o cap segon mestre a l'aula, i es troben en moltes ocasions 20 nens a l'aula, dels quals 3 tenen necessitats educatives especials, als quals no els hi poden donar aquesta necessitat especial que ells requereixen, no? Llavors, bueno, una escola inclusiva sí, però una escola inclusiva amb recursos de veritat. Baixar les ràtios també, que també és important, bàsicament per poder donar-li a cada alumne, doncs, el temps d'aprenentatge que cadascun d'ells necessita, perquè no tots els nens aprenen a la mateixa hora, és a dir, cadascú té els seus ritmes, i més quan encara parlem de nens de primària, i sobretot, bueno, també parlant de la seva pujada del sou, que bueno, recordem que passen 8 hores al dia els mestres ensenyant als fills de tothom. I ho fan amb uns sous que, bueno, bueno, podrien estar molt millor. És a dir, no 100 euros més, sinó que podrien estar molt millor per tot l'esforç que té, no? Estar en una escola, lidiar amb els nens cada dia i amb les famílies, i a sobre, doncs, emportar-te una part de la feina a casa.
0: Uh-huh. A veure, s'aixequen mans, Pere.
3: Sí, jo també, com l'Antonio, he tingut la sort de participar durant anys amb l'escola on anaven els meus fills, a través de del Consell Escolar i participant a través de l'AMPA de manera molt activa. Em sembla que és una de les aportacions que podem fer els pares també com a societat civil. Ja sé que l'escola hauria de rendir per si mateixa i hauria de funcionar per si mateixa, però jo crec que l'aportació també dels pares de manera voluntària també enriqueix, i estem en una societat civil, especialment la catalana, en la que la ciutadania tenim també iniciativa pròpia. Dit això, el que jo vull posar de manifest és que jo no critico la reivindicació, una reivindicació que necessita molta visibilització. El que critico

0: transport públic no funciona, especialment el que és Rodalies. Em sembla que és un mètode que s'està instaurant com hi ha el principal i el recurrent, i jo no hi estic d'acord. Ho haig de dir-ho ben clar. Jo no hi estic d'acord.
1: A veure, Jordi?
2: Sí, no hi ha gaire cosa a dir per part meva, eh? Ja fa anys que no porto criatures al...
1: Fa anys, això, eh? Ara nets.
2: A l'escola.
1: Ara els nets.
2: Però, home, jo recordo quan era jovenet i petit,
1: sí,
2: que sempre es deia que passa més gana que un mestre d'escola. Mm-hmm. Sempre han estat...
1: Aquesta expressió, eh?
2: Mal pagat. I d'altra banda, no ho sé.
1: Bé.
2: Com deia...
1: L'Antonio.
2: A l'Antonio calen més recursos. Llavors jo, amb això de l'escola pública, gratuïta i de qualitat, ha d'haver-hi una escola pública, gratuïta, però si n'hi ha altres mètodes, les escoles privades, d'això no veig per què no.
1: Mari Carmen, bon dia, eh?
3: Hola, bon dia.
1: Has tingut problemes per arribar? No. Dificultat?
3: Jo pensava que estaria avui sense... No, que no hi ha col·les.
1: Sí.
3: Aniria super lleuger tot. I, bueno, és que només entrar a la Verdaguer hi havia caravana. O sigui, hi havia cua. Però arribar al terraplè ha sigut una odissea. I quan arribes al terraplè està tot també una altra odissea per arribar a poder aparcar, entrar al carrer i poder aparcar, perquè és que està tot que no funciona res.
1: Sí. Antonio, que havies demanat la paraula.
4: Sí. Bueno, volia dir també que sí, és veritat, Pere, que això fastidia d'alguna manera o implica un dolor a altres persones completament. Però també hem de tenir en compte que aquesta vaga implica que els propis mestres i tot el personal que treballa a les escoles no ingressen calés, o sigui, estan perdent diners per estar allà. Evidentment, han de cridar molt, han de fer molt de soroll, i aquesta és una reivindicació, bueno, que jo, en aquest cas, afortunadament contradic el predic, afortunadament, perquè
1: sí,
4: bueno,
1: que hi hagi una mica de debat.
4: Exacte, hi ha debat, que estic d'acord amb patir d'alguna manera una vaga d'aquest tipus i una caravana d'aquest tipus per algo tan important com és això. Prefereixo això que no qualsevol companyia aèria el mes de juliol o agost facin vaga per el que sigui. Vull dir que això sí que estic més en contra que no pas això d'alguna manera, no?
0: Bueno, no sé per què. Disculpa, Antonio, eh?
3: Sí, sí.
0: I continuem la contradicció, perquè...
1: Sí, tant.
0: Amb una vaga dels treballadors d'una companyia aèria que de manera ben legítima estan reivindicant els seus drets, alguns dels quals és increïble que encara no els hagin aconseguit, per què hem d'anar a fastidiar el teu company ciutadà? És que és un debat que jo crec que s'hauria d'obrir de manera franca, honesta, però amb rigor. Per què hem d'anar a fastidiar? No tenim altres maneres de fer visible, que és l'important, fer visible aquesta reivindicació?
1: Mari Carmen.
3: Bueno, és que igual ho pot contestar ell, però bueno, en tot cas, jo estic d'acord amb el Pere, perquè el que no pot ser és que uns puguin fer vaga i tallar les carreteres i uns altres treballadors no puguin fer la vaga. La vaga té dret a tothom. I per suposat, jo estic en contra de que quan es fa vaga i vulguin manifestar-se fastigueixin, no sé si ho he dit bé, als companys, als treballadors, a la gent que va, bueno, aquí ve un altre,
1: ve un altre ara, ve una, sí,
3: venia darrere meu.
1: Sí? Però, ara saludarem el Toni Ramonadà.
4: Hem dit en contra una cosa que penso que canvia el context. Qui decideix fer canvis a educació és un polític, i qui decideix qualsevol tipus de canvi a una companyia aèria, a qualsevol altra companyia, que hi ha un propietari, és un propietari. Aquests dos conceptes és diferent. Clar, aquí, si no es fa soroll davant dels polítics, fem mal a la població, perquè aquesta població, els polítics volen solucionar el problema el més aviat possible, doncs evidentment és on tenen que treballar. L'altre, perquè amb una companyia aèria fan el juliol i l'agost, però evidentment l'esforç que poden tindre o el poder que poden tindre és que, per exemple, on hi ha més fluència, i per què no ho fan al febrer? Perquè no hi ha tanta fluència, tant calé pel mig, no? Vull dir, ells sí que podrien fer-ho d'alguna manera en un altre moment, ho fan allà perquè és el poder de poder reivindicar, escolta'm, anem a solucionar de veritat això.

0: Perquè si no, la gent, el poder, sigui en aquest cas la Generalitat o sigui en aquest cas el propietari de la companyia aèria, ja va allargant la cosa, no? Ara mateix no tinc un problema urgent d'alguna manera, no? Llavors, jo penso que a l'hora de cridar amb una reivindicació tan lluenta i tan important com és l'educació, bueno, pues és el que hem de pagar d'alguna manera, i és que és l'única manera que els polítics podran fer coses d'una manera molt més urgent. Desitjo, estem parlant de 17 dies de vagues a tot Catalunya, desitjo que no arribi al 5 de juny, que és l'últim dia de vaga, i que abans es pugui arribar a un acord i que es desconvoquin, perquè afecten a 5 dies aquí a Molins de Rei, afecten 5 dies de vaga sense escola.
1: A Samar, deies...
2: No, que sí, que estic completament d'acord amb l'Antonio. És a dir, jo també soc de les que penso que al final, quan es tracta de temes tan importants, al final has de fer soroll d'alguna manera. I la manera de fer soroll, molts cops, encara que no agradi, és tallar carreteres i és fer mobilitzacions que no només paralitzin, diguem-ne, les escoles, sinó que paralitzin altres sectors perquè els polítics se n'adonin. És a dir, jo sóc la primera, que a mi em fot moltíssim quan em passa això, perquè jo al final m'haig de creuar tota la ronda cada dia pràcticament, i m'enfado, però sí que és veritat que per altra banda dic, bueno, és que potser és la manera, no? I res, poc més a afegir, és que al final respecte a l'acord, jo crec que no arribaran a un acord d'aquí a... no ho crec, bàsicament perquè el que proposa el departament és un augment de sou, em sembla que són de 200 euros en 4 anys, i els sindicats demanen 400 en 4 anys o 500 per equiparar-se a tota la feina que fan, no? Llavors jo crec que per aquí no arribaran a cap acord pel que fa al sou dels docents. El que sí que pot ser que arribin a algun acord és en un altre del tema de les ràtios, en el tema de l'escola inclusiva. Per aquí poden arribar algun tipus d'acord, però pel tema del sou segur que no. Llavors jo crec que els 5 dies encara, o 4 que en queden de vaga fins a final de curs, doncs continuaran endavant, i esperem que no comencin una vaga indefinida, perquè aquí sí que podem tenir problemes.
1: Toni Ramoneda, bon dia i bona hora.
3: Bon dia.
1: T'has trobat també en renou a la carretera?
3: Sí, clar, evidentment, si vas vens direcció aquí i tallen la B23, doncs afecta. Però us venia escoltant. I dos apunts.
1: Em consta, digues.
3: Sobre tot això de si s'ha de fer vaga o la manera de fer vaga. Una vaga que no tingui repercussió no és vaga ni res. Sí, toca la moral, però és la manera de visibilitzar. Que sigui per l'educació, que sigui per un tema... Segurament, qualsevol tema pel que la gent faci vaga, qui fa la vaga per ell és el més important del món. En aquest cas, a més, és l'educació, i l'educació ens afecta a tots. Tinguem o no tinguem fills, els tinguem o no els tinguem amb edat escolar, però tots al final, un dia o altre ens voldrem jubilar i volem que ens paguin la pensió, i qui ens l'ha de pagar són aquests que ara estan a l'escola. Si no pugen mitjanament preparats, i aquesta és la feina dels educadors, malament rai. Per tant, amb ells, encara que provoquen problemes. A mi avui m'ha enganxat aquí? Bueno, sí. Avui, ahir era a la manifestació a Barcelona, avui és només a Baix Llobregat i Penedès. Casualitat que jo ara vinc avui ara a Molins, després me'n vaig a Sant Boi i després tinc una reunió a Vilafranca.
1: Opa, mira.
3: Va, avui faré el comboi, sí. I pillaré per tot arreu.
4: Dia complet.
3: Sí, però bueno,
1: dia complet.
3: Mala sort. I un segon apunt, deia la Samara abans que arribés, que ho sentia des del cotxe, que els professors treballen 8 hores per educar els nostres fills. De veritat, Samar, tu que tens una germana que és professora, creus que estan només 8 hores? Perquè les hores que fan
2: més
3: a casa que no compten, aquestes són... potser són 8 hores més.
2: Sí, mira, t'explico una miqueta, molt ràpidament. Ara, per exemple, a les vacances de Nadal, les de Setmana Santa, de voler fer coses amb ma germana i estar parlant amb ella i tal, no, aquest dia no, perquè haig de posar notes. Aquest dia no, perquè haig de no sé què. I després dius, ostres, és que et diuen que els profes doncs tenen moltes vacances i tal, però jo, per exemple, recordo quan era petita, ma mare i la meva tia, que són les dues també mestres, d'estar treballant corregint exàmens totes les vacances de Nadal, totes les vacances de Setmana Santa, i ara a qui li toca és a la meva germana, que s'ha tirat també corregint i fent coses durant totes les vacances de Nadal i totes les de Setmana Santa. Llavors, és això, físicament són les 8 hores que passen cada dia, però a part d'aquestes hores, després tenen hores de reunions, hores de tal, després s'emporten la feina a casa, que si corregeix, que si tal, que si... Llavors,
3: I ho fan perquè si no la feina no surt. Clar, si no ho fan així, la feina no surt. Si no, treballen les hores, igual que treballaria qualsevol a una fàbrica, sí, que arriba fitxa i quan sona la sirena se'n va cap a casa i no pensa més en els cargols que ha d'apretar demà, aquí no. O s'emporten feina a casa o simplement no arriba. I tot i així, és molt correcte, difícil, molt difícil, i això ens ho pot dir qualsevol mestre, que arribin al mes de juny i hagin donat tot el temari.
2: Correcte. Sí. I a més, de fet, tenen, per exemple, només una hora, crec que és una hora cada dos dies, una cosa així, per preparar-se les classes. Llavors, moltes classes també se les han de preparar a casa. És a dir, al final, és que és una rere una altra, una rere una altra, i el dia que no tenen hora i potser poden aprofitar la mitja hora del pati per fer alguna cosa, tenen guàrdia de pati, llavors han d'estar al pati amb els nens, i així, és que és una rere una altra, és una rere una altra.
0: La conselleria, llavors, a més a més, exigeix complir el currículum, tot l'any, És una exigència de la conselleria, però no dona eines per complir el currículum.
2: O sigui,
0: és una contradicció absoluta. I abans tu deies, Samar, que segurament la part econòmica no arribarà, i perquè és que està pendent d'una aprovació dels pressupostos a nivell de Catalunya, que m'imagino que per aquí, d'aquí no ve. I qui decideix aquests pressupostos? Els polítics.
2: Els mateixos.
0: Els polítics, sí, han de decidir aquests pressupostos. I on han d'invertir més? I és aquí el cas, que el soroll que estan fent encara és poc.
2: No, i haig de dir una cosa, mira, ja com a anècdota, ara la meva germana està en una escola ordinària, però per exemple l'any passat, bueno, va ser quan va aprovar les oposicions i li van enviar una plaça d'un any a la Mina, vale? Que és un centre d'alta complexitat, l'Institut d'Escola La Mina. Es va trobar l'any passat a un centre, bueno, us podeu imaginar les característiques de l'alumnat, complicadíssimes, amb quatre nens que no parlaven ni català ni castellà perquè eren nouvinguts d'aquell mateix any, que em sembla que eren del Pakistan o de la Índia, i dos nens més que eren sords, que eren nens amb necessitats educatives especials perquè eren sords, tenien el portaven la... Clar, tu imagina't, en una classe de 23, em sembla que en tenia, amb la complexitat del barri de la Mina, quatre nens que no parlaven gens, i altres dos que necessitaven una persona tot el dia amb ells per adaptar-los al contingut. I tenia un vetllador dues hores a l'aula. És que, clar, que dius, ostres, és que són coses que et fan donar-li una volta, perquè quan tu et trobes en una escola ordinària pots pensar, ostres, doncs mira, potser es queixen una miqueta de massa, però quan veus que també hi ha escoles d'alta complexitat amb aquests casos en l'aula, ostres, clar, és que potser la mateixa persona, ella mateixa diu que no és el mateix treballar aquest any a l'escola a la que està que treballar l'any passat a l'escola de la Mina, i té el mateix nombre d'alumnes. I això també, doncs, ostres, demana veure també, personalitzar una miqueta cadascun dels centres, veure les necessitats de cada centre, i potser en aquells centres que necessitin una persona més, una, però és que hi ha centres que necessiten dos i tres més. Llavors, demanar aquest equilibri per garantir això, el que demanen, la igualtat d'oportunitats a tots els alumnes, independentment de l'escola a la que vagin, amb els recursos que cada escola i cada centre necessiti. És que no és més.
1: Bé, avui en seguirem parlant a partir de 11:15 amb el col·lectiu de professors i mestres d'aquestes reivindicacions, que en tinc anotades com a mínim 6 o 7, que posen sobre la taula, com ja vam dir ahir, aquesta educació inclusiva amb garanties. La inclusió continua depenent massa de l'esforç dels centres, s'expliquen, el compromís amb la qualitat educativa, l'eliminació de la burocràcia, la reducció de ràtios i més plantilles, les infraestructures, algunes en situació crítica, barracons, manca de manteniment i sobretot manca de calefacció, climatització i recuperació també del poder adquisitiu, que és el que hem comentat abans. Són les principals reivindicacions. Algú vol afegir alguna cosa més? Si no, tancarem aquesta qüestió amb la qual hem obert i que és notícia aquests darrers dies. Ahir, evidentment, també en parlàvem, i avui també ho hem fet perquè doncs, hi ha hagut aquests talls. Bé, una altra de les qüestions que hem anat tractant aquestes darreres setmanes, seguim parlant de proximitat, és del brot de la pesta porcina africana a Collserola. Sobretot d'algun incivisme que s'ha produït i que ho comentàvem aquí fa diverses setmanes, i després, finalment, en aquest cas per una competició que més al Tour de França, que no passarà per aquests 12 quilòmetres del parc, sinó que modifica el seu traçat de la segona etapa de la Grande Part i passarà per la carretera i no pas per Santa Creu, degut doncs, a aquesta afectació d'aquesta pesta porcina, i que la Generalitat doncs, va demanar canviar el traçat precisament per aquest fet. Un dels efectes col·laterals, si ho comentàvem també amb l'Antonio l'altre dia, és com està afectant a la restauració que doncs, està dins del parc, que recordem, s'hi pot anar, però tenim un document que em passaves l'altre dia, Antonio, que és d'un programa que presenta la Danae Brunat a la 2 de Televisió Espanyola, que és l'Altaveu, i que va parlar amb gent que té restaurants, bars, diguem, dins del parc de Collserola. Hem aconseguit aquest àudio, insisteixo, dels companys de l'Altaveu de RTVE, i això és el que deien alguns dels restauradors de com els està afectant aquestes limitacions que tenim des de ja fa mesos.
4: Pues estem passant molt malament. Amb això continua així, no sé si aguantarem. No es pot aguantar. Està tot buit. La feina ha baixat molt, al 80%, i hi ha vegades que hem de tancar dos dies o tres. Llavors, no sé quant de temps aguantarem així.
5: De fer 80-90 menús, hem passat a fer uns 35-40. I de fer els esmorzars del cap de setmana, uns 40-50 esmorzars, 60, hem passat a fer uns 25.
6: Antes estava lleno, 40 persones, 90-80 persones, i ara ja ves, pues, vacío. Antes trabajaban 7-8 camareros cada dia, i ara trabajan 2. No necesitamos, es que no sé cómo vamos a pagarlos.
7: Es que no tenim feina. O sigui, m'he quedat jo sense feina, gent de la cuina també, altres companys meus també. O sigui, és que no dona per pagar-los a tots. Jo, per exemple, tinc 4 fills, jo estic sol amb ells.
8: És una putada.
9: No sabem quan obriran.
10: No hi ha ninguna fecha.
11: No ens diuen res, no ens donen solucions.
12: No ens ajuda ningú.
13: A nosaltres se'ns deixen obrir, però clar, si no puja la gent, això ja no és cosa d'ells.
1: Bé, insistim, doncs, document, entrevistes que feien a diversos restauradors dins del Parc de Collserola, del programa L'Altaveu de Televisió Espanyola, de la 2. Què en penseu, Antonio?
0: Bé, no, que evidentment és una situació molt... bueno, que honestament no trobo la paraula concreta, però que és desoladora, sí, i que tu tinguis un negoci i que desafortunadament els clients no puguin anar-hi o tinguin moltes dificultats per anar-hi, i que per aquesta història de la pesta porcina, que evidentment s'ha de tallar també per una altra banda, pues, evidentment, parlant del negoci com a tal, pues, ostres, costa molt aixecar un negoci perquè per una situació d'aquestes, pues, veure-la caure, ostres, ha de ser molt, molt, molt dur, no? Mm-hmm. I tornem amb el mateix, vull dir que d'alguna manera penso que alguna ajuda, igual que va passar l'any 20 amb el Covid i demés, penso que alguna ajuda haurien de tindre, sí, aquests restaurants també durant aquesta situació que ningú ho desitja, no?
1: Bé, aquí tenim també diversos restaurants que intentarem també parlar amb ells. Tenim Can Tintoré, Can Castellví, per exemple, i molts altres.
14: Can Castellví ja no.
1: No?
14: Hem posat un lletrero de lloguer.
1: Ah, sí?
15: Ostres!
14: No crec que sigui pel tema, no, de la, perquè van treballar fins divendres passat.
1: Sí? Ah, per tant, és recent, això, eh?
14: Sí, sí, recent. Mm. Sí. Bueno... han buscat un altre...
1: Hi haurà un relleu?
14: No, un altre restaurant. Portarà un altre restaurant cap a Sant Cugat. L'han buscat. No, crec, no ho sé segur, que no té res a veure amb aquest tema. De totes maneres, allà a la Riera em sembla que no hi ha peste porcina, perquè els caps de setmana segueix vent, bueno, famílies, i els divendres a la tarda, almenys a les dues últimes setmanes, es veu que fan activitat un grup de nens per dintre el bosc, perquè deixen els cotxes per la carretera, per davant de casa i tot, i a mon pare li vaig dir, escolta, si baixa un cotxe o puja, et quedes sense cotxe. I em diu, ja, és que tinc que anar a portar el nen perquè fan unes activitats aquí dintre el bosc. Ja no vaig dir res més. I això sí que em va dir, diu, bueno, diu, si hi ha algun xoque, diu, m'agafaràs la matrícula?
8: alguna cosa més a fer-li?
14: Bueno, o sigui, això...
8: No, no li va servir un cafè llet?
14: I ahir és que sentia cridar nens i així, dic, ui, que estrany. Dic, no, un dia de cada dia, al dematí. I sí, sí, hi havia un pare, uns pares, i amb diverses criatures cap a dins, cap a... Dic, bueno, pues igual aquí no hi ha... Aquí no ens estem adonant compte que els únics que no anem cap a dintre som els que vivim aquí i tota la gent ja sap que aquí no hi ha peste porcina.
8: Jo tampoc vinc. Jo no entro i trobo a faltar, ho entenc, passejar per Collserola.
1: És que va faltar, sí.
14: No. Es truca a la Guàrdia Urbana, una veïna va trucar a la Guàrdia Urbana per dir tot això, van dir, sí, ja ho mirarem. I, bueno, pues és això. O sigui, és cada cap de setmana i durant la setmana, i com ve bon temps, pues allí és campi qui pugui, però no passa res, eh? Això sí, tinc un amic que per anar caminant, perquè no pot venir cap a... que sempre venia cap a la Rierada a córrer o a caminar, passant per aquí, pel costat de la vora del riu, va trobar un guàrdia i li va dir, com el torni a veure, el multaré.
8: Al riu?
1: Sí, perquè tampoc s'hi pot anar. S'ha demanat flexibilitat, però de moment encara no.
14: Però allà res, eh? Allà no hi ha pesta porcina.
1: Per tant, diversos elements sobre la taula. Pel que fa a la restauració, però, creieu que la...
3: Aquí, al final, aquests restaurants s'estan quedant sense clients perquè hi ha hagut una decisió del govern que implica que tinguin aquesta davallada a la gent que els hi va. Tal com deia l'Antonio, això quan hi va haver la pandèmia en global,
1: sí,
3: el que es va traduir és en unes ajudes a comerços, a qui pogués demostrar que havia tingut una davallada en els ingressos, unes exempcions fiscals, una ajuda directa, uns préstecs a zero interès, no sé, una sèrie de coses que hi van haver en el seu moment, que ara potser s'haurien de posar també un altre cop en circulació, donat que és la pròpia administració qui està provocant que no hi hagi gent. I això és una mica el que demanen. Al final, clar, evidentment, si això afecta el teu negoci, doncs afecta perquè és una força major. Bueno, qui ha donat l'ordre que no es pot anar? Doncs aquest que ha donat l'ordre, que sigui també el responsable d'indemnitzar d'alguna manera a qui això està perjudicant. Clar. I després una altra cosa que deien els restauradors que escoltàvem,
1: sí,
3: és que no ens diuen res. Algú sap què està passant? Com està la cosa? Sabem que hi ha el brot de pesta porcina i que no podem anar als espais naturals. Algú sap? A part de que ens diguin, n'han sortit 6 més, 8 més, però no sabem en quina situació està. Sí. No, ja estem, doncs està controlat. Això en 4 mesos ho tenim. Això la setmana que ve està arreglat. Això durarà 10 o 12 anys. No sé, no sabem res.
8: Hauríem de contactar, Toni, amb la taula del senglar com a organisme designat per afrontar aquesta crisi.
1: Per tant, no és com una mica contradictori en el sentit de que la gent, alguna gent no respecta aquestes pautes o normes i entra de dins el parc, però en canvi que faci respecte anar a aquests restaurants que s'hi pot anar amb el cotxe.
3: Ja que salten les normes que vagin a esmorzar.
1: Sí. Samar.
2: Jo poca cosa més a dir. És a dir, mira, el mes de desembre o de gener, no me'n recordo ara bé, nosaltres vam fer un reportatge precisament per la norma dels restauradors. I en aquell moment, que encara no hi havia doncs, el tancament general del parc natural, sinó només estaven les restriccions, sí que ens explicaven sobre tot això, que havien notat la davallada dels esmorzars perquè era quan arribaven els excursionistes i els ciclistes. I que, bueno, que la resta del dia sí que és veritat que hi havia com molta gent trucant per preguntar, per veure si continuaven oberts, tal, no sé què, però que sí que és veritat que en estar oberts i no haver-hi restriccions, el que sí que es trobaven era això de ballar dels esmorzars, però que la resta del dia funcionaven bé. Ara, clar, la cosa ha canviat, és a dir, ara ja el parc està tancat i hi ha molta gent que si s'ho pensava dos cops, doncs ara ja, si no sap que pot entrar directament amb el cotxe, doncs ho pensa. És a dir, al final és que és normal. Llavors, si jo no puc accedir a Collserola, la lògica també em diu que no puc anar a dinar a Collserola a cap restaurant. Llavors, jo ja directament doncs, no faig aquesta reserva. Bueno, clar, això al final el que provoca és que encara que ells estiguin oberts perquè els deixin estar oberts, que molta gent no pugui, per tant ells perden en vendes i això és normal. Solucions, el que deien el Toni, per exemple, excepcions fiscals, ajudes als restauradors, al final quants restaurants pot haver-hi a tot Collserola? I ara només a Molins de Rei, a Molins de Rei em sembla que són 5 o 6, no me'n recordo bé el nombre, però més o menys són aquests. A la resta de Collserola quants pot haver-hi? Ostres, doncs sabent que has tancat el parc, fes-li una empenta, perquè és que no estan perdent perquè vulguin, no estan perdent perquè estiguin fent les coses malament, és que estan perdent perquè la gent no pot anar al parc, i si la gent no pot anar al parc tampoc va a dinar en allà. Llavors, bueno, que s'ho plantegin, perquè al final ja són molts mesos, és a dir, crec que s'hauria de revisar com està, en quin punt estan ara mateix el tema de la pesta porcina. Crec que també no s'ha pogut garantir, ho va dir, em sembla que va ser el Lucas aquí a la ràdio, no s'ha pogut garantir el tancament literal del, exacte, o sigui, el tancament del parc, perquè no hi ha efectius suficients. Llavors, si no es pot garantir el tancament del parc perquè no hi ha guàrdies urbanes, agents rurals suficients per poder tenir una a cada punt de la... a cada accés al parc, plantat allà i multant a cada persona que intenti entrar, és que em sembla absurd. És a dir, al final el que s'està protegint són les granges de porcs. Llavors, potser no hauríem de donar-li una mica la volta i posar algun tipus d'altres mesures, diguem-ne, a la pesta porcina pel que fa a la propagació dels senglars i protegir realment el que quedaria afectat, que són les granges de porcs, que a sobre a Collserola no hi ha cap. És que, clar, és a dir, arribem a l'estiu i ens quedem sense espais verds.
14: És que jo crec que hi ha una desinformació total, perquè el que s'hauria de dir és sortir al govern i dir a qui li toqui, es pot anar als restaurants, perquè els restaurants arriben amb el cotxe. El que em sobta és que la gent no vagi als restaurants i sí vagi caminant per dintre el bosc. Això és una incongruència total.
3: Això es va dir en el seu moment que es podia anar, però potser no s'ha dit prou. Aleshores, si ja que no dones ajudes directes, hosti, fes almenys una campanya de publicitat dient a tothom: senyors, no podeu anar al bosc, però sí podeu anar a fer anava a dir uns peus de porc, ostres, seria la millor, però sí, també.
1: Sí
3: podeu anar a esmorzar, sí podeu anar a dinar, expliquem-ho bé, expliquem bé el que es pot i el que no es pot, on es pot i on no es pot. Expliquem-ho bé i després donem informació. Aquests restauradors també han de saber si el tema aquest n'hi ha per 4 dies. Dius, bueno, doncs n'hi ha per 4 dies, aguanto com bonament puc, o això va per llarg i són 3 o 4 anys. Llavors dius, hosti, doncs jo xapo el xiringuito. Saber en què ens estem movent, perquè no ens estan explicant com està la cosa, no sabem res.
14: Bueno, és que després es van passar una informació a tots els que vivim allí, o a aquella zona, suposo, a tota la zona de Collserola, que ens recomanaven, o sigui, en ple hivern, en ple hivern, allò que dius febrer, que fa fresqueta, no? No sortir, no passejar pel bosc des de les 10 de la nit fins a les 6 de la matí, del matí. A veure, a l'hivern, qui va de 10 de la nit? O sigui,
3: segurament qui vagi, ja li pots dir que no hi vagi, que anirà igual perquè alguna cosa va fer.
14: Però a veure, esclar, aquest és un altre tema. Però entendràs que prohibir anar d'aquelles hores, clar, quan vam veure aquesta recomanació, és que rius perquè no saps què tens que dir.
1: A veure, en Pere.
8: Deixeu-me fer una nota d'informació perquè tothom sàpiga exactament...
1: Has entrat al web del parc...
8: La taula del senglar, com està constituïda. És que es diu la taula del senglar. Diu, la primera sessió celebrada al Palau de la Generalitat va ser a principis de gener del 2026. El Palau de la Generalitat va estar presidida pel senyor president de la Generalitat de Catalunya i va comptar amb la participació del Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, així com representants de les administracions públiques, el món científic, el sector primari, el sector cinegenètic, les entitats de conservació i protecció animal, els estats d'infraestructures i el món local. Tots aquests organismes i persones composen la taula del senglar, en la que el que li estem demanant a la taula del senglar és una mica d'informació, informació de com estem a dia d'avui, si hem anat a millor, si hem anat a pitjor, quines són les actuacions que s'han fet fins ara, quines falten per fer, i, per què no, una certa previsió temporal de cap a això, això cap a on es podria estirar aquestes restriccions tan bèsties que afecten el ciutadà i, com estava dient l'Antonio abans, estan afectant de manera brutal, per exemple, el sector de la restauració en el parc de Collserola.
3: Però és que hi ha molt més sectors. Pensem ara, per exemple, o l'exemple que donava ara mateix la Mari Carmen. A veure, un senyor que viu a la Riedada i que s'està venent la casa. Doncs ara mateix, això segurament li afecta a que la gent... les visites que pugui tenir, que la gent ho vegi d'una manera, hòstia, ja me la compraré més endavant, o mira, saps que més de mirar-la aquí me la miro pel Maresme, que estem més tranquils, o el que sigui, o aquest exemple d'aquest restaurant que es posa en traspàs o en lloguer o el que sigui.
14: Que no sisis per aquest tema, eh?
3: No, és igual, no, és que precisament més igual que sigui per aquest tema.
1: Ho desconeixem.
3: Dic que sí, sí. No és només el sector de la restauració, sinó el sector immobiliari també, per exemple. Una cosa, el lloguer dins del parc, avui es lloga o es ven o és un producte més difícil de vendre que fa un any. Per què? Perquè hi ha unes circumstàncies que evidentment és un problema de salut, és un problema que hi hem d'estar sobre, que ho hem de controlar i que és una guerra que hem de guanyar, d'acord? El que estic dient és dir, expliquem-nos una mica com està anant aquesta guerra, com està anant aquesta batalla. Anem guanyant, anem perdent, la cosa s'està posant malament, ens hem de preparar perquè la cosa vagi per llarg, en dos dies ja ho tenim tot obert, informació.
8: Per exemple, una vegada, per fer-ho de manera protocolària, però sobretot molt funcional, una vegada per a la setmana, per exemple els divendres al migdia, que un representant de la taula del Senglar, de manera oficial, transmeti les dades principals, però molt resumides, que puguin escoltar-les a través de la premsa, escrita o de ràdio, o que puguem llegir-ho de qualsevol manera. Cada divendres al migdia, i que sapiguem, per tant, com evoluciona. Actuacions fetes, actuacions que queden pendents, temps estimat, aproximat, sense cap obligació per part de la taula del Senglar de complir-ho. És a dir, quatre paràmetres que cada setmana ens puguin anar actualitzant la informació, que no la tenim actualitzada de cap manera.
1: Mari Carmen.
14: Mira, ens han convocat el dimarts 19,
1: sí,
14: l'Ajuntament de Molins de Rei, conjuntament amb els bombers de la Generalitat i els agents rurals, convoquen una reunió a la Federació Obrera, als veïns de tots els barris de muntanya, per tractar el tema de la peste porcina i la prevenció dels incendis forestals.
1: Bé, també estem pendents de parlar amb agents rurals.
14: Que sabem com acabarà.
1: El què?
14: Tot això. Acabarem pagant, pues, altra vegada, totes les coses nosaltres. Sí, no, és que no, gràcia ninguna, eh?
1: És una cosa informativa.
14: Sí, informativa, però ja sabem com acaba.
1: Bé, en tot cas ens ho pots explicar dimecres.
14: No, ja aniré, ja ens ho explicaran.
1: Ah, no hi aniràs?
14: A veure, escoltar sopars de duro, pues no.
1: D'acord.
14: Amb tots els respectes, eh? No, ja tenim una edat.
1: 5 minuts i mig i acabem, em sap greu perquè ja teníem també una altra notícia econòmica, potser més feixuga, Antonio, que ara tampoc donaria temps a comentar-ho, si vols, la setmana que ve. D'una notícia de la Cambra de Comerç, que diu, bàsicament el titular, que revisa a la baixa la previsió de creixement en dues dècimes i la inflació en un punt a l'alça, i l'impacte de la guerra d'Iran arribarà sobretot pel canal inflacionista, que redueix el poder adquisitiu de les llars.
8: Inflacionista i hipotecari.
1: Que seria el punt... Hi ha molts... És un article llarg.
0: Molt llarg, sí, sí.
1: Potser et sembla bé que el deixem per la setmana que ve?
0: Sí, no, dona temps. És que ens quedaríem a mitges.
1: Ens quedaríem a mitges totalment, eh? Però interessant el que diu l'article. I ens hem portat bé, perquè hem passat tota l'hora i no hem parlat d'un dels...
3: Estic esperant...
1: Un dels protagonistes de tots els diaris d'avui, eh?
3: Ho estic esperant, així.
1: Ho estàs esperant?
3: Sí.
8: Espectacular, eh?
1: I en parla tothom a totes hores.
3: Clar, per això no, perquè no és un tema del que no vols que en parlem.
0: Totes les notícies, avui, totes les notícies han engegat amb això.
1: En fem un gramassa d'entrada?
8: No, jo crec que no.
1: De Florentino Pérez estem parlant, eh?
8: El nivell d'ahir va ser... era un senyor que ens va recordar, i és veritat, que té un grup empresarial descomunal a nivell mundial, i en canvi el nivell d'ahir d'aquest senyor va ser... Baix no, va ser sota soterrani menys planta 15.
1: Atenció, perquè Mari Carmen, no estàs d'acord amb això?
14: No, però que l'oro no està molt tan mal.
1: Va, que tu compares amb actituds de Joan Laporta?
14: Bueno, a mi, el d'ahir, que em va semblar lamentable, va ser el com va tractar a la periodista.
3: A la premsa en general, per això.
14: A la premsa, sobretot a la dona.
8: Sí, dues, dues.
14: Sí, dues. A la dona, ja que no sabia...
8: Que bèstia. Moment, Samar. I és una dona, però se supone que entiende. Hòstia, no, que bèstia, que no el comentari.
3: No, no, no, és que...
2: No,
3: és,
2: va fer fa dos.
1: Samar, digues, digues.
14: És que ni jo, que no, vaig començar...
2: No, que va fer dos, va ser el de la noia aquesta que pues, probablement tenia en tienda de futbol i després va fer una altra a una noia de Fox que estava allà de, a la roda de premsa i va dir, com que calleu tots, dejad de hablar a la niña, que vosotros sois todos muy feos.
3: Hòstia, que vosotros sois más feos. Hòstia.
1: Hòstia. Digues, Mari Carmen, ni tu...
14: Doncs res, que jo, ni els meus temps...
1: T'havies trobat mai en una situació...
14: Que vaig començar en 1983...
1: Sí, que eren...
14: De futbol, imagina't.
1: Una altra...
14: Imagina't.
1: Sí, sí.
14: Mai m'havia sentit a dir això. Doncs, lògicament, si jo veig que alguna companya que estic jo allà li diuen això, lògicament m'aixeco.
3: És que per jo no sé com Florentino no, Pérez... no el vam deixar penjat i es va aixecar tot Déu.
14: Pues,
3: quan es foten, primer, amb la periodista de l'ABC, una mujer hablando de futbol, però què s'ha cregut? Anant d'aquest pal. Després, quan parla de la noia de Fox, així, amb tots els altres d'ABC, perquè no només amb la esa mujer que habla de futbol, sinó amb gent de l'ABC dient casualitat que ahir, després de la roda de premsa, presenta la dimissió al senyor director de Vocento.
1: Sí.
3: Bueno. Els tentacles que té aquest senyor.
14: Doncs per això alguns no es van aixecar.
0: Bueno, jo per acabar amb un sentit d'humor, aprofitant que la seva amiga íntima em refereixo, no, amb pensament polític, la presidenta de Madrid ha vingut a Mèxic, tant amb ella com amb el seu Florentino li podien cantar la cançó mexicana Llorona, perquè són uns llorons els dos, vull dir que ploren.
3: Sí, però jo no vull entrar en comentaris esportius, vull dir,
14: no.
3: Que no tenen, que aquest any no han guanyat res perquè no tenen absolutament res, està clar.
14: I per però culpa
0: hemos ganado 7 ligas i les altres 7 me les han robado. O sigui...
14: No, però a veure, això, és que això, no, amb no aquest joc, aquí. Jo tampoc hi entro, vull dir amb el Toni, és amb el Toni de la zona, no.
3: Ahir fa una roda de premsa davant de periodistes menyspreant a la premsa esportiva, dient-li que si han perdut és per culpa d'ells i que tot això. Jo no sé com tota la gent que hi ha aquella sala, no? S'aixeca i diu, tio, ja t'ho faràs.
1: No.
10: Jordi, el Florentino Pérez fa unes temporades va dimitir. Va plegar i va venir un altre president. O sigui que ara xuleja que no se n'anirà mai.
3: I ara n'ha convocat unes altres a les que només es pot presentar ell.
1: Clar.
2: Clar. A mi el que em sembla lamentable és que al final el Real Madrid va de que ara mateix doncs està potenciant el futbol femení i tal. Amb un president així, tu realment creus que pots potenciar el futbol femení realment o que només és una façana de cara a la galeria? Perquè a mi el que em sembla és que si un president parla així d'una periodista esportiva davant de tots els seus companys, realment és que tu no creus en l'equip femení, no?, que tens en el teu club. És que em sembla lamentable.
0: Ahir escoltava que sembla ser que havia... que ja ho he presentat ara. Tot això són rumors que no tinc contrastat, perquè ja sembla ser que hi ha els xinos que volen trepitjar d'alguna manera amb comparar un equip bastant gran. I era una manera d'accelerar-ho i agafar amb el peu canviat i a partir d'aquí, pues...
3: No, per
0: instaurar-se.
1: 20 segons.
3: Vingui qui vingui, necessita 20 anys de soci del club i un aval de 150 milions d'euros.
8: Deixeu-me dir que... dir que està patint de càncer amb ell quan va morir la seva dona fa uns quants anys de càncer. Aquí és l'única nota que em va semblar fastigosa.
1: Fins aquí. Gràcies, Samar. Gràcies, Toni, Mari Carmen, Antonio, Jordi i Pere. Bona setmana.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...